0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitat a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu dels sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació Set bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les portes de Troia, eh?
1: Apa, gràcies. Home.
2: Però si, em sento si aquí així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja
1: ho tenim.
0: Molt bé, Xavi. Què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer. Un carrer per el que passava i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, el fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia. Vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els sets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, amb bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del Set bales en la nit.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: y al pedirle alegre, llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petite chérie, ni pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí. Meller. Sí. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia, com vivien els discs nous amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Sí, sí. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això. Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
3: amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí. Estem escoltant l'Arquer Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una mica, una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podreu trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? És un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, els seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 7 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I, per tant, ell el que diu és: sí, els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, al carrer Balmes 26, a la cantonada, està a 200 metres. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I, a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell, definitivament, es converteix en un activista.
3: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformar en ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part, més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es consciencia a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però, clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. Clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè, clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica, i això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set bales en la nit, perquè pensava, descric en algun moment la veu que té, però, clar, no hi ha gravacions d'aquella època. No puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent. una veu metàl·lica que quan la deixava anar, la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de, això, fisiològica, no?
1: Sí, i has dit que ell surt de casa, va a la universitat, i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí, sí,
1: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi, allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
1: Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble, i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus... Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys i que preparava la Mercè Micó i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí...
1: I que també has relatat al llibre Set Bales, sí, en la nit, i que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
2: Sí, sí, perquè no, és un personatge... I clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Layret dirà, però paio, què t'empatolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Layret, l'Ignasi Rodríguez Roda Layret, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així. I ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses perquè no volia. L'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
4: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Layret no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te'n has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin, va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt, perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: Cota de malla, eh?
2: Sí. No era la cota de malla medieval però sí que era una cota de malla, era una fibra d'anelles,
3: no?
2: D'anelles, que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort, i en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
1: Clar, justament el que estaves explicant, el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre. Sí. He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier, si no l'heu llegit abans. I justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia. I voldria que ens expliquessis doncs, una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això. Que ell no pot... O sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà, amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava. Perquè la seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què... Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar, anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. Hòstia. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
5: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem, era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, que si bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia un milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, un milió de pistoles. Clar, al millor hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven al que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que, com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però, en el fons de tot això, hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una bestiesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests eren l'Airet. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents: la corrent conservadora, amb la Lliga Regionalista al capdavant, i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig, també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. No se sona això?
2: No, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, o sigui, estem parlant de coses que ell defensava. Hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt, molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo a Via Laietana ara i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona, i fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes, no, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts, no, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
3: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolta'm, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo... No em podries perdonar aquesta multa que em vols posada inflexible? Li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no... Perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat o algú que venia a dir-li pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari.

0: Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la Caixa d'Assistència, t'ho pagarem, perquè és que només més faltaria. I el tio diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No tenia cap més, era només
1: anava allà, això.
0: Era això, ja està.
2: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
0: Ja com, jo crec que com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
2: Exacte,
0: o sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT, i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret: mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militars no volen. I el Layret li diu: justament al contrari. Si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític del Layret, per al qual el maden, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat, i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme, diem ara en sentit ampli, que en aquella època, o sigui, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme, representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era: si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser això. L'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen sí.
2: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
0: I és el que anava a dir. És que...

0: avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu, hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canvien les regles del joc? Que puguin guanyar les eleccions? No, paio, no. D'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per l'ossar. I a Madrid i tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen... Per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Basteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí. Però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid, i és per això per lo que el maten.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres. Que els dispensaris s'omplin de cossos. Que les brigades de neteja no donin l'abast. Que els funcionaris de Montjuïc no donin coll. Que els carretons als cementiris vagin plens de caixes. Que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res. Que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar. Que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT. Que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones. Que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
3: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
0: Severiano Martínez Anido és una bèstia parda, una persona d'un... En fi,
4: un sanguinari.
0: Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel Ness,
4: sí,
0: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat pel Robert De Niro, està assetjat per l'Elion Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir los quiero muertos, quiero a sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero mearme en sus cenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial, era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà. I allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern. I era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial enquina al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en el Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Anido és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Anido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però, efectivament, era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment, amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... I és el responsable de la mort de l'Airet.
4: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920?
0: De 1920, efectivament. Doncs... Imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Anido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta... Per la porta de Balmes 26 surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. La següent andanada el toca també. I en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu... Què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent perquè no surti, la Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal perquè el van agafar, tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa, si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament, és el que va passar.
2: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
3: Molt bé. Després d'aquest moment tan intens, anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets. Però quin impacte immediat va tenir la mort de Layret en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
0: Moltíssim, moltíssim, perquè Layret era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà. Hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en Layret, han matat en Layret". Tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga acaba sent una autèntica vaga general. Es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona. Reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambles avall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
3: Pell de gallina.
4: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, a qui penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
0: un carrer, sí, sí,
4: del nomenclàtor de sí, les sí, ciutats sí, de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
0: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
4: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
0: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre Set bales en la nit i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret injustament oblidada.
4: Moltes gràcies, Xavi Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
3: A vosaltres.
4: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero ahora tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones, i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: ulleres no et veus els pèls.
1: Ah, exacte.
0: Aquesta és la gran...
1: Ho reivindiquem.
0: Il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia, que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oh, hi has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, que en la literatura també fos així, no?
0: I mira, vida, en la ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana, en totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És que és meravellós,
0: a favor,
1: això.
0: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre que quan pujaven i baixaven els talons deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
0: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
0: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera, totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada del coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. És a dir, la qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
0: Sí, la protagonista... Beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: A mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa, i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix, però el vi

0: que es fa aquí, d'O Tarragona, o d'O Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure, i aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, no deixeu d'omplir les copes de bon vi i alceu la copa.
0: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal, és correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et beus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura, el vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar, i he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors la gent intel·ligent beu vi, i si es vol emborratxar, doncs com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo, m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació preciosa. A veure, el xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA l'ell en diuen pansa blanca. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen enlloc més del món. Enlloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser, no pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol, els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més, però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim,
0: Ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí, i s'està fent, i s'estan fent coses supermaques a la DOA.
1: Afortunadament. Escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu: adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: el... I no
0: el...
1: queden masses,
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del
1: nosaltres
0: cafè amb llet.
1: Nosaltres, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que... que tot ho en teniu.
0: Jo me'n vaig comprant quan, en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells duralecs, aquells duralecs de color marró.
1: Correcte. Els verds. Fondos també.
0: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
1: Home.
0: Són...
1: La sopa de farigola. En un plat duralex, ja una cosa. Més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
1: Sí?
0: T'ho diré, sí.
1: Veta.
0: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llaulor... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que l'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic. Sí. Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant, tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí o el sabó o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sé què és, que sé què és, però no m'ho diguis, què és... Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el Carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de Carbassó i a l'hivern, fora Carbassó. I fins a la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida. Ah, com sí. És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica de tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vagi va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'n el que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027 degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ahí tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això és segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen és, o pronostiquen és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030 tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important de recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. Eh? És a dir, que a vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana. I quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fixe, eh? És a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, eh? Des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen l'impacte és molt menor. però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima atmosfera-oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs va pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no? Vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes, però esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, em comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no? Passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes, doncs, d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs, en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs, tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, sí, sí, exacte, aquests acords, el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països ara en ve al cap. No sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no?, serà, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial i veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos. Doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però és clar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no?, és possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com, per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els, o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més, s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps o ja anem tard? O què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això? Perquè el panorama no es veu gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres, però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: tarda. Ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh?
0: Núvols, no?
1: No sé com serà.
0: Ja. Molt bé.
1: Ja, ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Aviam.
0: Ja veurem. Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí.
0: Aquí?
2: Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però
2: no plourà, eh?
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt. Si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: No?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim... els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no en necessitem de moment. Si vol una miqueta d'aigua per rociar les plantes, no? Allò que necessiten, doncs...
2: I per refrescar el carrer.
0: Això sí, perquè és que estem envoltats d'asfalt, de ciment... I això es nota, no?, a les ciutats. Sí. Molt bé, doncs...
2: Però què surt molt barat, ho posar tant asfalt i tant ciment?
0: Per què surt tan barat, ho?
2: Dic jo, surt barat.
0: No ho sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què ho foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles, que eren superxules, i ens hi han fotut ciment d'aquest.
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o és que surt barat?
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc, ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalix, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'ho hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació. Per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant.
0: I van pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet i molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'Estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: Però
2: suposo que deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa Lleó, que era igual que la pel·lícula, que només hi havia senyors.
2: Tot eren homes i les dones que feien, els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent, ni podien fer-hi. No fan res.
0: No fan res. Fan coses, fan, el que passa no és que no es veu,
2: res.
0: No, aviam,
2: espera, m'he equivocat. No fan res que fan els homes, que fan els capellans.
0: O sigui, que no assumeixen papers que poden assumir
2: no,
0: homes.
2: No, exacte. Per què no poden oficiar una missa? Per què no poden casar? Per què no poden? Per què?
0: Ja.
2: Un patriarcat total.
0: Ana Maria, com ho veus?
1: No, ho veig com les meves companyes, eh? El que passa que hi ha territoris, sobretot en tot el que és en territoris nostres, d'aquí a Catalunya, que són els que jo conec, que hi ha capellans que porten diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden doncs, trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos doncs, puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, doncs llavors sí, llavors les dones del poble doncs, tenen la potestat doncs, de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, doncs també ho poden fer-ho. Nosaltres a la residència ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però en canvi, quan són necessàries, doncs segons quines tasques les poden fer.
3: D'això ens queixem, no?
1: Clar, exacte.
3: Que fem llavors, moltes tasques no visibles,
1: clar,
3: i que ells s'emporten...
1: No visibles, clar. I que a més no, són tasques que ningú les té en compte. I poder, si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, doncs ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió.
0: És a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per servir, eh?
1: Exacte.
3: Sí, clar.
0: Que d'això es tracta, de servir a la comunitat, però en canvi no tenen poder.
3: Bueno, és el típic sostre...
2: Això és el que em queixo jo.
3: Sí, és el típic sostre de vidre, bueno, no de vidre, vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin... No, no que estiguin a dalt de tot. L'Església Anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
1: Sí,
3: Hi ha una primera dona que...
0: Hi ha passat algun... Que,
3: no ha passat res, fixa't. No, em sembla que no ha passat res. Remarcable que no passés quan hi havia els senyors. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del Papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest senyor.
0: És igual, també obres internet i també t'ho trobes,
3: això,
0: si no vols has de fugir.
3: No, que aquest home em sembla un home contràriament a lo que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges i llavors,
0: clar,
3: amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del Papa Francesc, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre la IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona dins de lo que és un papa i de tot lo que representa, una persona em sembla interessant la persona. Però llavors hi ha uns temes
0: que aquests clar, sempre que, és amb l'església entopat,
3: sí, exacte, no? I un d'aquests temes és la dona, vull dir, la dona,
0: bueno, la dona, l'avortament, l'eutanàsia,
3: sí,
0: i tots aquests,
3: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Aquests, bueno, l'homosexualitat també,
0: també
3: diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui, perquè
2: és contrari.
3: Sí, sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona, i clar, són molts anys de l'església, i per qui no entren no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara que ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi, sí, dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
0: Bueno, el català ja...
3: Deixaran com quan venen els reis de visita, no? Que diuen, sí, les quatre o cinc frases en català, i ja s'haurà acabat coseta,
0: sí,
3: el tema de l'idioma.
2: Mare meva,
3: estic
2: gaudies que és el cas.
3: Eh?
2: Estic gaudies que és el cas.
0: Si Gaudí aixequés el cap.
3: Ah, sí, que era supercatalà, sí, el Gaudí supercatalanista.
0: Sí.
3: No, però
0: sí,
3: és,
0: sí, sí.
3: És penós, el paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona, i que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha manera.
0: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església, o es manté allà?
3: No, n'hi ha cap ganes de que canviï. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució,
0: sí,
3: no?, de l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, a les bases hi ha gent molt potent. Bueno, hi ha monjos i no monges. Vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen. Però, clar, la cosa és que no, mai els hi ha reconegut, doncs, això públicament o el poder, no?
0: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma, sí, profunda de l'església, que...
3: I tant. I tant.
1: I parlem de l'Església Catòlica, perquè ara, vull dir, és el cas, perquè tenim el Papa i tot, però ja no toquem l'Islam, perquè, clar, si toquem l'Islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors.
3: No, els mateixos.
1: Per tant, no, jo crec que molt pitjors, eh?
2: Pitjors,
1: perquè, no sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no sé, Vull dir,
3: bueno, els mateixos que, clar, quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus,
1: bueno,
3: que siguin cardenals.
1: No, però estic parlant de la gent.
3: Sí, sí.
1: La gent que va a la Meca no són... Clar, vull dir, gent de... Clar, són fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral. Vull dir, que això és així. No, és que, clar, hi han estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics, i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los.
3: I
1: sí,
3: espera,
1: que és veritat.
3: El que ens espera.
1: I el que ens espera, clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec que amb persones, amb grans estaments de l'Església, no hi crec. Vull dir, jo, per exemple, l'Omella, m'ha quigut, vamos, de peus, amb tot el que ha passat, amb
0: les últimes
1: amb la
0: informacions,
1: llengua, i amb la prepotència que ha parlat.
3: Val.
1: Vull dir, això és així.
3: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
0: No, que en el...
3: Sobre el català,
0: sí, que...
2: No fa falta que l'escolti.
0: No, és que
3: no,
0: em sembla que
3: no em
0: les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia aquestes històries.
3: Aquest també és un gran tema, eh?
0: Sí,
3: vull dir, també és un tema, eh?
2: Això sí, perquè el Papa d'ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
3: Sí.
0: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
1: Exacte.
0: Vull dir que les víctimes encara estan esperant que algú els
3: ara
0: hi digui...
3: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Mm. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? que també va a Montserrat i que hi ha moltes víctimes també aquí a Montserrat.
1: Víctimes i les famílies, hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se'n donat compte. Vull dir que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers, eh?
0: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
2: No.
3: Jo, tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'Església. Vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser, vull dir, un pastor, un important, doncs...
0: És el representant de Déu a la Terra.
3: Sí, clar, però...
0: és el cap d'estat.
3: Estats que no són confessionals, si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, jo mateixa ja m'has vist al començament que estoy rendida al Papa, no?
0: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res. De possible,
3: home, sí, clar.
0: Hi ha els que tenen,
3: jo estic parlant de l'Església com a institució. Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
0: Aquesta és una gran pregunta, no? Com un país que és confessional, doncs...
1: He trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats. Vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas és l'eutanàsia i és l'avortament.
3: Sí.
1: I ja hi dic, eh? I jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I a més, que l'estiguin aplaudint l'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que, de veritat, que no les acabo d'entendre.
3: Cadascú ha llegit el que li ha convingut.
0: Hi havia missatges per tots.
3: Sí, i cadascú ha fet el seu missatge tal com ha volgut, no?
1: Ai, per favor.
0: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del Papa, i el lema és "jo no t'espero".
1: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passen cap rebut, per dir que no el vull.
0: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
1: Sí. Exacte.
3: I tu saps la de publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió? Vull dir, és brutal, també,
0: Sí. Doncs aquestes associacions, estan rebutjant el finançament públic d'aquesta visita del Papa i qüestionen que rebi el pontífex, no? El Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Sí,
0: això ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
2: Mira, el dia... Em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses.
0: Creient,
2: viuen a Mèxic i volen anar a Montserrat.
0: Sí.
2: Saps què ens costa només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren. Ens cobren per pujar amb el telefèric aquest i ens cobren per veure la Moreneta.
3: Ah, sí, també?
0: per passar per davant de la Moreneta.
2: Per passar per davant de la Moreneta, ah, sí? També sí. Et cobren.
0: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, sí. Però el cremallera és de ferrocarrils.
3: Jo deia,
2: però són 20 euros per cap només per anar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot. És que quan la iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen... Hòstia, noi, és que de veritat...
3: No, és que és que això...
2: És el que deia la meva companya, no? És un dels més rics que hi ha al d'això del Vaticà. I dius, manxo, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. Mm-hmm. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Que jo soc creient, no practico, però soc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe. Sempre em feien fora.
0: I et feien posar de genolls a pregar.
2: No?
0: Un parenostre i...
3: No, i vull dir...
2: I quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. I em deien, què te passa, mai nou? I digo, tuvieron tres, ses, no? A veure, Caín i ses. Mai nou, fora de la classe. Porque Abel i Caín se casaron i, a veure, tornaron a la mà.
3: Saps
2: a veure, i ara què te passa? Digo, si fueron los primeros habitantes, no és que estava tot.

0: Eva al costat d'Adán. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra
1: que la posin al costat
0: que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
2: Va ser prenyada per un colom, ja, bueno,
1: les parets sanes.
0: Sí.
1: Això és les parets sanes.
2: Però ja amb qui s'ho creu aquestes coses?
1: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
0: És que sabeu que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar, només s'ha de creure, doncs ja està.
1: Vinga, pues sabeu, en contraposició...
2: Jo soc molt més que no pas... saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna més, sí, no?
1: Però, hi ha alguna, hi ha.
2: I no li digida, la
1: vida. Allà. Vinga, Ana Maria.
3: No, que dic que en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna, Barcelona, sí. Vull dir que és per elogiar, sí. O les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri, sí, del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a mi encara em manté una
0: davant,
3: mica.
0: I també hi ha molta dona
3: davant. I tant, moltíssimes, i monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin orde pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones que...
2: És com casar, com que no poden casar.
3: Bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràsia acabarien, amb el celibat fora. És que tampoc
0: clar,
3: és clar. Una cosa que tampoc avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, eh?
1: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... i feu la reforma.
3: No, ens fotien fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
2: Com feia la catequesis, que ja diu, avui estem parlant de Maria Magdalena, i jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que més li vaig dir la parolota.
1: Sí.
2: Li vaig dir, era una puta, i em va fugir sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi dir-li a mossèn que t'hi dic això.
1: Home, va faltar una mica de mà...
2: No, és que aviam. I li dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i tal, sí. I que qual. I clar, i el nano, el què? I pobret.
1: Sí que sabies coses,
2: tu. Que no pot fer la comunió, no pot fotre res.
1: Mare meva. Ai.
3: Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar-ho de Dani Eva?
1: Hem
3: va
1: de marxar,
3: dir, i això és... I això és que era abans o després del Big Bang? I va acabar la classe.
1: Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Ana Maria, Dolors, Geòrgia, gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres.
1: Bona tarda.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. Molt agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són...

0: esperem que siguin a finals d'any, però ja ens van dir que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgen que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
0: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
0: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi, perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs de Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres, perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
0: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana n'hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de Sauló per entrenar i això, doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran. Benvingut sigui, també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta nomenclatura, i després teniu aquest camp de Sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de Sauló. Això és la principal obra d'això, no?
0: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: I amb, sí, sí.
0: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
0: Són molts i n'hi haurà també una graderia, que passa que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de Sauló solament pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Ròmulo, que li diem nosaltres, en té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per Sauló, però ja existeix. Això pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou. O sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo. Però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de Sauló. Fàcil, entre cometes. Molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, hi ha més treballs a fer, està clar.
0: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball que ens canviarà amb les llums. Posaran leds, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o ho han de fer als camps, no sé, els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix i a dalt les llums leds.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal, és a dir, o estem a l'expectativa?
0: Jo estic a l'expectativa, el que em diguin farem, sí, això està clar. I per això nosaltres, que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar a l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a l'aguait amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment...
1: Sí, sí.
0: Jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps, perquè ja en tinc de mal de caps, i això és un mal de cap que després, pues, se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
0: molt.
1: Imagino que el cap de Santi Ribalta deu pensar, oh, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Sí. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, Regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa?
0: Ens ha superat de totes. O sigui, ha vingut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible. Però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Ruí, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia cinc camps de futbol, i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè sí, sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar, i a la vegada no podem donar no Can Rull, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar, perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong, que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rull. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rull està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir, o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
1: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28, aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu tres equips femenins, oi?
0: Sí, sí.
1: És el gran repte del Can Rull Romulo Tronchoni, i que aquestes obres, també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
0: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rull d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri, i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització que no tenim. Llavors el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir, i després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
1: Parlant d'aquest futbol de barri, Santi, ja que m'ho posaves sobre la taula, que... Bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
0: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
1: Doncs mal. Això.
0: Sí, sí. clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no siguin futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
1: El pis gran es menja el petit sempre.
0: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres fem, tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec de, del Can Rui, vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Que això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? És un... Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rui, per dir-ho així. Jo els vull donar-los a tota la massa. Posem això, les mutualitats. Jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. Però si un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros, i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat, i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Doncs jo vaig dir, això no ho permeto. Ni em sentit, no, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, són... això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida. No volem un negoci. No, no, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rui no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rui, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la junta directiva?
0: És la clau. Jo vaig per... Jo, nosaltres tenim a la junta directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta a això. Això, quan jo hi arribava, i dic, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canvi. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir, però que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció tampoc. No tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre, també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, de... Escolta, anem a fer-ho bé. Reds socials. Jo venia de màrqueting, doncs les reds socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era, doncs, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluïs i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, vale? I això ens ha costat els dos anys que jo portava tresorer més aquests dos anys i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets, nets, i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: La banda de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme, tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant en l'edat adulta com l'edat jove, comparant el patró de consum pels que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació amb la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte compartit.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada en els joves de l'entitat i una altra de la BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Si és veritat que se pot emmascarar.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes, i quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap enflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que alguna cosa passa, bueno, alguna cosa passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses. Per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, els compromisos de parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant. Per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt exagerada, no? Si no és algo, bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no està acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arriba un punt de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció que sigui addicte, que estiguis enganxat. Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics, o un cop a la setmana, doncs vaig a, no ho sé, em fumo un puro, per posar exemples, d'addiccions.
2: Pues mira, és un punt molt, molt important i és molt curiós perquè a les persones quan venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això. Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga, o comportament compulsiu, no només la droga, Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer, és el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual el plaer no és dolent i això ho hem de tenir clar. No, no necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí que és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que assisteix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural, si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dos vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé, ¿vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, com comentava, divendres, dissabte, un dia, em passo bé. Vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa. No hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit, és una patologia. O sigui, i aquest és el punt.
1: És convertir, d'alguna manera, el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat. Però per a aquella persona sí. És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa. Són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet. I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, i no del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que hi ha molt... No és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments que reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt de fet diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu sessió, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? Jo controlo, ¿vale? Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, ¿vale? I és que si no seria addicció, clar. Llavors, l'associació, en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més. Gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. L'addicte no. La persona que pateix addicció no pot parar, però realment en mayúscules, no pot parar. Yeah. Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés de saciació està desregulat. No funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se m'ha camuflant. Clar, no és tan evident com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, pues, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure, sí, quan en tenim conseqüències. M'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem-ho, una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Mm. Comences a parar la vida de color verd o color blau i que la persona que és amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida, vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries, per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família ja no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la parella, vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com, pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, azapada, no? Sota de la versió de l'addicte, sí. Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir.
1: Realment. I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, eh? De veritat que això en parlem molt. Perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones, els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà, no? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té, i per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família, i les famílies que ho han patit, quan m'escolti, ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres. I la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí, és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny, centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no?, dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no?, del carrer, i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar el 2015 i ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Camp Puigdener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut cinc sortides. I aprofundim amb la Núria García.

lloc aquest cap de setmana i que no se n'estan de res. Hi haurà pràcticament de tot. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda amb els continguts i amb l'edició de dimecres del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Fidels a la nostra cita amb el jazz i amb vosaltres, comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ho fem recuperant la figura d'un pianista i compositor excepcional, una figura clau en l'evolució del bebop, que és aquella tendència que va donar el tret de sortida al jazz modern, i un home sovint una mica oblidat. És Tad Dameron, Tadley Ewing Peak Dameron, que va néixer el 21 de febrer de 1917. Un dels discos a nom propi més ben valorats per la crítica i pels historiadors es titula Fontainebleau, i en format ductet conté composicions pròpies com aquesta que obre el programa d'avui, The Sin is Clean, Tad Dameron.

Tad Dameron i el seu octet The Sin Is Clean, que podem trobar en un disc que va gravar a començaments de març de 1956 a Nova York, però que està format per composicions pròpies que reflecteixen la impressió que li va causar conèixer i visitar el Palau Castell de Fontainebleau, a França, al sud-est de París, que va ser la residència dels reis francesos des de Francesc I en el segle XVI fins a Napoleó III en el segle XIX. Dameron va visitar Europa i concretament París l'any 1949 i es va quedar en el nostre continent un any i mig aproximadament. Se'l considera un dels més grans compositors i arranjadors de l'època del bebop i figures com els saxofonistes Benny Golson o Dexter Gordon així ho van dir. Si voleu, ara el podem escoltar en un ambient una mica més proper a aquesta tendència. El trobem formant part d'un nonet que va gravar precisament l'abril de 1949, per tant, poc temps abans de creuar l'Atlàntic. En aquest nonet, a part d'ell, que ja és com a pianista i compositor, també hi trobem el Miles Davis, a la trompeta, òbviament, a J.J. Johnson en el trombó, o a Sahib Shihab en el saxo. I tots plegats ens porten Focus.

Acabem d'escoltar Focus, una composició de Tad Dameron interpretada per un nonet que comptava amb ell mateix en el piano i amb Miles Davis a la trompeta. Però si voleu que escoltem la seva empremta en un mitjà típicament bebop, aquí tenim el quintet dels germans Adderley, Julian Cannonball en el saxo alt i Nat a la trompeta, interpretant, com sempre, a tota castanya, una de les composicions clàssiques de Dameron. Aquí teniu Our Delight.

Howard Delight, els germans Adderley, interpretant la música de Tad Dameron. I ara és el moment que arribi la calma després de la tempesta. Tancarem aquest espai dedicat a la figura d'aquest pianista i compositor amb una pura i simple delicadesa. Escoltem una versió, podem dir, de maduresa, d'un personatge que, de fet, no va acabar de madurar mai. I per això va morir relativament jove. Chet Baker, un músic extraordinari que a l'inici de la seva carrera ho tenia tot. Tenia talent, sentiment i físic, però la seva addicció a l'heroïna li va arruïnar completament la vida. Aquí teniu, us portem un duet amb Baker a la trompeta i a la veu, aquesta veu fràgil com sempre, però plena de sentiment, al costat de Gene Vertoncini a la guitarra. Ens porten If You Could See Me Now de Tad Dameron, deliciosa i delicadíssima.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: A començaments de mes de febrer, aquí a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, vam recordar que el trompetista Dizzy Gillespie va visitar i actuar per primera vegada a la ciutat de Barcelona el dia 10 de febrer de 1953. Avui el tornem a portar a Dizzy i recuperem la que es considera que va ser la seva darrera gravació en estudi. És la gravació de la banda sonora que va compondre per a la pel·lícula El invierno en Lisboa, dirigida per José Antonio Zorrilla, estrenada l'any 1991 i que es va rodar a Donosti i a la capital portuguesa. Sovint, els crítics de jazz estrictes es queixen que les bandes sonores perden valor si no van acompanyades de les imatges. I en alguns casos pot ser cert, però avui us portem la balada que Dizzy va compondre i dedicar a Lisboa, que parla per ella mateixa. També sentirem el piano de Danilo Pérez, que en aquell moment era un jove i fidel col·laborador del trompetista. Tots dos ens fan un retrat preciós d'aquesta ciutat que de vegades sembla que no competeix en el rànquing de les ciutats més famoses del món, però és un lloc que sempre enamora a qui la visita i la coneix bé. Aquí teniu Lisboa.

Lisboa, de Dizzy Gillespie. I un cop instal·lats a la capital portuguesa, hem donat un cop d'ull i hem trobat a Bernardo Sassetti, un pianista i compositor nascut allà mateix, a Lisboa, l'any 1970 i mort prematurament als 41 anys en un accident mentre feia fotografies en uns penya-segats per a un llibre que estava escrivint. Com a músic va excel·lir com a pianista i com a compositor. El director de cinema nord-americà Anthony Minghella el va fer sortir en una escena de la pel·lícula de Talented Mr. Ripley, que doblada al català es va dir L'enginyós senyor Ripley. I a partir d'aquí, Sassetti també va destacar com a compositor de bandes sonores al seu país, a Portugal. El recordarem en un disc a nom del saxofonista valencià Perico Sanbeat, que es titula Balades i que van gravar el desembre de 2010. Òbviament, seguim instal·lats en els temps lents i us portem I Cover the Waterfront. No cal que us diguem que és una altra preciositat.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Temps de Jazzit. Aquesta setmana es presenta oficialment el programa de la 45a edició del Festival Jazz Terrassa, que es celebrarà entre els dies 6 i 27 del proper mes de març. De fet, ja s'havien avançat uns quants concerts a la web de Jazz Terrassa aquestes darreres setmanes, de manera que la sorpresa és relativa, però podem dir que d'aquesta manera s'oficialitza aquest cicle de concerts que sempre aposta per la qualitat, per la novetat i que s'organitza sobre la base de la il·lusió de la capella jazzística agarenca, que d'aquesta manera s'obre a tot el país. I l'encarregada d'inaugurar el festival és la saxofonista Al Irene Reig, que co-lidera el seu quintet amb el trompetista Oriol Vallès. Els tindrem divendres 6 de març a 2:15 de 10 del vespre a la Nova Jazz Cava.

Acabem d'escoltar Release, del darrer disc de la saxofonista Irene Reig, un disc que es titula Ànima. I un dels noms internacionals més esperat d'aquesta edició del Festival Jazz Terrassa és el del veterà contrabaixista Dave Holland, britànic d'origen i amb 79 anys. Va treballar a les ordres de Miles Davis, de Chick Corea, de Pat Metheny i de molts altres abans d'iniciar la seva carrera com a líder, que l'ha convertit en un referent. I Dave Holland ve acompanyat del guitarrista Lionel Lueke, nascut l'any 1973 a la República de Benín, a la costa oest d'Àfrica. Lueke va estudiar a París, als Estats Units, i ha treballat amb desenes de primeres figures del jazz, si bé el podem recordar perquè fa més d'una dècada que Herbie Hancock l'ha convertit en un membre imprescindible del seu grup. Lionel Lueke és un músic amb una sonoritat molt original que, sens dubte, ens sorprendrà en aquesta aventura que porten a terme a duet amb el mestre Holland.

0: mi nombre es Mike Rodríguez, soy trompetista y cuando estoy en Barcelona, entonizo con Jazz It.
1: Recta final de Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa d'avui amb dues perles més. Ara mateix donarem pas a la veu única de Billie Holiday en una gravació de l'etapa final de la seva vida, febrer de 1958, un any i mig abans de morir. Veureu que se li nota una veu castigada pels anys d'addiccions a l'heroïna i a l'alcohol. Ja no té la brillantor de la joventut, però conserva tot el sentiment i un punt de tragèdia. Del disc Lady in Satin, acompanyada per una secció de corda, escoltarem I'm a Fool to Want You, que si ens ho diu ella és estic boja per voler-te o per estimar-te, però si us ho diem nosaltres, i concretament jo, que sóc l'encarregat de presentar-la, podria dir estic boig per estimar-te. I després escoltarem Stolen Moments, possiblement la melodia més bonica que va escriure el saxofonista Oliver Nelson, gravada el 23 de febrer de 1961. Sí, el 23 de febrer no només es poden fer intents de cop d'estat, també es poden gravar meravelles com aquesta. Stolen Moments, la cançó amb la que us diem adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Barets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaleu, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
11: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana a Campdevànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res. Està tot aturat.
17: Els fets van succeir el maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant el llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
23: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Berenbaros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
24: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de Futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC 12, el Jordi Pazos.
0: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
0: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
0: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món, i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
25: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari TermCat.
29: Paraules noves que ja pots dir.
28: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
30: Existeix el manlleu xinès Jiaozi,
7: que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
26: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
26: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acaba acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya, i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
9: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com sonarà la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
10: Record agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
11: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
12: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
13: Demà anem a Maria Reina.

0: ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
0: Un placer, gràcies per invitar-me.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
4: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
5: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
3: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
6: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
5: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
3: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
7: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme. I també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat amb aquest comiat al papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
8: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
9: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
10: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes, vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
1: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
11: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
12: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
11: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
13: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
14: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
13: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Lleó 14 ha agraït el treball de les organitzacions socials a l'Església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. Ho ha fet en un acte en què hi ha participat la Fundació Ateneu Sant Roc. El pontífex ha insistit en la necessitat d'assistir als més vulnerables, com la gent gran. La Fundació Badalonina ha definit la trobada amb el papa de familiar i de pròxima i ha afegit que els assistents s'han sentit molt còmodes. Hi han participat més d'una norantena d'entitats catalanes. Asseguren que ha estat un esdeveniment didàctic. La visita al Raval ha estat una de les parades d'una jornada que culminava ahir amb la solemne missa a la Sagrada Família, que com a colofó acabava també amb l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús. Avui el papa visita les Canàries per complir amb el compromís del seu predecessor amb la crisi migratòria. És dijous 11 de juny de 2026. Repassem altres titulars del dia.
2: Badalona matí.
3: En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusant a Xavier García Albiol de fer demagogia de la lluita contra l'absentisme escolar. Tuti García, bon dia.
4: Bon dia. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retira les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals asseguren, però, que estan a punt d'aprovar un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014.
3: I el Partit Socialista de Catalunya, Badalona, alerta que l'atac la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Asseguren que existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. De fet, un article del periòdico alerta que, segons aquest informe, la taxa hauria de cobrir el cost del nou servei de neteja, cosa que no passa.
4: L'alcalde Xavier García Albiol titlla de surrealista la crítica del PSC. Assegura que, independentment de l'informe, que és del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Albiol insisteix que no hi ha voluntat d'incrementar la taxa d'escombraries. Escombraries insta el grup municipal socialista a sol·licitar al president Pedro Sánchez la retirada de la norma que, segons diu, obliga els ajuntaments a aplicar aquest impost.
3: I Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat.
4: Sí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina a García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat.
3: I més enllà de l'actualitat política, avui també és notícia que l'Institut Josep Carreras acull des d'ahir dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica.
4: L'estudi d'aquesta branca s'ha impulsat en els últims anys per la seva vinculació a nombroses malalties, especialment el càncer. Entendre com funciona serveix per desenvolupar tractaments per les malalties de les quals s'associa, càncers com la leucèmia o els linfomes.
3: L'Hospital Municipal de Badalona incentiva les persones a donar sang i medula òssia per salvar vides.
4: Si el centre ha organitzat una jornada de donació aquest dimecres que ha comptat amb el testimoni de la Sandra Pérez, una pacient diagnosticada de leucèmia fa gairebé 3 anys que ara pot viure gràcies a la donació de medula òssia. L'any passat es van diagnosticar 6.000 casos de malalties a la sang com la leucèmia.
3: I Badalona serà aquesta mateixa tarda l'epicentre de la indústria de l'automoció en acollir la 8a edició del Meeting d'Auto.
4: Es tracta d'un acte amb ponències i lliurament de premis on es poden conèixer les estratègies d'un sector que factura a Catalunya més de 20.000 milions d'euros i dona ocupació a més de 40.000 persones.
3: En plana cultural, avui destaquem que el Museu de Badalona acollirà aquesta mateixa tarda una taula rodona sobre la transició a la ciutat i ho farà en el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
4: L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda amb entrada lliure i aforament limitat i estarà moderat pel periodista i extreballador d'aquesta casa, Miquel López. Hi participaran diversos testimonis i historiadors especialistes com l'activista veïnal Juan G. Guerrero, Alvarina Fernández, membre de la primera AMPA de l'Escola Lliure llibertat, l'historiador José Miguel Cuesta i el catedràtic emèrit Joan Villarroya.
3: La sisena edició del Badabandes a terra ritme de pop, rock i rap al Teatre Margarida Xergo.
4: Fins a 110 alumnes de sisè de les escoles Antoni Botey i Lola Anglada han pujat a l'escenari per interpretar les cançons originals que han creat durant el curs. Cada infant s'ha situat davant l'instrument amb què se sentia més còmode per compondre i defensar la cançó.
3: I el Conservatori Professional de Música de Badalona ofereix tallers de música per nadons per despertar-los al llenguatge musical que adquirim de manera innata des de que naixem.
4: A través de diversos sons, els nadons i les seves famílies enforteixen vincles amb la música com a fil conductor. Durant 10 classes, els més venuts van absorbint el llenguatge musical a través de diverses sonoritats, com la veu, el piano, l'ukelele i la petita percussió.
3: I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar a València. Ho van donar tot, això sí.
4: Sí, els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18 cistelles a 3. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie, com sabeu, al millor de 5 partits.
3: I el Badalona Women blinda la seva defensa amb les renovacions primer d'Itzi Pinillos i ara també de Cristina Cubedo.
4: Sí, la defensa central ha estat titular indiscutible aquesta temporada amb un total de 22 titularitats i ha marcat un gol. Cubedo destaca tant en l'apartat defensiu com en la faceta ofensiva, sobretot en les jugades de pilota aturada.
3: I fora de Badalona, avui és notícia que la consellera Núria Parlon diu que els tirotejos no han de tenir cabuda a Catalunya i demana greujar les penes per tinença d'armes. Ho ha dit després que ahir dimecres un home morís d'un tret al carrer Balmes de Barcelona davant la comissaria, precisament de la Policia Nacional. L'autor dels fets, del qual hi ha imatges, ha deixat la pistola amagada a una parada d'autobús a Gala Placídia i els Mossos d'Esquadra tenen activat un dispositiu per trobar-lo.
4: I el Parlament ultima la llei que preveu multes per l'enaltiment del franquisme i fixa la retirada de símbols. A més, la norma també fixa sancions per danys a espais de memòria com fosses i per, com dèiem, l'enaltiment del franquisme. Els grups es reuneixen avui per tancar un acord del text en ponència. A Catalunya hi ha més de 2.000 símbols franquistes.
3: Álvaro García Ortiz va ser informat que el seu número 2 es va reunir amb Leire Díez. Així ho ha dit la Fiscalia General de l'Estat, el jutge que investiga el cas Leire. L'anterior fiscal general, diu la Fiscalia, era coneixedor de fins a dues reunions que va mantenir el que va ser la seva mà dreta i un altre membre del seu equip. Reunions amb integrants de la trama investigada per presumptament rebre pagaments del PSOE per sabotejar causes judicials.
4: I els Estats Units han llançat nous atacs contra l'Iran aquesta nit. Segons ha informat el Comandament Central, l'ofensiva és una resposta a l'agressió injustificada i contínua de l'Iran. Agències iranianes informen d'explosions a les illes de Qesm i Kish, a tocar de l'estret d'Hormuz i en ciutats del sud del país com Minab i Sirik. Les sirenes d'alerta també han sonat a Teheran.
0: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la seva compra una experiència fàcil i ràpida, us ofereix l'estat del trànsit.
3: I a aquesta hora ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, molt bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. Doncs podríem dir que tornen les aturades habituals en plena hora punta en aquesta xarxa viària, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Ara anirem a les rondes, que van especialment carregades. Comencem, però, amb la C31, que presenta bàsicament lentitud, quilòmetre, quilòmetre i mig, res de l'altre món, però vaja, sí que s'alenteix un pèl el trànsit de tram de Badalona habitual sentit Barcelona. Pot anar vivint aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, per tant, un tram de retencions que en principi no superaria el quilòmetre en aquesta Pota Nord. Com dèiem, les rondes sí que van carregades. En sentit Llobregat, per exemple, la ronda litoral amb les retencions gairebé entre Sant Adrià de Besòs i la zona de la Barceloneta, arribant a Ciutat Vella. Però és que la ronda de dalt també va molt plena a causa d'un vehicle avariat a Sant Gervasi, aturades ja des del nus de la Trinitat. Tornem a la ronda litoral, però en sentit Besòs. Anem a buscar el nus de la Trinitat. Doncs bé, ronda litoral amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Sant Adrià i aquest nus de la Trinitat. Acabem repassant la C58. És cert que bàsicament va carregada d'entrada a Barcelona, de sortida, algunes zones intenses, però sense més problemes. Per tant, de moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Ai, ai, multireformista. Allò que havia de ser una reforma de dos dies acaba sent de dues setmanes perquè cal canviar les canonades. Si les obres són lentes, si més no que la compra del material sigui ràpida. A Obramat hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. També pots comprar a Obramat.es amb lliurament en 24 hores o recollida en dues hores, on compren els professionals. Obramat.
3: I anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
7: Bon dia, hem despertat aquesta matinada i, de fet, aquest matí també de dijous amb força núvols a les comarques metropolitanes i amb alguns ruixats. Els més importants s'han produït al Vallès Occidental, 3-4 litres per metre quadrat, per exemple, a Rubí, també a Sant Cugat. En el cas del Vallès Oriental, entre el Baix Vallès i també la Conreria, les muntanyes de la Serralada Litoral, allà alguna pluja una mica més important, però de mica en mica aquests núvols s'han d'anar trencant. De fet, la tendència és que el sol sigui molt dominant i molt més majoritari a tot l'àmbit metropolità a partir d'aquest mig matí, migdia. Per tant, temps molt més obert, alguns núvols quedaran dispersos, sobretot a les muntanyes del prelitoral o de la serralada litoral, però ja diem, avui el temps acabarà sent molt més tranquil que no pas aquest matí. I la temperatura, suau, avui puja una mica respecte a ahir, per bé que el matí està despertant més fresquet i en els llocs en els quals hi ha plogut, la sensació és de força frescor a hores d'ara. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
8: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. El papa Lleó XIV ha fet una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que ha protagonitzat a l'església de Sant Agustí de Barcelona. Un esdeveniment en què ha participat la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc de Badalona i on també hi han assistit membres de la Fundació Ateneu Sant Roc, entitat que el pontífex va visitar fa més d'una dècada quan era prior general dels agustins. Durant el seu discurs, el pontífex ha advertit que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. A més, el Sant Pare també ha sorprès admetent que de petit no volia ser papa, ho ha fet contestant una pregunta d'un infant, però que amb el temps Déu va sentir el desig d'entregar la seva vida a Déu. Un discurs que ha començat en català i que a poc s'ha barrejat amb el castellà, però en el qual el pontífex ha posat èmfasi en la figura dels avis i àvies, demanant que no es normalitzi la soledat de la gent gran.
9: Los abuelos son muy importantes en la vida de la familia. Nunca deberían quedarse solos. A menudo ellos son los que cuidan a los niños mientras los padres van a trabajar. Y así, con cariño y dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo para que eche raíces en sus corazones y un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien.
8: A l'acte, els agustins de Badalona han aprofitat per fer-li entrega, Lleó XIV, d'una pintura de l'església de Sant Agustí. A canvi, han rebut una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que han compartit, han intercanviat unes paraules en què Lleó XIV els ha transmès els seus records sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc. Una trobada que Denis Pineda, rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels agustins de Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
10: Muy personal, muy íntimo, él muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerdan su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
8: Per la seva banda, la Fundació Ateneu Sant Roc ha definit la trobada com a molt familiar i pròxima i ha afegit que els assistents s'han sentit molt còmodes. De fet, han participat més d'una norantena d'entitats catalanes que han estat testimoni del discurs del pontífex. També s'han posat exemples de situacions de famílies que viuen amb pocs recursos i asseguren que ha estat un esdeveniment molt didàctic. A més, afirmen que les paraules del papa han servit per dignificar la seva feina diària. Ho ha explicat el Salva Figuerola, el seu director.
11: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el Papa està en sintonia amb la feina que fa, es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar a treballar en aquesta línia. No? Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen i aquest nen li ha donat una carta al Papa.
8: Aquest acte al barri barceloní del Raval ha estat previ a la missa del Pontífex a la Sagrada Família, en què ha assegurat que la basílica és un signe d'unitat i concòrdia. Durant la ballada ha beneït la Torre de Jesucrist i ha definit la creu que la corona com un far obert al Mediterrani. També ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort.
2: Badalona Matí.

0: Un quart de nou del matí, en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. La líder dels comuns, Aida Llauradó, assegura que la regidoria d'Educació va impulsar durant l'últim mandat un protocol amb l'assessorament d'entitats socials. Defensa que el text hauria d'estar enllestit, però que per interessos polítics el govern d'Albiol no l'ha presentat. Els comuns es lamenten que no s'apliqui aquest curs.
1: La realitat és que aquest alcalde no actua, no està fent res, serveis socials no estan fent res, des d'Educació tampoc, i això és per una decisió política, perquè a nivell tècnic les respostes hi són, les propostes hi són, i del que es tracta és de treballar, d'avançar, de veure com funcionen les polítiques que es fan i d'anar-les millorant.
0: La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada a cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra.
2: No resolem els problemes i ostres, doncs si hem de fer que els nens de Sant Roc no hi hagi un facin campana un 80%, posem-hi recursos. No desmuntem el Consorci Badalona Sud com ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular. Aboquem recursos i persones i entitats i l'Ajuntament que estiguin casa per casa mirant el que passa. I això també s'havia fet en el passat. Que s'havia de millorar, segur, però l'alternativa no és desmuntem-ho tot i salvi-se qui en pueda. I torno a insistir, és que ell ho sap.
0: En el mateix sentit, Dolors Sabater, presidenta de Guanyem, ha defensat que calen polítiques estructurals i recursos als barris i ha acusat el govern local d'haver desmantellat el Consorci Badalona Sud, que era una eina eficaç, diu, per combatre l'absentisme.
3: Cal recordar que Albiol és l'alcalde que ha eliminat el Consorci Badalona Sud, que no ha posat una estructura paral·lela i que va dir en un ple que en un barri com Sant Roc s'havia de deixar d'invertir, un el barri més pobre de la ciutat.
0: A Badalona, Sant Roc és un dels barris amb major índex d'absentisme. Escoles com el Baldomer Solà, amb xifres molt elevades d'absentisme, van veure com, durant la pandèmia, l'assistència a les aules va caure a xifres històriques i el desembre de 2021 només el 40% dels alumnes assistia d'una manera continuada a classe. La xifra es va poder revertir gràcies a un treball intens de mestres i professors amb les famílies.
4: Badalona Matí.
0: I us ho dèiem en titulars, el PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons expliquen, existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. De fet, un article del periòdic alerta d'aquest informe, segons el qual la taxa hauria de cobrir el cost del nou servei de neteja, cosa que ara no passa. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. Els socialistes reclamen transparència al govern de García Albiol perquè expliqui què en pensa l'executiu d'aquest suposat increment. El líder del PSC, Fernando Carrera, defensa que és necessària una millora dels serveis municipals, però no pot anar a càrrec d'un increment d'impostos.
5: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
0: Doncs l'alcalde Xavier García Albiol titlla de surrealista la crítica del PSC, assegura que independentment de l'informe, que és del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Albiol insisteix que no hi ha voluntat d'incrementar aquesta taxa d'escombraries i insta el grup municipal socialista a sol·licitar al president Pedro Sánchez la retirada de la norma que, segons diu, obliga els ajuntaments a aplicar aquest impost.
6: Però si no li agrada la taxa, el que té que fer és parlar amb el Pedro Sánchez i que, tal com li estem demanant als alcaldes de tot Espanya del Partit Popular que retiri aquesta tassa des del govern, que és qui ens obliga a aplicar-la. Ells estan patint perquè diuen que hi ha aquest informe de l'any 2023 i no he pujat la tassa, vol dir que no tinc voluntat ni la tindré. No? És una miqueta surrealista.
0: Recordem que el nou servei de neteja de residus, que just s'ha de posar en marxa aquest mes, té un cost de 500 milions d'euros per als 12 anys de vigència. 8 i 20 minuts, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al Republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat. Àlex Montornès recorda que el 2024, amb García Albiol a l'alcaldia, a la ciutat es van produir 15.100 delictes, cosa que va suposar, diu, un rècord. Les dades de criminalitat del primer trimestre de 2026 apunten que aquí a Badalona es van produir 14.900 delictes, cosa que ha portat el Republicà a defensar que el model de seguretat de l'alcalde no funciona. Montornès s'ha mostrat preocupat perquè creu que la sensació d'inseguretat s'ha incrementat i ha reclamat a una Guàrdia Urbana més propera. També demana més autocrítica a García Albiol.
2: L'alcalde es fa trampes al solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havia hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model, em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui, la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
0: Durant l'entrevista, Montornès també ha parlat de les reformes dels mercats municipals i ha exigit al govern local conèixer el futur model del Mainón, ja que no comparteix la idea d'instal·lar també restauració per atraure clients. Respecte al projecte de remodelació del mercat de Llafí, el Republic assegura que s'està perdent l'oportunitat d'afegir un equipament esportiu a la reforma. Montornès apostaria per ubicar el mercat en una planta, però aprofitar el desnivell de terreny per construir un poliesportiu en un districte, diu, densament poblat, com és el de Llafià.
4: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.

0: I canviem de tema perquè l'Institut Josep Carreras acull des d'aquest dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica. Ara us ho expliquem. L'estudi d'aquesta branca s'ha impulsat en els últims anys per la seva vinculació a nombroses malalties, especialment el càncer. La trobada al Centre d'Investigació Badaloní compta amb alguns dels principals experts d'arreu del món. L'epigenètica és la branca que estudia els canvis que es produeixen en els gens sense alterar la seqüència d'ADN. Entendre com funciona serveix per desenvolupar tractaments per les malalties a les quals s'associa, com el càncer i especialment la leucèmia i els linfomes. Des de fa dècades ja existien teràpies epigenètiques en aquest sentit. Ens ho ha explicat en José Luis Sardina, investigador de l'Institut Josep Carreras.
1: Genes que como consecuencia de una mutación, una alteración en la secuencia en una célula de nuestra sangre, hacen que esta célula pierda el control y empieza a proliferar descontroladamente, lo que haces es, con estos tratamientos, estos agentes hipometilantes, reduces esta expresión de estos genes y entonces se activan otros genes diferentes que hacen que esa célula vuelva a control.
0: La cinquena edició de la Conferència Internacional d'Epigenètica Clínica ha reunit a Badalona uns 170 professionals del sector provinents de més de 30 països diferents per presentar i debatre els últims avenços en aquest camp. Per l'Institut Josep Carreras, ser la seu d'aquest congrés suposa un reconeixement internacional a la feina feta pel centre en aquest àmbit, alhora que li dona més visibilitat.
1: Es un reconocimiento al trabajo realizado en el instituto y por otro lado están asistiendo en el día de hoy investigadores de hasta 30 países diferentes, algunos vienen de China, tenemos gente de Japón, de Estados Unidos, de Australia. Todo esto es visibilidad por parte del instituto y algo que cabe destacar también es que todo está organizado en Badalona.
0: Durant les tres jornades, el Congrés abordarà alguns dels grans reptes actuals de l'epigenètica, des del seu paper en el càncer i altres malalties, fins al desenvolupament de noves tecnologies i estratègies terapèutiques. Alhora també explorarà la relació entre l'epigenètica, l'envelliment i les cèl·lules mare. I l'Hospital Municipal de Badalona incentiva les persones a donar sang i medula òssia per salvar vides. Durant tot el dia, el centre va organitzar ahir una jornada de donació que ha comptat amb el testimoni de la Sandra Pérez, una pacient diagnosticada de leucèmia fa gairebé 3 anys que ara pot viure gràcies a la donació de medula òssia. Cada dia es necessiten, per garantir la seguretat dels pacients, 1.000 donacions de sang a Catalunya i cada vegada més donacions de plasma. L'any passat es van diagnosticar 6.000 casos de malalties a la sang, com la leucèmia. El 2023, una de les afectades va ser la Sandra Pérez, qui va ingressar a l'Hospital Germans Trias i va curar-se gràcies a un trasplantament de medula òssia. La pacient ha animat els ciutadans a fer la donació per, en un futur, ajudar a salvar vides com la seva.
2: I jo volia animar la gent d'entre 18 i 40 anys a fer-se donant de medula òssia, ja que és una prova molt, molt senzilla, que és una analítica, el que tens que estar unes quantes horetes. T'atreuen la sang, la filtren amb una màquina i la retornen un altre cop. Potser et trobes com una mena de grip uns dies, però després ja pots fer vida normal i li salvaràs la vida a alguna persona com jo.
0: Només un de cada 4 casos té una donació compatible per fer un trasplantament. El metge dels equips mòbils de sang de l'Hospital Municipal, en Joaquim Pàfila, ha explicat quins acostumen a ser els motius pels quals una persona no pot donar.
3: L'exclusió més habitual és per hemoglobina baixa, que pot ser per anèmia, i clar, el donar sang podria empitjorar-la i per tant és millor esperar. D'altres són viatges, per exemple, a certs països on pot haver-hi malària o altres malalties, endoscòpies com colonoscòpies, gastroscòpies, algunes malalties.
0: També han volgut reivindicar la importància de les donacions de sang, així ho ha asseverat la infermera al Banc de Sang i Teixits, la Miranda Fernández.
4: És de suma importància perquè no te das cuenta de la falta y la necesidad que hay de las donaciones para poder abastecer no solamente al hospital, sino fuera. Es decir, nosotros en Cataluña extraemos la sangre y con una bolsa de sangre podemos salvar 3 vidas.
0: Els professionals sanitaris confirmen que les donacions de sang i plasma es poden fer alternades. Una de sang es pot fer 3 vegades l'any, mentre que una de plasma cada 15 dies. I abans de passar a plana cultural, us expliquem que Badalona serà aquesta tarda l'epicentre de la indústria de l'automoció en acollir la 8a edició del Meeting d'Auto. Es tracta d'un acte amb ponències i lliurament de premis on es poden conèixer les estratègies d'un sector que factura a Catalunya més de 20.000 milions d'euros i dona ocupació a més de 40.000 persones. Organitzat pel clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, el Meeting d'Auto començarà a les 3 al Badalona Centre Internacional de Negocis. Ara sí.

0: El Museu de Badalona acollirà avui dijous una taula rodona sobre la transició a la ciutat en el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda amb entrada lliure i aforament limitat i estarà moderat pel periodista i ex-treballador d'aquesta casa, Miquel López. Hi participaran diversos testimonis, historiadors, especialistes, com l'activista veïnal Juanje Guerrero, l'Alvarina Fernández, membre de la primera AMPA de l'Escola Llibertat, l'historiador José Miguel Cuesta i el catedràtic emèrit Joan Villarroya, que abordaran el paper del moviment veïnal i social en el pas cap a la democràcia al Barcelonès Nord. I la sisena edició del Badabandes aterra ritme de pop, de rock i de rap al Teatre Margarida Xirgo. Fins a 110 alumnes de 6è de les escoles Antoni Botey i Lola Anglada han pujat a l'escenari per interpretar les cançons originals que han creat durant el curs. Durant tota la primària, els alumnes de les escoles participants han adquirit competències musicals. En aquest procés d'aprenentatge, els mestres han actuat com a guies. Musicalment, hi ha nens i nenes de tota mena. Alguns han tocat algun instrument, mentre que per altres ha estat la primera presa de contacte. Cada infant s'ha situat davant l'instrument amb què se sentia més còmode per compondre i defensar la cançó. Tot i que el procés no ha estat fàcil, ja que han sorgit dificultats com bloquejos creatius o diferències d'opinió, el resultat final i l'experiència ha estat positiva, diuen. Ens ho han explicat la Noelia Torres, mestra de l'escola Lola Anglada, i Suhaila García, alumna de l'Antoni Botey.
1: És un aprenentatge per tothom, i no només de música, sinó també d'altres matèries, ja que la música embarca, no?, molta transversalitat, des de la lletra fins, bueno, el poder treballar conjuntament i treballar aspectes ciutadans, no?, i de cooperació entre ells molt importants.
2: És que primer teníem com que íbam a fer altra música i tot això, però després ens va costar molt fer la lletra, ara amb el grup que menys avançat està bé, però després hem sigut el que més avançat, està bé.
0: El Badabandes marca el final d'etapa de primària i així ho han remarcat els alumnes de les dues escoles. La majoria de les cançons se centren en els records que s'emporten i els vincles que esperen mantenir més enllà de l'escola. Tanmateix, altres grups han optat per abordar temàtiques com l'estiu o també l'assetjament escolar. Així ho expliquen els diferents alumnes de les escoles.
3: Aquests dies que hem estat practicant ha estat molt divertit i ens ho hem passat bé, hem rigut i hem pogut aprendre com compondre una cançó.
4: A l'ESO, quan arribem, potser que ens separem, però dona igual perquè ens seguirem quedant i trucant. Òbviament la recordarem perquè és com som els amics de sempre i això ens ha fet com agrupar-nos més.
0: Doncs a ritme de diferents estils, un total de 15 grups han pujat a l'escenari mentre el públic s'ha entregat a les actuacions dels infants. A més, en aquesta ocasió també han actuat l'Escola de Música Moderna de Badalona i la Botey Band, el grup musical de l'escola Antoni Botey. Deixem la música perquè el Conservatori Professional de Badalona ofereix tallers de música per nadons per despertar-los al llenguatge musical que adquirim de manera innata des que naixem. A través de diversos sons, els nadons i les seves famílies enforteixen vincles amb la música com a fil conductor. Ens ho explica la Raquel Moreno.

0: Només començar la sessió es crea un ambient sonor, enriquidor i calmat tant pels nadons com per les seves famílies, les quals participen activament d'aquests tallers que es duen a terme durant 3 mesos, una a la primavera i l'altra a la tardor. Durant 10 classes, els més menuts van absorbint el llenguatge musical a través de diverses sonoritats, com la veu, el piano, l'ukelele i la petita percussió. Ous, maraca, picarols, triangles i materials com mocadors i pilotes que ajuden a visualitzar el moviment de la música completen les sessions. N'ha parlat la professora de música de primera infància del Conservatori de Badalona, Maria Guirado.
1: Començar a despertar el que diem l'oïda interna, que és aquest entendre la música, tota la intuïció musical que tenim, no? De la mateixa manera que aprenem a parlar nosaltres, la llengua materna, no? Escoltem, absorbim i a poc anem reproduint, imitant, fins a emetre els nostres sons. Doncs amb l'aprenentatge de la música passa exactament igual. Els nadons responen als estímuls musicals, no? I treballem una cançó, llavors ells a poc van responent musicalment també, o amb el cos, perquè també hi ha molt de moviment.
0: Mares i pares ho viuen com una manera íntima i amable d'acompanyar la criança compartida amb altres famílies a través de la música. Una experiència, diuen, que enforteix els vincles amb els seus infants en un espai acollidor i tranquil. Escoltem la Marta Chalé i en Pau Planelles, participants dels tallers.
2: Els aporta l'estimulació en aquest moment quan és un nadó tan petit, no? I després també aprendre a expressar els seus sentiments d'una manera, diguem, més amable i a poder-se desenvolupar com a persones a través de la música i a través de l'art, i de trobar-te amb altres famílies que estan passant pel mateix moment, no? També és una manera de fer-se companyia a través de la música en aquests mesos que estem creant els nostres nadons.
3: Només escoltar l'ukelele ja es posa contenta i ja sap una mica el que vindrà festa, no? Tota l'estona ha estat rient, tot i hagi dormit més o menys. Consisteix molt en l'acompanyament en el cos, o agafar-los i balancejar-los. És música i moviment, no? Ha sigut com el moment d'estar les dues. El fet de tenir una gran, trobar un moment per tenir aquest moment delicat, íntim amb la teva segona, ha sigut molt especial.
0: Els tallers de música per a nadons a 0 a 3 anys es reprendran de cara a la tardor d'octubre a desembre i a la primavera de l'abril al juny. Sessions de petit format amb poc més d'una desena d'infants per treballar de manera individualitzada, segons assenyalen des del Conservatori.

0: Ramon Durán, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
2: Badalona Matí, Esports.
0: Quin partidàs ahir el de la penya i quina pena, Ramon.
1: Si et parlo des del punt de vista personal, em puc dir que aquest partit, en el meu top 5, no ho sé, però en el top 10 de millors partits que he vist mai, segurament estaria aquest. Segurament, sí. A veure, dels últims anys, jo és que no recordo un recital ofensiu tan bèstia de tots dos equips, no? I a més el Joventut, que jo crec que va jugar amb una maduresa i un saber estar contra tot un València, un dels quatre millors equips d'Europa. Per tant, ara mateix, doncs, jo crec que la penya està a un nivell que fins i tot m'atreviria a dir que el partit d'ahir, veurem si no marca un abans i un després des del punt de vista del desenllaç final de la Lliga, perquè és evident que aquesta derrota per un punt de diferència a València fa que ara tu hagis de guanyar tres partits al València, que no és impossible, la penya ho ha demostrat, i si la penya aconsegueix, jo crec que en aquests moments mantenir aquest nivell, veurem què és el que passa. Però, en tot cas, la feina de l'equip va ser brutal, és per sentir-se orgullós, i així ho manifestava el tècnic del Joventut, Dani Miret.
3: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
1: El partit va acabar 105-105, que això ho diu absolutament tot, eh? Un partit que quedi empatat amb més de 100 punts tots dos, i després de la pròrroga, 118-117. Mm-hmm. Per tant, doncs, impressionant, eh? Sí. Un Joventut infal·lible amb Hackenson, Ricky Rubio, Parker, en definitiva, doncs, que tothom va contribuir, i en el temps afegit, recordem que es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Es va protestar una falta que no es va xiular. Escoltem la valoració també d'Adam Hanga.
4: Nadie gusta perder, pero como he dicho, el amistoso ya no está perdido. Tenemos que volver a jugar en Badalona también, y ahora podemos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos por el siguiente.
1: Doncs la penya, que ahir va tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar en dos autocars, demà encara seran més, demà encara seran molts més, perquè demà ja amb el cap de setmana. Clar. Seria molt maco aconseguir la victòria demà i forçar dos partits a Badalona.
0: Doncs a veure si és possible. I parlem del Badalona Women. Ramon, ahir sabíem que havia renovat a Itzi Pinillos i ara sabem que també ha renovat Cristina Cubedo.
1: Sí, una jugadora que ha estat titular indiscutible a l'equip de Mar Ballester. Això sí, es va lesionar i la va mantenir apartada del terreny de joc uns partits. Molt influent en el joc aeri, Cubedo destaca tant en l'apartat defensiu com en la faceta ofensiva, sobretot en les jugades a pilota aturada. La jugadora s'ha mostrat molt il·lusionada en continuar defensant la samarreta del Badalona Women.
5: Al final, el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
1: Doncs una Cristina Cubedo que complirà el seu

0: hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Comencem el repàs amb la imatge del dia i avui mirarem cap a Barcelona, no? Cap a la Sagrada Família.
2: Cap a la Sagrada Família i cap al cel, perquè ens quedem amb aquest espectacle de llum, música i drons que va tancar la inauguració de la Torre de Jesús, la més alta de la Sagrada Família. Com veiem en les imatges, doncs aquest va ser un dels moments culminants amb una imatge d'Antoni Gaudí feta amb drons dalt del cel que mirava cap al temple la projecció de... Perdó, i es va projectar també un missatge de l'arquitecte que deia primer l'amor, després la tècnica. Va haver-hi també una traca final feta amb pirotècnia i un gràcies al cel sobre els aplaudiments del públic. Aquest espectacle doncs arribava després, com tots sabeu, de la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, la més alta del temple, de 172 metres, convertint-se en l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Doncs bé, ja poc més podem dir, sí, de la visita del Papa a Catalunya, perquè ara
1: se'n va cap a Canàries.
2: Marxa cap a les Canàries.
1: Uh-huh. Aquest matí, no? Marxava. Doncs això, marxa cap a les Canàries per complir el compromís de Francesc, que diu, amb la crisi migratòria.
2: Sí, Lleó XIV acaba a les Illes Canàries, el primer viatge que fa Espanya des que és papa. Una visita de 7 dies en què ha combinat tant el vessant polític i institucional, sobretot a la primera parada a Madrid, com l'apostòlic i social, que són de fet la raó oficial del viatge del pontífex, que no ha vingut com a cap d'estat del Vaticà, sinó com a líder de l'Església Catòlica. La visita a Catalunya, com ja sabeu, ha estat carregada de simbolisme en tots els actes oficials en els quals ha combinat català i castellà, des de la benvinguda i l'humília a la catedral de Barcelona, on va lluar Catalunya com a terra d'acollida, fins als actes multitudinaris de l'estadi Lluís Companys, Montserrat o la Sagrada Família. La crida a l'acollida i la integració amb dignitat i humanitat ha estat un dels missatges més repetits pel pontífex i és el missatge clau del viatge a les Canàries, on visitarà centres d'acollida de migrants de Les Palmes i Tenerife per conèixer la realitat migratòria.
1: Uh-huh. I a tot això, mentre el papa encara era a Barcelona, mataven d'un tret un home al carrer Balmes, davant la comissaria de la Policia Nacional.
2: Així és, els Mossos d'Esquadra investiguen els fets que han passat cap a les 10 del matí d'aquest dimecres, a plena llum del dia, com deies, davant de la comissaria de la Policia Nacional, l'encreuament amb el carrer de la Granada del Penedès, una zona molt transitada. Al lloc s'hi han desplaçat agents policials de diversos cossos, també la policia científica per recollir indicis i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La comitiva judicial s'ha desplaçat a l'escenari del crim abans del migdia per procedir a l'aixecament del cadàver i el jutge ha decretat secret d'actuacions. En paral·lel, els Mossos han trobat l'arma del crim, un carregador i bales en una parada d'autobús a la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bici que portava l'agressor, que ha pogut fugir. Per localitzar-lo, els Mossos ja tenen la imatge del presumpte homicida captada per una càmera de seguretat. Els investigadors mantenen obertes diferents línies d'investigació pel que fa al mòbil del crim, entre elles la possibilitat que es tracti d'una revenja vinculada al crim organitzat o al tràfic de drogues.
1: Doncs la consellera Núria Parlon ha demanat agreujar les penes per tinença d'armes, mentre els sindicats de Mossos reclamen canvis per enfrontar-se al crim organitzat.
2: Sí, reaccions a aquest assassinat, podríem dir, aquest homicidi al ple carrer a Barcelona. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha subratllat aquest dimecres que la violència amb armes de foc no ha de tenir cabuda a Catalunya i ha defensat la necessitat d'agreujar les penes per tinença il·legal d'armes. Parlon ha lamentat que els fets com els d'aquest dimecres a Barcelona afecten la percepció de seguretat i entelen les bones xifres fruit de la bona feina, ha dit. També ha afegit que es comprometen amb la investigació i la coordinació policial, però també es reafirmen en la necessitat d'agreujar les penes per tinença il·legal d'armes. Per la seva banda, els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment de tirotejos a Barcelona en les darreres

0: setmanes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen i no negar l'increment d'inseguretat a la capital catalana, diuen.
1: I també trobareu a la premsa que USTEC no assisteix a la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i reclama un veritable espai de negociació amb propostes concretes, diuen.
0: Sí, USTEC no ha assistit, com deies, a aquesta reunió convocada dimecres pel Departament d'Educació amb la consellera Esther Niubó. En un comunicat, el sindicat ha reclamat al govern un veritable espai de negociació amb propostes concretes. En concret, ha demanat a l'executiu que faci arribar formalment una proposta que pugui ser analitzada col·lectivament i que permeti convocar un espai de negociació real, sense vetos, diuen, i amb voluntat efectiva de donar resposta al conflicte. Afegeixen que el missatge del col·lectiu ha estat clar fins ara, cal anar més enllà, diuen, i ha afirmat que ara toca escoltar els treballadors de l'educació i donar resposta als aspectes en què no s'ha avançat prou. Fons del departament han assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que en un primer moment el sindicat havia confirmat l'assistència a la reunió, però que més tard van informar que no hi anirien.
1: I el govern mantindrà les restriccions per pesta porcina africana a Collserola, almenys fins a finals d'estiu.
0: Així ho han assegurat fons del Departament d'Agricultura després de la reunió aquest dimarts que ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per les mesures. Entre aquests hi havia el de Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar sobre la taula l'opció de fer proves pilot amb reobertures controlades en determinats espais, un plantejament, però, que ara per ara no té calendari ni emplaçaments específics. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà canvi fins passat l'estiu.
1: I també trobareu avui a la premsa que la Fiscalia General de l'Estat confirma dues reunions amb l'advocat de Cerdán i Leire Díez.
0: Sí, la Fiscalia ha informat al jutge que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, i l'exmilitant socialista Leire Díez. Segons la Fiscalia, Díez va tenir un paper menor en aquestes reunions i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril de 2025 i l'advocat va traslladar al fiscal l'existència de fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir una rellevància penal. Des de l'Associació de Fiscals han mostrat en un comunicat la indignació profunda per aquestes dues reunions. El col·lectiu explica que fins ara ha optat per sol·licitar amb discreció a la inspecció fiscal que aclarís els fets i determinés responsabilitats en cas que fos necessari, però afegeix que les explicacions rebudes de la Fiscalia General de l'Estat són insuficients i deixen sense resposta qüestions essencials.
1: I també el Partit Popular demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, perquè s'ha quedat sola, diu, defensant el nou Estatut Marc de la Sanitat.
0: Així és, els d'Alberto Núñez Feijóo subratllen a més que aquest dimecres a la Comissió Interterritorial de Salut totes les comunitats autònomes, incloses les tres socialistes, s'han oposat a la iniciativa. Asseguren que només Catalunya ha intentat salvar la cara de la ministra García, diuen, i afirmen que d'aquesta manera demostren que Salvador Illa ha convertit aquesta comunitat en la crossa de Sánchez. El Partit Popular critica que García hagi aprovat al Consell de Ministres un avantprojecte de llei de reforma que no compta amb el suport de les parts afectades. Per la seva banda, Catalunya demana respectar les competències després de desmarcar-se del Front Comú per reobrir el diàleg amb els metges.
1: I un apunt internacional, Sílvia, segona nit d'aldarull, xenòfobs a Belfast, mentre la família del ferit a ganivetades crida a la calma.
0: Doncs sí, moviments d'extrema dreta han senyalat habitatges incitant nous atacs xenòfobs com a resposta a l'agressió a ganivetades d'un home en ple carrer aquesta setmana. Amb missatges com "uneix-te a nosaltres aquesta nit a les 7 del vespre", agitadors d'extrema dreta feien una crida a la mobilització amb una llista d'habitatges on suposadament viuen migrants, assenyalats com a potencial objectiu de nous aldarulls a Belfast i als voltants. marcant el nom del carrer, el número i el codi postal. Veurem com avancen aquests aldarulls. Esperem que acabin aviat.
1: Vol repassar alguna cosa concreta de xarxes?
0: Doncs,
1: o anem a la proposta
0: cultural?
1: Anem
0: a la proposta, sí.
1: Vinga, proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: Què no ens podem perdre?
0: Doncs avui anem fins a la sala Razmataz, a la sala 2 de Razmataz, perquè allà podrem escoltar a Pablo Chil-E.
1: Serà... Chil-E.
0: Chil-E, fa un joc de paraules, jo crec.
1: Que és de Xile.
0: Crec que sí, tu t'hi
1: t'atabalo,
0: no m'atabalis, perquè no el conec aquest noi i no puc donar-te molts més detalls. Qui estigui interessat, avui a partir de 9:45 del vespre a la sala Razmataz.
1: Vinga, escoltem-lo. Escolta. Roger, pots buscar alguna cançó de Pablo Chil-E? Perquè sembla ser que no es pot escoltar.

Quin pla més meravellós, eh, meu, d'aquí de... intentant esbrinar què passa a l'ordinador. Ara sí. Vinga, Pablo Chile.

0: Ara sí, ja ho he arreglat.
1: Has arreglat?
0: Sí, és que em tanquen el so.
1: Ah.
0: Perquè sol no es tanca, això.
1: No ho sé.
0: A casa meva les coses també passen soles, a vegades. Vull dir, no, sol no, això no passa. La ressentia, no? Em deies, Roger, doncs això, en Pablo Chile, avui a la sala 2 de Razmataz, a partir de 2:15 de la nit. Gràcies, Sílvia. Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al repàs de les principals notícies del dia. Lleó 14 ha agraït el treball de les organitzacions socials a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. Ho ha fet en un acte en què hi ha participat també la Fundació Ateneu Sant Roc. El pontífex ha insistit en la necessitat d'assistir als més vulnerables, com la gent gran.
2: Sí, la visita al Raval ha estat una de les parades d'una jornada que culminava amb la solemne missa a la Sagrada Família, que com a colofó ha acabat amb l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús. Avui el papa visita les Canàries per complir amb el compromís del seu predecessor amb la crisi migratòria.
1: I en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen Xavier García Albiol de fer demagogia de la lluita contra l'absentisme escolar. Fons municipals asseguren, però, que estan a punt d'aprovar un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des de l'any 2014.
2: I el PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons expliquen, existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. L'alcalde Xavier García Albiol titlla de surrealista la crítica del PSC i assegura que la taxa d'escombraries no s'apujarà.
1: Encara en política, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat.
2: Sí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina a García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022.
1: I l'Institut Josep Carreras acull des d'ahir dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica.
2: I l'Hospital Municipal de Badalona incentiva les persones a donar sang i medula òssia per salvar vides en una jornada de donació aquest dimecres.
1: Badalona serà aquesta tarda l'epicentre de la indústria de l'automoció en acollir la 8a edició del Meeting d'Auto.
2: I en plana cultural, el Museu de Badalona acollirà avui dijous una taula rodona sobre la transició a la ciutat en el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
1: En cultura, la sisena edició del Badabandes ha aterrat a ritme de pop, rock i rap al Teatre Margarida Xirgo. Hi han participat 110 alumnes de sisè de diferents escoles de la ciutat.
2: I el Conservatori Professional de Música de Badalona ofereix tallers de música per nadons per despertar-los al llenguatge musical que adquirim de manera innata des que naixem.
1: En esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar el València. Els vertinegres es van cedir a la pròrroga per 118 i 117 en un partidàs, això sí.
2: I el Badalona Women que blinda la seva defensa amb les renovacions primer d'Itzi Pinillos i ara de Cristina Cubedo.
1: Gràcies a tot i fins després.
2: Fins després.
1: I anem al repàs de continguts. I comencem pel sumari del Badalona Matí, Sílvia.
3: Doncs començarem avui parlant amb el Col·legi Notarial de Catalunya perquè les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% aquest 2025 i han arribat al seu màxim històric. Això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatges s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. De tot plegat en parlarem amb la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, la Raquel Iglesias, a partir de les 9 del matí. També tindrem avui l'oportunitat d'entrevistar l'advocada d'Ànima Naturalis, Cristina Ibáñez, per parlar d'un cas judicial que ha marcat un precedent a Espanya en matèria de protecció animal, que té l'origen aquí a Badalona, amb uns fets que van passar l'any 2022 al barri de Canyadó i una sentència que marcarà segurament jurisprudència a partir d'ara en la protecció dels animals i la legislació vigent. En la secció de salut parlarem amb Badalona Serveis Assistencials perquè a partir del 16 de juliol el Centre Sociosanitari El Carme comença una nova etapa actualitzant el seu nom per reflectir un nou model assistencial que a partir d'ara doncs, funcionarà com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig de l'hospital i el CAP, que ens explicaran els propis professionals de Badalona Serveis Assistencials.
1: Doncs tot això serà aquí, al Badalona Matí, tot això i molt més des d'ara i fins a 12. Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
3: Fins ara.
1: Repassem, avui és dijous i, per tant, toca tertúlia esportiva també amb el nostre company Xavi Ballesteros. Bon dia. Sembla que no podem connectar amb en Xavi, així que passem a repassar l'actualitat d'avui, que serà notícia en Teixidor.
0: Hola, molt bon dia. Doncs avui ens aproparem fins al Centre Cultural de l'Escorxador, on hi seran més de 570 alumnes que entre avui i demà participen en aquest English Day a Badalona. D'altres qüestions que tenim sobre la taula, doncs parlarem de la taxa de les escombraries, sobre l'acceptació d'un jutjat de les proves per l'acceptació del cas dels camins rurals i d'altres qüestions. També a migdia ens aproparem fins al Bessin, on s'hi farà un míting d'automoció. En aquest cas comptarà amb la presència de directius d'empreses de Badalona del sector de l'automoció, com és el cas de la badalonina Aritex. I ja de cara a la tarda, doncs, ens aproparem fins al Museu de Badalona, on fan aquesta taula rodona sobre la transició a Badalona. I per fi ja cap al vespre, a l'Espai Betúlia, estarem a l'estrena del Festival Reafina, que ja afina els instruments, també.
1: Molt bé, que vagi bé. Adéu, Emma. Ja.
4: Badalona, les 9 del matí.
1: Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya en un 22% l'any 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge, cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. Això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatge s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Raquel Iglesias, ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Encantada d'estar aquí.
4: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: En certa manera, aquestes donacions són com una herència en vida?
5: Potser sí, perquè clar, la transmissió normalment és de pares a fills, i la voluntat dels pares és ajudar els fills a adquirir l'habitatge, i com que el necessiten en aquell moment, no s'esperen a la seva mort per fer-ho per successió. Però sí que és veritat que la voluntat dels pares majoritàriament és això, ajudar els fills amb el seu patrimoni, amb els seus diners, amb els seus estalvis, perquè els fills puguin adquirir la propietat del seu habitatge, que és el que volen fer en aquell moment.
1: De quin tipus de donacions estem parlant? El que ha incrementat és una donació econòmica, una donació de propietat?
5: Totes dues. La veritat és que l'augment és molt, molt, molt significatiu, però sí que és veritat que majoritàriament són de diners, però també n'hi ha l'augment també significatiu per d'habitatges directament, o sigui, propietats dels pares, que afortunadament en tenen més d'un, o sigui, el seu propi i un altre, pel que sigui, pels seus estalvis, o perquè a la vegada els pares també potser han heredat, i aquesta segona propietat decideixen transmetre-la al fill perquè pugui aquest fill emancipar-se i tenir la seva propietat.
1: Un increment que de quina manera podem xifrar? Pel que fa, per exemple, a les donacions econòmiques, quina és la mitjana
5: de diners
1: que es donen?
5: Clar, tot això potser està molt, molt influenciat pels beneficis fiscals. Realment la bonificació o la reducció més important és fins 60.000 euros, però potser depèn de la necessitat dels fills i dels estalvis dels pares. Clar, potser no poden ajudar tot el que volen, però sí que és veritat que les qüestions fiscals, doncs, es tenen molt, molt en compte, perquè fan més o menys atractiu aquesta donació.
1: I, per tant, entenc que menys de 60.000 euros és
5: la reducció,
1: menys diners a pagar, després, fiscalment. I pel que fa a les propietats, en quin tant per cent han crescut en els últims anys, la donació de propietats?
5: No tinc exactament, però em sembla que un 60% en els últims 5 anys, o sigui que això és molt, molt, és molt, molt, molt significatiu, i també demostra que hi ha una generació que potser té la possibilitat de fer aquesta donació perquè té més d'una propietat, però si no la... Clar, no sé què passarà en el futur, però de moment estem en una societat que la generació dels pares potser hi ha un percentatge que afortunadament té a la seva disposició, pel que sigui, una altra propietat i decideix que la transmet gratuïtament al fill
1: o filla. Això, potser, la previsió d'aquí a uns quants anys, no?, veient la dificultat dels més joves a accedir al mercat del lloguer, no pugui passar, no?, diguéssim, aquest ajut de pares a fills.
5: Clar, dependrà de la generació dels pares, o sigui, si arribem a una situació que la generació que ara mateix està ajudant els fills dintre d'uns anys no té aquesta possibilitat, doncs el problema serà més greu en aquest cas.
1: De fet, en els últims 5 anys, les donacions d'habitatge de pares a fills autoritzades a les notaries d'aquí a Badalona han augmentat un 188%. Clar. Això és una xifra molt important, no? A què es deu aquest augment tan destacat?
5: Doncs jo crec que això, a la dificultat dels fills d'accedir per si mateixos a la propietat d'un habitatge, busquen alternatives, i les alternatives doncs estan al seu entorn, potser, no? I si tenen pares, com dic, que tenen aquesta possibilitat, doncs decideixen ajudar el fill a avançar una mica el que dèiem abans, la futura successió, i que el fill o filla pugui començar a gaudir del seu habitatge, mm-hmm. emancipar-se i començar una vida independent dels pares.
1: Aquest és un fenomen generalitzat, podríem dir, a Catalunya, o sobretot es concentra en algunes determinades àrees? Estic pensant en àrees on el mercat de l'habitatge està més tensionat.
5: Clar, o sigui, tot això està molt, molt relacionat amb la facilitat o dificultat d'accedir al mercat de l'habitatge. En les zones més tensionades, en les que els preus són més alts, potser els estalvis dels joves no arriben a la... o no tenen suficients estalvis com per assolir tot sols les despeses, i la part que no pugui obtindre financiació suficient, perquè clar, la financiació, les entitats no financien uh-huh. el 100% del preu, o sigui, s'ha de tenir uns certs estalvis. Si no els tenen, les solucions s'han de buscar en un altre lloc, i estan arribant aquestes solucions uh-huh. alternatives.
1: I des d'un punt de vista notarial, com es fa aquesta operació? Quins són els impostos que hi ha sobre aquests donatius?
5: La donació es fa en escriptura pública, evidentment, s'ha de fer pels donants, pel donant o donants, per a mare o tots dos. L'ha d'acceptar en escriptura pública també el donatari. Normalment es fa, evidentment, en el mateix moment, però potser es fa una oferta de donació i després arriba l'acceptació, però el normal és que vinguin els pares i els fills contents per fer aquesta escriptura pública, i el termini per fer la liquidació de l'impost en període voluntari és el de 30, o sigui, s'ha de fer la liquidació en 30 dies següents uh-huh. de l'escriptura, i s'han de complir molts requisits per ser beneficiari dels beneficis fiscals: l'edat del donatari, el límit de l'import de la donació i els terminis. O sigui, si són de diners, s'han de fer en un moment determinat, l'escriptura s'ha de fer al cap d'un mes, i l'adquisició d'habitatge s'ha de fer ara, com a màxim 6 mesos, dintre dels 6 mesos posteriors a la transferència dels diners, o sigui, a l'entrega dels diners.
1: I heu detectat altres fórmules, no?, que s'hagin vist, diguéssim, doncs, empeses per aquesta dificultat d'accés a l'habitatge pel que fa a la donació o a la transmissió de patrimoni de pares a fills?
5: A intervius és que no hi ha moltes possibilitats, o sigui, o li donen o li venen. O sigui, podem buscar figures alternatives, però no estem detectant figures especialment... O sigui, el préstec també, el préstec personal també. Uh-huh. O sigui, hi ha pares que tenen més fills i diuen, bueno, jo t'ajudo, però m'has de tornar perquè tinc més fills i no tinc la possibilitat d'ajudar a tots de la mateixa manera. O sigui, uh-huh. els préstecs personals també són freqüents. Però ara estem parlant d'actes gratuïts, i el que hem detectat és clarament aquest increment significatiu, però d'altres figures, doncs això, o sigui, o pot ser onerós o gratuït, préstec o donació.
1: Segons els notaris, l'any passat el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya va ser de 2.628 euros. Aquesta és una xifra que, en el cas de la capital catalana, Barcelona, doncs s'enfila fins a més dels 4.500 Clar. Euros al metre quadrat, i en el cas de Badalona, els 2.900. No? Uh-huh. Veuen un escenari de bombolla immobiliària?
5: No, jo crec que són realitats molt diferents de la bombolla que vam patir fa uns anys. Jo crec que ara el problema és que no hi ha oferta, i per tant hi ha molta més demanda que oferta. La solució jo crec que està si aconseguim entre tots que al mercat hi hagi més oferta, i això supondrà una estabilització del mercat, jo crec. Però ara mateix el problema és una manca d'oferta claríssima.
1: Per tant, s'ha d'apostar per la construcció d'habitatge.
5: Creiem que sí, clar. Per assolir tota aquesta demanda es necessita la construcció d'habitatges, però un plan molt important, perquè això no és immediat. O sigui, ja anem tard, però bueno, s'ha de començar d'alguna manera per... Uh-huh. per assolir tota aquesta demanda.
1: Quines altres mesures pensen que poden ajudar, Fran, aquest augment de preus?
5: Doncs jo crec que això i que la societat i el ciutadà tingui com a prioritat viure a les grans ciutats. És a dir, tenim també l'estadística dels preus per metre quadrat i a 40 quilòmetres de Barcelona doncs, el descens és molt important, a 60, o sigui que els mitjans de transport juguen aquí un paper fonamental, perquè si algú pensa que vivint a 25, 30, 35 quilòmetres, per exemple, de Barcelona, pot arribar a treballar, si treballés a Barcelona, doncs es pot replantejar viure en zones menys tensionades, encara que també ho siguin, però menys tensionades que a Barcelona, Badalona, grans ciutats que tenen moltíssima pressió en aquest mercat de l'habitatge.
1: Per tant, ajudaria, no?, el tenir un bon desplegament de la xarxa ferroviària,
5: això
1: per exemple,
5: seria fonamental.
1: No? En segones corones, fins i tot terceres, per mirar de...
5: Això jo creiem que és fonamental.
1: Agilitzar aquesta mobilitat, sí, sí. No? El mercat immobiliari s'està moderant aquest inici de 2026 i el primer trimestre de l'any han baixat un 4% les operacions de compra-venda respecte al mateix període del 2025, no? Uh-huh. A què ho atribueixen, això? El preu pot ser un dels motius?
5: Potser sí, però jo creiem que esto, o sigui, si no canviem la projecció, cada vegada el problema és més gran. I, per tant, és veritat que cada vegada hi ha més demanda, menys oferta, els preus, per tant, estan molt més tensionats també, uh-huh. I les dificultats d'accés cada vegada són més grans. O sigui que creiem que la construcció d'habitatges és una necessitat imperiosa i la xarxa de transport també. I amb aquestes dues actuacions jo crec que es relaxarà molt aquesta tensió.
1: Deixem que li demani també per una altra qüestió, perquè els catalans demanen, hem llegit també amb diversos informes publicats recentment, 5 cops més informació sobre testaments solidaris que fa 5 anys, no? Com funciona aquest testament solidari i què és? Perquè els oients també ens entengui.
5: Doncs això és la possibilitat que té tot ciutadà de fer testament i de deixar tot o part o en les condicions que desitgi part del seu patrimoni o tot el seu patrimoni a favor d'institucions o determinades institucions que tenen objectes o finalitats solidàries i bueno, més humanitàries, fundacions, mm-hmm. associacions de tot tipus, amb tot tipus d'objectius. Sí que és veritat que hi ha una sensibilització cada vegada més gran vers aquestes finalitats i està incrementant el tipus de dispositiu testamentari a favor també. Jo crec que relacionat a vegades, no sempre, però a vegades, perquè hi ha persones amb un patrimoni potser interessant, però que no tenen un entorn familiar que sigui destinatari final d'aquest patrimoni. Uh-huh. I bueno, volen fer aquesta última disposició d'una manera totalment altruista i beneficiar algun tipus de fundació o algun tipus d'institució amb una finalitat doncs, social... i sí que és veritat que estem... Bueno, la percepció és que està augmentant i, clar, és molt, molt interessant i molt d'agrair, també.
1: Clar, saben si la demanda d'informació s'ha convertit realment en l'execució d'aquests tipus de testaments?
5: Com?
1: Es correspon la demanda d'informació diguéssim, l'execució d'aquests testaments?
5: Sí, sí, sí. Normalment, qui té aquesta inquietud no ho deixa només en informació. Sí que es trasllada a la disposició testamentària corresponent. El que passa és que això no ho sabem, o sigui, no es pot tenir aquesta informació fins que sobre el testament.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
5: Adéu.
4: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
2: Avui, 11 de juny, és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una patologia que pateixen 1.200.000 persones arreu del món. És la segona malaltia maligna més freqüent en homes i la cinquena causa de mort per càncer a nivell mundial. Els homes, a partir dels 45 anys i que presentin factors de risc, haurien de fer-se proves de detecció precoç, i és que 6.000 homes moren cada any a conseqüència d'aquest tumor.
4: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
7: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
8: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La penya en joc.
8: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
4: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya l'Ambròs Martínez, en Gavi Ramírez, en Marc Aluma i l'Isidre Sala. Què tal? Molt bon dia, com esteu?
10: Bon dia.
1: Avui us veig una mica afligits, eh? Si més no, uns quants. Isidre, tu, potser tu te n'escapes.
10: A mi m'agrada més el bàsquet, el futbol, no, però el bàsquet m'agrada.
1: El bàsquet t'agrada, sí. Doncs, per tant, comparteixes la pena que avui a la taula.
10: Sí. Sí, fa molta passar? Ràbia, fa molta ràbia.
1: Fa molta ràbia aquesta perda d'un punt només que es va escapar aquest partit, un partit molt intens també entre la penya i el València, i veurem què passa demà.
11: Complicat, perquè era una oportunitat. Jo crec que el Joventut va competir, jo els he vist bastant tots els partits de la temporada, va competir com mai amb un equip d'Eurolliga, i amb opcions, potser això són petits detalls, i al final, doncs, no sé, una jugada 2-1 del Han, que no fa el tir lliure, i aquella jugada, no sé què, vas a la pròrroga. Jo pensava que la pròrroga potser ens passaríem per sobre, però no, el Joventut va seguir competint, amb un Riqui excel·lent, i també, doncs, no sé, va sortir un jugador de molt talent com el Jabari Parker, que va enxufar algunes impressionants, i al final, detalls. Un partit espectacular, com deies, perquè, clar, 117 o 118 punts és una animalada. I no és que no es defensés, el que passa que el València, amb l'Ambròs abans ho comentàvem, juga amb una intensitat que et destrossa, perquè sí, no et deixa de parar.
12: Jo crec que ens van guanyar al final físicament. És a dir, estàvem rebentats, i després un partit tan llarg, tan intens, amb tantíssims punts... No, el del Riqui va ser... Jo poques vegades l'he vist jugant així. Molt xulo, molt divertit. Gràcies pel partit que ens van donar, però hauria hagut de durar un minut menys.
1: De fet, qui posava també en valor la feina de l'equip era el mateix tècnic, en Dani Miret, ho feia així.
13: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
1: Feia referència, a aquest desgast també que assenyalava l'Ambròs, físic i mental, que no hi ha temps, diguéssim, per refer-se. La recuperació ha de ser immediata.
14: Sí, sí, va ser duríssim, i jo, per desgràcia, coincideixo amb el Marc, que serà complicat el següent partit, no? que aguantar aquest ritme. I el València, el que passa és que té jugadors com el Montero aquest, que és que a aquest tio li hauríem de prohibir jugar al bàsquet, perquè és massa bo, i no, o sigui, aquest tio que marxarà a NBA ja, on sigui, sisplau, perquè a nosaltres han marxat les estrelles i no els hi marxa mai.
11: No, és bo que Montero té moltes ofertes d'equips d'Eurolliga, inclús de NBA, i no sé si podran retenir-lo.
14: Però, sobretot, el València és un dels equips...
1: De fet, no sé si el pressupost està al darrere, no?, de la resposta.
14: És un dels equips amb més pressupost d'Europa, el València.
11: No, i el que es demostra que ells tenen 10 o 11 jugadors a un nivell brutal. El Mur, que no juga gaire, és boníssim. És que jugadors que no juguen moltíssim són jugadors excel·lents. No.
12: Veurem els resultats finals, amb la final, si aquesta... era la final. És a dir, si els dos equips més potents, que jo crec que podria ser-ho, eren València i Joventut.
14: Jo tinc claríssim que si haguéssim guanyat, si hagués entrat el tir lliure de Cameron ahir, haguéssim guanyat la Lliga. Sí. O sigui, aquell tir lliure es podria haver fet guanyar la Lliga.
0: I participar a la Supercopa de Badalona com a campions de Lliga.
14: Participaríem dues vegades. Jugaríem amb dos equips. Un no com a anfitrió i l'altre com a campió.
11: No sé si em sembla que el Montero al final no va de tirs de dos, no, crec que no en va fallar. No fallar cap. No?
14: És absurd, o sigui, és
11: brutal.
14: És
0: Isidre.
15: No, hòstia, està bé. No, és igual.
14: A favor, no?
15: No, o sigui, s'ha perdut, bueno, tampoc no passa res. La gent ha disfrutat amb el partit, competeix, jo què sé, que és el que volem, no? Vull dir, no sé, no, tampoc no, cap drama.
11: Però aquí te n'adones del que deia Guardiola de competir a nivells. O sigui, jo ahir agafo, miro el partit i objectivament dius, avui València són duríssims i ens costarà molt. Però l'orgull de pertànyer i de seguir el Joventut amb un partit... És que vam competir a un nivell brutal d'intensitat i d'esforç de tothom i vaig veure un equip tots motivats, fent els tirs lliures, no fallant tirs lliures, pocs tirs així mal seleccionats i lluitant molt. Ah, el València t'exigeix tant que malgrat fer un superpartit amb un tant percent de 3, que vam tenir un tant percent de 3 espectacular, doncs no guanyes. I fas 117 punts a camp contrari, que normalment de cada 10 vegades 9 fent 117 punts sí. Guanyaràs. No?
14: I ser de la penya té molts inconvenients, però té un avantatge, que és que pots perdre aquest partit i ser feliç. Saps? O sigui, podem estar tots superfeliços havent perdut aquest partit d'un. Perquè...
12: Sí, però té un inconvenient, que és que els medis de comunicació, i no incloc Ràdio Ciutat de Badalona per descomptat, no es fan ressò mai de les bonances de la penya ni animen com animen altres equips catalans. I és important, i és greu, i no ens va a favor, això, perquè no estic queixós, eh? El que dic és que ens hauríem de posar les piles per intentar, no sé com, que els altres, que la gran majoria de medis de comunicació tractessin a la penya. Evidentment, el que passa és que té menys seguidors i pitjors resultats, i això és un bucle, un cercle tancat, que fa que sigui molt difícil sortir d'aquí. Però tot equip necessita el soroll mediàtic, el suport mediàtic, els comentaris de comentaristes experts, perquè fa que els jugadors se sentin més involucrats que mai i treguin partits com el que vam treure ahir.
0: Per això és tan important, connectar amb Ràdio Ciutat de Badalona, sí. Amb les retransmissions del company Xavi Ballesteros i tot l'equip.
11: No, però el fitxatge del Riqui ha canviat una mica això, perquè sobretot la CB, en els mitjans de comunicació de la CB, el Riqui, en tots... que s'ho mereix, en tots els resums es parla del Riqui. O sigui, el Riqui jo crec que li ha donat una dimensió al Joventut brutal, que a més té molt de mèrit, perquè tu arribes a les fases finals sense l'Antetòmic, que ha estat el teu referent durant molt de temps, i jugant tots, no? I donant un plus tots, perquè no tens el pivot allà de 30 minuts i que et feia uns números... Bueno, de fet, dels màxims valorats de la CB els darrers anys, i per tant, té mèrit, No?
15: Tenim que subvencionar uns quants periodistes i que ens facin una bona campanya.
12: Sí, hauríem de fer això. Resolutivo Regium, els hi regalem una botelleta cada matí, i que és d'aquí de Badalona.
15: A les Pedres del Ronyó.
12: A Pedres del Ronyó, sí.
0: M'agrada començar amb bon humor el dia. El que avui també arrenca és el Mundial de Futbol, amb el partit de Sud-àfrica i Mèxic, i que s'allargarà aquesta competició fins a finals de mes de juliol, que es posava, o que arrencava aquesta difusió també amb vinculació amb la ciutat de Badalona, de la mà aquell spot que es va fer a la pista verda del barri de Llefià. Entenc que vosaltres sereu més de bàsquet, no? Que no pas de futbol, però no sé si penseu que també una competició com aquesta, com la del Mundial, arrossega milers de persones, perquè fa afició, no? Milions.
14: Home, és una competició maquíssima, un Mundial. És una pena que el meu país no tingui selecció, no? Llavors el viu una mica en la distància, perquè al meu país no li deixen tenir selecció. I és una mica complicat gaudir d'un Mundial així. Però a banda d'això, jo crec que el que és realment destacable d'aquest Mundial són les restriccions i dels Estats Units els problemes que estan tenint equips per poder anar als Estats Units, i crec que ha quedat demostradíssim que els Estats Units no és capaç de conviure amb la resta d'estats del món i que no pot organitzar un mundial.
12: De fet, ja és Estats Units, Mèxic i Canadà, perquè ell sol... Ell sol... Sí, sí, estic d'acord. El que passa és que, clar, els mundials s'han d'anar fent, doncs, com l'Eurovisió, ara aquí, ara allà, un cop a cada lloc.
14: Ho has clavat, eh? És exactament la mateixa merda que Eurovisió.
12: Jo les Olimpiades les disfruto molt, per la tele i tal. Els mundials estan bé, però no els disfruto tant, la veritat. Soc molt poc futboler, jo disfruto molt poc del futbol. No m'agrada massa, és massa llarg el partit, i si poses a mirar un partit amb amics, doncs soc el típic pesat que parla de qualsevol altra cosa que menys del que està passant en el camp, no?
11: Jo del futbol... De futbol soc del Barça, tinc aquestes coses que ens passen alguns socis del Joventut, no? que som del Barça i de la penya, i quan juga el Barça de bàsquet, excepte quan juga contra el Madrid, crec que vull que jo vaig amb el Tenerife, per exemple, aquestes
12: contradiccions mentals,
11: temes mentals complicats de resoldre. En tot cas, a casa tinc els meus dos fills que són superfutboleros i que potser els hi preguntes tres jugadors de Curaçao i els saben, no? Que és una selecció superpetita. I en això que dèieu d'Estats Units, doncs home, mira, la prova és que hi ha un àrbitre somalí que no ha pogut entrar als Estats Units perquè diu que no sé què dels antecedents penals no quedaven acreditats. Jo crec que també això és una mica de posar una mica de... Jo estic aquí, eh? Vull dir, jo soc als Estats Units i jo, a mi, per molt que hi hagi un mundial, les meves normes d'entrada al país són les que són i no me les saltaré, no? En els impactes de publicitat, de dimensió, un dels mundials són una barbaritat a nivell d'impacte econòmic, no? No arriba als nivells, perquè són anuals, de les grans lligues americanes, que a nivell d'impacte, no?, de la NFL i companyia són brutals, però, clar, un mundial cada 4 anys, a més aquest que l'han fet amb molts més equips, doncs és brutal. A casa meva, el meu fill petit, que ja ara ha acabat fa 4 d'ESO, ja m'ha dit que, papa, jo em miraré gairebé tots els partits, eh? T'aviso, t'informo perquè ho sàpigues. O sigui, estan molt pendents a casa, sí.
0: Isidre.
15: És l'hora de tancar la tele i ja hem fotut 3 dies del papa i ara només ens falta això. Home, per favor. Tanqueu la tele, agafeu la cadira, aneu al carrer, us poseu a la fresca i parleu amb els veïns de coses, aneu a les places i ja està, i això està. És una menjada... de coco.
0: No et va aquest entreteniment en a tu, eh? Doncs mira, anem a parlar del papa. Posem-ne un altre, perquè ahir precisament el papa Lleó XIV es feia acompanyar per una norantena d'entitats, entre les quals es trobava també la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, amb un espai, diguéssim, del Raval, també, al barri del Raval de Barcelona, on assistien, com deia, membres d'aquesta entitat del barri de Sant Roc, i es posava de manifest, doncs, la necessitat d'assistir les persones més vulnerables, parlava de la gent gran, en parlava també d'aquesta trobada, doncs, el rector de la parròquia de Sant Roc, en Denis Pineda, però també el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, el Salva Figuerola, que definia la trobada com a molt familiar i propera. L'escoltem.
16: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el papa està en sintonia en la feina que es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar treballant en aquesta línia. Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen, i aquest nen li ha donat una carta al papa.
0: Deia que trobades com aquesta ajuden a dignificar la feina diària d'entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc.
12: Sí, és cert, és cert. No, aviam, hi ha opinions contradictòries. Jo crec que la majoritària és a favor de... Jo, de fet, ahir, l'empresa en què treballo és patrona de l'Abadia de Montserrat, i em va tocar representar l'empresa i estar allà dalt, i vaig tenir el papa a 1 metre... i durant bastanta estona, ell allà, jo aquí, però I la veritat és que l'ambient que genera al voltant d'una visita d'aquest tipus, que no és més que un espectacle, és una, aquí estic jo i veniu a veure'm, és unidireccional, tothom mira cap a un punt i aquest punt, si vol, que crec que ho va fer molt bé, perquè no hi ha hagut queixes, els catalans són molt queixosos amb les coses nostres, dic, aquest punt mirat, que és el Papa, si ho fa bé, pot acabar traslladant valors, cultura, temes d'actualitat a la resta de la gent, donant un missatge docent del que ell creu que ha de ser les coses i com han de ser. Si estàs d'acord amb com ell creu que han de ser les coses, doncs et sembla que tot està bé o que la visita ha anat bé. En el cas de que s'apropés a l'Ateneu de Sant Roc, que també anés al Raval a fer aquestes visites, bueno, no calia. Per tant, jo agraeixo que hagi tingut aquest gest. Tinc el dubte de si és una campanya de màrqueting o realment és un... No ho sé, Isidre. Igual aquest senyor realment demana a ell que vol apropar-se a la gent que està malament perquè els vol escoltar o que sigui. Però, és clar, tal com està muntat tot, és molt difícil escoltar...
0: De fet, aquesta visita a Sant Roc ja s'havia produït l'any 2016, quan era prior dels Agustins.
12: Sí, per això dic que probablement sigui ell que hagi dit, escolta, jo vull... I també vull anar a la catedral, com es diu, a l'Església dels Filipins, la Raval. Li diuen...
11: Sí, la catedral dels pobres, li diuen.
12: La catedral dels pobres, exacte. Bueno, el que vull dir és que celebro que ho hagi fet així... I a mi, inclús m'hagués agradat... És a dir, quan estàs a Montserrat, a dins de l'abadia, i veus que van llegir el rosari, que van cantar, com es digui, que van fer el rosari, i tota la litúrgia que hi ha al voltant, realment impacta, esclar, impacta. Tu estàs allà dintre i dius, fas petit, és, ostres, que xulo, és molt maco. Però esclar, també això em fa pensar... I l'acte de la Sagrada Família de la nit, que van ajuntar llums, càntics, un espectacle visual brutal al voltant també d'una litúrgia eclesiàstica, amb el màxim representant de l'Església Catòlica i Apostòlica Romana sentat en allà i veient-ho tot.
15: Una pel·lícula en Sorrentino.
12: Bueno, sí, però realment va ser impactant. Jo et reconec que estava amb la penya i amb la tele posada mirant les dues coses perquè volia veure com s'il·luminava la Sagrada Família per primera vegada i a nivell arquitectònic em va impactar. Va ser molt xulo. Ara bé, jo hagués preferit algú més, com l'Isidre deia. Ja que ell ve, anem a seure'ns tots a les places dels pobles i a parlar. I a explicar-nos els nostres problemes perquè precisament ve el Papa i li volem donar una llista de problemes que a tal barri de Badalona i a tal altre i a tal altre temps hagués preferit actes més socials. Jo abogo per tots aquells membres eclesiàstics que se'n van a fer tasques no publicitades a llocs missioners i companyia. Aquesta part de l'Església és la que a mi em toca molt la fibra, gent que voluntàriament s'hi posa i se'n va i ho deixa tot altruistament per ajudar els altres, que no pas aquesta màxima representativitat d'or, plata, brillants i no sé què.
15: Però és que, a més, em sembla que, no sé si recordo bé, però som un país aconfessional, no? Aconfessional, doncs no. No entenc per què paralitzen tot una ciutat i no que sé, no ho sé.
12: Perquè fixa que jo penso, això
15: ho fan anar. Entre ells, la gent que és d'ells, doncs molt bé, doncs em sembla molt bé, però hi ha llibertat de culte, no? Però no ho entenc encara, perquè hi ha tanta...
11: Perquè jo crec que, de fet, diríem que jurídicament, o per la Constitució espanyola, és un estat confessional, però té una tradició catòlica evident, l'estat espanyol i Catalunya, evidentment, també. I, per tant, malgrat que formalment som confessionals, aquesta tradició hi és.
15: Allò és que ets ateu i et cases per l'Església.
11: No, però jo vull... Que l'estat ho és de confessional. De fet, pocs estats són confessionals, l'Iran i algun altre més, però no Israel, però vull dir que la majoria d'estats del món no són confessionals d'una religió concreta. I, per tant, això, en teoria, és un signe de modernitat, però la tradició hi és. Jo crec que, en el que deia l'Ambròs, l'Església Catòlica són els reis de la litúrgia, De fet, han durat tants anys perquè la litúrgia és part de la seva manera de funcionar i no entendria jo una celebració sense litúrgia, que en això som molt bons o els millors, o dels millors. També vull posar en valor que crec que si comparem, que a mi sí que m'agrada a vegades comparar, per lo bé i per lo dolent, a l'estança del Sant Pare a Madrid o a Catalunya, doncs a Catalunya el tipus d'actes ha estat per mi molt millors i amb un punt, sobretot el tema de la Sagrada Família, amb un punt de brillantor i de fer-ho diferent.
17: L'estadi olímpic no sé jo, eh?
11: L'estadi olímpic no ho sé, tampoc no hi vaig anar, no... perquè jo no hi vaig... Ah, altra cosa és, només que és curiós, en un estat confessional, que vagi el Sant Pare al Congrés dels Diputats i faci un discurs en el qual es carrega 3 o 4 o 5 articles de la Constitució, l'eutanàsia, l'avortament, no sé què, una sèrie de coses que són lleis vigents a l'estat espanyol. És la gran hipocresia del tema, no? I que, a més, surti, per exemple, el líder de l'oposició i digui: ui, si ho subscric de dalt a baix.
17: Sí,
11: ah, vostè
17: sí,
11: ho subscric de dalt a baix? Bueno. Pues deu saltar no sé quants articles de la Constitució, no sé quantes lleis. Però és així, és la gran hipocresia, no? Perquè suposo que no queda bé pels votants, per exemple, del PP o de Vox, dir que el 80% sí, però hi ha un 20 o 30% del discurs que no hi estic d'acord, no? Bé, és així.
14: A mi, com a persona profundament atea, desperta sentiments oposats a vegades, no? O sigui, em sembla magnífic que vingui el Papa i que es reuneixi amb la seva gent i que es reuneixi amb la gent de la seva religió i tal, igual que em semblaria fantàstic que vingués qualsevol de qualsevol altra religió. Em sembla fantàstica la feina que fa algunes esglésies de base per suplir la manca de serveis socials i la manca d'atenció a la ciutadania de les administracions. I matiso només una cosa que ha dit el Marc, que ha dit: no em sembla bé que vagi al Congrés. Jo ja ho deixaria aquí. O sigui, a mi és que ja no em sembla bé que vagi al Congrés. O sigui, és que què pinta aquest senyor fent una missa al Congrés explicant tota la seva ideologia allà? O sigui, en quin moment...
11: Bueno, el van convidar, eh?
14: Per això et dic que en quin moment, de quina manera, en un estat confessional amb un govern teòricament d'esquerres, ha d'anar aquest senyor a fer un discurs, que després va fer un discurs d'extrema dreta, però potser això no ho sabien quan el van convidar, potser els va sorprendre i pensaven que parlaria dels pobres i d'això i de tal, i de la periferia, un mea culpa pels casos de pederàstia, sí? Però sorprenentment va fer un discurs d'extrema dreta. Però és que ja no l'has de convidar, aquest senyor, a un lloc on m'han de representar a mi. O sigui, és que la gent que hi ha allà m'ha de representar a mi, no a cap religió ni a res. O sigui, és que qualsevol diputat de Cuenca té més credibilitat que un papa que no l'ha escollit ningú, no? Bueno, l'haurà escollit l'Esperit Sant, i jo ho respecto que sigui el gran líder de la seva religió, però no ha de ser un referent moral per les democràcies o pseudodemocràcies com la nostra.
0: Anem a una altra qüestió, perquè avui hem tingut ocasió d'entrevistar just abans de la tertúlia de Raquel Iglesias. Ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, i parlàvem amb ella sobre les donacions en vida, una tipologia de donacions de pares a fills que s'ha disparat a Catalunya en aquests últims 5 anys, deien, un 60%, ha arribat en el seu màxim històric l'any 2025, i el motiu seria l'escalada de preus de l'habitatge, no? Cada cop són més els pares i fills que han d'ajudar els seus fills, per poder comprar-se un pis. I això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatges s'estiguin fent, o podria ser una explicació, s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Ella deia que cal insistir en la construcció d'habitatges, que hi ha molta més demanda que no pas oferta, al seu parer, i que cal incentivar també tot el desplegament, diguéssim, de la xarxa de transport públic cap a segones corones metropolitanes, on l'habitatge és més barat i s'hauria de poder garantir aquesta millor connexió també amb, diguéssim, la metròpoli, no? Diguéssim, l'àrea metropolitana de Barcelona. A tot això, l'altre dia també es feia públic un informe de l'Observatori de l'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, que per ajudar també a entendre aquestes dades, estima que només el 15% dels menors de 35 anys viu, diguéssim, per compte aliè, no? Vull dir que 3 de cada 4 joves amb feina no té capacitat econòmica per emancipar-se. No sé si coincidiu amb la recepta de la Raquel Iglesias, no?, que assenyalava aquesta necessitat de construir més immobles.
11: Bé, això a l'Ambròs... Per feina en sap una mica més. Jo només tres elements. Primer element, crec que s'ha demostrat que el sistema de... Com poses més habitatge al mercat, no? Com poses més habitatge, disposició d'habitatge, hi hauria moltes fórmules. Una es pot ser construir, l'altra podria ser potenciar els ajuntaments els canvis d'ús de locals determinats, que ha canviat també la manera de que tenim de comprar, i potser això seria una altra via. I el tercer punt podria ser que durant molts anys vam tenir un concepte d'accedies a l'habitatge privat al preu lliure, o si estaves ostensiblement fotut econòmicament, podries, si tenies sort, anar amb una llista i poder accedir a l'habitatge públic amb unes condicions X. En tot això, i jo crec que s'ha demostrat el fracàs, hi ha un, jo diria, la majoria d'un sector de la societat que no està ni molt fotut econòmicament ni té recursos per comprar tranquil·lament amb hipoteca o amb ajuda familiar o amb el que sigui, i que és transversalment la majoria de la gent que es troba en aquesta situació, i especialment els joves, no? Doncs això, fins ara, com que no hi ha hagut, jo crec, un pla d'habitatge global, doncs no ha funcionat. I després una altra cosa per mi que relleven les dades i que per mi és important és que hi ha molta gent que està donant diners, hi ha molts pares o avis, o quan reps en herència un habitatge dels avis, no sé què, per la incertesa jurídica, per la inseguretat jurídica de posar el pis en lloguer, per moltes circumstàncies, especialment a Catalunya, mega regulat i molt complicat, hi ha gent que diu, saps què, el pis de l'avi, que se'l quedi el net o la neta o qui sigui, encara que ens en pagui una part o no sé què, per

0: i que l'Estat ha de destinar diners per salvar un problema que fa que el 70% de les famílies de Catalunya estiguin en un règim gairebé de pobresa per culpa de que no poden pagar el cost de l'habitatge. Els ingressos del 70%, venia avui a La Vanguardia, del 70% de les famílies no cobreixen, o sigui, entren en pobresa cada cop que paguen el preu del seu habitatge, ja sigui hipoteca, ja sigui per lloguer. La cultura està subvencionada. La sanitat està subvencionada. El transport públic està subvencionat. L'educació està subvencionada. La cultura, he començat dient cultura, és menys que la resta, però ho està. L'habitatge no. L'habitatge no. Al contrari, està només regulat. O sigui, els polítics diuen, aquí hi ha un problema gravíssim, vaig a regular-lo. No vaig a posar diners, no. Vaig a regular-lo. Tinc uns ingressos descomunals gràcies a la construcció d'habitatge, perquè cobro impostos, i gràcies als propis habitatges, perquè cobro des dels ajuntaments també impostos pel fet de tenir un metre quadrat propietat meu, cada any, però no torno un duro a la ciutadania per ajudar-los a poder pagar els seus habitatges o a comprar els seus habitatges o a pagar els seus lloguers. Per tant, hi ha una hipocresia brutal per part de tots els partits des de fa 70 anys. En Franco va morir el 75, cap a 1950, ell va crear aquest sistema de los privados son los que van a hacer pisos, el Estado no va a poner un duro, solo dará ayudas a los privados que hagan pisos a nivel impositivo para que les salga mejor. I des de llavors fins avui seguim igual. Però ara s'ha revertit i diuen, aquell senyor del puro i el sombrero barret i la jaqueta, com jo porto ara, que és un promotor, com jo soc, aquest senyor és el dimoni, perquè ell, i només per culpa d'ell, tot el país està malament. Anem a regular l'activitat d'aquest senyor per prohibir-li tota una sèrie de coses. A Barcelona no pots fer un bloc de vivendes nou si no destines el 30% a preus regulats per mi a la baixa, protecció oficial, que calen tenir-los, però ho ha de pagar qui faci l'edifici amb els seus diners. No l'Estat. No ajuda en res. Què ha passat a Barcelona? Que no es fan habitatges. Que és un dels municipis on menys habitatges es fan a l'any a tota Catalunya.
1: Ajudes, per això, Ambrós repassava, i n'hi ha d'àmbit català, tant pel que fa al lloguer i també estatal, ho dic perquè hi ha les ajudes d'emancipació amb aquest préstec als joves.
0: Sí, però és que el lloguer té un problema gravíssim, pervers. És a dir,
1: ajudes per adults de 34 a 64 anys.
0: Limiten el lloguer. Què és el que passa? Que els pisos que es posen de lloguer són privats. Què fas tu si no cobreixes els gastos d'escala, el manteniment de l'edifici, el manteniment del teu pis com a propietari, i no permeten cobrir-ho amb el lloguer? Doncs te'l vens. El parc de lloguer s'ha reduït. Tot, ja va passar amb el Franco, és que va passar el mateix. Jo no entenc com els socialistes han pogut fer això, però va passar el mateix i la història es repeteix i ningú la mira. Es redueix l'oferta de lloguer, per tant, encara que estigui regulat, hi ha molta més gent que vol llogar, menys pisos per llogar, i qui guanya? Qui pot pagar més? Els expat, la gent que té més renda, perquè al final entres en lliure mercat. Esclar, és que el que haurien de fer és injectar diners, construir ells vivendes.
2: El que haurien de fer és regular perquè no entris en lliure mercat, perquè tenim, no m'intenteu convèncer, que hi ha arrendataris que viuen de les rendes o de tenir pisos, que és que aquesta pobra gent no arribarà a final de mes. Home, no m'intenteu convèncer d'això. O sigui, els preus dels pisos estan pujant d'una manera absurda. I no té sentit que un pis valgui al lloguer el doble del que valia fa 10 anys. Vale? Llavors, que algú m'intenti convèncer de que la culpa d'això és de la regulació i de que el que hauria de fer les administracions és
0: posar diners.
2: Donar diners als arrendataris, perquè encara els hi surti millor, m'explota el cap.
0: Haurien de fer ells els blocs de vivendes i ells llogar els blocs de vivendes.
2: Això ho podrem fer d'avui per demà?
0: El senyor Illa ha fet alguna cosa similar, que és, us cedeixo el solar, però posa tu els diners.
2: El que no podem fer és seguir construint. No

0: sistema de defensa.
1: Al que no podem fer, clar, bueno, aquí estem d'acord. No invertim en defensa, estem d'acord.
0: Ingressa 7.000 milions per impostos de vivenda. Per què no reinverteixes?
1: Que la regulació fa que s'entri en lliure mercat, perquè és que és tot el contrari.
0: El que trobo increïble és que
1: s'entra en lliure mercat perquè qui guanya... No, com que us convencin, no. Qui guanya, que em convencin, no. És qui ha de pagar el lloguer. O sigui, en el moment que jo he de pagar el lloguer el doble del que hauria de pagar fa 10 anys... Que no m'enganyin, que aquí algú s'ho està portant cru. O sigui, és que és així de simple. O sigui, és que no és tan complex això, no?
0: No, aviam, no, o sigui, l'Estat s'ho està portant cru. Que no ho veieu? Que és l'Estat qui no està invertint en una necessitat bàsica que té l'Estat espanyol.
1: El que s'està fent d'or, home, va.
2: Isidre.
3: Bueno, no, jo crec que ara l'amor canviarà, perquè ara quan es comença una relació tens que preguntar, i els teus pares com estan de diners? Perquè ens tindran que deixar i tindrem que tenir un pis gràcies als pares i es convertirà com a les societats medievals. No aniràs, no t'enamoraràs d'una noia pobra ni d'un noi pobre, perquè tothom voldrà anar-se'n amb les famílies que tenen diners i que tenen pisos per donar o diners per donar. Una misèria.
0: Excepte una misèria. Si l'Estat fes edificis pagats per ell sense privats pel mig, i m'estic tirant terra a sobre, estic dient, vull que l'Estat em faci la competència i no em deixi fer a mi aquestes obres.
4: La realitat és que l'Estat espanyol, a nivell d'habitatge públic, en tots els tipus de protecció, és dels pitjors d'Europa. Té uns índexs de fer habitatge públic que no se n'han fet en molts anys. I després també et dic, la Generalitat de Catalunya, jo crec que va cometre un error brutal de fer habitatge públic de propietat, que s'adquiria la propietat al cap dels anys. És a dir, no té molt de sentit moltes vegades. Jo crec que s'ha demostrat amb els anys que tot Sant Roc és un exemple, tot el barri de Pomar és un altre exemple, que hi ha gent que va comprar a uns preus X i la protecció durava 30 anys i quan va acabar la protecció vam fer una inflació allà brutal. Clar. En passeta, gent de Pomar va comprar per 1 milió i se'ls va vendre per 30. Clar. Això no té cap sentit, perquè a mi hi ha una cosa que és la gran hipocresia també de tots plegats, no? Ens queixem del preu de l'habitatge, però quan tu ara et diuen, mira, tu ara tens el teu pis, que te l'has acabat de pagar, així te'l vols vendre. Jo els dic, molt bé, doncs tu que ets un tio que estàs en contra de l'especulació, fes només un càlcul econòmic i no guanyis diners a la teva venda del pis. Home, què vols dir amb això? Dic, no, tu no t'estàs queixant de l'especulació, però tu per quan el vas comprar? I ara que te'l vendràs pel doble, no? Sí, clar, però ara me'n compraré un altre que em costarà més. Bueno, estaràs en aquesta
0: però
4: roda.
0: Especular és vendre el mateix sense donar-li valor afegit per un preu més alt. Mm. Aquesta és la definició d'especulació. Mm. Sí. Jo aquesta botella de plàstic la compro per un euro i sense fer-li cap transformació ni donar-li cap valor afegit, la venc per dos.
4: Sí.
0: Això és especular. Vendre un pis...
4: Al cap de 25 o 30 anys...
0: Al cap de 25 o 30 anys, si has tingut que mantenir-lo, etcètera, etcètera, no és especular. El que construir un bloc de pisos, comprar un solar, contractar una constructora, aixecar aquest bloc de pisos, pagar comercialitzadors perquè te'ls venguin, buscar-te els clients, parlar amb els bancs perquè els ajudin a tenir les hipoteques per d'allò, vendre aquests pisos, això no és especular. No. Això és crear un producte i vendre'l.
4: Hombros,
0: especular és comprar allò per 10...
4: Hi ha una altra cosa que és la gran trampa. Tu el que no pots pretendre que els promotors es dediquin a fer pisos i no guanyin diners.
0: Però llavors, vendre un cotxe és especular.
4: No, perquè em refereixo que si tu aquells diners, en lloc de fer un habitatge, fer un bloc, els poses en un lloc, en un fons d'inversió, i et surt més rendibilitat que fer un edifici, amb tots els riscos que suposa,
0: que
4: i tots els merders, no ho faràs. No ho faràs. No, però vull dir que això és una realitat, perquè quan l'administració pública, i jo en això sí que coincideixo amb l'Ambròs, no pots traslladar tota aquesta problemàtica als privats. No. Això és d'una irresponsabilitat brutal. I que no hi hagi un pacte d'habitatge que s'asseguin en una taula amb diferents sensibilitats, amb diferents... Però les mesures que s'han fet fins ara s'ha demostrat que no funcionen. I, per tant, s'ha de prendre una mesura estructural important, no?
1: Et poso un altre exemple de com si posar els teus diners a un lloc o a un altre et dona més rendibilitat. Al moment que tu tens la ferreteria dels teus avis, sí? La ferreteria de barri dels teus avis, i posar allà un local turístic o llogar-ho a una empresa d'empanadilles argentines el donarà més benefici que continuar el negoci, ens estem carregant tots els negocis. Doncs són coses que s'han de negociar, i això tot ve del preu del lloguer. tant del lloguer dels habitatges...
0: Això ve d'Amazon.
1: Lloguer dels habitatges...
0: Això ve d'Amazon i de que els locals xinesos...
1: Tant del lloguer
0: més barat a la ferreteria.
1: Com dels lloguers...
0: Això va tancar la ferreteria.
1: Tant del lloguer dels habitatges com dels lloguers dels locals, com dels lloguers que...
2: Els meus fills no han comprat un producte... Els meus fills no han comprat un producte en una botiga física.
1: Molt malament.
2: No, molt malament. Seran uns tios molt flipats de la vida. Però és una realitat així, i no els meus fills. Que quan jo alguna vegada els dic d'anar a una botiga a comprar, em miren, però què vols dir? I per mi és un drama, jo els dic, què vols dir? Però anem aquí, anem allà. I acabem anant, però que ells em miren, però que estem fent una cosa de boomer i dels 80. Perquè jo, en el meu mòbil, tinc accés, com deia l'Ambròs, amb l'Amazon, el que em dona la gana, o a totes les pàgines aquestes. I la manera de comprar, sobretot de la gent jove, és diferent. I això repercuteix en
5: la... Modifica també la fesonomia de la ciutat.
2: Del centre de Barcelona, clar. Per exemple, que jo hi treballo, doncs clar, ha canviat el tipus de botiga i la tipologia. I per això jo també parlava de que si tenim necessitats d'habitatge i tenim locals comercials o en edificis locals, doncs tècniques que es poden fer de canviar l'ús d'una cosa per destinar-lo a habitatge, que és el que et falta, i tens aquí una sèrie de locals comercials que en molts llocs no s'hi acabarà posant cap botiga, i no, doncs, això sí que és una opció.
5: Ara s'ha de valorar el risc, no?, de no caure en una ciutat dormitori.
1: Clar, és que estem convertint la ciutat, allò que deia de sortir al carrer amb la cadira i tal, és que és impossible ja, perquè és que ja no hi ha, és que no tenim res, o sigui, és que ja no hi ha vida als carrers, o sigui, molts carrers estan quedant autènticament deserts, i és una pena, ¿vale?, perquè estem perdent la ciutat.
5: Ja que hem acabat parlant de carrers, deixeu-me, si no voleu afegir res a aquest debat, que us demani també per la zona verda. Zona verda, que la primera que s'instaurarà a la ciutat de Badalona serà el barri d'Artigas, amb un consens en què ha arribat l'Ajuntament amb l'Associació de Veïns, i no descarta l'executiu doncs ampliar-la a altres zones, amb aquest estacionament regulat també a altres barris de la ciutat. No sé si penseu doncs això, que pot ser beneficiós implantar zones verdes en altres indrets.
0: Zona verda d'aparcament, eh?
5: Zona verda d'aparcament, sí, no d'arbres.
2: Que li han posat aquest nom perquè sembli una altra cosa, no? Potser.
5: Zona verda a l'asfalt.
0: He llegit el... Bueno, perdoneu, que estic parlant molt.
3: No.
0: He llegit aquest al detall, em sembla que és a 0,90 cèntims una setmana, si ets veí de la zona.
5: Són uns 45 euros l'any.
0: Uns 45 euros l'any, bueno.
1: El tema de les zones verdes i les zones blaves és que han d'estar molt ben planificades a tota la ciutat. O sigui, en el moment que tu poses una zona blava al carrer Martí Pujol, què passa? Pues que tots els carrers dels voltants es converteixen en llocs on hi ha cotxes sempre circulant i donant voltes per intentar aparcar per allà per no aparcar a la zona verda. Llavors, quan tu poses una zona verda, que té tot un sentit per la gent que ve una estona i vols un aparcament de rotació, has de complementar-ho amb unes zones verdes al costat pel veïnat, perquè el veïnat no hagi d'estar... perquè aquelles places no s'omplin de gent de fora, i que quan algú ve per fer un tràmit a l'Ajuntament 30 minuts, no l'aparqui, no estigui mitja hora donant voltes per no aparcar a la zona blava, sinó que et vegi forçat a aparcar a la zona blava i que la zona verda sigui pel veïnat. Aquesta planificació no s'ha fet, i a Badalona tenim zones verdes en diferents llocs, però no hi ha... Perdona, al revés. Tenim zones blaves a diferents llocs, però no tenim la zona verda que el complementa al costat, no? Llavors, jo crec que el que cal no és tant idees de ara posar una zona blava, ara posar una zona verda, sinó una planificació realista que contempli aquesta conjunció entre zona blava i zona verda, complementada amb aparcaments dissuasoris perquè la gent no entri amb el cotxe al centre, i al centre, al centre no vull dir al centre, al barri centre, eh? Aquí tenim un barri que diu centre, i el centre vol dir a les zones més cèntriques de qualsevol barri, sí?
5: Sí, o als passejos comercials,
1: que
5: no?
1: Que hi hagi aparcaments dissuasoris d'aquestes zones, que hi hagi un transport públic de qualitat que et permeti arribar a tot, i tot això necessita una planificació de mobilitat conjunta, i aquesta planificació de mobilitat, històricament a Badalona, no l'hem tingut.
0: Tota la raó.
1: Amb això sí que ens posarem d'acord.
0: Amb els pisos
1: no, veus?
0: Amb els pisos tertulians
1: sempre hi ha alguna cosa.
0: Hauríem d'estar fent manifestacions perquè l'Estat posés diners pels pisos. Ostres, que és que ens estan desviant la mirada.
2: Jo suposo que, a més, s'ha fet això, dius que és Artigas, això.
5: S'havia parlat també, veïns del Progrés havien demanat zones verdes, s'havia parlat de la possibilitat també al barri de Casagemes, però de moment, el que deia l'altre dia en aquests mateixos micròfons, la primera tinent d'alcaldia, Cristina Güera, és que em posaran allà on els veïns ho demanin.
2: El que passa que això és una mica complicat, perquè si vas per Llafià, precisament que Llafià té el gran problema que es van fer tots aquells habitatges amb molta densitat, però no hi havia aparcaments, hi ha molt pocs aparcaments a la zona de Llafià. Jo tinc la sensació que els cotxes aparcats per allà són dels veïns, o sigui que realment, en el fons, ja no hi caben els vehicles dels veïns mateixos, no? No és una saturació per gent...
1: La problemàtica d'Artigas és que està tocant a Sant Adrià, i llavors que el que volen és, m'imagino, que veïnat de Sant Adrià no aparqui en aquesta banda, i d'aquesta manera et treus la gent de Sant Adrià.
0: Si ets d'allà, et surt econòmic aparcar. Si no ets d'allà, pagues més car. Per tant, s'entén que la gent de Sant Adrià...
2: I si és de Sant Adrià, posa-li més car, no?
0: Si ets de Sant Adrià, pagaràs més car. Sí, bueno, de Sant Adrià...
2: No,
0: ets d'allà.
2: O de Casagemes.
0: O d'on siguis, o de Casagemes, o d'on siguis, sí. Llavors, si és per aquest cas, jo trobo correctíssim. És a dir, miri, a vostè li costarà 45 euros a l'any tenir prioritat absoluta per aparcar aquí, perquè vostè pagarà molt menys que els altres, que suposem que no vindran a aparcar perquè ho farem verd. És una mica l'explicació és aquesta.
5: Sí. Isidre.
3: No, res, no, si vols tenir bona salut mental, millor no agafis el cotxe per la ciutat, perquè et tornes boig, és impossible, i no saps on aparcar, què fer-ne. Que les famílies tenen dos o tres cotxes tots, aleshores això es multiplica i és, bueno, no sé.
0: Ja no, la gent jove està deixant de...
3: Sí, menys mal, doncs.
0: Sí,
3: perquè...
0: sí.
5: Ho hem de deixar aquí. Gràcies als quatre per haver-nos acompanyats, a veure si demà hi ha més sona amb el partit de la penya, que començàvem parlant d'això també. Vinga, que vagi molt bé el dia. Nosaltres tanquem la tertúlia. Espera, Ambròs, espera, no corris. Amb la música del bateria dels Manel, l'Arnau Vallvé, que és el segon component del Quartet Barceloní, que engega proposta artística en solitari, publicat Mentre el Monstre, i sona així. De seguida tornem amb informació local. Fins ara.

0: Aixecar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les preguntes complicades.
1: Les 10 del matí.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
3: El papa Lleó XIV ha fet una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que ha protagonitzat a l'església de Sant Agustí de Barcelona, un esdeveniment en què ha participat la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc de Badalona i on també hi han assistit membres de la Fundació Ateneu Sant Roc, entitat que el pontífex va visitar fa més d'una dècada quan era prior general dels agustins.
4: Durant el seu discurs, el pontífex ha advertit que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. A més, el Sant Pare també ha sorprès admetent que de petit no volia ser papa, però que amb el temps va sentir el desig d'entregar la seva vida a Déu. Un discurs que ha començat en català i que a poc s'ha barrejat amb el castellà, però en el qual el pontífex ha fet èmfasi a la figura dels avis i àvies, demanant que no es normalitzi la soledat de la gent gran.
5: Los abuelos son muy importantes en la vida de la familia. Nunca deberían quedarse solos. A menudo ellos son los que cuidan a los nietos mientras los padres van a trabajar. Y así, con cariño y dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo para que eche raíces en sus corazones y un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien.
3: A l'acte, els agustins de Badalona han aprofitat també per fer-li entrega a Lleó XIV d'una pintura de l'església de Sant Agustí. A canvi, han rebut una còpia signada del pontífex i durant el temps que han compartit han intercanviat unes paraules en què Lleó XIV els ha transmès el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc, una trobada que Denis Pineda, que és rector de la parròquia al barri de Badalona Sud i també prior dels agustins de Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
6: Muy personal, muy íntimo, él muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerdan su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
4: Per la seva banda, la Fundació Ateneu Sant Roc ha definit la trobada com a molt familiar i pròxima i ha afegit que els assistents s'han sentit molt còmodes. De fet, han participat més d'una norantena d'entitats catalanes que han estat testimoni del discurs del pontífex. També s'han posat exemples de situacions de famílies que viuen amb pocs recursos i asseguren que ha estat un esdeveniment molt didàctic. A més, afirmen que les paraules del papa han servit per dignificar la seva feina diària. Ho ha explicat en Salva Figuerola, el seu director.
7: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el papa està en sintonia amb la feina que es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar treballant en aquesta línia. No? Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen i aquest nen li ha donat una carta al papa.
3: Aquest acte al barri barceloní del Raval ha estat prèvia a la missa del pontífex a la Sagrada Família, en què ha assegurat que la basílica és un signe d'unitat i de concòrdia. Durant la vetllada ha beneït la torre de Jesucrist i ha definit la creu que la corona com un far obert al Mediterrani. També ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort.
1: Badalona Matí.
3: En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia de la lluita contra l'absentisme escolar.
4: Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retira les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals asseguren, però, que estan a punt d'aprovar un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014.
3: La líder dels comuns, Aida Llaurador, assegura que la regidoria d'Educació va impulsar durant el darrer mandat un protocol amb l'assessorament d'entitats socials i lamenta que no s'apliqui aquest recurs.
8: La realitat és que aquest alcalde no actua, no està fent res, serveis socials no estan fent res, des d'educació tampoc, i això és per una decisió política, perquè a nivell tècnic les respostes hi són, les propostes hi són, i del que es tracta és de treballar, d'avançar, de veure com funcionen les polítiques que es fan i d'anar-les millorant.
3: El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines.
4: Segons expliquen, existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. De fet, un article del periòdico alerta d'aquest informe, segons el qual la taxa hauria de cobrir el cost del nou servei de neteja, cosa que ara no passa.
3: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, titlla de surrealista la crítica del PSC i assegura que la taxa d'escombraries no s'apujarà.
9: Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
10: Ells estan patint perquè diuen que hi ha aquest informe de l'any 2023 i no he pujat la tassa, vol dir que no tinc voluntat ni la tindré. No? És una miqueta surrealista.
3: I Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica pel que fa a l'índex de criminalitat.
4: Sí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat.
3: Montornès s'ha mostrat preocupat perquè creu la sensació d'inseguretat s'ha incrementat i ha reclamat una Guàrdia Urbana més propera. També demana més autocrítica. Xavier García Albiol.
11: L'alcalde es fa trampa del solitari. Hem baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
3: I l'Institut Josep Carreras acull des d'ahir dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica.
4: L'estudi d'aquesta branca s'ha impulsat en els últims anys per la seva vinculació a nombroses malalties, especialment el càncer. Entendre com funciona serveix per desenvolupar tractaments per les malalties de les quals s'associa, càncers com la leucèmia o els linfomes.
3: Des de fa dècades ja existeixen teràpies epigenètiques en aquest sentit. José Luis Sardina, investigador de l'Institut Josep Carreras, explica l'aplicació de l'epigenètica a la leucèmia.
12: Genes que como consecuencia de una mutación, una alteración en la secuencia en una célula de nuestra sangre hacen que esta célula pierda el control y empiece a proliferar descontroladamente, lo que haces es con estos tratamientos, estos agentes hipometilantes, reduces esta expresión de estos genes y entonces se activan otros genes diferentes que hacen que esa célula vuelva a control.
3: I l'Hospital Municipal de Badalona incentiva les persones a donar sang i medula òssia per salvar vides.
4: El centre ha organitzat una jornada de donació aquest dimecres que ha comptat amb el testimoni de la Sandra Pérez, una pacient diagnosticada de leucèmia fa gairebé 3 anys que ara pot viure gràcies a la donació de medula òssia. L'any passat es van diagnosticar 6.000 casos de malalties a la sang com la leucèmia.
3: El 2023 una de les afectades va ser la Sandra Pérez, qui va ingressar a l'Hospital Germans Trias i Pujol i va curar-se gràcies a un trasplantament de medula òssia. La pacient ha animat els ciutadans a fer la donació per, en un futur, ajudar a salvar vides com la seva.
13: I jo volia animar la gent d'entre 18 i 40 anys a fer-se donant de medula òssia, ja que és una prova molt, molt senzilla, que és una analítica, el que tens que estar unes quantes horetes. T'atreuen la sang, la filtren amb una màquina i la retornen un altre cop. Potser et trobes com una mena de grip uns dies, però després ja pots fer vida normal i li salvaràs la vida a alguna persona com jo.
3: I Badalona serà aquesta tarda l'epicentre de la indústria de l'automoció en acollir la 8a edició del Meeting d'Auto.
4: Es tracta d'un acte amb ponències i lliurament de premis on es poden conèixer les estratègies d'un sector que factura a Catalunya més de 20.000 milions d'euros i dona ocupació a més de 40.000 persones.
3: Organitzat pel clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, el Meeting d'Auto començarà a les 3 al B5. I en plana cultural, el Museu de Badalona acollirà avui una taula rodona sobre la transició a la ciutat. Ho fan el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
4: L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda amb entrada lliure i aforament limitat i estarà moderat pel periodista i extreballador d'aquesta casa, Miquel López. Hi participaran diversos testimonis i historiadors especialistes com l'activista veïnal Juanje Guerrero, Alvarina Fernández, membre de la primera AMPA de l'Escola Llibertat, l'historiador José Miguel Cuesta i el catedràtic emèrit Joan Vilarroya.
3: Tots ells abordaran el paper del moviment veïnal i social en el pas cap a la democràcia. El Barça Barcelonès Nord. I la sisena edició del Badabandes, en cultura, a terra, a ritme de pop-rock i també rap, al Teatre Margarida Xirgo.
4: Fins a 110 alumnes de sisè de les escoles Antoni Botell i Lola Anglada han pujat a l'escenari per interpretar les cançons originals que han creat durant el curs. Cada infant s'ha situat davant l'instrument amb què se sentia més còmode per compondre i defensar la cançó.
3: Tot i que el procés no ha estat fàcil, ja que han sorgit dificultats com bloquejos creatius o diferències d'opinió, el resultat final i l'experiència ha estat positiva. Ens ho detalla la Noelia Torres, és mestra de l'escola Lola Anglada, i també la Sujila García, alumna de l'Antoni Botell.
14: És un aprenentatge per tothom, i no només de música, sinó també d'altres matèries, ja que la música en Barcano, molta transversalitat, des de la lletra fins, bueno, el poder treballar conjuntament i treballar aspectes ciutadans, no?, i de cooperació entre ells molt importants.
15: És que primer teníem com que íbam a fer altra música i tot això, però després ens va costar molt fer la lletra, ara amb el grup que menys avançat estàvem, però després hem sigut el que més avançat estàvem.
3: I el Conservatori Professional de Música de Badalona ofereix tallers de música per nadons per despertar-los al llenguatge musical que adquirim de manera innata des que naixem.
4: Sí, a través de diversos sons, els nadons i les seves famílies enforteixen vincles amb la música com a fil conductor. Durant 10 classes, els més menuts van absorbint el llenguatge musical a través de diverses sonoritats, com la veu, el piano, l'ukelele i la petita percussió.
3: N'ha parlat la professora de música de primera infància del Conservatori de Badalona, que és la Maria Guirado.
16: S'ha de despertar el que diem l'oïda interna, que és aquest entendre la música, tota la intuïció musical que tenim, no? De la mateixa manera que aprenem a parlar nosaltres, la llengua materna, no? Escoltem, absorbim i a poc anem reproduint, imitant, fins a emetre els nostres sons. Doncs amb l'aprenentatge de la música passa exactament igual. Els nadons responen als estímuls musicals, no? I treballem una cançó, llavors ells a poc van responent musicalment també, o amb el cos, perquè també hi ha molt de moviment.
3: I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València.
4: Sí, els verdinegres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords, on els de Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB, amb 18 cistelles de 3. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits.
3: Els verdinegres van plantar cara des del salt inicial i mai li van perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
17: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no?, com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
3: I el Badalona Women blinda la seva defensa amb les renovacions primer d'Itzi Pinillos i ara també de Cristina Cubedo.
4: La defensa central ha estat titular indiscutible aquesta temporada amb un total de 22 titularitats i ha marcat un gol. Cubedo destaca tant en l'apartat defensiu com en la faceta ofensiva, sobretot en les jugades a pilota aturada.
3: La jugadora es mostra il·lusionada en continuar defensant la samarreta de l'Ona.
18: Al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tal de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
3: I fora de Badalona, avui és notícia que la consellera Núria Parlon diu que els tirotejos no han de tenir cabuda a Catalunya i demana agreujar les penes per tinença d'armes. Ho ha dit després que ahir dimecres un home morís d'un tret al carrer Balmes de Barcelona davant la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets, del qual hi ha imatges, ha deixat la pistola amagada a una parada d'autobús, a Gala Placídia, i ara per ara els Mossos tenen activat un dispositiu per trobar-lo.
4: I el Parlament ultima la llei que preveu multes per l'enaltiment del franquisme i fixa la retirada de símbols. A més, la norma fixa també sancions per danys a espais de memòria com fosses. Els grups es reuneixen avui per tancar un acord del text en ponència. A Catalunya hi ha més de 2.000 símbols franquistes.
3: A Álvaro García Ortiz va ser informat que el seu número 2 es va reunir amb Leire Díez, així ho ha dit la Fiscalia General de l'Estat al jutge que investiga el cas Leire. L'anterior fiscal general, diu la Fiscalia, era coneixedor de fins a dues reunions que van mantenir el que va ser la seva mà dreta i també un altre membre del seu equip. Reunions amb integrants de la trama investigada per presumptament rebre pagaments del PSOE per sabotejar causes judicials.
4: I els Estats Units han llançat nous atacs contra l'Iran aquesta nit. Segons ha informat el comandament central, l'ofensiva és una resposta a l'agressió injustificada i contínua de l'Iran. Agències iranianes informen d'explosions a les illes de Qesm i Kish, a tocar de l'estret d'Hormuz i en ciutats del sud del país com Minap i Sirik. Les sirenes d'alerta també han sonat a Teheran.
3: Gràcies, Tuti. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I obrim ara Plana de Serveis i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
19: Bon dia, Núria. A aquesta hora ja parlem d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes. Per exemple, l'autopista sí que se la trobareu fluida, aquesta C31, tant en sentit Mataró com en direcció Barcelona. Arribareu fins a Barcelona, si és que heu de venir, o a les seves rondes, sense cap mena de problemes. També ha millorat molt el trànsit en aquestes rondes de Barcelona i només quedarien aturades a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta, aquí sí que hi ha aturades. Anant cap al Vallès, cap problema. Ronda Litoral, sentit Besòs, sense problemes, i C58 sortint de Barcelona, ja molt tranquil·la. Per tant, com pots comprovar, rapidíssima millora del trànsit en aquesta xarxa viària més propera. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Bones notícies de recuperació pel que fa al trànsit. Doncs gràcies, Roger. I anem ara també amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
20: Bon dia. Hem despertat aquesta matinada i, de fet, aquest matí també de dijous amb força núvols a les comarques metropolitanes i amb alguns ruixats. Els més importants s'han produït al Vallès Occidental, 3-4 litres per metre quadrat, per exemple, a Rubí, també a Sant Cugat. En el cas del Vallès Oriental, entre el Baix Vallès i també la Conreria, les muntanyes de la Serralada Litoral, allà alguna pluja una mica més important, però de mica en mica aquests núvols s'han d'anar trencant. De fet, la tendència és que el sol sigui molt dominant i molt més majoritari a tot l'àmbit metropolità a partir d'aquest mig matí, migdia. Per tant, temps molt més obert, alguns núvols quedaran dispersos, sobretot a les muntanyes del prelitoral o de la serralada litoral, però ja diem, avui el temps acabarà sent molt més tranquil que no pas aquest matí. I la temperatura, suau, avui puja una mica respecte a ahir, per bé que el matí està despertant més fresquet i en els llocs en els quals hi ha plogut, la sensació és de força frescor a hores d'ara. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
21: Avui, 11 de juny, celebrem Sant Bernabé.
22: El sant del dia amb Joan Baltar.
21: Sant Bernabé és un sant del primer segle del cristianisme. Sant Bernabé no es troba entre els 12 apòstols triats per Jesús, però sí se'l considera un dels primers pares de l'Església. Feliciteu avui els Bernabé que conegueu.
23: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
24: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
25: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
24: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
26: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
27: La penya en joc.
26: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
28: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
3: I avui parlem d'un cas judicial que ha marcat un precedent a Espanya en matèria de protecció animal i que, a més, té origen aquí, a la nostra ciutat, a Badalona. Després de 5 anys de procés, la justícia ha dictat la primera condemna ferma al nostre país per maltractament animal vinculat a rituals de santeria arran d'uns fets detectats al barri de Canyadó l'any 2020, quan es van localitzar animals degollats en contenidors i es va iniciar una investigació que va acabar als jutjats. Una sentència que no només condemna els fets, sinó que, a més, obre també un debat important sobre quins han de ser els límits legals, la protecció dels animals i la necessitat d'actualitzar la gestió i la legislació vigent. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Cristina Ibáñez, ella és advocada d'Anima Naturalis. Què tal? Molt bon dia, gràcies per venir.
0: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
3: Per començar, com valoreu que finalment s'hagi arribat a una sentència ferma després d'aquests anys de procés?
0: Bueno, estem molt felices perquè realment costa una miqueta confiar en la justícia quan es tracta de maltractament animal en aquest país. Per tant, celebrem la sentència. A més, és una, com tu deies, una primera sentència ferma que condemna maltractament animal en rituals de santeria. Per tant, és un precedent molt important que ja veurem doncs què porta, però pot crear un precedent molt important. Però sí que és veritat que això posa de manifest que les sancions s'haurien de millorar, s'haurien de pujar perquè la gravetat del cas no està en línia recta amb les sancions que finalment s'han interposat.
3: Calen penes més dures. Quines sancions han estat aquestes?
0: Mira, eren 8 delictes de maltractament animal, 5 amb resultat de mort, un per cada un dels animals, i 3 amb resultat de lesions. Per els delictes amb resultat de mort, sumant les 5 penes són 15 mesos i 5 dies de presó, i per les penes de lesions un mes i 15 dies. Clar, quan no hi ha antecedents penals això es converteix realment en res. Realment no hi ha presó ni hi ha sanció econòmica, no? Per tant, ens sembla que...
3: És el cas, eh?
0: No és el cas, exactament. I a més, les persones condemnades han confirmat els fets, per tant, doncs queda en suspensió durant 3 anys, i si en 3 anys es porten bé, diguéssim, doncs això queda en res, no? La part que sí que és positiva i sembla que és menys important, però és molt positiva, és la inhabilitació. També per a aquests delictes, sumant-ho tot, són 5 anys i 5 dies d'inhabilitació i 18 mesos i 3 dies d'inhabilitació per un altre costat. I és inhabilitació per poder treballar amb animals, però també per la tinença. I en aquest cas hem incorporat també la convivència, perquè de vegades això de tinença és una mica ambigu, perquè dius, vale, jo no puc tenir, però puc conviure si el meu company de pis, per exemple, té un gos.
3: Animal.
0: Doncs aquí hem incorporat també la convivència. I seran bastants anys que, bueno, almenys els animals estaran més tranquils.
3: Explica'ns, anem a l'inici del cas, no? Com us arriba a vosaltres la denúncia, de què es tracta exactament i de quina manera s'articula doncs aquesta investigació, que no deu ser fàcil, tampoc.
0: Això va ser una veïna del barri que es va posar en contacte amb Anima Naturalis i ens va comunicar que estava veient moviments estranys a un pis del barri de Canyadó i que entraven caixes. Ella no sabia què hi havia, però sospitava, perquè al final, no sé...
3: Sospitava que fossin animals.
0: Que fossin animals, sí, perquè es veu que això ha passat durant 10 anys. Per tant, hi havia gent que ja sospitava que en aquell pis es feien rituals de sang, rituals de santeria. I que entraven caixes, però no sortien caixes. Llavors, bueno, vam anar a investigar. Voluntaris d'Anima Naturalis ens van ajudar i vam anar a fer guàrdia durant setmanes. I llavors vam poder, diguéssim, saber el modus operandi, que es feia cada setmana els divendres, i vam detectar els contenidors de prop d'aquest pis, bosses amb animals degollats a dins.
3: Quins animals?
0: Doncs eren gallines, i una vegada vam veure també un cabrit, que això ens va impactar moltíssim. I llavors, clar, quan vam tenir el modus operandi...
3: Un cabrit
0: operandi,
3: degollat.
0: Sí. Tot degollat, però sencer. I això és important, per què? Perquè està permès, diguéssim, sacrificar aus en domicilis particulars, però per consum. Llavors, tampoc podrien al·legar això en judici, no? Que era
3: sí,
0: per...
3: estava el
0: clar, estaven
3: sencer.
0: Sencers. I llavors, quan vam poder doncs, determinar quin era el modus operandi, vam poder ja convèncer la policia per tal de que actués.
3: Què és el més rellevant jurídicament d'aquesta sentència, no? Que dèiem que pot establir un precedent?
0: Clar, el tema de la santeria, l'altra part, la seva argumentació era, ojo, amb el tema de la llibertat religiosa, no? Es considera la santeria una religió o no? Llavors, aquesta sentència en sí que no diu que... no parla de llibertat religiosa exactament, però sí que diu clarament que hi ha delicte de maltractament animal si tu sacrifiques o es lesiones animals en un ritual de santeria. Per tant, a partir d'ara, en aquests rituals de santeria no es podran utilitzar animals, perquè aquesta sentència ho deixa clarament. No podran sacrificar animals per demanar no sé què que demanen en aquests rituals.
3: Entenc que la investigació la va dur a terme al cos policial de Mossos o Guàrdia Urbana, o va ser investigació privada?
0: Sí, la investigació la van realitzar voluntaris i voluntàries d'Ànima Naturalis, i no va ser fins que vam tenir aquest modus operandi molt clar que no va intervenir la policia, que va intervenir un dia, i aquest dia va ser ja exitós perquè ja van poder pujar al pis que els dèiem que estava passant tot això, i els van enganxar doncs, amb els animals allà i a punt de sacrificar-los.
3: Hi ha molts altres casos, o sospiteu que hi hagi que sigui una pràctica més habitual del que ens podríem imaginar, els rituals de santeria amb resultat de mort o de lesió d'animals?
0: Ens sembla que sí, perquè arrel de tot això vam estar investigant per internet, i els santeros, diguéssim, no s'amaguen, eh? O sigui, tenen podcast que inclús, a partir d'ara crec que no, però fins ara deien obertament que sacrificaven animals per dur a terme aquests rituals. I també arrel de que sortís a la llum tot això que vam investigar el 2023, això va sortir a la llum el 2023, molta gent ens va escriure i ens va dir: jo també conec que al meu pis, que al meu barri, que tal, però no són casos que hem pogut investigar perquè no són tan clars.
3: Són difícils de documentar.
0: Són molt difícils. No ens aporten proves. Són més sospites, però que estem segures de que sí, que s'estan duent a terme, realment. Sí.
3: Es tracta aquesta d'una sentència dictada després d'un acord entre parts, no? la resolució que ens explicaves. Mm. Això és positiu o deixa una sensació de puny entremig pel que fa al resultat?
0: Sí, clar, nosaltres demanàvem penes més altes i, a més, demanàvem que es condemnés a 4 persones i, finalment, només s'han condemnat a 2, perquè de les altres 2, que un és el santero, precisament, no tenien proves contundents de que fossin aquestes 2 persones les que han realitzat aquests sacrificis.
3: I a qui es condemna? A les persones que viuen al domicili?
0: Es condemna a 2 persones que hem pogut provar que transportaven aquests animals, que els entraven al pis i que treien les bosses. Sí, i realment el que s'ha pogut provar és que es transportaven de forma inadequada animals per tal de sacrificar-los i per rituals de santeria. Per tant, la sensació amb aquest acord és bona, realment, pel que et deia al principi, no? Que és molt difícil. És molt difícil que la justícia condemni delictes de maltractament animal, i per tant, quan vam tenir sobre la taula aquest possible acord... I és un bon acord, realment, perquè són penes que no estan malament tal i com està la llei, i que, a més, hem aconseguit aquesta primera sentència que pot crear un precedent molt important. Vam dir que sí, que endavant.
3: Surten indemnes, per tant, o sense acusació, diguéssim, la persona que sospiteu que realitzava, o no sé si s'ha acabat acreditant, aquest ritual, i quina seria la quarta?
0: La quarta és una altra persona que també estava
3: que
0: sempre en aquests rituals, sí, un participant. El santero, sabem que és un santero perquè ell ho diu obertament a podcast que hi ha per internet. El que no hem pogut acreditar és, en aquesta investigació, és que hagi sacrificat animals o que per les seves accions aquests animals hagin patit lesions.
3: Aquest cas ha obert també debat, no? Abans ho deies tu, sobre pràctiques rituals, sobre quins han de ser els límits legals. Com es gestiona això des del punt de vista jurídic, sense entrar en conflictes culturals o religiosos?
0: Clar, són dos casos molt diferents. Aquí el que s'ha jutjat són sacrificis clandestins a domicilis particulars. El que passa a escorxadors oficials a Espanya que no fan aturdiment previ per motius de la llibertat religiosa és un altre tema. Entenc el debat que està connectat, però és, són temes diferents. Si em preguntes, doncs des d'Ànima Natural és evidentment que creiem que sempre hi ha d'haver aturdiment previ, però no amb aquesta sentència no ens estem, no estem entrant en aquest, en aquest,
3: en aquest debat. Sí. Sí. Quin paper tenen les entitats animalistes en la detecció i en la denúncia de situacions com aquesta? No? Quants casos, per exemple, des d'Ànima Natural rebeu d'alertes en un any, per exemple, de possible maltractament?
0: No sé, un per setmana.
3: Un per setmana?
0: Sí, un o dos per setmana. D'aquests de Santeria no, eh? Això de Santeria, quan el 2023...
3: Això són més d'una cinquantena o una cinquantena aproximadament
0: sí, sí.
3: En un any.
0: A temes de santeria no hem tornat a rebre, va ser només el boom de quan va sortir això a la llum, però sí que rebem moltíssims casos i bueno, realment les organitzacions animalistes com Ànima Natural són clau perquè diguéssim que els cossos policials tenen tanta feina que si no els hi dones el cas bastant ja resolt, com et deia en aquest cas, fins que
3: tenim
0: no vam
3: tenir... Tenim la sensació que no és prioritari?
0: No és prioritari. No és prioritari, no sé si és càrrega de feina o falta d'entendre que és un tema que és realment important, no? Però sense Ànima Natural i sense la col·laboració ciutadana, aquest cas no hagués arribat als tribunals. Això està claríssim, perquè la investigació prèvia la vam haver de realitzar voluntaris d'Ànima Natural i sense l'acusació popular després d'Ànima Natural, aquest cas també podria haver no arribat a una sentència ferma com la que hem aconseguit. Això és seguríssim.
3: Doncs, Cristina Ibáñez, gràcies per acompanyar-nos avui, per ajudar-nos també a entendre millor la importància jurídica i social, no?, que pot tenir la magnitud d'aquesta sentència. Que vagi bé.
0: Gràcies.
3: Bon dia.
23: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
26: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
27: La penya en joc.
26: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
2: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
3: El 16 de juliol, el Centre Sociosanitari del Carme comença una nova etapa, ho fa actualitzant el seu nom per reflectir el nou model assistencial que allà s'hi desenvolupa, i és que a partir d'ara ja funciona com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig, a cavall, de l'hospital i del centre d'atenció primària, l'ambulatori, el CAP. Un model assistencial que pretén tenir cura i alhora acompanyar els pacients fins que es recuperen de les seves patologies, no?, i que s'està implantant a tot el territori, tenint en compte que l'any 2030 a Catalunya hi viuran més de 2,5 milions de persones majors de 65 anys. Per tant, el repte de l'envelliment és important. Per saber a qui està adreçat aquest nou model assistencial i com funciona, avui parlem amb la Mònica Polo. Ella és fisioterapeuta del Centre d'Atenció Intermèdia al Carme de Badalona Serveis Assistencials. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Mònica, primer de tot, per situar-nos, no? Què és la intenció? Què s'entén per intenció intermèdia? Qui va adreçada?
5: Doncs l'atenció intermèdia és el pont que tenim, no?, com a assistència sanitària entre l'hospital d'aguts i el domicili o els centres d'atenció primària. Aquest pont és per a aquells pacients i per a aquelles persones que han patit alguna patologia, un ictus, algun tipus de fractura, que estiguin en un procés oncològic o que tinguin un deteriorament cognitiu, però que no necessitin les prestacions o la intensivitat d'un hospital d'aguts, però que no estiguin en condicions de tornar a domicili, i és per això que l'atenció intermitjà inclou també aquest programa de rehabilitació, una rehabilitació integral per ajudar que el retorn a domicili sigui de la millor manera possible.
3: Per tant, entenc persones majoritàriament ja d'edat avançada que afronten la recuperació d'una patologia, també potser malalts crònics que necessiten d'aquesta cura, no?, més extensiva, o fins i tot per persones que estan en cures pal·liatives?
5: Sí que és veritat que la major part de la població, dels pacients que tenim i de les persones que ingressen, són persones amb edat avançada, perquè, com tu bé deies, l'envelliment, cada vegada tenim una progressió, una població molt més envellida, i arribem amb una edat molt més avançada, però amb pluripatologies, que això fa que els ingressos puguin ser més intensos, no?, als hospitals aguts, i necessitem una derivació i millorar aquests pacients. Però sí que és veritat que tenim de tot tipus de pacients, no? Qualsevol pacient amb un ictus, qualsevol pacient amb un estat o amb una situació de cures pal·liatives que necessiti un tractament i que sigui unes cures perquè no puguin assumir a domicili, doncs nosaltres tenim tota aquesta atenció.
3: Clar, estem parlant d'aquest entremig entre un hospital i un centre d'assistència primària, no? De l'antiga atenció sociosanitària, a vegades es fa complicada aquesta paraula, però modernitzada, no? Sí. A partir de quina visió? De quina tecnologia, també? Quina actualització de recursos es modernitza?
5: A veure, sobretot a partir d'un canvi de visió. Un canvi de visió en la nostra actuació, nosaltres com a fisioterapeutes, però amb tot l'equip de rehabilitació, tenim una nova mirada, no només una mirada en la patologia, sinó una mirada a l'atenció centrada a la persona i sobretot a la fragilitat. No? Crec que la paraula fragilitat és una de les coses que està lligada amb l'envelliment i és per això que hem de lluitar, no?, perquè aquest envelliment i aquesta fragilitat ens pugui aportar des de l'atenció intermitja, no?, una millora funcional i una millora de la capacitat del pacient perquè pugui tornar a domicili.
3: I quins professionals intervenen en aquest nou model assistencial? Són multidisciplinaris, no?, m'imagino.
5: Sí, som un equip multidisciplinar amb metge, amb terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, TK és molt important.
3: L'ubicació és la mateixa, eh?
5: L'ubicació és la mateixa. Sí que és veritat que en aquests anys hem fet una distribució de gimnasos, no? Tenim, abans era un únic gimnàs, i ara tenim dos gimnasos dividits en les dues plantes, ¿vale? Un es situa a la planta baixa i l'altre a la segona planta, i sí que és veritat que com a diversitat és que treballem conjuntament teràpia ocupacional i fisioteràpia, amb la qual cosa això sí que ens fa que puguem unificar molt més els tractaments i anar una. Però sí que és necessari el tema de treballar amb equip, perquè treball social tots tenen el seu paper dintre d'aquesta atenció a la persona.
3: I una vegada, diguéssim, el pacient ja ha recuperat aquesta autonomia, confiança, no?, aquest benestar que el permet tornar al seu domicili, hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment domiciliari també?
5: Sí que hi ha tema de rehabilitació ambulatòria, domiciliària, que nosaltres, si escau i si el pacient necessita, nosaltres sí que fem aquesta derivació, ¿vale? Perquè sí que aquest programa de rehabilitació intensiva, l'UIO que ha estat fent-se a l'atenció intermèdia, doncs potser necessita continuar. No perquè necessiti més funcionalitat, però sí una adaptació domiciliària, que a vegades són persones que els fa por tornar a casa, no? Llavors jo crec que és un benefici tenir aquest interpàs, no?, de l'atenció intermèdia, que estan molt protegits, al pas a la domiciliària perquè sí, es vegin més acompanyats i amb més seguretat.
3: Deia al començament també que de cara al 2030 a Catalunya hi han de viure més de 2,5 milions de persones, no?, de més de 65 anys. Aquest és un model que s'anirà implantant, penseu, al conjunt del territori català, a Europa i al món hauria d'anar cap a doncs aquesta línia, també, si ens fixem en aquest envelliment de la població.
5: Jo crec que Catalunya hauria de ser un pioner, no?, en aquest model. Crec que és l'estratègia sanitària, no només de Catalunya, sinó dels diferents països europeus, més que res pel que tu dius, per al tema de l'envelliment, però també una miqueta per treballar sobre la prevenció. no? Que és una cosa que no incidim molt, però jo crec que des de la intenció, des de l'atenció intermèdia també és un dels projectes que potser tenim en un futur, no? De poder, per què no, treballar la prevenció i continuar dintre d'aquesta recuperació funcional, que és el seu pilar dintre l'atenció intermèdia.
3: De fet, el dia 16 serà l'acte institucional, la inauguració, coincidint amb la Mare de Déu del Carme, i es podrà visitar aquest espai amb una jornada de portes obertes que, imagino, ens portarà a visitar espais que poden ser singulars, no? Com la sala immersiva emotiva, no? De què disposeu, sí. Perquè val la pena dir que en els últims anys s'han incorporat serveis com aquest, o també la teràpia assistida amb gossos, no?
5: Sí. Nosaltres estem treballant a la sala immersiva amb diferents grups. Un dels grups són aquelles persones que han tingut una fractura i que no poden fer una càrrega de l'extremitat, i llavors es basa en un programa de potenciació muscular guiada amb una persona, i dintre d'aquesta sala doncs sempre es fa més amè i sí que hem vist que hi ha una millor adhesió al tractament. També amb pacients amb necessitats de que sigui una activitat física guiada, vale? Perquè són pacients amb un deteriorament cognitiu que per ells sols al millor no tenen la capacitat de dirigir això, i com és una potenciació guiada en un entorn diferent que no sigui un hospital, no? Amb imatges molt maques, doncs això els fa que els hi agradi més. El tema de la teràpia amb gossos, com tu deies, està funcionant bé. Aquest any, si no recordo malament, és la tercera edició, jo no ho porto directament, i la veritat és que s'està tenint molt bons resultats. I amb les persones, amb els pacients que estan ingressats, i també en el personal sanitari. Jo crec que és un moment en el que ho vivim d'una manera molt grata.
3: Doncs recordeu que aquest 16 de juny, amb aquesta inauguració, teniu oportunitat de conèixer de més a prop, en primera persona, aquest centre d'atenció intermèdia que ens explicava ara la Mònica Polo, fisioterapeuta del centre d'atenció intermèdia del Carme, així és com se li diu ara, de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies.

0: seu procés de recuperació. Darrere de cada safata hi ha molta coordinació, molta planificació i revisió perquè el pacient rebi una alimentació adequada, la que necessita. Avui descobrim l'engranatge que hi ha al darrere d'aquesta cuina de Can Ruti. Ens ho comenta el company Alexis O.
1: Bon dia, doncs sí, ens trobem aquí a la cuina de l'Hospital Germans Trias i Pujol amb l'Elisabet Llorenç Ochoa, que és tècnic de la unitat d'hoteleria. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Elisabet, com és un dia a dia aquí a la cuina de Can Ruti? Com us organitzeu?
2: Doncs el dia a dia de Can Ruti a la cuina és un dia bastant productiu. Comencem ja ben d'hora, a les 7 del matí, i acabem aquí a la cuina en concret a les 10 de la nit. Per tant, hi ha molta activitat de preparar tots els menús, que no només és la cuina, sinó que abasteix també les cafeteries i els quioscos externs de l'hospital. Per tant, estem parlant que el servei finalitza a les cafeteries al torn de guàrdia a la 1 de la nit.
1: Déu-n'hi-do. I és una cuina que sempre està operativa, podríem dir.
2: Sí, tots els dies de l'any. Estem oberts els 365 dies de l'any i cobrim tots els àpats, des de l'esmorzar, l'dinar, el berenar i el sopar.
1: Quantes persones treballeu actualment aquí a la cuina?
2: Aquí a la cuina, l'empresa adjudicatària té unes 115 persones treballant, més o menys unes 40 aproximadament a la cuina i a les cafeteries unes 25 que van rotant.
1: I al dia aproximadament quants àpats prepareu entre esmorzars, dinars, sopars?
2: Preparem, hi ha una producció de 1.500 àpats al dia, i estan concentrats tots centralitzats aquí a la cuina de l'hospital i després es van abastint i repartint, distribuint tant a l'hospitalització com als centres de les cafeteries de servei, als CELPs.
1: Quins perfils professionals intervenen de tots aquests professionals que ara em comentaves que participen? Cuiners, dietistes...
2: Doncs els perfils és bastant enriquidor perquè tenim des de cuiners i els ajudants de cuina, després tenim un equip tècnic de responsables de dietètica amb les dietistes al capdavant per tota la gestió de dietes terapèutiques, i després tenim des d'auxiliars de servei, auxiliars de neteja, també tenim personal d'administració, responsables de magatzem i tot el que seria els perfils tant tècnics com de responsables de l'explotació del servei.
1: Hi ha coordinació directa, suposo, entre metges, personal d'infermeria, amb la cuina?
2: M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè la unitat d'hoteleria realment som el nexe d'unió. La unitat d'hoteleria a la que formo part, com a tècnic, som els que redactem el plec tècnic i s'adjudica el concurs. I nosaltres el que fem és fer el seguiment de l'explotació, que és una explotació externa, en aquest cas està el servei Eurés, l'empresa d'alimentació, de restauració col·lectiva, i nosaltres el que fem és la connexió aquesta entre l'empresa externa i totes aquestes unitats assistencials. Aleshores, d'alguna manera, el que ens encarreguem és diàriament de totes aquelles urgències que sorgeixin, doncs gestionar-les des de qualsevol reclamació, incidència, suggeriment, però a part també hem fet grups de treball multidisciplinars que formem part totes les tres bandes, no, com si diguéssim, i al capdavant està per l'empresa adjudicatària tant el cap de centre com la responsable de dietètica, nosaltres, la part tècnica, i després està el personal sanitari com infermeria, que aquí és el bloc més dur, el que ens ajuda en el nostre dia a dia. I tenim ja diferents punts a tractar, des d'incidències, però també tenim grans projectes que fem i col·laborem en comú.
1: Com es dissenyen aquests menús hospitalaris, no? S'adapten a cada pacient, una mica, a tants pacients que hi ha aquí, no? Com us organitzeu perquè cadascú tingui la pata dient?
2: Aquí intervé una unitat que tenim a l'hospital, que és la unitat de dietètica i nutrició, que ells són els encarregats de fer el protocol de dietes, el manual, que és el punt de partida. En allà es parlen de textures, de racions, freqüències, els productes que s'han de consumir adequats tot a la llei que actualment hi ha vigent, i fan tot un decàleg de dietes terapèutiques. Tot aquest manual és el que s'entrega a l'empresa d'alimentació i a la responsable de dietètica de la unitat del servei d'alimentació. Ella el que fa és la confecció dels menús junt amb el cap de cuina. Aquesta, bueno, aporta, doncs, la varietat, que hi hagi tot aquest seguiment de dietes, que sigui adaptada a cada tipologia, i entre aquests dos grups, durant l'any, el que fan és supervisar. Per exemple, hi ha dos canvis de menú a l'any, a l'hivern i a l'estiu, ara vindrà properament el de l'estiu. Doncs el que fan és una mica és la restauració col·lectiva, l'empresa, doncs, confecciona el menú i el valida nutrició. Amb aquests canvis, quan són vigents, ja s'informatitza tot.

0: Els criteris nutricionals, no? Suposo que els decideixen nutricionistes. I amb quina freqüència revisen o s'actualitzen aquests menús?
1: Els menús s'actualitzen dos cops l'any, però o sigui, tot i que el volum de validació per part de nutrició, dietètica i nutrició d'aquí a l'hospital és en aquestes dues estacions, constantment en els grups de treball el que fem és validar. Per exemple, si veiem que hi ha moltes reclamacions sobre algun plat que no agrada o que no es menja, és l'espai on tenim per debatre i fer canvis.
0: Es tenen en compte factors culturals, religiosos o preferències alimentàries?
1: Nosaltres en el PLEC el que exposem és que sigui un menú adaptat a la cultura d'aquí i que hi hagi varietat, evidentment, i dintre del camp d'observacions i característiques de la dieta doncs hi ha especificacions que en aquest cas el pacient, doncs, si no menja en alguna cosa en concret, com el més habitual pot ser carn, doncs s'adapti la dieta.
0: També suposo que prepareu habitualment dietes triturades, no?, per persones diabètiques, dietes toves. Aquesta informació específica, no?, de cada pacient que arriba a la cuina, com ara em comentava.
1: Sí, realment és complexa el món de les dietes, perquè actualment, com que portem tot un registre anual i avaluem quines dietes hi ha, a l'hospital la gran complexitat que hi ha és que hi ha unes 316 dietes actualment, que no vol dir que totes es prescriguin cada dia, perquè hi ha de més freqüents, com la basal, la diabètica, fàcil masticació o dietes baixes en greixos, però sí que a vegades existeixen combos de dietes que fan que tot sigui molt més complex. Per això aquí és molt important la part que el servei extern, el servei d'alimentació, hi hagi una dietista en cada àpat per revisar regularment totes aquestes prescripcions que es fan des de planta, però que a través dels programes informàtics arriben a la cuina. El gran repte que tenim actualment i que estem intentant treballar, o sigui, la prescripció a vegades pot ser complicada, perquè a vegades els camps no són tot tan digitalitzats, sinó que hi ha un camp d'observacions que és més manual i aquí pot haver-hi el gran dificultat de quina combinació d'àpat, perquè si és molt limitant, a vegades fas que siguin dietes doncs molt poc variades i que no siguin tan visualment satisfactòries per al pacient. Aleshores, estem intentant treballar per innovar tot això i que reduir tots aquests camps. I treballem multidisciplinarment amb l'equip del que prescriu, o sigui, a part d'infermeria, dietètica i nutrició, que fa és el que visita i fa aquestes dietes més específiques i a vegades omple aquests camps d'observacions, l'equip de dietistes de la cuina i hoteleria.
0: Vale, i un cop hem vist, no?, fent un recorregut per aquesta cuina, la part de preparació, la part de com es reparteix a les safates, no?, crida l'atenció també veure aquesta estructura, no?, on s'acumulen les safates per fer el repartiment, que es fa una descontaminació prèvia.
1: Ah, estàs parlant dels carros de regeneració, no? Sí, aquí tenim cuina calenta, nosaltres, tot i així, fem servir carros i estacions de regeneració, i bàsicament és perquè un cop emplatem en cada safata el menjar, hi ha una part calenta i una part freda, en el carro es disposa en una distribució que hi ha un xoc tèrmic i de refrigeració i és per garantir una mica la seguretat alimentària i també una mica a nivell qualitatiu, no? No és el mateix pues, anar a la planta 3 que a la planta 12, no?, on hi ha possibilitats de pèrdua de temperatura i amb aquests petits tractaments tèrmics el que fem és garantir que el pacient pues, tingui una satisfacció més, bueno, és d'agrair, no?, que el cafè doncs, vingui calent, es mantingui, seria per això. Però són elements molt, molt delicats, llavors els cuidem, a part que els cuidem molt, fem una bona neteja en cada servei i higienització.
0: I a més també a l'hora de distribuir, no?, aquests carros, si van a l'UCI o a d'altres parts, els etiqueteu, com se sap això?
1: Doncs, bueno, estan enumerats els carros i com que sempre hi ha un ordre, en cada àpat hi ha un ordre diferent d'entrega i distribució del menjar a cada unitat, doncs hi ha directament dietistes i auxiliars de servei, el que fan és, doncs, ordenen els carros de manera que s'entreguen, cada carro ara mateix té una planta diferent, es serveixen i ells mateixos doncs, pugen, ja saben la direcció cap a on van i amb l'hora d'entrega, sobretot, que és el més important. El gran pes que té el PLEC aquest any, bueno, en l'última adjudicació, seria introduir la sostenibilitat en el servei, no? I una part de la sostenibilitat forma part la recepció, disposar de productes que siguin frescos, de proximitat, d'economia circular. A vegades la gestió col·lectiva és una mica difícil, és complicat, perquè són preus bastant ajustats, però el que hem intentat introduir els darrers 2 anys són, a través de la cooperativa Ortec, fer jornades especialitzades en producte de proximitat i ecològic de les cooperatives de catalanes i de proximitat, i el que fem és adaptar el menú. Doncs aquell plat que toquen al dia, doncs busquem fruites i verdures que siguin de proximitat i fem la recepta actualitzada. I també en el que serien productes làctics. Això no només és per pacients, sinó que també inclou les cafeteries, tant d'usuaris externs com els de professionals. I doncs, per animar també a participar i a gaudir de la jornada, doncs, sortegem unes cistelles de producte ecològic que també fan que una mica doncs, implicar-nos amb els usuaris finals.
0: Molt bé, Elisabet, alguna cosa més que vulguis afegir, que creguis interessant, que no haguem comentat d'aquesta gran cuina aquí als Germans Trias?
1: Bueno, doncs que actualment estem fent tota la feina de malbaratament alimentari. L'hospital ja porta molts anys, és pioner en el malbaratament alimentari. Ja des del 2012 que vam fer integració de programes per tal de reduir aquesta sobreproducció i després també reaprofitar internament. I que, bueno, que som pioners i tenim una guia de donació d'aliments a entitats externes, que vam ser el primer hospital que a Espanya que ho va fer-ho, que està avalada per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i que, bueno, que seguim en el camí, que tenim molts reptes, que estem introduint la innovació tecnològica, intel·ligència artificial també per ajudar-nos, i que nosaltres continuarem. Estem molt orgulloses i doncs, estem agraïts també perquè participem tant amb col·laboradors externs com la gent de la casa, que és, per nosaltres és molt important col·laborar tant amb unitats de dietètica i nutrició com infermeria.
0: Molt bé, Elisabet, doncs moltes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Àlex. Hem descobert aquest engranatge de la cuina de Can Roti. Fins ara.

0: I anem ara amb l'Edu Bessiana. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I la Júlia Susino.
2: Molt bon dia.
0: A parlar de tendències i a parlar d'un mal de cap per alguns, segurament, que avui, tranquils, que s'acaba, que és la selectivitat, eh? Perquè avui és l'últim dia en què els estudiants catalans s'enfronten a les proves d'accés a la universitat, a l'ESPAU, amb l'examen de català. És el torn de català. Avui destaquem l'examen també, però de filosofia, que vam fer ahir, perquè molts estudiants es van trobar amb un text força curiós.
3: Catacroque. Así pues, Dios ha muerto. Qué disparate.
1: Doncs mira, com estàvem escoltant, Friedrich Nietzsche, ahir, mentre el papa Lleó XIV era de visita a Montserrat, els estudiants catalans eren fent l'examen de filosofia i els va tocar analitzar una frase, diríem, peculiar. No sabem si per casualitat o a propòsit, però la frase que va aparèixer a l'examen és la del filòsof alemany Friedrich Nietzsche, que va escriure en el seu moment «Déu ha mort». Un moment idoni per aquesta frase.
0: Sí, sí, coincidint amb la visita del papa, eh? Que tothom sembla que ha elevat la seva espiritualitat aquests dies.
1: Doncs aquí, al contrari, l'autor d'obres com Així parla Zaratustra o l'Anticrist va defensar en les seves filosofies la superació dels valors tradicionals i la creació de nous valors propis amb la figura del superhome, i també va criticar molt a la fe cristiana i que també criticava les creences religioses com han perdut la seva força cultural al món modern.
0: Doncs vinga, des d'aquí només que tinguin fe amb els exàmens de la selectivitat,
1: sí,
0: no?
1: I
0: ja està, molta sort, que s'acaba, nois. I ara parlem també d'un moment polèmic, amb la visita del Sant Pere i a la Sagrada Família, i és que es van expulsar centenars de cantaires per voler cantar els segadors i per onejar estelades.
1: Doncs sí, han estat exactament uns 600 cantaires en total, i era just a la part final de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on els cantaires de diverses corals han denunciat que van ser expulsats de la basílica i no van poder participar a l'espectacle final. Segons algunes fonts, van ser expulsats després de detectar estelades impreses, algunes partitures on animaven a cantar els segadors al final de la missa. Des de l'organització de l'esdeveniment insisteixen que cantar Els Segadors no era inclòs al programa oficial i que la Sagrada Família és un temple on no entren banderes. Tot i això, no es van aturar i al final de l'espectacle van cantar des del carrer l'himne de Catalunya i el cant de la Senyera.
0: He de confessar, perquè m'ha fet notar en Roger que he dit Sant Pere i no Sant Pare, per tant em toca pagar penitència i demanar perdó.
1: Sant Pere de Reus, però...
0: I ara vinga, tractem una curiositat del món de la moda i a l'hora de la ciència.
4: Sí, és una història que sembla de pel·lícula, i és que s'ha subhastat a París una bossa de mà de luxe feta amb pell de tiranosaure rex, però no és pell real com a tal, sinó un material creat al laboratori a partir de col·làgen reconstruït de fòssils de fa uns 66 milions d'anys. Els creadors expliquen que han utilitzat biotecnologia i intel·ligència artificial per reconstruir fragments d'aquesta proteïna antiga i convertir-la en un material que imita el cuir. La peça, doncs, es va subhastar amb un valor estimat entre els 300.000 i 500.000 euros i ha estat exposada abans de la subhasta com si fos gairebé una obra d'art. Això sí, ha generat debat a xarxes, i hi ha qui ho veu com un gran avanç científic i de sostenibilitat i altres que ho consideren més una estratègia de màrqueting que no pas una innovació real.
0: Doncs anem ara amb una notícia que segurament ningú tenia en el seu radar, però que, vaja, no deixa tampoc ningú indiferent, eh? Perquè Ronaldinho deixa de banda el futbol per dedicar-se, sabeu a què? A la música.
1: Doncs sí, no és una fake news. Ronaldinho acaba de publicar el seu primer disc, que es diu Camisa 10, en homenatge al dorsal que ha lluit durant gran part de la seva carrera, i és un disc força sorprenent, ja que té ni més ni menys que 60 cançons i col·laboracions amb artistes de tot el món. I ara escoltàvem, entre els noms dels col·laboradors més coneguts, hi trobem, com escoltàvem, a Pitbull, però també trobem Sean Paul, Kiko Rivera o un veí de Badalona com és Juan Magán. Ronaldinho assegura que la música sempre ha estat una part important de la seva vida i que aquest projecte és un somni personal que feia temps que preparava. De fet, també és el debut de la seva pròpia discogràfica Tu Música. El disc s'ha publicat ara, just abans de l'inici del Mundial 2026, i molts ja el consideren una mena de banda sonora no oficial del torneig. I trobem estils molt diversos com reggaeton, pop llatí, dancehall, trap i ritmes de fins a 18 països diferents.
0: I vinga, avui acabarem aquest repàs de tendències amb Dua Lipa. Seguim amb música, perquè continua donant molt de què parlar.
4: Sí, és que degut a la boda que va fer Dua Lipa i Calum Turner a Palerm, a Sicília, els veïns es van queixar de que tallés diversos carrers perquè ningú molestés, no hi hagués paparazzis, i la Dua Lipa va oferir 5.000 lliures esterlines, és a dir, més de 5.000 euros, als residents afectats com a compensació per les molèsties ocasionades durant els preparatius i les celebracions.
0: Home, així, potser tu prens una miqueta millor, la molèstia.
4: Sí, sí.
0: Doncs apa, gràcies, nois, fins després. Ai. Anem ara al repàs de l'actualitat i tornem amb més Badalona Matí. Fins ara.
4: Adéu. Són les 11.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El papa Lleó XIV, en la seva visita d'ahir a Barcelona, ha fet una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que ha protagonitzat a l'església de Sant Agustí, de la capital catalana. Un esdeveniment en què ha participat la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc de Badalona i on també hi han assistit membres de la Fundació Ateneu Sant Roc, entitat que el pontífex va visitar fa més d'una dècada quan era prior general dels agustins. A l'acte, els agustins de Badalona han aprofitat per fer-li entrega a Lleó XIV d'una pintura de l'església de Sant Agustí. A canvi, han rebut una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que han compartit, han intercanviat unes paraules en què el papa els ha transmès el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu Sant Roc. Una trobada que Denis Pineda, rector de la parròquia del barri i prior dels agustins a Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
6: Muy personal, muy íntimo, él muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerda su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
4: Aquest acte al barri barceloní del Raval ha estat prèvia a la missa del pontífex a la Sagrada Família, en què ha assegurat que la basílica és un signe d'unitat i de concòrdia. I més qüestions, el PSC de Badalona alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons expliquen, existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. De fet, un article del Periódico alerta d'aquest informe, segons el qual la taxa hauria de cobrir el cost del nou servei de neteja, cosa que ara no passa. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. Els socialistes reclamen transparència al govern de García Albiol perquè expliqui què en pensa de l'executiu d'aquest increment suposat. El líder del PSC, Fernando Carrera, defensa que és necessària una millora dels serveis municipals, però no pot anar a càrrec d'un increment d'impostos. L'escoltem.
7: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
4: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, titlla de surrealista la crítica del PSC. Assegura que, independentment de l'informe, que és del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Albiol insisteix que no hi ha voluntat d'incrementar la taxa i insta el grup municipal socialista a sol·licitar al president Pedro Sánchez la retirada de la norma que, segons diu, obliga els ajuntaments a aplicar aquest impost. I l'Institut Josep Carreras acull des d'ahir dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica. L'estudi d'aquesta branca s'ha impulsat en els últims anys per la seva vinculació a nombroses malalties, especialment al càncer. Entendre com funciona serveix per desenvolupar tractaments per les malalties a les quals s'associa, càncers com la leucèmia i els linfomes. Des de fa dècades ja existeixen teràpies epigenètiques en aquest sentit. José Luis Sardina, investigador de l'Institut Josep Carreras, explica l'aplicació de l'epigenètica a la leucèmia.
8: Genes que como consecuencia de una mutación, una alteración en la secuencia en una célula de nuestra sangre, hacen que esta célula pierda el control y empieza a proliferar descontroladamente, lo que haces es, con estos tratamientos, estos agentes hipometilantes, reduces esta expresión de estos genes y entonces se activan otros genes diferentes que hacen que esa célula vuelva a control.
4: I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18 cistelles de 3. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: I a aquesta hora, quan passen 5 minutets de les 11 del matí, ens disposem una mica a tenir aquesta última conversa de la temporada, no?, sobre urbanisme i sobre la ciutat de Badalona, que, doncs, mira si hem anat allargant al llarg d'aquesta temporada. Vam arrencar el setembre i estem ja al mes de juny amb en Josep Maria Massot. Ell és urbanista, exarquitecte municipal, i ja sabeu, doncs, que ens agrada això de imagina la ciutat de Badalona, no podríem dir, i en aquestes últimes sessions ho hem anat fent en relació al PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, que a més, doncs, ara és període també d'al·legacions, que n'hem anat parlant, no?, d'aquestes al·legacions que s'han anat presentant i que s'han articulat també a través, doncs, de diversos, podríem dir que experts o actors de la ciutat de Badalona, no?, que han mirat també d'articular una proposta d'al·legacions que millori aquest pla, diguéssim, inicial, no? Hem comentat diversos aspectes, ens quedava sobre la taula alguns, també, com per exemple el de la C31, no, Josep Maria? Aquesta gran avinguda metropolitana, que podria ser?
1: Evidentment, falten quatre coses que tinc apuntades en el guió. Uh-huh. Evidentment, el centre de tot és la gran avinguda metropolitana que proposen, gran avinguda metropolitana, a on avui, que estem parlant
0: que
1: tu i jo...
0: Que suposa fer permeable aquesta
1: vida, autopista. Avui, que estem parlant, és una via que es diu segregada, uh-huh, una via que van com una autopista,
0: sí, sí,
1: autopista C31, però, esclar...
0: Que divideix la ciutat.
1: La reflexió... Jo, per mi, ara que és un moment, avui en dia que estem parlant, tu i jo, et comentava fora d'antena, s'està enviant la resposta de l'Ajuntament de Badalona a tots els aspectes importants que d'alguna manera han de configurar la Badalona del 2050. Avui, ara, s'està signant. Vaig parlar amb els professionals que estaven fent i diu, estem acabant i demà s'entrega. Fantàstic. Jo el que voldria conèixer, a part d'aquest que ens arribarà, i a vosaltres també us arribarà, el que pensen tots els partits polítics que deuen haver presentat, em consta, alguns, les seves al·legacions. Clar, llavors, ahir em sembla que sentia l'Enric Juliana o Euroscrit, que cada grup té el seu ninxo de gent que espera que li diguis el que ells volen sentir. Uh-huh. I ell amenaçava que cada ninxo d'aquests poden convertir tot en un cementiri. Doncs a mi em sembla que aquí està passant a Badalona. Està passant a Badalona que cadascú pensa en el seu grup afí per poder comunicar coses. Aleshores, un tema tan senzill que és la unió de cara a fets per la ciutat, que són fonamentals, i aquest és l'últim que anàvem... Bueno, uh-huh, començàvem avui per la C31. Tu creus que hi ha un grup polític que estigui en contra de transformar la C31 en una gran via metropolitana, que, per altra banda, ja figura amb el propòsit del PDUM? Uh-huh. No hi ha ningú. Vaja, jo no conec ningú. Cap força política. A mi em va desencadenar un desencís molt gran, i ara t'explico per això, aquesta contraposició en què ningú es posa d'acord amb unes coses que segur que estan d'acord, o amb la serralada de Marina, o amb el que parlàvem l'altre dia de continuació del passeig marítim. Uh-huh. O sigui, jo crec que tothom està d'acord. I com deia, parafrasejant en català una cosa que deia, qui pugui fer alguna cosa, que la faci. Tenim prous elements de la Diputació, de la Corporació, dels partits, que tots podien anar conjuntament, com fan, em consta, altres ciutats del Baix Llobregat, anar d'acords perquè això esdevingui.
0: Per tant, continuar amb aquest desenvolupament, de la ciutat.
1: Per continuar aquest desenvolupament, però que, a més, es faci palès que tot Badalona vol que... I llavors aquí hi ha totes aquestes al·legacions que es va fer des de la Federació d'Associacions de Veïns, que varen col·laborar i que s'ha expandit amb els grups, diríem, de les diferents associacions de la ciutat. Però el govern i els partits em sembla que tenien obligació, per mi, de fer-ho palès i de posar-se d'acord amb temes que segur que estan d'acord. El que passa és que no, la gent ni ho sap, perquè no hi ha un manifest conjunt dient, escolta, tots, i com dic tots, anem per, I aquí hi ha coses com aquestes, no? Com la serralada tal. Llavors, que la guerra política, i ara et dic, sobre la ciutat, o sigui, com et deia abans, una cosa ideològica que cadascú legítimament defensa sobre l'immigració el que vol, o l'últim parc, que és l'asfaltat del carrer o la vorera, o si hi ha, doncs, un desaguàs que no funciona, entremig d'aquestes dues coses...
0: Que el dia a dia no acabi de tapar, no?
1: Que hi ha una cosa que és la projecció
0: de, projecció
1: de la ciutat del 2050. Ja saps que l'altre dia va haver un enfrontament en el ple, que a mi va ser una mica el que em va solivientar, no? Hi havia un tema molt domèstic, que era important, evidentment, que era una al·legació que no s'havia contestat sobre un pla de Callet. No sé si et sona, però va haver molt rebombori i tal, un acusant que no sabia que era veritat, que no s'havia tingut en compte una al·legació, que era una al·legació que havia anat corrent, i, bueno, el resum d'això, no saps quin va ser, un expedient a l'última funcionària. Això a mi em va, perquè sé com funciona la casa, perquè he patit aquestes coses, i que la solució de l'enfrontament de forces polítiques, la solució sigui l'última peça, que a més, la pobra té una sèrie de circumstàncies que són la manera de... Ho entens? O sigui, que el món real, aquest món real, bueno, jo estic molt desanimat.
0: Vinga, anem a intentar aixecar aquests ànims, no? Una mica per la via de posar el focus en els diferents aspectes, diguéssim, de l'urbanisme de la ciutat que es tracten en aquest PDU, no? Sí. I que podrien, doncs, suposar també, diguéssim, una millora, també, de cara a aquesta Badalona del futur, no? Per exemple, parlàvem d'aquest eix vertebrador, aquesta conversió de la C31 en un eix urbà vertebrador del territori, no?
1: La gran via... Figura així, el nom, no? És que jo faci èmfasi...
0: Com ens hem d'imaginar?
1: Aquest és el tema.
0: Aquesta via, no?
1: Jo, aviam, si tu et pregunto tu, no, perquè no m'ho preguntis a mi, a tothom, com s'imagina? El que s'imagina primer és una cosa important, que el que hem estat suportant, detall, d'una banda de la ciutat, la llaga que separa, que això l'he parlat, l'ha parlat tothom, és que, a més, aquesta paraula, no sé, no me la vaig inventar jo, però vam començar-la a parlar de la llaga que talla, i jo ho he sentit per tothom, perquè és que és veritat, o sigui, és una cosa, un fenomen que ens separa la ciutat i que a través d'uns túnels que hi havia al començament ens connectava, però que fa que la ciutat sigui dos coses. Això que hem suportat s'ha de solucionar. I quan parlen de lligar, i aquest és el concepte que voldria que aviam si em sé explicar, que a vegades no em sé explicar ja, d'una gran via de ciutat i, com a, una via segregada, que és a on passen els cotxes, pot ser que hi hagi gent molt intel·ligent i que s'hagi estudiat i tal. No hi ha, per mi, i per molta gent que he parlat, com una solució real al soterrament. O sigui, i això, o sigui, si tothom... No sé si et sona que Hospitalet s'ha soterrat coses i passen per sota i que hi ha una connectivitat per la banda de dalt. Poso com a exemple, n'hi ha més, no?
0: L'ideal seria el soterrament.
1: Per mi és que és l'única que hi ha per fer que a nivell de lo que és la rasant natural tu puguis caminar d'un lloc de dalt al lloc de baix a través d'un passeig que és el que va seguint, diríem, l'element vertebrador, que llavors sí que seria un element vertebrador, que te podies anar amb bicicleta, amb tal. O sigui, un parc que anés lligant totes aquestes coses. Però, evidentment, ara i avui, fins que el món no es mogui per drons pel cel, el cotxe és un element que encara existeix. I llavors s'ha de donar una solució. Jo crec que l'única solució que hi ha... Llavors, hi ha tres trams, que a més un s'està ja posant en marxa i ningú en parla. O sigui, hi ha un tram, que és el tram des del riu, per entendre'ns, fins al que seria la Salut. És el que està en pilots, pilots, amb uns pilars que es converteixen en pilots, i que té una permeabilitat, a lo millor, per sota. Això s'està integrant amb un pla d'actuació municipal en la qual el lideratge no és de Badalona, és de Sant Adrià del Besòs. Aleshores, clar, quan aquest element fonamental, que és la primera part d'un projecte, ja hi ha diners per fer una part, em sembla que hem d'estar amatents molt per veure que s'adecui. No n'hi ha prou, em diu, és que asfaltarem el Fons 13. Això és la... Sí que hi ha una part de Badalona, però hi ha elements de connectivitat que s'han de preparar per segon tram, que seria entre el que és la Salut i la Riera Canyador. Que aquí no hi ha més discurs que d'anar per sota. que ha d'anar per sota per intentar que tots els barris connectin amb la ciutat i que allò es converteixi en un passeig. Si tu ara t'has de fer la casa amb els solars que hi han, parlo de Can Llames, per exemple, no? Tu...
0: A més, soterrar permetria guanyar molta superfície, també.
1: Home, completament, a dalt. Però és que, imagina't la imatge diferent. Tu has de fer uns pisos ara a Can Llames. Pots orientar amb un parc o pots orientar amb una autopista. Entens? O si no, jo giro tot i no vull veure l'autopista. O sigui, hi ha decisions que s'han de començar a prendre ara perquè configuraran la nostra ciutat. Entens? I aquestes són... I això sí que... No sé com explicar-t'ho. No hi ha ningú que digui que no hi està d'acord. Bueno, doncs... Que la ciutat vibri d'això. La gent, bueno, parla que un ho diu. Tothom ho diu alguna vegada, eh? Això ho ha sentit per tothom. Bé, una mica això el que volia dir.
0: Com que ens queden pocs minutets, avancem i parlem també del cicle de l'aigua, perquè és aquesta un altre, diguéssim, un altre dels ítems, aviam, no?, que s'inclouen en el PDU.
1: Aquest ítem, a més, també l'hem parlat aquí, el cicle de l'aigua. Aviam, estem en època que no ens en recordem, de sequera. O sigui, ja estem en època d'inundació. O sigui, el canvi climàtic dona aquestes coses, no? Aleshores, amb aquestes dues accions que ens venen a sobre, em sembla que han d'estar molt pensats i molt controlats els elements que estem fent. Te'n recordes dels anti-DCU que dèiem, o les estanys de laminació per abocar els abocaments d'aigua al mar? Aquesta seria una ocasió, encara que no sigui... És més petit que el que vol abarcar el PEDUM, però la situació d'aquests elements s'hauria d'intentar col·locar en el PEDUM. Senyors, per exemple, hi ha d'haver un anti-DCU a la banda de la pista Iris. No, s'ha de fer davant. Doncs això que figuri, perquè tot el que està sobre un plànol després té repercussions a l'hora de fer el pla. En aquest cas seria el PAUMET que ho fixarà. Fixar aquestes coses. I després, evidentment, tots els elements de pares i tal... Aviam, clar, no sé si estem al tanto, però ara, amb tot l'arranjament de lo que és el gran col·lector que porta aigua, que perdia, i que teníem la riera de Canyet amb aigua i que alimentàvem el freàtic, quan això estigui acabat, que s'estarà acabant aquest final
0: d'any... La canonada de Canyet, parlàvem l'altre dia amb el gerent d'aigua, Ester Llobregat.
1: No, que no hi haurà aigua. Llavors, tots els pous que alimenten aquests elements de drenatge que van a parar als parcs, que serveixen... Doncs hem de pensar en aquestes que canviaran. I em sembla que no hem de perdre punt per fer-ho.
0: Una aigua que es perd a milers de litres d'aigua al dia, però que s'aprofita per rec freàtic o per rentat de carrers.
1: Però és que a Badalona, jo estaré content com a ciutadà del món que s'arregli i que no la perdo, però com a badaloní i la gent de Canyet no podrà regar els horts. Enteneus? Vull dir, parlo molt, molt domèsticament i potser no, egoístament no em sembla, perquè em sembla que Badalona també tenim dret, diríem, a aprofitar els recursos hídrics que tenim. M'entens? O sigui, què hem de preveure? Jo només dic que hem de preveure que passaran coses i encara que sigui una eina potser massa gran per el que volem, jo m'agradaria que constés, m'entens el que vull dir? I que almenys sapigués, en un debat que no hi ha estat, si els partits i el govern li interessa ficar-ho o no.
0: Un altre capítol parla d'energia i dades.
1: Sí.
0: Aviam, a què fa referència?
1: L'energia i dades, evidentment, una ciutat com la nostra, parlo de la nostra, això passa en general, avui en dia hi ha dos elements fonamentals. La informació, que va per xarxes i necessites uns grans cables que portin les 5, 7, 10G que vindran, i això és necessari, i després una energia que ens faci garantir que quan hi hagi una apagada puntual d'una cosa tinguis un recurs d'atendre una altra línia que la substitueixi. Això és fonamental, això avui en dia és fonamental. Per això, amb aquests projectes que parlàvem, per exemple, del sòcol de Sant Jeroni, que lligava tota la banda de Santa Coloma amb Can Ruti, i doncs per allà podia passar enterrat, soterrat, totes unes línies d'aquestes que ens lliguessin una cosa amb l'altra. Tot això va lligat. Per tant, la part energètica i la part de dades, quan això és fonamental, i s'ha de preveure ja, entens? Encara que no hi hagi responsabilitat directa del PEDUM, o sigui, no, però si quan es faci el pas diguis, oh, ja tinc preparat, que això sí que té obligació el PEDUM, preparar el territori perquè hi passin aquestes coses quan ho vulguin fer. No, és que no sabem per on. I acabo. Habitatge. No, ho dic perquè és l'últim i que sembla important i l'he resumit en molt poc. Vam parlar amb el representant de l'àrea metropolitana que ens va atendre com a autors del document, i el que em va sorprendre, o sigui, una mica, la importància que tenia per nosaltres, per la ciutat, tenir la documentació de totes aquestes coses. Llavors, clar, em va dir, diu, és que, per exemple, tenim unes dades fonamentals i grandioses d'habitatge de Badalona. Parlo d'habitatge, eh? Diu, però quan hem comparat amb totes les dades que tenim,
0: per envelliment, no?
1: Envelliment de població, les cases que estan en mal estat, quan hem, de tota l'àrea metropolitana, no hem sapigut com puguem afrontar-ho, perquè té una complexitat que no podem totes les dades creuar-les per intentar sectoritzar a Badalona concretament. I llavors només han decidit una cosa que em sembla bé, que és el de la Serra d'en Mena, que és el que surt en el planejament. Em sembla bé en el concepte. Que dius? Fixa-t'hi. Tenim una zona que hi ha zones de les ciutats que són barraques, però com que tenen unes expectatives d'edificació, la transformació d'aquell lloc que té un ús ja determinat és, tirem una barraca, fem quatre pisos, un promotor privat, li donem amb el de la barraca uns diners o una planta, el que sigui, i ja tenim allò. Per tant, la regeneració està garantida. El tema és un altre. Quan ja tenim aquestes autoconstruccions de quatre o cinc plantes, és impossible fer res, perquè ja ha superat els paràmetres, el que en diem els paràmetres actuals. Per tant, al revés, tindríem que enderrocar i, per tant, tindríem un problema afegit.
0: Clar, s'ha de reendreçar, eh?
1: S'ha d'endreçar, canviant igual. La solució és fer un trasbàs d'edificabilitat. Això en podíem parlar potser l'any que ve.
0: Doncs vinga, així sí, ens emplacem. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, cuida't i fins la propera.
1: Bueno, espero que estigui encara amb capacitat d'articular un mínim discurs.
0: No
1: gràcies.
0: Dubto pas, que vagi bé, adéu.
1: Gràcies, gràcies.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
3: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
5: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
5: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: ara connectem per via telefònica amb el periodista badaloní Guifré Jordan, que ha estat cobrint la visita del Papa a Barcelona per l'Agència Catalana de Notícies, una visita que ha generat molta expectació amb actes religiosos, amb trobades institucionals, també amb un gran desplegament mediàtic i de nivell de seguretat. Ara que ja s'ha fet la visita, diguéssim que el Papa ja és a Canàries, i podem mirar-ho també amb una perspectiva des d'aquesta ressaca, però ja una mica doncs, de l'experiència viscuda, volem saber s'ha viscut això des de dins, quin ha estat l'ambient que s'ha pogut respirar, sobretot pel que fa a cobertura informativa, i quin impacte ha tingut i què ha suposat informativament parlant aquest esdeveniment. Guifré, què tal? Gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, Núria. Molt
0: com
1: bé.
0: Va?
1: Doncs mira, de ressaca papal.
0: De ressaca papal, És que, de fet, tu ja vas cobrir també a Roma el nomenament del Papa, ara fa res, un any aproximadament, no?
1: Així és. Sí. I bé, mira, i fa... M'ha fet il·lusió, no?, de seguir-li la pista una mica, no?, ara que ha estat a Barcelona, i bé, el que comentaves de la cobertura mediàtica, sí que és cert que tant el meu mitjà, no?, l'Agència Catalana de Notícies, com la resta de mitjans catalans, doncs s'han bolcat, no?, en aquesta visita, i no hem parlat de res més, no?, en aquests últims dos dies.
0: Ha costat trobar altres notícies, per fer el repàs de premsa aquests altres dies, que no tinguessin a veure amb la visita del Papa Lleó XIV, No sé si tu t'esperaves, doncs, aquest nivell de cobertura mediàtica, si trobes que se n'ha fet un gran massa, o no?
1: Bé, jo sí que m'ho esperava realment, perquè és una cosa que no passa cada dia, no?, i que al final feia 16 anys, no?, que no teníem la visita d'un papa, i bé, al final és un cap d'estat singular, no?, diferent a la resta, perquè al final és un líder espiritual, no?, i sí que m'ho esperava, perquè realment treballant aquí a l'escena, a la redacció, ja veia, no?, una mica el xup-xup els dies anteriors, i ja veia que això seria 100% papa, no? I bé, a veure, al final a vegades penses, ostres, potser sí que se n'està fent una miqueta un gramassa, no? Perquè bé, al final no deixa de ser, doncs, una organització privada, no?, i que representa, doncs, una certa gent, però tampoc a tothom, no? Però bé, sí que des d'un punt de vista històric, doncs es recordarà aquesta visita. És evident que és una notícia de primer ordre.
0: Quin ambient? Com el descriuries tu, l'ambient que s'ha viscut al carrer?
1: Doncs mira, ahir precisament vaig estar, doncs, al carrer, de fet, seguint una mica la part de la ruta en papamòbil. I bé, realment va ser una passada. Vull dir, jo vaig arribar al carrer Rosselló, que és per on va passar, doncs, aquest singular automòbil, a 11:45 del matí, o pràcticament a les 12 del matí, i ja hi havia gent, no moltíssima, hi havia alguna gent que estava allà guardant lloc, no?, a primera fila. L'ambient, i realment, era com una, no sé, com una cavalcada de Reis, no?, per entendre'ns, que tothom està dues hores abans i que desperta molta il·lusió, no?, en el cas de la cavalcada de Reis, als nens, i en el cas del que vaig viure ahir amb el tema del papamòbil, a tothom que hi havia allà, no?, o sigui, vaig parlar amb molta gent, i tothom destacava això, quina il·lusió, estic emocionadíssima. Jo vaig veure una senyora, em deia, jo vaig veure el papa Joan Pau II quan va venir l'any 82 a Barcelona, i ara vol portar el meu fill, i bé, no sé, moltes emocions i molts sentiments, no?, i una mica de fanatisme i tot, no?, si se'm permet dir-ho.
0: Si haguessis de triar, no?, entre tots els moments viscuts a Catalunya de la visita del papa, dos... T'ho poso fàcil, no et dic un bat, en dic dos. Quins serien? A Catalunya o a l'estat espanyol, perquè déu-n'hi-do també la visita al Congrés.
1: Sí, déu-n'hi-do. A veure, pel que fa a Catalunya, jo crec que, sens dubte, el més recordat serà la benedicció de la Sagrada Família. Vull dir, crec que no hi ha massa dubte, perquè al final... doncs,
0: com aquest espectacle final, Lumini?
1: Exacte, va ser una cosa tan apoteòsica, no?, i bonica, que això és una de les coses que la gent retindrà més, no?, en l'imaginari col·lectiu, no?, en la memòria col·lectiva, Això no tinc cap dubte. De fet, ara jo estava tafanejant una mica la premsa internacional, no?, a veure si havien dit alguna cosa, i els grans mitjans de comunicació, doncs sí, tothom es fa ressò, i de tota la visita destaquen la benedicció, publiquen el vídeo, no?, amb tot l'espectacle de llums i de focs artificials, etc. Vull dir que crec que aquest és el gran moment a Catalunya, i jo crec que és un dels motius pels quals el papa va venir, no?, perquè al final s'havia de coincidir amb el centenari de la mort de Gaudí, que era ahir, no? Uh-huh. Això per una banda, diria, i per una altra, sí que com tu deies, home, la imatge del papa parlant al Congrés, doncs sincerament també és molt singular, no?, i també fa pensar, i també obre el debat, no?, una mica, uh-huh, com si realment era pertinent, si no, si estem en un estat tan confessional de debò, si no, no? Crec que és, bueno, força... És una imatge força icònica, també. Per tant, jo em quedaria, de moment, no acabar la visita a l'Estat, de moment em quedaria amb aquests dos moments.
0: Mm-hmm. Ha estat fàcil, Guifré, accedir a la informació? Estava tot molt pautat i seguia alhora, no?, els actes oficials, o hi ha hagut moltes restriccions?
1: Bé, jo diria que prèviament hi ha hagut moltes restriccions per aconseguir acreditacions pels diversos actes que el papa ha fet a Catalunya, que han estat 6. Realment tots els mitjans hem suat per poder-nos acreditar.
0: Per fer-vos
1: enlloc. Exacte, per tenir almenys una persona a cada lloc o dues persones a cada lloc. Realment ha estat un pèl caòtic, però també es pot entendre, perquè han tingut una allau de sol·licituds d'acreditacions de tot el món, no?, per la visita, i bueno, imagino que és difícil de gestionar, tenint en compte que no és una cosa recurrent, no?, sinó que han creat un equip de gent només per fer això concretament durant uns mesos o unes setmanes, no? Per tant, bueno, no és complicat, però vull dir, és complicat. No obstant, una vegada la cosa ha començat i tothom sabia si podia entrar, on podia entrar, i si no, tot ha anat rodat. Certament, tot han rodat, i sí que havies d'anar als llocs moltes hores abans. Vull dir, per exemple, ja per entrar a la Sagrada Família, que començava l'espectacle, començava no l'espectacle, sinó la visita del papa, començava a quarts de vuit, doncs els meus companys que estaven acreditats van arribar, o sigui, van haver d'arribar a les 3 o 4 de la tarda, vull dir que 4 hores abans, no? Uh-huh. Vull dir que molta seguretat, molta antelació i molts recursos que has de posar, no? Perquè, clar, has de gastar, entre cometes, un periodista, doncs tot el dia només per un acte, no? Mm-hmm. Però bé, així és.
0: Així ha sigut, eh? Per tant, segurament també molts mitjans han requerit, doncs, un cert reforç, no?, pel que mm-hmm. fa a efectius. Tu diries que s'ha percebut, diguéssim, als carrers, sobretot, no?, o en els actes que s'han organitzat, una gran presència de fidels de la comunitat religiosa, o que també ha tret mirades de curiosos o de persones de peu que, doncs, potser fins i tot són atees, no?, però que consideren el moment com a històric i que no se l'han volgut perdre. Ha conviscut aquests dos perfils?
1: Jo crec que sí. Sincerament, jo diria que de la gent amb qui vaig parlar i de la gent que vaig veure, vaig estar, recordeu, des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda al carrer Rosselló. Per tant, vaig poder copsar bastant l'ambient. I sí que jo crec que hi havia una majoria de fidels, vull dir, sobretot els que van venir amb més antelació, vull dir, això és evident, portaven banderes vaticanes, curiosament portaven molts, doncs, nens petits, bebès, per a veure si el papa, doncs, els beneïa. Recordem que el papa, segons l'organització, ja ha beneït més de 100 nens en aquest viatge. Vull dir que, imagineu-vos, no? Vull dir que sí que hi havia una majoria de gent que estava entregadíssima i que portava potser alguna pancarta, portava símbols religiosos, etc. No? No obstant, una estona abans, uns minuts abans que el papa passés pel carrer Rosselló a quarts de set, sí que va aparèixer com molta més gent que potser sortia de treballar i que potser ni li anava ni li venia, no?, o una mica el que dius tu, que potser eren ateus, però que sí que també van voler treure el cap, no?, i això va fer que a última hora, sobretot a última hora, doncs s'omplís molt el carrer Rosselló.
0: I veïnat molest per les restriccions, us n'heu trobat també o no?
1: Perdona, perdona?
0: Veïnat de la zona que s'hagi molestat una mica per, doncs, per les restriccions pel que fa a mobilitat.
1: Mm-hmm, sí, correcte, sí.
0: Això veïnat, sí que ho també... visc,
1: El veïnat, sí, hem parlat també amb alguns veïns i tal, i sí que deien que alguns sí que destacaven que s'estava fent un gramassa, no?, i que no podia ser això de tallar tot Barcelona i causar tanta molèstia, doncs, per la visita del Papa, no? El que passa que bé, que aquestes queixes queden, doncs, totalment eclipsades, no?, per tota la magnitud de la visita, però sí que hi han estat, i recordem que, doncs, des de la línia 2, no?, de metro, doncs, que és la que surt des de Badalona, doncs no et podies baixar, no?, ahir a Sagrada Família durant tot el dia. Vull dir, a les 11 del matí, 8 hores abans, ja no et podies baixar, no?
0: Clar, això coincidint amb exàmens de selectivitat, per exemple, no?, que aquestes restriccions, doncs, sí que han afectat alguns dels joves que han hagut de desplaçar-se també per les proves de les PAU, malgrat estar avisades, no?, però vaja.
1: Sí.
0: Per acabar, Guifré, què t'ha sorprès més, no?, o amb què et quedes a nivell personal i professional d'aquesta experiència, d'aquesta cobertura?
1: Doncs bé, a nivell de la visita del Papa, una cosa que m'agradaria destacar és que ha parlat més català del que jo em pensava, cosa que suposo que és una mica arran de la pressió popular.
0: També va haver polèmica, sí.
1: Exacte. Jo crec que m'esperava menys català. Sempre es pot fer més, però jo m'esperava menys. I a nivell personal, doncs bé, una mica la singularitat, no?, de cobrir una cosa així, no?, que segurament no cobriré més, probablement, no?, mai més. I també, doncs, la sorpresa, no?, de veure com molts fidels, no?, que a vegades, doncs, no tenen l'oportunitat d'estar tots junts, no?, o concentrar-se, cadascú a la seva parròquia, suposo.
0: Que potser tenim més imatge d'esglésies buides, no?, o mig buides.
1: Exacte. Sí, clar, és una mica era una mica la meva percepció, no?, que les esglésies no s'omplen, i és una realitat, no? Però sí que és cert que per aquesta visita, doncs veure tanta gent, doncs també és destacable, no? Per tant, quedaria amb aquestes línies.
0: Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el teu testimoni.
1: Molt bé.
0: Que vagi
1: gràcies
0: molt bé.
1: A vosaltres.
0: Adéu, vinga, una abraçada.
2: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
3: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdn.com.cat.
5: Badalona passa aquí.
2: Badalona Matí, al 94.4.
0: I ara toca, quan passen 7 minuts de 10:45, parlar, doncs, de llibres, i ho fem amb en Xavi Vila, de la llibreria Bacus de Badalona, que ens porta aquesta vegada, i a les portes de l'estiu, doncs, 4 novetats editorials per gaudir de la lectura aquests dies de caloreta. Sí. Tot i que avui de calor no en fa massa, eh?
7: No en fa massa, no? Però així, lectures fresquetes ja, no? Que si olori mar i que si vegi aigua i...
0: I lectures per tots els públics, portes?
7: Per tots els públics, sí. Tot i que, bueno, del públic és molt relatiu, tu ho saps, perquè, mira, el primer que us presento, en un principi...
0: Perquè és... per gustos, colors.
7: Exacte, és una romàntica juvenil. Surt avui a la venda, jo he tingut la sort de comptar amb una galerada abans i l'he pogut llegir, i m'ha agradat molt, perquè la majoria de romàntica juvenil, doncs, arriba en format traducció sempre, que és el que es consumeix, i això és una cosa feta a casa nostra. Per l'Andrea Rovira, el llibre es diu Fins a tocar el cel, i està editat per Fanbooks, i en un principi és un enemy to lovers.
0: Home, és que aquest llibre li encantarà a la meva filla, ho estic
7: no estic
0: veient
7: segur.
0: Ja, Xavi. És castellera, és adolescent, com no li ha d'agradar?
7: Doncs la
0: aquesta trama,
7: la trama l'atraparà. A mi m'agrada que existeixin aquestes coses, a dir, l'Andrea Rovira es posiciona com una autora, una nova veu potent en el gènere, perquè ha fet una feina molt ben feta. Què ens explica aquest llibre? Bueno, aquest llibre, doncs, ens parla d'en Quim. En Quim és un noi que va a les festes, majors de Valls, i allà es troba amb la seva ex. Bueno, no se la volia trobar, no ho té superat, no sé què, però bueno, amb ajuda dels amics, doncs, aprofita, viu la festa, i allà coneix a la Nora. La Nora, una noia de Vilafranca, amb qui connecta immediatament. I amb qui, doncs, al final, doncs, mira, tenen ahí un... entre romàntic, carícies, això, passant una nit, i, bueno, sota la premissa de que segurament no els tornaran a veure mai més, però d'això. El dia següent hi ha jornades castelleres, i aquí és on la Nora és de la colla de Vilafranca i l'altra del de Valls.
0: Home.
7: I aquí hi ha una rivalitat extrema, que els que no som
0: encara
7: de per allà...
0: Encara seria pitjor si fos la jove i la vella de Valls, però vaja, Déu-n'hi-do, sí. També.
7: Llavors, doncs, aquí entra això. Ens dona a conèixer una miqueta tot el que és la rivalitat entre colles castelleres. És una història tendra, el ritme és addictiu, superàgil, està super, super xulo.
0: Molt bé. Doncs bona lectura també per públic juvenil, aquest Fins a tocar el cel, de l'Andrea Rovira. Anem amb altres lectures. Et toca parlar també de Et parlaré del color blau, de la Laura Bosom.
7: De la Laura Bosom, també una primera novel·la, de Laura Bosom. És que ens estem inundant ja d'autores nascudes al 98-97.
0: És novel·la romàntica, també?
7: No, això és narrativa. És narrativa. De fet, és la història d'una... Bueno, com bé has dit, et parlaré del color... del color blau, editat per la Rosa dels Vents, i de la Laura Bosom. És la seva primera novel·la, i ens parla... La seva protagonista és la Judit, que és una psicòloga, que viu a Gràcia, i per unes obres inesperades en el seu edifici, doncs ha de marxar uns mesos a Port de la Selva, que és un poble on ella ja havia passat la seva infantesa, els seus estius, allà rememora, fa memòria, d'això. Al mateix temps també atén a pacients, vull dir, passa teràpia amb els seus pacients, i llavors doncs allà coneix un nou pacient que ella diu que s'assembla al Kevin Costner, i llavors doncs entra a la seva vida.
0: Molt bé.
7: El Nicolau es diu. És una novel·la que està superxula. Parla de memòria, de relacions familiars, del pas del temps a través de la psicologia. I tot envoltat del paisatge marítim de l'Empordà, que és una meravella.
0: Molt bé. Escolta, veig que ens has portat avui moltes escriptores.
7: Escriptores i totes nostrades. Tres. Et porto una excepció. Et porto una breu, que el deixem pel final.
0: Molt bé. Doncs anem ara també amb un llibre de la Gemma Pasqual, editat per l'editorial Columna, i que es diu La vida és allò que passa mentre esperes un maig.
7: Exacte. Gemma Pasqual no és el seu primer llibre, perquè és una escriptora molt reconeguda, però sí que és el primer llibre que treu destinat a un públic adult. Ella havia fet coses molt potents en juvenil, com La Xènia tens un WhatsApp, que es va fer molt famós, El Like, El Blau... I ara ens treu aquesta història. Aquesta història ens porta al cor del Poble Sec, on allà hi ha la Martina, que regenta un cafè d'aquests populars, que és un refugi i memòria del veïnat, i està atacat per un fons voltor d'aquests que els volen fer fora...

0: trobades, no? Un espai de trobada, també.
1: Exacte, sí que el marc seria molt similar al de la sèrie, però amb aquest agravant, amb l'agravant de que la història paral·lela d'ella, la Martina fuig de l'arquetip d'heroïna, vull dir, és un personatge ple de contradiccions, pors, desitjos, que això fa que connecti immediatament amb el lector. Està superben escrit, també.
0: I es diu així, eh? La vida és allò que passa mentre esperes un maig. Recordeu també, doncs, aquest títol, perquè pot ser una bona recomanació, també, la que ens fa en Xavi com a lectura d'estiu. I acabem amb, doncs, un títol, en aquest cas, editat per La Segona Perifèria.
1: La Segona Perifèria, sí, que l'ha traduït al català. Ja existia en castellà, però el necessitàvem en català, i amb aquesta magnífica traducció que ha fet el Pol Sánchez, que s'acosta més a aquests llibres tan particulars. Aquest llibre és un recull de contes. Aquí hi ha com 30 contes d'una brevetat extrema. Vull dir, són contes que et fan pensar, que et diverteixen. Estan escrites pel Edgar Keret. L'Edgar Keret és hebreu, va néixer a Tel Aviv. Val a dir en favor seu, doncs, que ell està en contra de la guerra de Gaza i de deriva ultraortodoxa i nacionalista de Netanyahu. Vull dir, és un tio que és progressista i pacifista, però és un escriptor, potser és un dels màxims exponents de la narrativa moderna en hebreu. La qualitat és extrema per mi, m'ha agradat molt. Soc molt fan de l'humor negre absurd i irreverent aquest, i els contes són... no val la pena, no val llegir-los linealment i ja quedar-te, vull dir, l'has de pensar, està superbé. Té frases així dures, hi ha un conte que comença... Avui s'acaba el món i m'estic menjant unes olives, punt. Vull dir, és com, agafa-ho, saps? Perquè verdaderament, doncs, és com una societat idèntica a la nostra, però en una dimensió paral·lela. I llavors, doncs, ells viuen aquestes coses tan extremes. I ostres, m'ha agradat moltíssim. L'he gaudit molt i penso que és una gran lectura, així per agafar estonetes aquests dies de calor i disfrutar-lo.
0: Molt bé. Doncs quatre títols de literatura que no podeu deixar de tenir a la capçalera del llit, a la prestatgeria del llibre, al costat de la maca, aquest estiu, a la piscina, no? Per tant, doncs, fomenteu la lectura. Aprofiteu el temps lliure, també, per llegir grans, petits i tothom. Xavi, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies un cop més per avui i per totes les vegades que ens has recomanat bona lectura al llarg d'aquesta temporada aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
5: Gen. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
7: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició.
9: València Bàsquet a 6 a Joventut.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí. Ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal, i aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És Dead Locomotion, és una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King,

0: una de les parelles de compositors més exitoses de l'època, daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin. I quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar. I llavors, quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs, publicar-la tal com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs, swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és de fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions. Ens anem cap a la segona, aquesta en un altre idioma.
1: Quel est le premier train qui vous fera danser, oui.
2: Versió francesa, eh?
0: Versió francesa que...
2: Molt coquet.
0: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit, que va arribar al número 1 francès. I si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se n'allunyi.
0: Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan. Va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per als seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels
0: 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs, va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I si vols ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
2: Juntamos el dinero para la reunión.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però a mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens anem una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta la trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja aquí. Eh? Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaya, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols,
1: jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Ocean, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim.
2: Come on, baby, to the locomotion.
1: Més balada, no, sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gustos Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola, el seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de com a cantant bastant important. I si vols ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. Són Junker, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, que és aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens anem encara a una altra, també d'aquest mateix any, de 2026. Everybody's
1: doing a brand new dance now. Una mostra, no?, que aquesta cançó continua encara...
0: Sí, continua vigent, sí, sí, sí.
1: D'avui en dia.
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas doncs anem a una de les últimes, les dedico ja a Cosa Més Dura. Si vols, l'escoltem.
1: Cosa Més Dura, diu. Come on, come on, the locomotion,
0: baby. Yeah. Aquesta és... No acaba, no acaba. Comença. Everybody
1: do it. Estem recordant més a Green Day, coses així, no?
0: Sí. Et sorprendrà perquè les dues bandes de les quals en parlarem ara, d'aquestes dues últimes versions, són bandes japoneses. Per què unes bandes japoneses decideixen fer una versió de
1: Locomotion? Jo m'estava imaginant un californià fent surf, saps?
0: No, doncs no. És una banda japonesa de punk rock melòdic, es diuen Good for Nothing, que van incloure aquesta versió accelerada i molt punk del seu, en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols ens anem, seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Qui són aquests? Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll de Tòquio. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tingerenate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska-punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garage. Ningú ens enganyarà.
1: Sí. Doncs mira, amb aquesta versió atrevida, nosaltres arribem a les 12. Moltíssimes gràcies, Emma.
0: A tu, Núria.
1: Per posar música al Badalona Matí. A tots vosaltres per fer-li o donar-li sentit. Que vagi molt bé. Demà ens tornem a retrobar aquí a la zona, al 94.4, a partir de les 8 i fins a les 12. Adeu.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per a prop de 90.000 llars badalonines. Segons s'expliquen, existeix un informe municipal que afirma que aquest impost s'hauria d'incrementar. De fet, un article del periòdico alerta d'aquest informe, segons el qual la taxa hauria de cobrir el cost del nou servei de neteja, cosa que ara no passa. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, titlla de surrealista la crítica del PSC i assegura que la taxa d'escombraries no s'apujarà.
4: Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
5: És estampatint perquè diuen que hi ha aquest informe de l'any 2023 que no he pujat la tassa, vol dir que no tinc voluntat ni la tindré. No. És una miqueta surrealista.
3: I en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia de la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals asseguren, però, que estan a punt d'aprovar un nou pla contra l'absentisme per renovar el que ja hi ha vigent des del 2014. La líder dels comuns, Aida Llauradó, assegura que la regidoria d'Educació va impulsar durant el darrer mandat un protocol amb l'assessorament d'entitats socials i lamenta que no s'apliqui aquest recurs.
6: La realitat és que aquest alcalde no actua, no està fent res, serveis socials no estan fent res, des d'educació tampoc, i això és per una decisió política, perquè a nivell tècnic les respostes hi són, les propostes hi són, i del que es tracta és de treballar, d'avançar, de veure com funcionen les polítiques que es fan i d'anar-les millorant.
3: I el Museu de Badalona acollirà avui dijous una taula rodona sobre la transició a la ciutat en el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda amb entrada lliure i aforament limitat i serà moderat pel periodista i extreballador de Badalona Comunicació, Miquel López. Hi participaran diversos testimonis i historiadors especialistes com l'activista veïnal Juan G. Guerrero, Alvarina Fernández, membre de la primera AMPA de l'Escola Llibertat, i l'historiador José Miguel Cuesta i el catedràtic emèrit Joan Villarroya. Tots ells abordaran el paper del moviment veïnal i social en el pas cap a la democràcia al Barcelonès Nord. I Badalona serà aquesta tarda l'epicentre de la indústria de l'automoció en acollir la 8a edició del Meeting d'Auto. Es tracta d'un acte amb ponències i lliurament de premis on es poden conèixer les estratègies d'un sector que factura a Catalunya més de 20.000 euros i dona ocupació a més de 40.000 persones. Organitzat pel clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, el Meeting d'Auto començarà a les 3 al Vecín. I en esports, el Badalona Women blinda la seva defensa amb les renovacions primer d'Itzi Pinillos i ara de Cristina Cubedo. La defensa central ha estat titular indiscutible aquesta temporada amb un total de 22 titularitats i ha marcat un gol. Cubedo destaca tant en l'apartat defensiu com en la faceta ofensiva, sobretot en les jugades a pilota aturada. La jugadora es mostra il·lusionada en continuar defensant la samarreta de l'Ona. L'escoltem.
7: Al final, el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
3: Nascuda a Castelló, Cubedo va arribar a Badalona fa dues temporades procedent del Villarreal i anteriorment havia jugat una temporada al Tenerife des del 2007-2018 fins a la 2020-2021 al València. 22 graus ara mateix a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Seritjol, en el marc del Festival Tàrraco Viva.
2: Amb els estius nostres actuals no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú.
1: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, però que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
1: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folch i Torres, de Literatura Infantil 2026.
4: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
5: No crec que la triés jo la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc, i a mi m'agradava jugar amb les paraules.
1: I acabarem amb Gaudí i Coia Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
6: El personatge és el temple, és la basílica, és la sagrada família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obrien la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarraco Viva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
2: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, diuen. Primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar. No, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors... novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i el que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? El que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura, en aquest temps me toca taura, i taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa i que duri.
3: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
2: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un minut, i la farà també aquí, em diuen, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, doncs ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
4: Acreditarà Zona Marítima.
2: Sí, home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i a més està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por i amb els morts allí i tal. I ara, en canvi, no ho és. Però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada. I fa una... Però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... Bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això... Els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit amb els d'Amèrica i li hem tornat a la difunta, a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba aquella. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
5: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer, doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors, doncs, més importants, que és aquesta celebració, doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també, doncs, volia homenatjar-la, i per tant fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament s'han, doncs, dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa, doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on, no, amb la postguerra, doncs, on ser dona, doncs, no era fàcil, i per tant fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
6: Bueno, avui és, com diu, un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats, no?, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat, no?, entorn a aquesta ciutat, que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar. Simplement, i que tothom vegi, no?, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
1: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia, el títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or, i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasch és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
7: Animals que cauen del cel, Premi Folk i Torres 2026. I a més, jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
8: Hola, què tal?
7: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
8: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
7: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure, pels més petits de la casa. Com és això? Per què?
8: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador de... Com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge, també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses. Però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
7: Portes temps, i suposo que hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de... És que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
8: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius... sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte amb molts infants que venen a veure obres, i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment, no? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010, no? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes també.
7: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta, i aquesta nena és l'Aina. Mm-hmm. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales,
8: sí.
7: I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, i té una... és espectacular.
8: Sí, a mi m'agrada molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries. Torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat. No? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea... que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
7: Bé, més és una nena que, afortunadament, viu... com vivíem nosaltres abans, al carrer, i no està enganxada a les pantalles. I això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no?, i créixer. Perquè sí. La creativitat és tan necessària.
8: Sí, aquesta part és curiós, perquè jo és una cosa que tampoc... Potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no?, d'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures, i potser aquest adolescent mira el mòbil. No, no hi ha massa més referència a això. Hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis escoltant, vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt xulo. Li vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no. Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella perquè la gent hi passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
7: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults, perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món d'adult de la mare, de l'amiga de la mare, s'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites, també què feien, feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, sí, perquè no sabem que fa origamis.
8: Al principi, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que em van preguntar, com és que has triat una perruqueria? Alguna entrevista m'han preguntat, com és que vas triar una perruqueria? Dic, no, de veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriver una mica per intuïció i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, paren l'orella, no?, com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no?, sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no?, que també es diu, no? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això de... Té l'antena molt llarga, que vigila el que dius, que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que els... I està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt, i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants, també, que fossin curiosos.
7: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més, recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
8: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit. Des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi m'agrada. Més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record, que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agrada pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre, m'imagino aquesta nena, al cap de 30 anys, i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure... Aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... També perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant... I també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu... no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que han de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I, per tant, també els adults han de tenir.
7: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasch. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
8: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, sí. I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no... Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això fa... Crea aquest pont, sí, crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt, sí.
7: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara heu escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
8: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autret es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
2: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
3: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
2: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les rigues deuen dir, mira, ja està, ja hi torna a ser, pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per
3: jo
2: transmetre?
3: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no, i a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais, i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
2: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. No? És un llibre que has estructurat, un poemari, en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
3: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant l'emoció la vivim i per tant òbviament porta part de la meva vivència, i penso que allò que vivim en el fons és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal, i penso que això és a on va la poesia, o com jo entenc la poesia, i per tant l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada, i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari, a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los, i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat, i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això, i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
2: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik. Però això t'ho deixo llegir a tu.
3: Hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que s'englota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda, i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
2: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
3: Crec que, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia és preciós.
2: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
3: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que

0: no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic, sentiràs la terra que clama, sabràs les estries dels arbres, escamparàs designis de vida, replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
1: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'Empara, que en realitat és on he posat i abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no?, d'anar al bosc i que et cuidi, no?, i sentir-te part d'allò.
0: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, eh? I la meva interpretació anava més per la part humana, no?, però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori exhaustiu en aquesta última part.
1: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
0: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt en curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari i me'l llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? de cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari també per dir, escolta, amb la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no?, aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
1: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços d'escriure allò que senten, perquè de vegades em sembla que no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
0: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Collautet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
1: Un plaer ser aquí.
2: Al calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Goya Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda. Els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: tenia un somni. I la colla Valls tenia un somni. I nosaltres tenim encara un somni. No anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la colla Valls. Colla, benvinguda.
1: Amb aquesta introducció...
0: Fantàstica, gràcies.
1: Gràcies, Mònica.
0: Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
1: Del temple.
0: Del temple.
1: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
0: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que si poso colors... És meravellós.
1: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
0: És molt bonic anar enllaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest temple.
1: I tant.
0: Perquè, clar, tu parles de 5 generacions, i en 5 generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
1: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, Bocabella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
0: I a més es manté.
1: Uh-huh. I es manté.
0: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, desgraciadament el perdem potser abans d'hora, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
1: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums, amb poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar, i d'un moviment social determinat, no? Però després és també aquests anys de absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després, quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la Sagrada Família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú. Vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tant a poc, tant a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
0: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben aquestes generacions, van passant, i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
1: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori. És fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa, amb un difet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no?, que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
0: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
1: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no?, de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
0: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé, eh? Diu, la memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix. I el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo... Ara et faré una pregunta. Tu, a tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés, quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
1: Oh, i tant, però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no?, i la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes lectures possibles, la Sagrada Família, que no te l'acabaries mai, però mai és mai, eh? Vull dir, jo després, encara descobrint la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no?, com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral, perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
0: Bé, jo no sé si ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir i dir, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Mm. Han passat, de coses, i n'hem fet de coses.
1: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que, tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
0: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu hi ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest mes d'abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals pels veïns. L'escoltem.
4: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies, que a més una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
3: L'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura més que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista de demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana. I en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que hi existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i de diferents casals d'estiu. I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 al 117 en un partit de rècords on els de Dani Meret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18 cistelles de 3. Demà també el Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
6: Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat per l'inici del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca avui amb un Mèxic a Sud-àfrica, als Estats Units, Mèxic i Canadà, a l'Amèrica del Nord, i en què la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files i 8 jugadors al Barça, és una de les principals candidates. La selecció espanyola que debutarà dilluns, en aquest cas a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Avui en parlarem d'aquest Mundial i també parlarem de bàsquet, els play-offs de bàsquet, amb la derrota d'un punt a la pròrroga i de la penya al Roig Arena de València. Avui juga el Barça el segon partit de l'altra semifinal contra el Tenerife. Mirem de posar el 2-0 i quedant-se ja a només un sol triomf de la final d'aquesta Lliga ACB. Però també tindrem waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí de Yamara a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica.
0: La selecció espanyola, amb 9 catalans, debutarà dilluns, vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans, en Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona, en competició de clubs ja, ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa a tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: El Girona, que a la part esportiva encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de Mitchell, recordem, a l'Ajax.
1: Ahir, l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona divisió, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera divisió.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final a doble partit arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off d'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117, contra el València. El Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, que va acabar sent insuficient. Demà mateix jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CD ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui mateix ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir, el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, arrenca la Final Four masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina de waterpolo, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès en menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure les barcelonines i tampoc no van haver pels interessos catalans l'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: El Mataró, que havia guanyat, recordem, a la final de Lliga fa uns dies contra el Sant Andreu, a tots els equips catalans s'enfrontaran divendres, demà, en el partit pel tercer lloc a les 7 de la tarda, també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Múrcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al pavelló 9, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López. We'll be right back.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recamp Làser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal la gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa més tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dilluns 11 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol perquè avui mateix comença el Mundial masculí, que es disputa a l'Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic, un Mundial marcat, com dèiem ara, per ser l'últim de tres grans estrelles de les últimes dècades, com són Leo Messi amb Argentina, Neymar amb el Brasil i Cristiano Ronaldo amb Portugal, i per la política migratòria als Estats Units, per la qual molts participants i també afició han tingut problemes ja en aquests dies previs per entrar al país. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica a partir de les 9 de la nit hora catalana. El seleccionador mexicà, un vell conegut de la Lliga Espanyola, també ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre, assegurava que estan preparats.
1: Desde que llegué, creo que son 20, no sé, 22 meses, 23, con esa cantaleta, ¿no? De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos, creo que ha permeado el mensaje, creo que los he convencido y ellos mismos han ido creciendo como familia y creo que estamos preparadísimos.
0: Com a curiositat, Javier Aguirre va jugar l'últim Mundial que Mèxic va acollir l'any 1986, aquell que va guanyar l'Argentina de Maradona, i en el primer partit de l'anfitriona es va enfrontar a Bèlgica, on hi jugava l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Bros. Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parla el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem dos Osasuna, Víctor Muñoz.
2: Yo creo que al final es otro de los éxitos, ¿no? del equipo, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, ver cuál es el momento para cada jugador. Evidentemente que Luis es el que tiene la última palabra con los médicos, la recuperación va muy bien en los tres casos, y bueno, por lo que digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores, desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico, y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar pel suposat favoritisme de la selecció espanyola en una de les grans candidates al títol.
2: Esa naturalidad de seguir ganando partidos, esas caras de, no de frustración cuando no se ganan, pero sí que siempre perdonar sin esa presión de quizás de, no, cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
0: Dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, aquest debut d'Espanya contra Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, al partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I més futbol, per agafar els clubs un apunt. Mataró es queda sense equip femení, que jugava a la tercera federació, recordem, després de la renúncia de més de la meitat de la plantilla. Ens ho explica des de Mataró Ràdio la Laura Cera.
3: El Club Esportiu Mataró Femení s'acomiada de la tercera federació de futbol per la porta del darrere. El club ha anunciat aquest dimarts a la nit que s'ha vist obligat a renunciar a la categoria en un comunicat difós per xarxes socials. Argumenta que més de la meitat de la plantilla ha demanat la baixa federativa per marxar a un altre club, una acció que qualifiquen de coordinada. A més, es refereixen a aquesta altra entitat, titllant-los d'haver actuat amb mala fe. En l'escrit detallen com s'ha arribat fins a aquesta situació. En primer lloc fan menció a la marxa sobtada del tècnic Dani Molina i tot el seu staff. Una decisió que admeten que els va deixar un marge d'actuació molt limitat, tenint en compte que les temporades s'han de planificar abans del mes de juny. El comunicat carrega durament contra Molina i el seu equip i els acusa de no haver fet cap gest per reduir l'impacte de la seva acció i no haver ajudat a mantenir l'equip. Malgrat aquest contratemps, des de la junta directiva defensen haver intentat trobar un substitut a la banqueta per garantir el nivell a la quarta màxima categoria del futbol femení estatal. És aquí on revelen que el passat 29 de maig es van reunir amb una desena de jugadores per explicar-los el seu projecte de cara a l'any vinent. En aquesta trobada, les futbolistes van exigir conèixer de forma immediata el relleu de Molina i el club no ho va poder garantir, al·legant haver tingut poc temps. Va ser la setmana passada quan més de la meitat de les esportistes, en són 24 en total, van enviar el mateix missatge a l'entitat demanant la seva baixa. El club es resisteix a donar-los el que demanen, ja que exposen que la majoria d'elles tenen contracte fins al 2028. El que no s'especifica al comunicat és si el projecte serà viable una categoria per sota de la tercera ref. En el cas de produir-se finalment la marxa de 16 de les 24 jugadores de l'equip, el conjunt es quedaria amb només 8 fitxes, una xifra que obligaria l'entitat a reforçar-se ràpidament per poder competir a Lliga Preferent.
0: Gràcies, Laura. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari ara fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només ja un triomf de la final. Escoltem el pivot blaugrana Youssouf Afal.
4: We feel good mentally, physically.
5: Ens sentim bé mentalment i físicament també, perquè el partit no va ser fàcil, però vam guanyar de 30. Però nosaltres ja hem d'oblidar aquest primer partit perquè ens hem de centrar en dijous i en aconseguir la victòria. Sens dubte, el partit més important és el de dijous i crec que estarem preparats. I el que espero és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que això va marcar la diferència juntament amb l'afició, amb tot el Palau, amb nosaltres. Intentarem fer el mateix, o més.
4: Crowd with all the Palau with us, and I think we will try to do the same or more.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte ja les Canàries jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i també evidentment guanya dissabte. En cas de necessitar-se un tercer, un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir a tocar i la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118 a 117 contra el València. El Roig Arena, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
7: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
6: Els triples de Parker i Hackenson i el recital, un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració, van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons, i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Adam Hanga era clar.
8: Nadie gusta perder, pero como dicho, el Amitori no está perdido. Tenemos que volver a jugar en Badalona también y ahora podemos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos para el siguiente.
6: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
0: Gràcies, Ramon. Demà mateix es jugarà de nou, com sentíem, el Roig Arena en aquest segon València a 6 a Joventut. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de Sevilla ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aliatx Kunj, a la pivot de 26 anys, 2-0-7 d'alçada i que arriba procedent de la Lliga Polonesa, i també el nou Quitzenes Manresa, que ha anunciat el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de Louisiana State University. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El nou fitxatge, que ocupa plaça de jugador de formació, destaca pel seu perfil atlètic, una gran capacitat física i una notable evolució en el seu joc durant els últims anys. Des de la direcció esportiva del Manresa, Biel Colomines destaca la seva versatilitat en tasques defensives i la seva facilitat per capturar rebots, tot i actuar en la posició de l'E. A més, preveuen un gran marge de millora al conjunt del nou Congost.
10: Amb la incorporació del Pablo Tamas, sumem un jugador que ho pot jugar a l'equip. Un aler que podrà combinar les posicions de 3 i de 4, especialment en moments on vulguem jugar més petits i ser més agressius gràcies a una capacitat física i atlètica molt notables. És un jugador amb un molt bon impacte defensiu, capaç de defensar diferents posicions i que suma amb la parcel·la rebotejadora als dos costats del camp de manera molt important. Ofensivament, destaca per la seva capacitat atlètica per jugar en transició, atacar close-outs i per una molt bona presa de decisions en el joc col·lectiu. També destaquem la incorporació d'un jugador amb marge de millora i que creiem que creixerà molt en la identitat de treball i de joc del Manresa.
9: Tamba és un jugador de 22 anys i 2 metres i un centímetre d'alçada, nascut a Puente Genil. També es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga abans de fer el salt als Estats Units, on ha passat les darreres 5 temporades formant-se a les universitats americanes.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semis de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, en el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
11: Yo antes de empezar sabía que este es nuestro sitio y que para esto vamos a trabajar. Si no, yo no me levanto. Es decir, yo soy, a lo mejor me paso de optimista, pero es que confío en el grupo. Y entonces estoy tranquilo porque creo que el equipo se ha desarrollado y llega en un buen momento. El Barceloneta me gusta que piense que estar aquí es una obligación, porque tenemos buenísimos jugadores, tenemos un club que empuja, estamos haciendo las cosas muy bien y al final marcarnos los límites altos y alcanzables es lo que nos permite volver a estar aquí y estar como estamos, ¿no? Que mucha gente piensa, a ver el Barceloneta, pues es una buena noticia.
0: El Barceloneta que s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi havia favorits en aquesta Final Four.
11: Creo que no hay favoritos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona. Tengo que decir que el equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos.
0: Avui a les 7 aquest Barceloneta-Ferencváros, a les 9 es jugarà la segona semifinal que enfronta el Prorreco italià i a l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos catalans, el vigent campió del Sant Andreu va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar davant, per davant pràcticament tot el partit, però va acabar empatant a 11 i els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans el Mataró Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que van acabar caient 12-14. Demà a les 7 de la tarda, també a Malta, Mataró Sant Andreu a jugar en el tercer lloc d'aquesta Champions. I abans d'acabar amb voleibol, el curs que ve canvien les categories estatals. Ja us hem anat explicant que no tindrem cap equip català a les màximes categories, però el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau competirà la nova Superliga 2 Or masculina amb la continuïtat del projecte encapçalat per Vlados Tebowski. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: Vlados Tebowski continuarà encapçalant el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. El macedoni viurà la seva 16a temporada com a entrenador dels cooperativistes, independentment de la categoria en la qual es competeixi. Enguany ho farà el grup or de la Superliga 2 després de perdre la màxima categoria, però el tècnic ha entrenat l'equip ja a primera catalana i també a primera nacional. Vlados serà novament l'encarregat d'intentar fer una plantilla competitiva a la segona categoria del voleibol estatal i ho farà una vegada més amb uns recursos econòmics molt limitats. Tot i el descens, el Sant Pere i Sant Pau no serà ni molt menys l'equip amb major pressupost de la categoría. Así lo explica el mateix técnic.
13: El dinero esto que tenemos es para hacer y un equipo competitivo para ser competitivos y luego luchar en cada partido.
12: L'objectiu d'aquesta temporada passa, per tant, per confeccionar una plantilla amb compromís i possibilitats de competir cada partit, triar bé els fitxatges estrangers i adaptar-se també a les restriccions del nou format de categoria serà absolutament clau. Però més enllà dels resultats, el club i el tècnic tenen clar que volen que el barri torni a gaudir del voleibol després d'un curs molt complicat.
0: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest mes d'abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals pels veïns. L'escoltem.
3: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
2: L'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura més que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista de demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana. I en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que hi existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i de diferents casals d'estiu. I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 al 117 en un partit de rècords on els de Dani Meret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18 cistelles de 3. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és L'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol, però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours, masculina i femenina, de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
0: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
1: Sud-àfrica.
0: A la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels 3 lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
1: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència a primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel a les 8 del vespre, dissabte, ja Terres Canàries es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118-117, contra el València, el Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljas Kunj.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix, també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals semifinals el Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb un gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recambla-Ser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera, a les televisions locals i a la xarxa Més. I a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. Al Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que están viviendo la ciudad.
2: Era de esperar, la ciudad está súper ilusionada, súper volcada y es pues el partido más importante de la historia reciente del Zamora, así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
1: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els blaugranes van passar per sobre. El conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO blaugrana Yusuf Afal sobre la importància de l'afició del Palau.
3: It's so important for us because when we give a lot of energy...
4: És molt important per a nosaltres, perquè quan posem molta energia sentim que el Palau ens dona suport. I és per això que realment podem donar-ho tot. I per nosaltres és molt important fer que tot el Palau i tots els aficionats del Barça estiguin orgullosos. I intentarem fer tot el possible per aconseguir la victòria. M'agrada molt aquest equip, el Barça, des de fa molt de temps, i per mi és especial jugar-hi. L'entrenador m'està donant molta confiança ara mateix i només intento tornar aquesta confiança. Intento donar el millor de mi a la pista per aportar molta energia i així aconseguir la victòria.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i evidentment guanya aquell tercer partit, encara ha de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir ahir tocar la victòria però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118 a 115 a 117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena, molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya Dani Miret.
5: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Estamos en un buen momento, lo hemos demostrado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club porque seguro que necesitaremos tratamiento y mucha recuperación porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
0: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon València 6 de joventut de semifinals i més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kitz Anas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University, i el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida. L'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Uau, Ulleta Ràdio, Sergi Guiu.
6: Al món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Post Lleida a l'Ilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a la CB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador Gerard Encuentra ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio. Amb ell hem repassat el que ha donat de si aquest curs 25-26. Hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge. Amb Encuentra també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Ilerna Lleida Encuentra, ha estat clar, au au, en la resposta.
7: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment de l'equip.

0: jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
1: Sobre la renovació de James Bateman, encuentra la valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del Ja i l'Ern Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
2: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix comença també a Malta, el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
3: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad que cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
2: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
3: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo, y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico, porque será, pues, demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una de nuestras vitrinas y a eso vamos.
2: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes dels dos equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van anar bé pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les maresmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que ha obligat ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3, ampliava la distància de 9-2 gols per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'assolim Centre Natació Mataró haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 12, Olympiacos 14.
2: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blancs buscaran el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions de moment amb el Barça i ha estat durant moltes Final Fours.
5: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera, és especial cada any és tot un món i bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça, és a dir, la samarreta pesa molt, et diuen que has d'estar sempre el més alt, llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions, però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent, especialment aquest any.
2: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
6: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de cuatro equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial, y creo que todos están acostumbradísimos de jugar ese tipo de partidos. Obviamente hay que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones, y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de dos partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros decimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son dos partidos a final de temporada en que es puro KO. Una batalla campal.
2: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als dos primers classificats dels dos grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Aalborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga anualment a una de les promeses amb més projecció de futbol fase del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
7: Enguany el Memorial Mario Munt arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador amb més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al Memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 21 dianes.
8: En aquí premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Clàudia Pina ha fet una temporada molt bona.
2: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per unes 90.000 llars a Badalona. Segons un informe municipal de 2023 que indica que caldria incrementar l'impost per cobrir el cost del servei. Tot i això, el govern local assegura que no té prevista pujar-la. I és que la normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa cobreixi el 100% del cost del servei abans d'aquest mes d'abril, per evitar així dèficits i fomentar el reciclatge. Molt bona tarda, som dijous 11 de juny. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia de la lluita contra l'absentisme escolar. Fons municipals, però, asseguren que estan a punt d'aprovar un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. I la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc de Badalona i membres de la Fundació Ateneu Sant Roc han participat en la trobada amb el Papa Lleó XIV a l'església de Sant Agustí de Barcelona. L'Institut Josep Carreras acull des d'aquest dimecres i fins demà un congrés internacional d'epigenètica que compta amb alguns dels principals experts d'arreu del món.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart, a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, el PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest mes d'abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i d'incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals pels veïns. L'escoltem.
3: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
1: L'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des de 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura més que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista a demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei, que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana. Escoltem a l'alcalde.
4: Però si no li agrada la taxa, el que té que fer és parlar amb el Pedro Sánchez i que, tal com li estem demanant als alcaldes de tot Espanya, del Partit Popular, que retiri aquesta taxa des del govern, que és qui ens obliga a aplicar-la. Ells estan patint perquè diuen que hi ha aquest informe de l'any 2023 i no he pujat la taxa, vol dir que no tinc voluntat ni la tindré. No. És una miqueta surrealista.
1: Recordem que aquest nou servei de neteja viària i recollida de residus té un cost d'uns 45 milions d'euros l'any. Són 20 milions més que l'anterior contracte, que estava caducat des de l'any 2020. Amb el nou desplegament s'augmenta un 30% la neteja a tots els barris, s'incrementa la plantilla amb 150 operaris més i es renova la flota de vehicles i també es substitueixen un total de 6.000 contenidors a tota la ciutat.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusant a Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retira les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no n'és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. Ens amplia la informació el nostre company Sergi Crusells. Sergi, bona tarda.
5: Bona tarda, Sílvia. La líder dels comuns, Aida Llaurador, assegura que la regidoria d'Educació va impulsar durant el darrer mandat un protocol amb l'assessorament d'entitats socials. Defensa que el text hauria d'estar enllestit, però que, per interessos polítics, el govern d'Albiol no l'ha presentat. Els comuns es lamenten que no s'apliqui aquest recurs. Escoltem Aida Llaurador, presidenta del grup municipal En Comú Podem.
6: La realitat és que aquest alcalde no actua, no està fent res, serveis socials no estan fent res, des d'Educació tampoc, i això és per una decisió política, perquè a nivell tècnic les respostes hi són, les propostes hi són, i del que es tracta és de treballar, d'avançar, de veure com funcionen les polítiques que es fan i d'anar-les millorant.
5: La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra.
7: No resolem els problemes. I ostres, doncs, si hem de fer que els nens de Sant Roc no hi hagi un facin campana un 80%, posem-hi recursos. No desmuntem el Consorci Badalona Sud, com ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular. Aboquem recursos i persones i entitats i l'Ajuntament que estiguin casa per casa mirant el que passa. I això també s'havia fet en el passat. Que s'havia de millorar, segur, però l'alternativa no és desmuntem-ho tot i salvi-se qui en pueda. I torno a insistir, és que ell ho sap.
5: En el mateix sentit, Dolors Sabater, presidenta de Guanyem, ha defensat que calen polítiques estructurals i recursos als barris i ha acusat el govern local d'haver desmantellat el Consorci Badalona Sud, que era una eina eficaç per combatre l'absentisme.
8: Cal recordar que el Viol és l'alcalde que ha eliminat el Consorci Badalona Sud, que no ha posat una estructura paral·lela i que va dir en un ple que en un barri com Sant Roc s'havia de deixar d'invertir, un del barri més pobre de la ciutat.
5: A Badalona, Sant Roc és un dels barris amb major índex d'absentisme. Escoles com el Baldomer Solà, amb xifres molt elevades d'absentisme, van veure com durant la pandèmia l'assistència a les aules va caure xifres històriques i al desembre de 2021 només el 40% dels alumnes assistia assíduament a classe. La xifra es va poder revertir gràcies a un treball intens de mestres i professors amb les famílies.
1: Gràcies, Sergi, per la informació.
5: Gràcies a vosaltres.
1: I us ho dèiem també en titulars, el Papa Lleó XIV, en la seva visita d'ahir a Barcelona, ha fet una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que ha protagonitzat a l'església de Sant Agustí, de la capital catalana. Un esdeveniment en què ha participat la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc de Badalona i on també hi han assistit membres de la Fundació Ateneu Sant Roc, entitat que el pontífex va visitar fa més d'una dècada quan era prior general dels agustins. Durant el seu discurs, el pontífex ha advertit que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. A l'acte, els agustins de Badalona han aprofitat per fer-li entrega a Lleó XIV d'una pintura de l'església de Sant Agustí. A canvi, han rebut una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que han compartit, han intercanviat unes paraules en què el papa els ha transmès el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc. Una trobada que Denis Pineda, rector de la parròquia del barri i prior dels agustins a Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
9: Muy personal, muy íntimo, él es muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerda su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
1: Per la seva banda, la Fundació Ateneu Sant Roc ha definit la trobada com a molt familiar i pròxima i ha afegit que els assistents s'han sentit molt còmodes. De fet, han participat més d'una norantena d'entitats catalanes que han estat testimoni del discurs del pontífex. També s'han posat exemples de situacions de famílies que viuen amb pocs recursos i asseguren que ha estat un esdeveniment molt didàctic. A més, afirmen que les seves paraules, les del Papa, han servit per dignificar la seva feina diària. Ho explica el Salva Figuerola, el seu director.
10: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el Papa està en sintonia amb la feina que es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar treballant en aquesta línia. No? Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen i aquest nen li ha donat una carta al Papa.
1: Aquest acte al barri barceloní del Raval ha estat previ a la missa del pontífex a la Sagrada Família, en què ha assegurat que la basílica és un signe d'unitat i concòrdia. Durant la vetllada ha beneït la torre de Jesucrist i ha definit la creu que la corona com un far obert al Mediterrani. També ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. I a tot això, gairebé 23.400 espectadors van sintonitzar Televisió de Badalona durant la programació especial d'ahir dimecres amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Al matí vam emetre la visita de Lleu 14 al monestir de Montserrat i al vespre els espectadors d'aquesta casa van poder veure la retransmissió en directe de la missa de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Badalona migdia.
1: I canviem de qüestió. L'Institut Josep Carreras acull des d'aquest dimecres i fins demà divendres un congrés internacional d'epigenètica. L'estudi d'aquesta branca s'ha impulsat en els últims anys per la seva vinculació a nombroses malalties, especialment al càncer. La trobada al Centre d'Investigació Badaloní compta amb alguns dels principals experts d'arreu del món. L'epigenètica és la branca que estudia els canvis que es produeixen en els gens sense alterar la seqüència d'ADN. Entendre com funciona serveix per desenvolupar tractaments per les malalties a les quals s'associa, com el càncer, i especialment la leucèmia i els limfomes. Des de fa dècades ja existeixen teràpies epigenètiques en aquest sentit. José Luis Sardina, investigador de l'Institut Josep Carreras, explica l'aplicació de l'epigenètica a la leucèmia.
11: Genes que, com a conseqüència d'una mutació, una alteració en la seqüència en una cèl·lula de nostra sang, hacen que esta cèl·lula pierda el control y empieza a proliferar descontroladamente, lo que haces es, con estos tratamientos, estos agentes hipometilantes, reduces esta expresión de estos genes y entonces se activan otros genes diferentes que hacen que esa célula vuelva a control.
1: La cinquena edició de la Conferència Internacional d'Epigenètica Clínica ha reunit a Badalona uns 170 professionals del sector provinents de més de 30 països diferents per presentar i debatre els últims avenços en aquest camp. Per l'Institut Josep Carreras, ser la seu d'aquest congrés suposa un reconeixement internacional a la feina feta pel centre en aquest àmbit i alhora li dona més visibilitat. I el Conservatori Professional de Música de Badalona ofereix tallers de música per nadons per despertar-los al llenguatge musical que adquirim de manera innata des de que naixem. A través de diversos sons, els nadons i les seves famílies enforteixen vincles amb la música com a fil conductor. Aquesta és una crònica de la nostra companya Raquel Moreno.
12: Només començar la sessió es crea un ambient sonor, enriquidor i calmat tant pels nadons com per les seves famílies, les quals participen activament d'aquests tallers que es duen a terme durant 3 mesos, una a la primavera i l'altra a la tardor. Durant 10 classes, els més menuts van absorbint el llenguatge musical a través de diverses sonoritats, com la veu, el piano, l'ukelele i la petita percussió. N'ha parlat la professora de música de primera infància del Conservatori de Badalona, Maria Guirado.
13: Començar a despertar el que diem l'oïda interna, que és aquest entendre la música, tota la intuïció musical que tenim, no? De la mateixa manera que aprenem a parlar nosaltres, la llengua materna, no? Escoltem, absorbim i a poc anem reproduint, imitant, fins a emetre els nostres sons. Doncs amb l'aprenentatge de la música passa exactament igual. Els nadons responen als estímuls musicals.
12: Mare Mares i pares ho viuen com una manera íntima i amable d'acompanyar la criança compartida amb altres famílies a través de la música. Una experiència, diuen, que enforteix els vincles amb els seus infants en un espai acollidor i tranquil.
14: Els aporta l'estimulació en aquest moment quan és un nadó tan petit, no? I després també aprendre a expressar els seus sentiments d'una manera, diguem, més amable.
15: Només escoltar l'ukelele ja es posa contenta i ja sap una mica el que vindrà festa, no? Tota l'estona ha estat rient, tot i hagi dormit més o menys, consisteix molt en l'acompanyament en el cos.
12: Els tallers de música per a nadons a 0 a 3 anys es reprendran de cara a la tardor d'octubre a desembre i a la primavera, de l'abril al juny.

0: I fins aquí el repàs de l'actualitat local. Nosaltres tornem demà a les dues amb més informació. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Les notícies de les dues a Ràdio Ciutat.
3: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
4: Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
2: Els esports amb Ramon Duran.
5: El Joventut, que va perdre d'un punt a la pròrroga i contra el València, ha fet ja un entrenament de recuperació per tal d'aconseguir demà, si pot ser, la victòria que empati aquesta sèrie al millor de 5. En futbol explicarem com està preparant el Badalona aquest duel d'anada de la tercera eliminatòria i definitiva per l'ascens de Segona Federació contra el Compostela. I avui posarem ja punt final a la temporada de futbol americà amb el José Luis Soler. El Joventut es va quedar, no ha tocat els dits, pràcticament doncs, va quedar doncs, a un mil·límetre d'aconseguir la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals contra el València. Un Joventut que va fer un partit sublim, un Joventut que va estar increïble, en l'aspecte en l'àmbit personal jo diria que per mi un dels millors partits que he vist mai, sobretot en l'aspecte ofensiu, no? Aquest 118-117 després de la pròrroga ho diu absolutament tot. L'empat a 105 va ser una autèntica joia per veure. Malauradament la penya doncs, no va aconseguir la victòria, però és per sentir-se realment orgullosos d'aquest conjunt verd i negre que va competir a un top 4 de l'Eurolliga, li va jugar de tu a tu i va estar en diverses ocasions, i pràcticament més que el mateix equip que va guanyar, que el València, doncs a punt d'endur-se el partit. Llàstima, doncs, els dos moments decisius finals on la pilota no va entrar. En tot cas, el tècnic del Joventut, Dani Miret, que destacava el mèrit d'aquest partit que va acabar doncs, amb derrota per un punt.
6: Un partit de molt de mèrit, de molt d'esforç. Penso que hem fet un partit molt, molt, molt bo i ara hem de continuar creixent i recuperar-nos per la propera batalla, perquè al final això és un 1-0 i el divendres tornem a tenir una altra oportunitat per guanyar aquí.
5: Doncs què haurà de fer la penya demà per aconseguir la victòria davant un València que també es va mostrar ofensivament bastant infal·lible? És veritat doncs, que, sota el meu punt de vista, va ser el Joventut qui va marcar el tempos del partit, qui va controlar més el joc, però realment el talent del València no el podem ara mateix descobrir, no? Sobretot, demà, diu Dani Miret, que s'ha de mantenir aquesta mentalitat per aconseguir el triomf.
6: Mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients. Després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
5: I de l'afició, què hem de dir? més d'un centenar de persones que es van desplaçar ahir en dia laborable a València per veure aquest partit, i demà s'espera que es multipliquin aquestes desenes, aquests centenars d'aficionats de la penya que demà volen viure en viu aquesta primera victòria. Escoltem a Dani Mera parlant de l'afició.
6: Jo estic molt orgullós de la gent. Per nosaltres és molt important que la gent ompli els busos i vingui aquí. Avui ha vingut molta gent de la penya. Sabem que divendres també vindrà molta gent de la penya. I el diumenge, passi el que passi, com porto des del primer dia, la gent ha de veure el gran moment de la penya. I nosaltres a la pista, que és la nostra responsabilitat, que crec que és molt clar que ho donem tot, i ara doncs continuarem així.
5: Qui parlava també de la gran feina realitzada per l'equip, malgrat la derrota, era l'hongarès Adam Hanga.
7: Quiero transmitir, súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo, hemos hecho un partidazo, ganar, perder, es otra cosa, esto pasa en el deporte, pero da igual, igual si ganamos diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5, hay que ir a partido, yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también, así que vamos por el siguiente, ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
5: Doncs la penya que intentarà fer-ho demà, no?, i portar com a mínim aquests dos partits a Badalona, un segur el diumenge, aquest que es disputarà al Palau Olímpic a partir de les 8, un quart seria el dimarts de la setmana que ve. Per tant, doncs demà segon capítol, i la gent il·lusionada amb la penya, perquè més enllà de la derrota d'ahir, l'equip ha demostrat que pot competir en qualsevol d'aquesta Lliga CB, no tan sols de la Lliga CB, sinó que també en l'àmbit europeu.
8: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La penya en joc.
8: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
5: I parlem de futbol del Badalona, que avui s'ha entrenat a un estadi, a un camp de gespa natural. Ho ha fet al Maresme, pràcticament ja tocant doncs, terres gironines, encara no, perquè ho ha fet a Santa Susana, al costat de Malgrat. I l'equip, com dèiem, doncs, ha volgut aclimatar aquesta gespa natural que es trobarà al camp municipal Vero Boquete de Santiago de Compostela. Un Badalona que viatjarà doncs, amb algunes baixes. Baixes, evidentment, totes importants. Ja hi ha Sidibé, al lateral dret, no podrà jugar. Morales s'espera que tampoc pugui jugar, no ho ha pogut fer en els darrers partits. Víctor Morales, Rocafull, descartat també Òscar Gómez. Per lesió, per sanció, Pol Júnior i Josu no podran disputar tampoc el partit. I ara mateix existeix un dubte important, molt important, diríem, el del porter Carlos Azón, que amb un fort cop a la mandíbula en el passat partit contra el Cornellà, doncs ara mateix és dubte molt seriós de cara a aquest compromís contra el Compostela. Veurem què passa. El cert és que ha matitzat també Miquel Azparren, el tècnic, en les últimes hores, el que va dir al final del partit. Nosaltres ja teníem els deures fets pel que pogués passar per intentar doncs, tenir material i poder conèixer amb més profunditat el Compostela o l'Atlético Arteixo, en aquest cas el Compostela.
10: Club, el área de análisis y quien ha podido ayudar durante la semana anterior ya estaba recabando información de ambos equipos que jugaban la final. Yo les dije que no quería saber nada, que bastante teníamos con centrarnos en el Cornellà, en el partido de vuelta, pero que por supuesto habíamos empezado a un inicio de análisis, porque si no luego vas muy, muy justo, más vale a veces hacer los deberes que no lo contrario, y en ese caso pues como club muy contento, ya teníamos avanzado situaciones, ya el lunes yo tenía mucha información para trabajar, para masticar, y ya pues tenemos claro de qué perfil de equipo nos vamos a encontrar.
5: Demà el sentirem parlant de les característiques d'aquest Compostela. En tot cas n'ha parlat també d'aquests lesionats. El Badalona pràcticament d'aquests 4 partits que ha disputat d'eliminatòries contra Hospitalet i Cornellà, ha sortit a lesionat per partit.
10: Y cada eliminatoria de este playoff, perdiendo gente, hemos salido adelante. Al final, cuando hablamos de una gran plantilla, si lo decimos de verdad, tienes que estar tranquilo. Que me gustaría tener todos, por supuesto. Que me gustaría que estuvieran todos porque es mejor para el equipo, por supuesto. Pero al final, esto es un modelo vivo, es un modelo dinámico. Y si no está un jugador, estará otro. Nunca pondremos excusas de si ha faltado jugadores, al revés. Lo que hay que poner en valor es la plantilla que tenemos y sigo siendo muy optimista.
5: Doncs el Badalona, que intentarà conquerir Santiago de Compostela aquest diumenge en aquest desplaçament, partit d'anada amb baixes, però el Badalona que anirà a competir de la manera més extrema contra un rival que també desitja, com els escapulats, pujar de categoria. I ens n'anem al món del futbol americà i pràcticament podríem dir que avui posarem punt final a la temporada. José Luis Soler, què tal, com estàs? Saludem el nostre especialista en la matèria, saludem el José Luis Soler, que em sembla doncs, que el teníem i res, l'hem perdut però momentàniament, perquè val a dir que la setmana passada s'havia de disputar el partit de la final de la Copa Catalana Júnior entre Dracs i Pioners, un partit que es va ajornar perquè l'avís de la Generalitat era que hi havia tormenta elèctrica o possibilitat de tormenta elèctrica. José Luis Soler, què tal?
11: Hola, bona tarda.
5: Doncs, escolta, al final podríem dir que no hi va haver tampoc la tormenta elèctrica, però tampoc hi va haver partit, no?
11: Pues sí, no va haver la tormenta elèctrica, no va haver partit, sí que va ploure, però bueno, nosaltres quan plou podem jugar normalment, però com que havia l'avís de tormenta elèctrica i la Generalitat va dir que en previsions, pues es va ajornar. I el problema és que no, ara no sabrem quan es pugui tornar a jugar perquè el proper diumenge es juga la final espanyola. O sigui, així estem.
5: Clar, però perquè posteriorment es podria jugar després, una setmana després, o és que ja estaríem pràcticament a final de temporada, ja fora de temporada, o com va això?
11: No, es pot jugar després, es pot jugar l'any, es pot jugar dilluns, dimarts, o sigui, es pot jugar quan la Federació Catalana digui la data i el dia i l'hora de poder jugar, sempre i quan pues, estiguin 48 hores per poder jugar la propera final. No seria convenient que en 5 dies aquests nanos aquests de 17-18 anys jugassin dues finals consecutives amb la força que tenen, perquè a Drac se li perjudicaria molt, si, contràriament a Royal Knight, que és l'altre rival de la Copa de la Lliga Espanyola, pues, porta ja un mes sense jugar i descansar, no? Però bueno, esperarem aconteixement el que digui la Federació Catalana per poder jugar.
5: Doncs veurem quan es decideix aquesta data. Per cert, que sí que pràcticament diríem que calat a llum, no? Ho dèiem la setmana passada, José Luis, que aquesta Spanish Flag Ball Open femenina amb 18 equips a la competició sí que posarà, diguem-ne, com bastant punt final, no, això?
11: A lo que respecta, bueno, sí, la setmana següent estarà la final júnior, també la mateixa Calatayud, sí. Però ja serà el punt final de totes les competicions organitzades per la Federació Espanyola de Futbol Americà, i és la cruenda, és la final de totes les categories inferiors que aquest dissabte a Cornellà es van fer amb les Spanish, i ara la cruenda és amb els que són l'Open Flag i l'Open Masculí Femení, pues ja la crueldat total de la Federació Espanyola, i com a mínim un mes a descansar en teoria el que és la competició de clubs, però no per el que continuen el que són les competicions a nivell internacional, de lo que són les competicions de tackle com de flag i el mundial de la golf de flag, i bueno, nosaltres no descansem.
5: Veurem què passa, perquè la temporada que ve també es presenta força emocionant, José Luis. I, evidentment, qualsevol notícia l'anirem destacant des d'aquí. I nosaltres, que si et sembla, ens retrobem a partir de la pròxima temporada ja amb totes les informacions relacionades amb el futbol americà i el teu anàlisi. José Luis Soler, moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres i, com vulgueu, aquí estic.
5: Una abraçada.
11: Igualment, adéu.
5: Doncs amb el món del futbol americà, deixaríem aquí la informació esportiva. Demà hi tornem amb la prèvia del partit entre el València i la Penya, segon partit d'aquesta eliminatòria de semifinals de la Lliga CB, i evidentment també molta profunditat amb la prèvia del partit entre el Compostela i el Badalona, diumenge a les 6 de la tarda des de Santiago. Això sí, un partit que es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona des de mitja hora abans i també veure per televisió de Badalona. Per tant, cap de setmana apassionant, i nosaltres, que, com dèiem, estarem aquí analitzant aquestes prèvies demà. De moment ho deixem aquí. Adéu-siau.
12: Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, a una apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
0: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se a un món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
8: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa a seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
10: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
12: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
11: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
3: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
13: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
3: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
0: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% de els vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit a pujar 0.25 punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
0: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total

0: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
2: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
3: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'Escala, representa el 70% d'allotjament a l'Escala, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures, de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
2: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el sisè municipi de Catalunya en nombre d'UTS, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a NIT, Salvament Marítim, en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
5: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
6: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
5: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
1: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
7: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
8: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
9: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
7: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
1: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts a veure les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa, Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
10: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa, Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
11: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar

0: i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
1: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
3: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes, amb tota la complicació que comportava, sobretot per el risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
4: Farcit de processionària amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
3: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
5: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
6: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
8: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
7: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
9: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Bryce Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
10: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenni de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
11: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
10: La selecció espanyola amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
12: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
10: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al cap de banda a l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
13: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
10: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta, i a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals. Ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat. Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Els operaris ja han començat a treballar al pont del petroli. Aquest dijous, un grup de treballadors protegien als peus de l'estàtua de l'Anís del Mono les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació, s'ha perimetrat la zona. A la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres. Recorden que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest mes d'abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals pels veïns. L'escoltem.
4: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
3: L'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura més que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista de demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana. I en Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que hi existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i de diferents casals d'estiu. I el Museu de Badalona acollirà avui dijous una taula rodona sobre la transició a la ciutat en el marc de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda amb entrada lliure i aforament limitat i serà moderat, volíem dir, pel periodista i extreballador de Badalona Comunicació, Miquel López. Hi participaran diversos testimonis i historiadors especialistes com l'activista veïnal Juan G. Guerrero, Alvarina Fernández, membre de la primera AMPA de l'Escola Llibertat, l'historiador José Miguel Cuesta i el catedràtic emèrit Joan Villarroya. Abordaran tots ells el paper del moviment veïnal i social en el pas cap a la democràcia al Barcelonès Nord. I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 al 117 en un partit de rècords on els de Dani Meret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18 cistelles de 3. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

parlar de l'imperi romà és parlar de Roma, la ciutat eterna que va dominar la Mediterrània i els habitants de la qual van estendre el seu domini per territoris ben diversos. Parlar de l'imperi romà és parlar de Roma. O no? Perquè, tot i que Roma ens fascina, no va ser ni de bon tros la única capital de l'imperi romà. De fet, durant pràcticament dos segles, contraintuïtivament, Roma no va ser la capital de l'imperi romà. I va haver-hi dècades senceres en les quals els emperadors ni trepitjaren la ciutat. Com i per què va passar això? Quines van ser les altres capitals de l'imperi i què en sabem de la seva història? Tot això, i algunes coses més, al programa d'avui. Benvinguts a l'imperi romà sense Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de les Romes sense Roma, les altres capitalitats de l'Imperi Romà. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Què tal?
0: Alberto, Roma sense Roma. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, jo crec que el nom és suficientment cristal·lí perquè els nostres oients es puguin fer una mica una idea de què anirà, no? Però quan pensem en l'Imperi Romà, automàticament, no?, assignem la capitalitat del mateix a Roma, no? Roma, Imperi Romà. Però això no és així, o això no sempre va ser així. I, de fet, durant els 200 anys finals de l'Imperi Romà, perquè us feu una idea, pràcticament la meitat de la seva existència, en un 40% de la seva existència, la capital de l'imperi no va residir pas a Roma, sinó que ho va fer en altres ciutats, en diverses ciutats, anirem veient quines d'elles. I avui el programa que proposo és precisament això, explicar una mica el perquè d'aquest procés, d'aquest canvi de capitalitat, d'aquesta pèrdua de poder polític de la ciutat de Roma, i ens anirem, una mica en funció del temps que tinguem, aturant en les diferents ciutats que van anar ostentant la capitalitat de l'imperi.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el programa de l'Imperi Romà sense Roma amb una cançó curiosa, si més no. Per què? Per què, Alberto, ens convides a iniciar aquest programa amb aquesta banda sonora?
1: A veure, té tot el sentit del món. És aquesta cançó de Luis Miguel, no recordo ara com es diu, però per mi és de, potser de les pitjors cançons d'amor que han existit mai. O sigui, és el ritme, la lletra, el videoclip, el ball, el personatge. I pensant en un programa de Roma sense Roma, és a dir, un programa de Roma al revés, ja sabeu que Roma és amor al revés,
0: no ho puc creure.
1: I pensant en la pitjor cançó, en la cançó que sigui, en la cançó d'amor que sigui més amor al revés, que sigui més Roma, em va venir aquesta, la de Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. I per això.
0: Molt bé, molt bé. No, digne, un raonament digne, i tant, i tant.
1: Sí, això és el que diu el meu psicòleg.
0: Tant de bo escoltés a les portes de Troia.
1: Tant de bo existís.
0: Comencem pel principi, doncs. Alberto, en quin context cronològic situem el programa d'avui?
1: Bé, doncs, si ensenyim el primer moviment de capitalitat de Roma, hauríem de començar-lo l'any 286, que és quan Dioclecià trasllada la capital imperial de Roma a Milà. No, però val la pena, ja que som historiadors, tirar una mica enrere.
0: I tant, ens encanta. Fundació de Roma.
1: Per què acabar ràpid un tema, no?
0: Exacte.
1: Tirar una mica enrere i plantejar-nos el per què d'aquesta decisió, no? Quin és el fil dels esdeveniments de mitjans del segle III o de principis del segle III que ens porta a aquesta decisió de canvi de capital?
0: Recordar que tenim un programa dedicat a la tetrarquia, no? 444, que de fet vam deixar la biografia de Dioclecià mig acabar.
1: Ah, sí?
0: Perquè algú va extendre el guió més del compte, no direm qui. Endavant. Quin serà aquest context més ampliat que proposes?
1: Bé, això d'una manera molt general, eh? I ja ens remetrem a programes que hem fet. Crec que aquest és el 487, 488, no recordo ara. Però hi ha programes de sobre per no repetir-nos. Però de manera molt general, els dos primers segles de l'Imperi Romà van ser uns segles d'estabilitat interna. Veníem d'uns anys una mica convulsos de finals de la República Romana, d'estabilitat interna i d'expansió territorial externa. A partir del final de la dinastia Antonina, però la situació comença a capgirar-se, per molts motius, no? I els historiadors, segons la seva preferència, n'han donat més importància a uns o a altres, no? La fi de l'expansió militar, la crisi en l'obtenció d'esclaus, l'auge incipient del cristianisme, la revolta d'un gladiador al que assassina la seva família i acaba a cops d'espasa amb
0: legions senceres.
1: Amb Còmodo. Però bueno, la 2 no l'he vist, no existeix.
0: Estàs parlant de Gladiator.
1: Sí, tu de què estàs parlant tu?
0: Jo, sense voler, he tirat a finals de la República i estava parlant d'Espartacus.
1: Ah, no.
0: O sigui, he anat com 300 anys enrere sense voler.
1: No passa res.
0: Jo tampoc he vist la segona encara.
1: Quina segona?
0: La de Gladiator 2.
1: Han fet segona?
0: No sé.
1: Per mi no.
0: Volem fer publicitat de la segona?
1: Per mi no, no sé. Potser no és tan dolenta. En qualsevol cas, el punt que cal retenir és que a partir del segle III hi ha una mutació important en la configuració de les elites dirigents romanes i en la pròpia concepció de la ciutadania, en el que és ser o no ser romà. Diguem que el fet romà s'estén arreu de l'imperi d'una forma inconcebible abans, inconcebible durant la República Romana o inconcebible durant les pròpies generacions inicials de l'imperi. Com ho demostra, per exemple, la concessió universal de la ciutadania romana l'any 212 per l'emperador Caracal·la. I aquest emperador, tampoc ens estendrem, és en si mateix un bon exemple de la mutació dels temps, no? El seu pare, Septimi Sever, era un militar d'origen púnico-bereber del nord d'Àfrica, i la seva mare, Júlia Domna, era una síria de família àrab, no? Són components humans que en època d'August hagués estat, o en època de finals de la República, hagués estat impensable que formessin part de les elites que detentaven el poder a Roma.
0: Molt bé, i què implicarà tot això?
1: Doncs potser el fet més visible serà, al llarg de la segona meitat del segle III, una sort de meritocràcia extrema, radical, a tots nivells, que portarà a implicar en l'administració imperial nous tipus humans procedents d'arreu de l'imperi, de les províncies, de classes populars, artesanals, de lliberts, d'esclaus alliberats, de forners, pescadors, soldats rasos, mercenaris, que s'aniran implicant, no?, amb aquesta nova concepció de les romanites en l'administració de l'imperi. Aniran ascendint fins a ocupar llocs que 100 anys abans seria impossible que ocupessin. Potser on el lloc on més es visualitza aquest canvi de protagonisme serà precisament dins de l'exèrcit.
0: I en quin sentit ho dius?
1: Bé, durant la República i l'Art Imperi n'hem dedicat uns quants programes, no? Les reformes de Mari a les legions, a diferents batalles de finals de la República Romana. Bé, durant la República i inicis de l'Imperi, la direcció de l'exèrcit era una prerrogativa de les classes senatorials. Eren els senadors, eren les famílies senatorials, o era un grau més, no?, en aquest cursus honorum que portava al Senat. A partir de les reformes de mitjans del segle III, els quadres militars s'obren a l'ascens intern. No? Tu podries començar com a soldat i acabar com a emperador. Tu podries començar sent un soldat, no?, i anar pujant als diferents... No? Acabar dirigint tot l'exèrcit de Roma. No? Un ascens que fins i tot, com diem, arribarà a la cúspide del poder imperial, no?, i comencen a aparèixer soldats que ascendeixen a càrrecs de poder i fins i tot a la dignitat imperial, procedents de tots els racons de l'imperi. No? I això s'ha vist sempre com un fet negatiu. No? Recordeu totes aquelles llistes de pues, no sé quants anys va haver-hi 10.000 trilions de
0: emperadors, no?,
1: diferents, usurpadors militars. Això d'entrada és dolent, tot i que jo estic molt a favor de tot el que sigui matar romans, ja ho sabeu, però el que ens està dient és que el motor d'ascens social és molt més purós que abans. No és possible, partint cada cop de llocs més baixos, arribar a llocs més alts. No? I això es veurà, no? Fins i tot, agafem qualsevol figura dels tetrarques o dels seus successors, el propi Constantí I, si mirem de quines famílies venen, venem que fins i tot venen doncs, de soldats de províncies, d'artesans, de comerciants, de mares esclaves alliberades... Vull dir, que és un canvi total al llarg del segle III i principis del segle IV del que suposa ser romà i el que suposa formar part de la direcció de l'Imperi Romà.
0: Molt bé, Alberto, tot això està molt bé i que sí que ara és molt més fàcil accedir als llocs de poder, vinguis d'on vinguis de l'imperi, tot plegat, però això què té a veure exactament amb la capitalitat de Roma?
1: Bé, doncs, en un nivell molt bàsic, es trenca la unió, posem-nos romàntics, la unió afectiva...
0: Entre les romànics, no?
1: Romànics no, perquè llavors hauríem de posar-nos com gruixuts,
0: foscos... Amb la mateixa cara tota l'estona.
1: Sí, hauríem de...
0: Bueno, romàntics, en fi, doncs.
1: Uf, quina mandra.
0: Ho has dit tu, jo.
1: Bueno, ens posarem... Ah, però romàntics en el sentit... posem-nos sensibles. Romàntics. Ja. Bueno. El problema és que... Això és el problema de que les paraules que signifiquin més d'una cosa. Tu dius romàntic i hi ha gent que pensa en persones estimant-se, tu penses ahir en...
0: En
1: Goethe, el món tràgic. Hi ha paraules que enganyen.
0: Aclareix-nos, doncs. Com de romàntic et sents avui?
1: Hi ha paraules que enganyen, com culturista. Tu escoltes culturista i no és el que promet. És com empollón.
0: Tampoc és el
1: que empollón tampoc dona el que promet. En fi, els humans són antònims. En qualsevol cas, es trenca aquestes noves elites de províncies, de diferents classes socials, trenquen la unió efectiva entre les elites dirigents de l'imperi i la ciutat de Roma. No? Ja no és gent que formi part del Senat, que hagi tingut una carrera vinculat al govern de la ciutat, no? a ser edil de la ciutat, a ser pretor, a ser qüestor, el que sigui, sinó que s'obre la porta a donar de major pes a d'altres ciutats, no? Perquè no hi ha aquesta relació efectiva amb Roma. Formalment persisteix la ficció d'un senat com a governant de Roma, no? I d'un senat com a nucli dur de les decisions de l'imperi, tot i que hi hagi un emperador que fa el que li dona la gana, però el veritable pol de poder s'ha mogut per no tornar més que durant les últimes convulsions finals de l'imperi a la ciutat de Roma. A partir d'ara, en contra de la capital de Roma, hi jugaran factors molt determinants, com poden ser la seguretat de les fronteres, l'eficiència militar i el desenvolupament de línies de subministres segures.
0: I exactament quan es farà efectiu aquest canvi de capitalitat?
1: Bé, doncs, el responsable de prendre la decisió no va ser altre, ja hem avançat a l'inici del programa, que l'emperador Dioclecià, del qual podeu recuperar mig programa, gràcies a l'Albert Abril, l'any 286. Ell ascendeix el càrrec a la dignitat imperial el 284, i una de les primeres decisions que fa és moure la capital de Roma a Milà. Ja li vam dedicar un programa, jo el meu guió he estat optimista i he dit li vam dedicar un programa sencer a la seva figura, però bueno, li vam dedicar mig programa a la seva figura i un programa sencer a l'època de la tetrarquia, que va ser, per si algú el vol recuperar, va ser el programa 444, perquè som així d'imbècils. Vale, sí que potser no cal aturar-nos gaire en el tema, però sí que cal aturar un parell de coses per entendre millor aquests canvis.
0: Doncs som-hi, Alberto, endavant.
1: Molt bé, doncs estem en el moment de la subdivisió de l'imperi en quatre pols, no? Dioclecià aposta per crear dos Cèsars i dos Augusts, no? Que s'aniran succeint com una mena de roda sense fi, a banda i banda de les possessions imperials, no? Un Cèsar i un August per Occident i un Cèsar i un August per Orient. I per tant, hi havia un repartiment simbòlic del poder, calia també un repartiment físic del poder. No pot ser que tinguem quatre emperadors repartint-se als quatre cantons de l'imperi i que tots convisquin a Roma com si fos allò el Berlín de mitjans dels anys del segle XX, no? Dels anys 40 del segle XX. Llavors, aquest poder s'allunyarà de Roma per recaure en quatre espais ben singulars: Milà i Trèveris a Occident, Nicodèmia i Antioquia a Orient, no? I no només són ciutats que tenen un component més estratègic, més de defensa, no? On que es poden fortificar bé, que controlen línies de subministres importants, que controlen recursos naturals importants i que són triades, ja ho veurem, per una lògica militar. Aquests emperadors militars sorgits de l'exèrcit tenen una òptica de com es gestiona el territori, de com es gestiona l'imperi, molt diferent, no?, com la tenien aquests senadors o aquestes famílies senatorials de Roma.
0: Bueno, i que també, perdona, però també s'allunyen de les llacunes pontines d'una vegada per totes.
1: També, vinga, ja que fem promo de tot.
0: Exacte,
1: no?
0: Som-hi, no?
1: S'allunyen dels mosquits de les llacunes pontines, no recordo, és el 481 o 400...
0: Por ahí.
1: Sí. Però és aquesta temporada, aquest el teniu fresquet, el podeu recuperar. Si no, hi ha una cosa que és el botó de cercar.
0: Va molt bé.
1: Que també va molt bé. I no només seran aquestes quatre ciutats, sinó que de retruc altres ciutats també cobraran una importància cada cop major, com per exemple el cas de Serdica, que és l'actual Sofia a Bulgària, o la ciutat de Tessalònica.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: comencem el bloc central del programa amb una altra cançó que no sé per què. Bueno, me'n sumo perquè l'has posat, Alberto.
1: A veure, va, tira.
0: També parla d'amor, no?
1: No.
0: No parla... Ah, explica'ns, doncs.
1: Bueno, podria ser. O sea, sabes que sempre l'elecció d'una cançó...
0: És subjectiva.
1: És subjectiva i està bé que sigui com una ceba o com un ogre, com es rec, que tingui diverses capes. Hi ha una capa bàsica que et ve de la música anterior, Amor, és una cançó aparentment d'amor, evidentment, però anem una mica més enllà. És la cançó que Shakira dedica a Piqué sobre com es van conèixer, com me enamoré, no? Que te vi ahí en el bar con esa barbita, esa carita, quan estaven al Mundial de Sud-àfrica.
0: Vale.
1: Hauria pogut posar Waka Waka, però era com més sexual. Jo volia anar al pol romàntic.
0: L'última cançó serà Quan li tira punyalades?
1: Veurem. Ah. Estàs a 20 minuts de
0: descobrir-ho.
1: Aquesta la guardo per les idus de març.
0: Vale.
1: Al moment de la cançó, no? Contigo tendría mil hijos, empecemos por un par, perquè tu, com bé sabràs, Shakira i Piqué tenen dos fills.
0: Correcte.
1: Un es diu Xaxa i l'altre? Milan. I vale. Com ara començarem a parlar de Milà, la nova capital de l'Imperi Romà, he decidit triar aquesta cançó.
0: Molt bé, doncs, a veure, té molt més sentit del que...
1: Una cançó d'amor,
0: sí,
1: una cançó.
0: Sí, la veritat és molt més profund.
1: És que tot té un sentit, vull dir, té un sentit erroni,
0: però el té, no?
1: Té un sentit pochito,
0: però el té.
1: Però tot té una explicació, encara que no sigui una explicació coherent.
0: Molt bé, ja tenim les primeres Roma sense Roma, no? A Milà, Trèveris, a Nicomèia, Antioquia, etc. Com que suposo que no ens donarà temps de veure-les totes, per quina vols començar, no? Amb quina ens quedarem per ara?
1: Bé, jo crec que jo començaria per Milà, bàsicament.
0: Per la cançó.
1: Ah, no? Vull dir, ara som presoners de la nostra pròpia falta de gràcia. Jo crec que parlarem de Milà, parlarem d'una que no hem mencionat fins ara, però que apareixerà, que és Constantinople, i acabarem parlant, no ho he decidit encara, si de Ravenna o de Ravenna, perquè jo tinc un lío bastant important sobre això.
0: Tenim.
1: Català és Ravenna, si ho sempre ho he dit en castellà, i em surt Ravenna, llavors no prometo com aniré mencionant la ciutat.
0: Els oients estan avisats.
1: En tot cas, passarem per això. Parlem de Milà, no? Milà es convertirà per proximitat a Roma en una mena de nova Roma, a efectes pràctics, no? Serà aquesta nova capital que el 286... Dioclecià mou de Roma a Milà i serà, si fem algunes excepcions, com en el cas de Constantí I, que sí que canviarà la seva residència de Milà, la residència predilecta dels emperadors durant... emperadors d'Occident durant més de 100 anys.
0: Però què té d'especial Milà, Alberto?
1: Bé, bàsicament una ubicació privilegiada pels nous interessos de l'imperi. Des de Milà, les grans rutes de comunicació cap al centre i l'est d'Europa, així com cap a l'Europa transalpina, al nord i l'oest del continent, constituïen un eix de comunicació que substituïa en bona part la centralitat de Roma, no? Que era una ciutat molt més entrada a la península itàlica, no? Al centre de la península itàlica, que per tant tenia molt més sentit en un moment de la República, no? On des d'aquest pols Roma s'havia anat extenent, però quedava, no?, una mica perifèrica amb les noves necessitats de l'imperi. I, de fet, en el cas de Milà, no casualment, el propi nom de la ciutat fa referència a la seva ubicació privilegiada. No? Milà, Mediolanum, era literalment, també ho és en el nom anterior de la ciutat, literalment, la ciutat enmig de la plana, el Medioplanum, no? Fent referència a la seva ubicació enmig de les planes de la Llombardia i enmig també de les dues cadenes muntanyoses que configuren el nord d'Itàlia, els Alps i els Apenins. I, per tant, tenia una posició central en el control del nord d'Itàlia i, per tant, també respecte a altres territoris europeus. Aquest pes molt important de Milà a inicis del segle IV... i el seu paper de capital el trobem també en el fet de que serà allà on... Penseu, ara unireu coses que a vegades deies perquè és així, no? Ja sabeu que l'any 313 Constantí pronuncia potser un dels edictes més importants del segle IV, que és l'edicte de Milà, no? Que garanteix la llibertat religiosa a l'imperi romà, no? Encara haurem d'esperar Teodosi per l'oficialitat del cristianisme, però un primer pas és el edicte de Milà que garanteix la llibertat religiosa a l'imperi romà i per tant això obre la porta, diguem, a la propera oficialitat a deixar que el cristianisme sigui una religió possible.
0: Cristianització?
1: Potser seria aquesta la paraula.
0: Sí, no?
1: Sí, gràcies.
0: Que
1: estic molt espès, estem de final de trimestre.
0: És divendres.
1: Divendres, m'he dormit al tren.
0: Però avui ha anat bé el tren.
1: Avui ha anat bé el tren, sí. Això, com parlem de Roma i tots els camins porten a Roma, pues al final la puta Renfe funciona.
0: Hòstia, té una rima i tot,
1: Sí, mira, Roma funciona. Roma funciona, són dues paraules que tampoc m'agrada dir molt juntes, però bueno, en qualsevol cas.
0: És veritat.
1: Aquest edicte de Milà es promulga a Milà? Precisament perquè Milà és la capital de l'imperi romà en aquest moment. Pues és una cosa que molts oients no havien connectat, no? Però per això estem, vocació de servei, com la Renfe.
0: Ara que mencionem, i abans parlàvem de Constantí, no? Clar, si Dioclesià va repartir la capitalitat de Roma entre quatre ciutats, Constantí va anar més enllà.
1: Sí, totalment. Ja sabeu que... Bueno, si Tarragona t'esborrona, Constantí et fa patir. Hauria estat també una bona cançó.
0: Sí.
1: Potser ho sabeu, potser no, potser ho sona. L'any 330, en una decisió molt controvertida, però que la història va demostrar que era reeixida. Això els historiadors ho fem molt, no? Sabem que la gent s'equivoca o no s'equivoca perquè ho veiem des del punt final. Constantí va establir una nova capital per a l'est, que és Constantinople. La ciutat, construïda sobre l'antiga colònia grega de Bizanci, d'aquí ve, no, recuperar el nom d'imperi bizantí, per la part oriental de l'imperi, va ser formalment inaugurada l'11 de maig de l'any 330, amb unes celebracions que van durar 40 dies. 40 dies de festa per inaugurar una ciutat. Tot i que des d'alguns anys abans ja es va començar a condicionar la ciutat. Aquesta antiga colònia grega es va començar a condicionar per rebre la nova dignitat que recauria sobre ella.
0: Això van ser com els Jocs Olímpics de Constantinople?
1: No sé si... Bueno, es va començar amb una... No sé si ho dius per dir o ho saps. L'acte inaugural de la Constantinople va ser una cursa al circ. De quadrigues.
0: Ho sabia,
1: sí. La teva cara parla per tu. La teva cara estenxexca. Podia ser. Jo m'ho imagino més com un fòrum de les cultures, alguna cosa, un rotllo pelotazo urbanístic. Uau, però...
0: Vale.
1: Però en qualsevol cas, ja des de l'any 324, 6 anys abans d'aquesta inauguració, poc després de derrotar Licini, que és l'altre candidat al tron imperial, Constantí dona ordres de començar a delimitar l'espai de la futura ciutat i comencen a projectar-se les seves muralles, que trigaran això 5-6 anys en construir-se. I perquè us feu una idea de l'èxit de l'assumpte, del pelotazo, Constantinople va passar d'uns 30.000 habitants abans de ser designada capital imperial, durant les festes de la seva inauguració, en menys de 2 segles a tenir més de 500.000 d'habitants.
0: Déu-n'hi-do.
1: De 30.000
0: a 500.000. A 500.000. Espectacular.
1: Sí.
0: I tothom tenia clar que era la substituta de Roma, o això era més aviat una percepció, no?, dels historiadors posteriors?
1: Bé, des de l'origen sembla que és una evidència incontestable.
0: Inconstantinable
1: e impepinable. Tot i que ha suscitat força controvèrsia entre els especialistes, perquè és això de... És molt fàcil pensar que Constantí va dissenyar Constantinople amb la intenció de substituir Roma, de que fos la nova Roma, o de ser una segona Roma, o una altra Roma, que hi hagués dos Romes, o una... Clar, nosaltres, gràcies al paper que tindrà la ciutat, sobretot com a capital de la part oriental de l'imperi, no?, que reeixirà i que sobreviurà 1.000 anys a la capital occidental, doncs li atorguem una magnificència, no?, i després, com a Istanbul, com a capital otomana, li atorguem una magnificència que no tenia per què estar al cap de Constantí quan la va crear, no? Llavors, hi ha molta controvèrsia entre especialistes, no entrarem, i no tant pel fet que es considerés anomenar-la com a Nova Roma, cosa que s'ha repetit molt, però no hi ha cap evidència arqueològica d'aquest nom. Això és una cosa que els historiadors hem posat, que Constantinople és la Nova Roma, però no tenim molta evidència, sinó pel fet que ja en la seva planificació original es concep com una rèplica oriental de Roma. I suporta que, també, per exemple, també es busca un indret amb set turons, no? com Roma, se li dota de... que totes les ciutats romanes, en el fons, eren una còpia de Roma. No? Sí. Però se'ls dota d'unes estructures molt semblants, d'un senat... Bueno, més, el senat és... sí que el senat és aquest moment. Un senat, com Roma, no? Llavors, hi ha aquesta idea de que és una rèplica oriental de Roma en la seva distribució, en el seu funcionament, i sí que és cert que cap a finals del segle IV, no? Com portem ja 50, 60 anys de funcionament de la nova ciutat, rebrà qualificatius molt bons, no? Basileusa o Basilissapolis, no? És a dir, la ciutat emperadriu, no? Per tant, la ciutat més important, la principal de les ciutats, o la reina de les ciutats, i per tant, que ens indiquen el paper que havia adoptat Constantinople com a ciutat capital. No sabem si hi ha element de Constantí o com a producte d'aquests 50-60 anys, no?, de separació de les parts de l'imperi i de preponderància de la part oriental.
0: Molt bé, i ens estem moment en uns segles en què no acabem de saber ben bé si és el moment de la divisió de l'imperi en dues meitats o encara no.
1: Bé, aquesta divisió que arribarà... Això és com aquells matrimonis que separen però encara no ho han formalitzat perquè la hipoteca és molt cara, llavors viuen junts però separats, en habitacions diferents o en una cama supletòria, i llavors, bueno, saps aquella cosa que dius estan junts, no estan junts, viuen junts... Bueno, doncs, una mica a l'imperi romà li passa això, vale? No sé si es divideixen els discos o el gos, la custòdia del gos o el que sigui, però aquesta divisió, que arribarà legalment l'any 395, no, arrel de la mort de Teodosi, ja hem vist que s'estava assajant des de feia un segle, no, amb la tetrarquia, i per tant, no, des del 284 ja hi ha quatre persones, no, ja, que dirigeixen l'imperi, hi ha com dos blocs, occidental i oriental, i ja es donava de facto d'una manera més que evident a partir de la mort de Constantí. No? A la seva mort es va considerar entre els membres de la seva dinastia que el succeeixen, una sort de divisió informal encara, però una mena de tradició de comptar amb un emperador major que residia a Constantinople i una mena d'emperador secundari adjunt al poder imperial que residia a Occident, no? Que residia a Occident, concretament a Milà.
0: Honori, Arcadi, no? I la seva germaneta.
1: Sí, però aquí sí que ja hi ha una divisió, no? Justament a partir de Teodosi sí que ja com ho deixa ben clar. Uh-huh. Durant el segle IV encara no hi ha una herència dividida, però sí que hi ha la tradició, no?, de que s'adjunta a l'emperador major un emperador secundari, no?, que després és reeixit o no, el que se li dona com la part secundària de l'imperi perquè la gestioni.
0: I tot això que estaves explicant, Alberto, serà bo?
1: Bueno, a veure, no som qui per a jutjar-lo. Ja sabeu que escuchamos, però no juzgamos.
0: Gens. Mai.
1: però com a mínim sí que podem afirmar que aquesta separació del món romà en dues meitats farà que aquestes s'anessin tornant cada vegada més desiguals al llarg del segle IV. No? Aquesta separació, primer de facto i després de jure, evidenciarà les diferències entre banda i banda de l'imperi romà. Unes evidències que no relatarem ara, però que són molt evidents, des de bueno, doncs la llengua vehicular, l'estructura urbana, no?, la densitat de les xarxes urbanes... I, en qualsevol cas, entre la mort de Constantí, i això és important, l'any 337, i la decisió de moure la capital a Ravenna o Ravenna l'any 402, la residència preferida a Occident dels emperadors serà Milà. Això és el que ens ha de quedar clar. Treveris, bla, bla, bla, però la que funciona com a cort és Milà.
0: Milà. I quin serà el paper de la ciutat de Roma durant tot aquest temps? O sigui, com ens l'hem d'imaginar?
1: Bé, en aquest context de formació, pensem que estem en el moment... l'antiguitat tardana, la cristiandat primitiva, bueno, aquest context a cavall entre l'edat mitjana i l'antiguitat clàssica. En aquest moment de formació de la cristiandat primitiva, la ciutat de Roma, a banda de perdre el seu paper de capital, també havia quedat com un reducte majoritàriament pagà, és a dir, majoritàriament arcaic, en un moment d'importància creixent del factor religiós al si de l'imperi. No? Llavors, Roma no només havia perdut la capitalitat política, sinó que havia perdut la capitalitat simbòlica de l'imperi. No? Era vista com un... Tot i que el bisbe de Roma no és encara el papa que tenim ara... Bueno, el papa que tenim ara, justament ara, que estem en una mena de... Ara mateix, quan estem gravant el programa, tenim un papa. Quan s'emet aquest programa, no sabem si tindrem el mateix papa o tindrem un padrastre.
0: Ah, no.
1: No. Padrastre. Llavors, ara mateix és papa de Schrödinger primer. Però bueno, llavors prefereixo no mullar-me.
0: Home, entre Schrödinger i Ratzinger...
1: Sí,
0: hi ha poc.
1: En qualsevol cas. En aquest moment de creixent importància del factor religiós, Roma és un reducte de les tradicions antigues. No? I, per tant, els emperadors, que es defineixen cada vegada més com emperadors cristians, trepitjaran molt rarament la ciutat. No? Per exemple, perquè us feu una idea, Constanci II la visita molt rarament. El darrer cop que Constanci II visita la ciutat de Roma és l'any 357. Haurem d'esperar 32 anys.
0: Hòstia.
1: Per la següent visita imperial. Hi haurà 30... No és que Roma no sigui la capital de Roma. És que Roma no la trepitgen els emperadors romans. Durant 32 anys, cap emperador romà visitarà Roma. Haurem de passar de Constanci II al 357 fins al 389, crec que és, que Teodosi torna a trepitjar la ciutat fundacional de l'imperi.
0: Perquè devia ser obligatori, havia de ser un xec, no? Com a emperador, com a mínim un cop a la vida...
1: No, perquè de Constanci II també hi ha emperadors que no... Bueno, sí, en qualsevol cas, ens situa molt bé en aquesta idea de Roma sense Roma. No? Que és una mica el fil conductor del programa d'avui.
0: I comentaves una miqueta que tot el factor religiós té una gran importància, no?, en aquest nou paper de Roma i tot el seu rol dins d'aquest moment de l'imperi.
1: Sí, a veure, des de la modernitat i des del laïcisme modern o postmodern, ens costa molt entendre la diversitat del cristianisme primitiu. I no només la diversitat, fins i tot la divergència, o les divergències entre aquest cristianisme inicial. No és el moment ara d'entrar en profunditat. No n'hem dedicat gaires programes, però sí que hem dedicat algun programa als primers segles del cristianisme, als evangelis apòcrifs, el paper de les dones en el primer cristianisme, a la figura de Sant Agustí... Bueno, podeu recuperar aquests programes si voleu una mica tenir més context. Però sí que cal que posem un tema sobre la taula per a comprendre les... és un gag visual o sonor, també està bé, fem ràdio, per a comprendre en part les eleccions de les que estem parlant en aquest moment. Posem una paraula sobre la taula, que és arrianisme.
0: Som-hi, arrianisme. O sigui, estem entrant en un fregat, eh? Què pinta l'arrianisme en tot això?
1: Arri, tatanar, no? Bueno, per a qui no conegui el concepte, molt resumidament...
0: Som-hi.
1: L'arrianisme és una doctrina cristològica, doctrina cristològica vol dir una doctrina que reflexiona sobre el paper i sobre l'essència de Jesucrist. És una doctrina cristològica dins del cristianisme primitiu, promoguda a principis del segle IV pel bisbe Arri, que quan tenia molta pressa i anava pel carrer i la gent el parava i li deien Arri, Arri! I ell anava encara més ràpid. Arri, Arri. Bueno, aquest bisbe Arri qüestiona... Estava ahí, Arri que Arri, qüestionant el principi catòlic de la Trinitat, no? I la igualtat entre els tres membres de l'antiguitat, de la Trinitat. Déu, Jesús i l'Esperit Sant. L'arrianisme defensa que Crist és el fill de Déu, però no Déu en si mateix, sinó una mena de... sinó que com semblant a Déu, és a dir, consubstancial a Déu, és a dir, que és homoiousa, no? que és semblant a Déu, no? Que és consubstancial a Déu, però no Déu en si mateix, no? I bueno, aquests debats cristològics són fascinants i absurds, sí, sí. Però ells, per exemple, defensen que Jesús neix abans de que comenci el temps, però no neix en el moment en què apareix Déu, no? I per tant, és com substancial a Déu.
0: Però a mi em sona, Alberto, que l'arrianisme en un moment donat és condemnat.
1: Sí, l'any 325, no, el primer concili de Nicea, s'inicia un llarg debat sobre l'arrianisme, que es va considerar herètic i no herètic en diferents moments del segle IV.
0: Prou ja, sisplau.
1: Sí i no. Però no és un sí i no meu, és un sí i no, pues, escolta, de la vida. segons com bufés el vent en els sínodes, en els concilis que s'anava, en els que s'anava plantejant el tema, s'anava decidint una cosa o s'anava decidint la contrària. No? Llavors, al 300, tots tenim la idea de que Constantí al concili de Nicea pues, es queixa de l'arrianisme, però després resulta que ell potser també era arrià, o no sé què, o al final no sé quan. Bueno, no ens liarem. A no ser que hi hagi una petició popular de fer un programa sobre l'arianisme.
0: Coneguts de fer molt
1: que la guardarem en el nostre calaix.
0: De les peticions populars.
1: De les peticions populars. En el nostre PP particular. Bé, el punt que ens interessa és que diversos emperadors del segle IV, com Constanci II o Valent, no sé si és que era molt valent o que, a diferència de Arri, que sempre anava arri-arri, ella anava més chill de cojones, no? Ella anava valent.
0: Crec que anaves a dir alguna cosa del pal que era molt poc valent o era un covard, però
1: no, clar,
0: molt més enllà.
1: Arri i valent no es portaven bé perquè no s'entenien. Era com Merry i Pippin i Bárbol quan es troben al bosc de fang.
0: Mare no?
1: Bueno, deixem...
0: Valent, però va lluny. Segon,
1: valent perquè va lluny. Concretament a Milà, no?
0: Vale.
1: Constanci II i Valent van ser arrians, o com a mínim filoarrians, i aquest culte arrià va instaurar-se com una mena d'especificitat imperial, no? És un culte molt vinculat als entorns imperials, que gràcies a més a diferents missions, expedicions missionàries, va predicar-se amb èxit també més enllà de les fronteres de l'imperi, i va fer que diverses tribus germàniques, més enllà de les fronteres imperials, adoptessin el cristianisme, però el cristianisme arrià. No? Això també farà que tinguem dos elements, no? Tenim una jerarquia eclesiàstica, diguem, catòlica, i tenim un poder imperial, una

0: i cada vegada, per tant, tenia més poder.
1: Però i a Occident què passava?
0: Bueno, doncs, gràcies a Constanci II i al nostre amic Valent, l'arrianisme va estendre's per Occident i ben especialment arrela a Milà, no? Que és la capital de la banda occidental, on aquests partidaris d'Arri, molt propers als cercles dels emperadors, aconsegueixen imposar-se.
1: Molt, en canvi, molt arriats.
0: Molt arriats, estaven molt bé arriats.
1: Sí.
0: En canvi, a Roma, Roma es mostrava com un enclau refractari a l'arrianisme. Hi havia un senat majoritàriament pagà, majoritàriament partidari del manteniment dels ritus tradicionals del món romà, i hi havia una comunitat cristiana que s'havia imposat molt a poc aquests cultes politeistes propis de la ciutat, i no, perquè penseu que la ciutat de Roma es reproduïen obertament uns cultes, unes festes, unes cerimònies, no? Des del col·legi de les Vestals, des de les Saturnàlies, el no sé què, tota una sèrie de cultes anteriors, que cada cop estaven més allunyats de la sensibilitat imperial. Això també fa que cada vegada Roma, per una banda, és un nucli pagà, i per altra banda, per un emperador arrià, el cristianisme que hi ha a Roma tampoc és el cristianisme bueno. Llavors, el poder es trobava ara en una altra banda, no? Junt d'aquestes preocupacions d'un senat o d'un bisbe de l'antiga capital, que tampoc pintava gaire, no? Aquesta idea de la supremacia del bisbe de Roma sobre la resta de bisbes és una cosa medieval, i és una cosa que haurem d'esperar a les reformes teocràtiques medievals del segle X o XI perquè sigui una realitat, no? Hi havia una certa preferència de cortesia, però no necessàriament hi havia una direcció de l'Església des del bisbe de Roma. Llavors, les decisions es prenien en els vistos des del cor de l'antic imperi, els confins de l'imperi, entre unes tropes germanitzades i uns emperadors que professaven l'arrianisme.
1: I aquesta situació quan canviarà?
0: Bé, això canvia gràcies a un dels altres personatges clau del programa, que és Teodosi I, que ja sabem que serà el responsable de partir l'imperi, i que pren, pel fil del nostre programa d'avui, tres decisions importants.
1: Quines són aquestes?
0: Vale. Vinga, va, siguem concisos per una vegada a la nostra vida.
1: Endavant, sisplau.
0: La primera. Condemna l'arrianisme en una sort de nou concili de Nicea, vale? Concili de Constantinople del 381, que és la condemna ja més o menys definitiva de l'arrianisme. La segona, que és elevar la ciutat de Constantinople a la mateixa dignitat com a bisbat que la que tenia Roma.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale?
1: Fins ara, Déu-n'hi-do.
0: Constantinople deixa de ser arriana, però ara, dins del cristianisme legal, té la mateixa dignitat que Roma. I la tercera, la més coneguda i efectiva a la seva mort, a l'any 395, que serà la de dividir formalment, ara sí que sí, l'imperi en dues parts, repartides entre els seus fills.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa, amb una cançó que l'Alberto m'havia dit. Aquesta segur que la coneixes, i crec que no.
1: Evidentment. Què respira?
0: Respira a cert cunyadisme, no? Una miqueta. Respira també... Té notes de...
1: De barrica de roures.
0: A què respira, Alberto?
1: Vale, aquesta cançó, que és un hit, és una cançó de l'any 1976. No vam acabar una dictadura per això. Vale. És una cançó que es diu

0: que lavarlo. Vale, hay que lavarlo.
1: Vale.
0: Vale. Como la enagua de la engracia. De un grupo que es diu La Charanga del Tío Honorio. I com el, un dels protagonistes del nostre tram final del programa d'avui no és altre Albert Abril que...
1: Honori.
0: Honori, el primer emperador de l'imperi occidental de Roma, he pensat que era un bon moment per fer arqueologia musical i regalar-vos aquest grup que potser no coneixeu i que, sisplau, si us ha sorprès la música... Veieu el vídeo.
1: Dale like.
0: Dale like.
1: Som-hi, no? Albert,
0: vinga, pues som-hi.
1: Després de processar tot això...
0: Quina de les tres músiques t'ha agradat més?
1: A veure, agradar?
0: Bueno, o agradar.
1: Jo crec que em quedo amb aquesta.
0: Aquesta. Bé, la més, he anat de menys a més. Està bé.
1: Sí, perquè jo m'esperava la de Te felicito que bien actúas al final. Oh. I no ha estat així.
0: Pues no te puedo felicitar.
1: Qui és Honori,
0: Albert? Honori és el fill de Teodosi, que rebrà precisament la part occidental, com hem dit, de l'imperi romà, i que protagonitzarà el darrer canvi de capitalitat, no de l'imperi romà, perquè els últims ens tornaran a Roma, sinó el darrer canvi de capitalitat del programa que veurem avui.
1: I ara sí que sí. Per què Honori es decideix a moure la capital de Milà a Ravenna? O Ravenna?
0: Bueno, a Ravenna. Va, bàsicament Ravenna. Per una qüestió de supervivència de l'imperi.
1: I perquè era molt maco.
0: I perquè és un nom...
1: Bueno, encara no, segurament encara no ho era.
0: Encara era una puta... Ara mateix, a l'any 401-402, realment és una puta merda. Una puta merda, però com, bueno, és una ciutat més de les ciutats clòniques de l'imperi romà, una ciutat que ja veurem sí que tenia certa importància a nivell regional, sí que havia tingut algun fet destacat en la seva història, però que no era ni molt menys la meravella que és avui, no? Que també té molt a veure no només amb el seu passat romà, sinó amb el seu passat ostrogot, amb el seu passat bizantí, amb el repòs al medieval de la ciutat i amb diferents atzars de conservació de la ciutat que ha portat a que avui en dia sigui una de les joies de l'art paleocristià, tot i els bombardejos aliats de la Segona Guerra Mundial, que, bueno, que a vegades sí, a vegades no. Bueno, i bàsicament el que portarà a moure la capital de Milà a Ravenna és una qüestió de supervivència de l'imperi, ¿vale? No entrarem, perquè ja l'hem dedicat a algun programa, i a més ho has fet tu molt ben fet, a Gala Placídia, no? I aquest moment final dels anys, de principis del segle V, crec que és aquesta família d'Honori, Gala Placídia, Estilicó, aquest general got que sembla el mestre Estilicó de les Tortugues Ninja. En qualsevol cas, estem situats a l'hivern de l'any 401 a 402, on els gots assetgen Milà. Vale? I tot i que seran derrotats per Estilicó l'estiu del 402, es pren la decisió de moure la cort a un indret més defensable, perquè s'està veient que Milà, que la virtut de Milà de ser una bona via de comunicació és a la vegada un problema.
1: Un defecte.
0: I serà llavors quan Ravenna serà triada com la residència dels governants de la meitat occidental de l'imperi.
1: I quines característiques tenia aquesta ciutat per fer-la tan adequada?
0: Bé, bàsicament pel fet que es considera un enclau inexpugnable, en part gràcies al seu gran port de classe i al fet d'estar excel·lentment comunicada amb la Vall del Po, no? És una de les grans reserves agrícoles del nord italià en què s'assetja, però a la vegada està molt ben defensada per un sistema de pantans, llacs al voltant de la ciutat, que fan que sigui molt difícil, no?, per un exèrcit invasor accedir a la ciutat.
1: I fins aquell moment, quin era el paper de la ciutat dins del món romà?
0: Bé, Ravenna es va fundar al segle II abans de Crist, precisament sobre aquests bancs de sorra que sobresortien de les aigües circumdants, una mena de Númenor. Bueno, en qualsevol cas, però això és un spoiler. En la seva forma és la típica ciutat romana, no?, planificada, i sempre se la va considerar un lloc especialment segur, fins al punt que durant els primers segles de l'imperi diverses vegades trobem que va allotjar presoners o hostatges il·lustres que es col·locaven allà perquè estiguessin tranquil·lets. També va tenir, així com una nota pintoresca, una important escola de gladiadors. En part pel seu clima i per la saludable brisa marina del seu port, es considerava que era un lloc especialment adequat pel desenvolupament físic i abans de la seva elecció com a capital era un centre administratiu de cert rang regional.
1: I com és això? Per què aquesta importància?
0: Bé, doncs, precisament durant la tetrarquia, l'any 297, hi ha una sèrie de reformes administratives de les províncies i Ravenna es va convertir en la capital de la Flamínia. La Flamínia és la regió costanera del nord-est d'Itàlia, per entendre'ns, vale? I poc abans de ser convertida en capital de l'imperi, l'any 399, Honori fusiona la Flamínia amb la província de Mesansur, amb Picenum, no? I, per tant, Ravenna és com una mena de capital de províncies, per entendre'ns, no? En qualsevol cas, ens hem d'imaginar Ravenna com la unió de tres nuclis diferenciats. La pròpia Ravenna, la propera Cesarea, qui la va fundar? Bueno, la propera Cesarea i el port de Classe, que és el gran port que dona sentit també al que serà la importància de Ravenna com a capital. Entre els tres, perquè us fa una idea, a principis del segle V es podien allotjar perfectament diversos milers de soldats, uns 4 o 5.000 soldats en aquella modesta ciutat, però molt ben defensable, molt, molt ben fortificable i molt bé abastible de queviures.
1: I canviarà molt la ciutat arran del seu paper com a capital imperial?
0: Bé, moltíssim. De fet, ara la llàstima és... no tenim molt temps, no? Però durant la primera meitat del segle V, Ravenna creixerà i s'envellirà d'una manera espectacular, no? Com a seu imperial, a banda de la cúria municipal que existia a qualsevol altra ciutat romana, s'aniran afegint nous elements. Buròcrates, membres de l'exèrcit, comandaments militars, governadors de la flota, funcionaris i les seves famílies, el clergat, no, que cada vegada és més important. Venim d'una petita ciutat de la qual sabem que té bisbe. La primera menció d'un bisbe a Ravenna crec que és el 347. No és un bisbe de molt baixa categoria dins de la jerarquia eclesiàstica occidental, però un cop que Ravenna desplaci a Milà com a cort imperial, necessitarem una catedral, no? Necessitarem una cadira del bisbe en consonància amb la importància de la ciutat. Tot això explica també, ja ho veurem també, jo crec que es mereix un programa la ciutat, però personatges com el propi Honori, la Placídia, envelliran la ciutat, no? Començaran a fer un projecte arquitectònic, no? I devocional de la ciutat que porta a la creació de totes aquestes esglésies, o moltes d'aquestes esglésies que ara tenim al cap, no? Que omplen la ciutat. I, per tant, es convertirà al llarg de les següents dècades en un dels referents de l'antiguitat tardana i un dels referents del cristianisme primitiu, no? Una ciutat, si hi heu estat, ho sabreu, i si no hi heu estat, heu d'anar-hi, plena d'indrets i personatges que ens captiven fins i tot encara avui. I, per tant, si et sembla... Això ho podem deixar per un altre programa.
1: I tant, i a més és una ciutat que ara mateix no està massificada.
0: Diferència... A veure, no voldria jo ser tampoc responsable ara de que es massifiqués.
1: De massificar-la,
0: no?
1: Però a diferència de moltes altres ciutats romanes, romanes, italianes, és una joia allà...
0: T'imagines que ara s'omple de graniers per culpa nostra?
1: Sisplau, no.
0: O sopants. En fi.
1: Però sí, t'agafo la paraula, Alberto. I
0: gràcies.
1: I esperem dedicar-li un altre programa o... alguns altres programes. Així que moltíssimes gràcies per al programa avui.
0: A tu, per aguantar la selecció musical.
1: Jo encantat, com sempre. A l'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat, avui no és en Sergio, sóc l'Albert Abril, i us esperem la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.

0: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
1: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquí Badalona.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els operaris ja han començat a treballar al pont del petroli. Aquest dijous, un grup de treballadors protegien als peus de l'estàtua de l'anís del mono les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació, s'ha perimetrat la zona, a la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres. Recorden que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final, on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme escolar per renovar el que hi ha vigent des de 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Els verd i negres van plantar cara des del salt inicial i mai li van perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
4: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients.
3: Els triples de Parker i Hackenson i el recital Un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a una final a Cara o Creu, on Han va penetrar, però se li van tancar 3 jugadors i va errar el tir guanyador. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 11 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Ens avancem a la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que tindrà lloc dilluns que ve. Parlarem amb Laura Nadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar per què Espanya finança l'Església sent un estat aconfessional i fins on arriba l'incivisme quan no veiem les conseqüències del que fem. A partir de les 5 coneixerem un nou grup de ball, Dance Prat Revolution. Continuarem amb Patrimoni per recordar el magatzem Corcoi, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, parlant amb Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Antoni Tort de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Doncs ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de dilluns i fins al febrer, el carrer Arquímedes, un dels punts principals del trànsit de la ciutat, quedarà tallat. Comencen les hores de reurbanització del tram entre la plaça del Progrés i el carrer Granius per pacificar-lo i fer-lo més amable. L'accés dels veïns i els aparcaments públics i dels comerços quedarà garantit. S'ampliarà la vorera de manera alterna perquè la calçada quedi configurada en forma d'eslàlom i els conductors vagin a la velocitat adequada, i es faran zones enjardinades amb mobiliari urbà per fer espais d'estada. Aprofitant les obres d'aquestes obres, l'Ajuntament de Terrassa renovarà la xarxa de clavegueram parcialment, l'aigua potable, i substituirà l'enllumenat públic i es soterrarà el cablejat de baixa tensió. El govern confia que, arran del tall d'aquest carrer, molts conductors s'acostumin a fer servir les rondes per a desplaçaments interns i deixin de passar pels carrers habituals. A les obres es van adjudicar serveis i manteniment servial per 689.000 euros. En una segona fase, encara per licitar, s'organitzarà l'espai del carrer Quimedes de davant de la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, demana un pacte de ciutat per fer front a les problemàtiques de soroll al centre de la ciutat. El defensor del poble assegura que és una realitat que no es pot combatre des d'una sola òrbita i per això considera que és rellevant posar els ciutadans al centre de les decisions, deixant de banda els partidismes.
3: És aquesta crida al consens i aquesta crida a no voler instrumentalitzar aquesta cosa, perquè el que s'ha de tenir en compte no és treure rèdits ningú, sinó que els veïns i les veïnes puguin exercir el seu dret al descans.
2: Així, entre altres, Escartín demana treballar per acabar amb l'incivisme a través de personal format en mediació de conflictes, incentivar el compliment de l'ordenança, donar eines tecnològiques a la policia municipal o bé limitar les hores en què els establiments poden llençar les ampolles de vidre al contenidor.
0: Gràcies, Juli. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per a prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals per als veïns.
5: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura, a més, que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista a demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Prat de Llobregat, Noelia Aguilar. Bona tarda.
6: Bona tarda. La policia local del Prat ha emès 306 denúncies per infraccions relacionades amb patinets des del març. Durant 3 mesos, els agents han efectuat una campanya per informar les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal sobre l'obligatorietat de registrar els patinets a la DGT, a més de disposar de matrícula i assegurança. El sergent Josep Maria Titxell, cap de les àrees de proximitat i trànsit a la policia local del Prat, explica que s'han denunciat més de 180 patinets per infraccions relacionades amb la conducció del vehicle.
7: Hem fet 187 denúncies dinàmiques. Les que més hem denunciat són circular amb la vorera, que tenim 18 pràcticament, circular amb 2 o més persones són unes 20 aproximadament, i després en fase vermella 8, inclús tenim un per circular o per haver donat positiu en la prova d'alcohol.
6: En el que portem de 2026, al Prat s'han registrat 10 accidents amb la implicació de patinets elèctrics. 7 d'ells han estat per col·lisions amb un altre vehicle i 3 per atropellaments de persones.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La decena edició del Corretapa, que es va fer entre dimecres 3 i dissabte 6 de juny, s'ha tancat amb un total de 31.989 tapes, 2.000 menys que l'any passat. Aquest descens es deu al fet que dijous va ploure intensament i això va fer que molta gent no sortís a les terrasses a tastar les tapes dels 36 establiments participants en aquesta edició. El cert és que l'impacte econòmic a Castellà del Vallès d'aquesta iniciativa gastronòmica ha estat de 143.950 euros en 4 dies, que és el resultat de multiplicar el preu de cada tapa més beguda, de 4,5 euros, pel nombre de racions servides. El regidor de promoció econòmica, Rubén Peñalver, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició, dient que durant els 4 dies s'ha vist molt ambient als carrers i que hi ha hagut una gran resposta de la ciutadania, com és habitual. Peñalbert va destacar la qualitat dels 36 establiments participants amb les seves elaboracions i també ha agraït la implicació dels restauradors de totes les persones que han participat en aquesta edició. Per tot plegat, el regidor de promoció econòmica ha remarcat que el Corretapa és una iniciativa plenament consolidada al municipi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat, Xaravella.
9: El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga, després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Mirasol i Vulpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret de vaga. La plantilla assegura que la situació podria repetir-se aquest dissabte. Segons els treballadors, l'Ajuntament els ha comunicat que les biblioteques obriran parcialment com a refugis climàtics i que es destinarà personal de logística per mantenir els espais oberts. La denúncia arriba pocs dies després d'una reunió entre representants sindicals i el govern municipal. Segons Mota, la trobada havia generat expectatives d'avenços en la negociació, però les actuacions durant la vaga han deteriorat la confiança dels treballadors.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Per parlar sobre aquesta problemàtica, Sergi Estapé entrevista de seguida la psicòloga forense Laura Nadón. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Laura, què tal, com estem?
2: Hola, bona tarda.
1: Doncs volíem parlar d'això, no? El motiu de que la setmana vinent serà el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Recordem una mica amb quins objectius se celebra aquest dia.
2: Bueno, el maltractament a les persones grans és una realitat que sovint passa desapercebuda i queda invisibilitzada. Aleshores, el motiu principal de la celebració d'aquest dia doncs seria la defensa dels drets de la gent gran, promoure la seva dignitat i seguretat i sensibilitzar la ciutadania, professionals i institucions sobre la problemàtica que pateix aquest col·lectiu i sobre la necessitat de detectar, prevenir i actuar davant de qualsevol situació de maltractament.
1: Expressaves l'expressió realitat oculta, no? Estem davant d'una realitat oculta. En quin sentit us referiu a això?
2: Doncs el maltractament costa molt de detectar quan són persones grans. Els casos es produeixen la majoria dins de l'àmbit familiar, dins dels domicilis. Per tant, són entorns molt privats i de difícil accés, on és molt difícil detectar què és el que passa. A més, també hi ha molta gent gran que no denuncia, no per por, per dependència emocional econòmica o per sentiment de culpa. I a més, la situació encara es pot complicar més quan la persona presenta demència o deteriorament cognitiu i té poca consciència sobre el maltractament que està patint. I en molts casos, a més, la persona que exerceix maltractament també és el cuidador principal i també tenen por a denunciar-lo per aquesta por a perdre la seva font principal de cures.
1: Sí, ja de per si és miserable un maltractament a nens o dones, com també estem acostumats. En aquest cas, com deies, no? Persones encara més vulnerables perquè algunes doncs, poden tenir problemes, com deies, cognitius, amb la qual cosa doncs, a lo millor a vegades no són ni conscients de que els hi passa això.
2: Exacte.
1: I de quines formes es pot manifestar aquesta classe de maltractaments?
2: Doncs el maltractament més habitual és el psicològic i l'econòmic, que sovint van de la mà, seguit de la negligència, és a dir, la manca d'atenció en les cures, del maltractament físic, i després ja vindria l'abandonament i l'abús sexual, que l'abús sexual seria dels més difícils de detectar. Però sí. Cada vegada hi ha més complexitat, cada vegada es detecten casos més greus, tots pateixen més d'un tipus de maltractament i cada vegada es detecten més persones en situació de vulnerabilitat extrema.
1: Hi ha alguna franja d'edat, que no sé si hi ha algun estudi o hi ha alguna manera de saber-ho, que hi ha alguna franja d'edat on hi ha més gent maltractada o no, aquestes dades no es tenen?
2: Bueno, la nostra mitjana d'edat de les víctimes seria de 83 anys, aproximadament. Senzillament, és les nostres dades també van en sintonia amb les dades de serveis socials i d'altres organismes, però no, tampoc sabríem explicar exactament el perquè d'aquesta franja.
1: Bueno, de fet, avui en dia, el que es diu molt, no? Que 83 anys d'ara no són els 83 anys de fa 20 o 30 anys, amb la qual cosa, doncs, hi ha una esperança de vida molt més alta, per tant, suposo que això també deu pujar. Les dones Clar. Són les, podríem dir, les que ho pateixen més?
2: Sí, la majoria de víctimes són dones. En el nostre cas, l'any passat, un 78% de les persones ateses eren dones. També s'explica perquè al final les dones tenen més esperança de vida que els homes i hi ha molta més prevalença de dependència en edats més avançades. I a més, en el cas de les dones també hi ha desigualtats acumulades al llarg de la trajectòria vital i que amb la vellesa encara augmenten la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.
1: I podem dir que hi ha un prototip de maltractador o maltractadora de persones grans? Podem dir, doncs, no sé si es pot establir.
2: Sí, no existeix un perfil únic, perquè hi ha molts perfils diferents, però sí que la situació més habitual que detectem seria la de la persona cuidadora, que podria ser un fill, amb un problema de salut mental que no està ni diagnosticat, ni filiat, ni en seguiment, i que, bueno, que exerceix maltractament sobre la seva mare. Aquesta és la situació més habitual amb la que ens trobem. Sí que m'agradaria fer un èmfasi en que no per tenir un problema de salut mental vol dir que hagis d'exercir maltractament, però sí que parlem de casos on aquest problema de salut mental no està estabilitzat.
1: O sigui, parlaves ara de que pot ser alguna persona com un fill i tal, o sigui, en general són les persones que estan més en un entorn directe, no?
2: Sí, el més habitual és que siguin membres de la mateixa família. Nosaltres aquest any el 63% de les persones que han exercit maltractament han sigut els fills i el 81% han sigut algun membre de l'entorn familiar. És a dir, que sí, que és la realitat més habitual amb la que ens trobem és que sigui algú del seu entorn. Perquè al final, per exercir maltractament també és necessari doncs, que hi hagi un vincle afectiu i que hi hagi una certa de relació de dependència amb l'agressor, i per tant, per això s'explica que el més comú sigui dins de l'àmbit familiar.
1: Parlàvem abans de realitat oculta, i ara jo recordava algunes imatges que han transcendit, que s'han fet virals de cuidadors que han tractat, que tractaven malament a persones grans que estaven en una residència. Potser llavors és quan la gent s'exclama, però que potser faltaria més informació, no?, perquè la gent fos conscient, no?, que això existeix, no?
2: Exacte, sí. S'ha donat poca cobertura a nivell de mitjans. Vull dir, en general, és un tema que segueix sent molt tabú. No hi ha prou coneixement sobre aquesta problemàtica i les mateixes víctimes a vegades normalitzen situacions que estan patint que no haurien de ser normalitzades, perquè al final estem parlant de gent gran i moltes vegades les dinàmiques de maltractament es donen des de fa molts, molts anys i, per tant, ho tenen completament normalitzat.
1: Parlàvem d'això, que és encara més preocupant, no?, el maltractament en persones que poden patir malalties, com per exemple l'Alzheimer, no?
2: Exacte, sí. Que les persones amb deteriorament cognitiu o demència són encara més vulnerables perquè no només tenen dificultats per identificar que estan patint una situació de maltractament, sinó que a més els costa, bueno, a vegades no tenen ni la capacitat de verbalitzar-ho o d'explicar-ho o de demanar ajuda. A més de nosaltres, en el nostre cas, el 72% de les persones que atenem presenten deteriorament cognitiu lleu, però també hi ha una part que presenta inferior, que seria un 18%, 10%, que presenta deteriorament cognitiu moderat i greu. També és normal que detectem més casos en fases lleus, perquè al final aquests encara tenen una capacitat de comunicar i de demanar ajuda bastant preservada, però és molt difícil de detectar quan la persona ja està més avançada, diguéssim.
1: I quan detecteu o quan es detecta que una persona gran que ha rebut maltractament, sigui de la família, sigui del cuidador, hi ha algunes pautes, hi ha algun procés que s'hagi de seguir, algun protocol?
2: Jo diria que el primer que cal és escoltar-la, respectar el seu ritme, saber quina és la seva voluntat, què és el que vol fer al respecte, validar el que està sentint i, a partir d'aquí, dirigir-la a la xarxa de serveis territorials, que seria recursos, bueno, serveis socials, els serveis d'atenció primària com els CAPs o serveis jurídics, per tal de que la puguin acompanyar i activar els mecanismes necessaris per poder-la protegir.
1: Es parla fa uns anys d'aquesta nova llei de la gent gran. Sembla ser que el Parlament de Catalunya ho està tramitant. Seria una solució a mitjà termini o encara quedaria molt camí per combatre aquesta xacra?
2: Bueno, qualsevol avenç normatiu que reforci els drets de la gent gran, doncs, evidentment, és una cosa positiva. Ara també s'ha de tenir en compte que les lleis normalment van tard, és a dir, que acostumen a arribar després de que la realitat social hagi posat de manifest una problemàtica greu i no actuen tant des de la prevenció. Sí que diria que igualment quedaria molt camí per fer a nivell, sobretot, de sensibilització i de detecció, perquè per molt que hi hagi aquesta llei, que sí que és un avenç i que pot ajudar a protegir la gent gran, també cal que la població estigui molt més conscienciada per poder denunciar més casos i poder ajudar més persones.
1: I les persones grans, que poden rebre aquest maltractament, són conscients, se'n donen compte, o depèn del seu estat, com dèiem, cognitiu?
2: No, moltes vegades, encara que tinguin l'estat cognitiu més preservat, no són conscients de que són víctimes de maltractament. Uh-huh. Sí que poden ser conscients de que igual el seu fill té una problemàtica de salut mental i que no està bé, de que la convivència no funciona, però moltes vegades no són conscients. Amb el deteriorament cognitiu, a més, trobem situacions d'expoli, és a dir, de maltractament econòmic molt greus, i la persona té zero consciència del nivell d'expoli que està patint.
1: Mm-hmm. I no sé si es pot... No sé, jo no sé si dir prevenir, no? Perquè es parla molt de prevenció. Es pot prevenir, es pot parlar amb ells per... Escolta, si veus que passen aquestes coses, doncs digue'ns-ho, o és complicat?
2: Clar, lo ideal seria que es fes aquesta feina de prevenció, parlant-ne, donant visibilitat, i perquè encara hi ha molt camí per fer i segueix sent una realitat molt desconeguda. Però és complicat parlar de prevenció, perquè per desgràcia la majoria de casos arriben quan la situació de maltractament hi ha escalat bastant. I estem parlant d'una generació, a més, que sobretot de la població més envellida, diguéssim, o sigui, de la gent a partir dels 80 anys, que tenen la costum, doncs, de no explicar les seves problemàtiques, del que passa a casa es queda dins de casa, i com que és l'àmbit domèstic, també dificulta molt aquesta detecció i aquesta prevenció. A més, també cal tenir en compte que moltes vegades el maltractador també ha patit maltractament.
1: Clar.
2: En algun moment, o sigui, a vegades el fill que ara està maltractant el seu pare també ha sigut maltractat durant la infància, i són dinàmiques que costen molt de detectar i de trencar.
1: Laura, explica'ns una mica, no? Parlàvem al principi, aquest psicòloga forense i referent d'aquest projecte Oblit Zero, que fa poc s'ha presentat. Explica'ns una mica què és Oblit Zero.
2: Doncs des d'aquest projecte, que està especialitzat en detecció, intervenció i en la prevenció en situacions de maltractament a persones grans, especialment a persones grans que pateixen deteriorament cognitiu i demència, doncs el que busquem és protegir els seus drets, la seva dignitat i promoure la seva seguretat, oferint una resposta integral, diguéssim, davant de situacions d'abús, de negligència i de vulneració de drets. El que intentem és intervenir en tot l'entorn, no només amb la víctima, diguéssim, perquè creiem que és fonamental intervenir també amb l'agressor i amb tot el nucli de convivència per poder resoldre la problemàtica de manera definitiva.
1: I qui participa en aquesta campanya?
2: Doncs hi participen professionals especialitzats en l'àmbit social, psicològic i jurídic principalment, i treballem en coordinació amb tota la xarxa de serveis territorials que estigui intervenint en aquell cas, i també intervenim amb fiscalia, amb els jutjats, amb cossos policials i altres recursos.
1: I això com, diguem, com, no sé com dir-ho, com es vertebra, com es desenvolupa aquest projecte o aquesta campanya?
2: Doncs es treballa des d'una perspectiva integral i sistèmica, és a dir, que es té en compte tot l'entorn, com comentava abans, i no només a la persona que pateix maltractament, perquè moltes vegades el maltractador també és una persona vulnerable que necessita ajuda. I l'objectiu no només és aturar el maltractament, sinó que també seria com reduir els factors de risc, restaurar els drets i construir alternatives sostenibles que permetin millorar la qualitat de vida de la persona gran, respectant sempre la seva voluntat i projecte vital. I també intentem, doncs, restaurar aquest vincle entre la persona maltractada i el maltractador, sempre i quan sigui possible, evidentment. Hi ha situacions en les que no és possible treballar amb el maltractador perquè això suposa un risc greu per la víctima, i en aquest cas ja es tira més per la via penal. Però sempre intentem que la víctima no hagi d'abandonar el seu domicili.
1: Clar.
2: I intentar treballar amb la família perquè la persona pugui seguir gaudint del seu espai vital i sentir-se segura a casa seva.
1: Parlaves de la persona maltractadora. És conscient sempre d'aquest maltractament, o a vegades... No ho dic per justificar-ho, però pot ser una cosa que sí, sense voler o sense donar-se en compte es fa?
2: Clar, a vegades sí que en són conscients, però en la majoria de casos, al principi de la intervenció, no tenen aquesta consciència de que estan exercint maltractament cap a la víctima. I el fet de no tenir aquesta consciència vol dir que tampoc necessàriament es té aquesta voluntat de fer mal, i això sí que et permet fer una feina amb el maltractador per tal de conscienciar-la i que responsabilitzi de les accions que estava cometent. I moltes vegades el que necessiten al final és suport, perquè a part de la problemàtica de salut mental també pot ser que l'agressor pateixi una sobrecàrrega. A nivell de cuidador, perquè igual porta cuidant de la seva mare amb demència des de fa molts anys. Clar. I no té ni els coneixements ni les eines i està completament sobrepassat perquè es troba sol davant de les cures. Vull dir que al final cuidar d'una persona gran amb demència no és fàcil. I la majoria de cuidadors són no professionals i no han rebut una formació per fer-ho. I la negligència moltes vegades pot ser de manera involuntària.
1: Doncs Laura Nadón, psicòloga forense i referent del projecte Origero dels Alzheimer Catalunya Fundació, gràcies per passar avui pel Connectats i doncs, fent-nos saber més sobre aquesta problemàtica.
2: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquesta problemàtica.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passant gairebé dos minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i el tenim a Badalona. Bona tarda, Enric.
1: Molt bona tarda.
0: Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ara. Ara sí. Molt bé, tot bé, no?
1: Sí, jo hi era, eh? Això és el tècnic de so, que no sé... Sí, el tècnic de so, que no sé què deu estar fent.
0: Ara la culpa és del missatger, no?
1: Sí, sí, sempre, sempre.
0: Molt bé, molt bé. Ja veig que les coses es mantenen.
1: M'està fent mala cara el tècnic de so, eh? Aviso.
0: Home, clar, pobre. Bueno, ha arribat una mica més tard a tocar el botó, no passa res, no? No vindrà d'aquí. Anem a Terrassa, anem a saludar el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, a tu no t'ha fallat res, no?
2: Ja veig que... No, de moment no.
0: De moment no, perfecte. I el tercer en completar aquest trident és l'Eduard Pomares, que és enginyer industrial i el tenim via telefònica. Eduard, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, doncs després de l'eufòria del Castell de Focs i de tota la parafernàlia després d'aquesta visita del Papa Lleó a Catalunya, potser és moment de parlar d'algunes coses, d'alguns debats que han quedat sobre de la taula, no? Hem parlat, en alguna de les tertúlies de qüestions relacionades amb aquesta visita, sorgides d'aquesta visita del Papa, i avui continuem amb un dels temes, perquè, clar, no tothom ja estava d'acord amb tot el que s'ha fet. També és raonable, no?, que hi hagi disparitat de criteris. Però avui m'agradaria parlar amb vosaltres sobre... El fet que Espanya, que es defineix com un estat confessional, financi l'Església Catòlica. Val? Aquest és un debat que queda sobre la taula i jo us pregunto si penseu que és compatible que un estat confessional faci això amb una religió concreta, amb diners públics en aquest cas, amb l'Església Catòlica. Hi ha hagut... associacions, entitats, atees, laiques, que han posat el crit en el cel i que això, doncs, no ho han vist bé. Què us ha semblat a vosaltres? Vols començar, Joan?
2: Sí.
0: Vinga.
2: Doncs mira, realment, realitzar un país a través dels mitjans i institucions per la visita del Papa, un líder espiritual d'una religió com el catolicisme, que no neguem la seva grandesa i influència històrica, un fet insòlid, fora de lloc. I com deies tu, un país de confessional no hauria de ser així. I no només perquè ho diguin els ateus o gent no religiosa, és que hauria... seria el sentit comú gastar tant recursos públics. Mm. Però, bueno, això ens porta a una anàlisi de dir, bueno, poques coses han canviat en aquest estat, que manté encara un concordat, o sigui, un acord estat... Vaticà,
0: sí.
2: que ve del franquisme i que manté encara uns privilegis de l'Església Catòlica que no els ha tocat ningú. I això és el que ens hauríem de preguntar. I clar, en el moment en què estem, que ens trobem de crisi social, política, manca d'autoritat ètica i moral, clar, sentir paraules boniques de defensa dels drets, dels valors d'una persona amb tant de poder mediàtic i tal, doncs és fàcil que la gent caigui als seus braços pensant que és un home oblidant tot el que hi ha al darrere. Mm. El Vaticà continua sent l'empresa privada més antiga del món, amb els seus privilegis, que no té la suficient sensibilitat per rebre les víctimes, a les seves víctimes produïdes per ells mateixos de violacions i abusos. Bueno, en fi, podria seguir així.
0: Ja.
2: Per tant, no, la pregunta és, no hauria de ser.
0: No hauria de ser.
2: No hauria de ser, no és normal.
0: Uh-huh. I l'Enric com ho veu?
1: Que és l'herència de don Francisco Franco Bahamonde, senzillament. Vull dir, hi han coses que han volgut canviar, però aquesta no l'han volgut canviar. No entenc el per què. I us està parlant un creient catòlic. O sigui, m'entens?
2: Sí.
1: Penso que no anem bé per aquest camí. Penso que no anem bé aquest camí i volguem enganyar la gent. Per exemple, La missa del domingo, 1.200.000 persones. Molt bé. I diumenge que ve, d'aquestes 1.200.000 persones, quantes aniran a missa? La meva pregunta és aquesta. Segona, a l'acte ahir, no, abans d'ahir, en l'Estadi Olímpic de Barcelona. El Papa en l'Encuentro de la Juventud. Vosaltres vau fixar la gent que hi havia a les grades? Quina joventut hi havia? A veure, joventut, jo considero joventut a partir de 30 anys en avall, que ja és molt, eh? A veure, allà hi havia una quantitat de gent que passaven els 30, els 40 i els 60, que l'Encuentro con la Juventud, fotem conya o què, nois? M'enteneu? O sigui, no...
0: Se senten joves, no... se senten joves, Enric.
1: No em vulgueu fer combregar amb rodes de molí, vale? O sigui, quan el Barça passeja el títol de la Copa d'Europa per Barcelona, surten 800.000 persones. Molt bé, oh, el Barça, molt bé. Però d'aquestes 800.000 persones, quantes paguen en el Barça? M'enteneu? O sigui, els que són afiliats. Doncs el mateix la missa aquesta, 1.200.000 persones. Vale, molt bé. Quantes aniran a missa diumenge que ve? 20.000? 1.200.000, us estic parlant de 20.000.
0: Sí, però cuidado, això, Enric, tot això és l'efecte Tafaner. No deixa de ser una figura important que la gent doncs, pot veure potser una vegada a la seva vida i el que provoca és aquesta mena de curiositat, no?, per veure si ho tens, si tens la possibilitat, no?
1: O histerisme.
0: Eduard.
1: O que és histerisme, bueno, perquè a vegades que ratlla l'histerisme, a veure, fotem conya, vull dir que és un home que sí, que és mediàtic, que no sé què, que no sé quantos, però bueno, però tampoc no n'hi ha per tant. No fotem.
0: No sé quants
1: cardenals porta, fa una missa i no sé quants cardenals porta, a veure, aquests senyors no es poden quedar a casa seva.
0: Venien d'altres llocs de l'estat espanyol, eh? Per això. La missa que es va fer.
1: No es poden quedar a casa seva? No es poden quedar a casa seva?
0: Vinga, completem la roda. Eduard.
3: Aviam, jo en primer lloc voldria posar una mica en dubte que Espanya sigui un estat confessional, no? O sigui, ara mateix el govern ho pot declarar com vulgui, però Espanya sempre ha estat molt vinculat a lo que és l'Església. Ja des de tota la vida. Aleshores, voler fer-nos creure aquesta actitud em sembla una miqueta estrany, no? I d'altra banda, doncs, el tema de la visita del Papa jo ho veig més com una acció de merchandising que una altra cosa, perquè tots els polítics que s'han fet fotografies des del dissabte o diumenge que va arribar a Madrid i el que queda que estan a Canàries ara, vull dir, no han treballat ni pel poble ni per res, o sigui, s'han pres una setmana de vacances també tots els polítics. Aleshores, jo la visita papal, pues, la veritat, no hi estic gaire d'acord, vaja.
0: Val. Mira, m'he pres la molèstia de buscar l'article de la Constitució on es parla, no?, precisament.
3: Sí, sí.
0: Però diu... que no diu tal qual que sigui un estat confessional. Diu, cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica, aquí ja posa concretament qui, amb l'Església Catòlica i les altres confessions. Val? Si fóssim un estat laic, com a França, això seria una altra cosa. Però, tot i que parla de cap confessió, sí que és cert que hi ha una certa deferència per l'Església Catòlica. Per què? Doncs perquè es manté aquesta tradició del concordat que comentava el Joan, no? Que malgrat Suárez va introduir algunes modificacions al 79, amb l'arribada de la Constitució, doncs sembla que tot està igual, no?, com apuntava l'Enric, Joan.
2: Sí, és que clar, aviam, no confonem les coses, o sigui, l'Estat, ho diu la pròpia Constitució, hauria d'actuar així, tal com es va aprovar en el seu dia. És evident que no som igual que França ni cap altre país, però si ens hem consensuat un Estat que diu això, per exemple, el que no podem és seguir mantenint aquests, amb una religió, per important que sigui, aquest estatus de privilegi i aquest tracte. Però bueno, és que clar, clar, aquí ja ho diu el company Enric, que ell és catòlic creient, i això està claríssim. Això va més enllà dels creients d'una religió. El que significa el Vaticà és un poder econòmic immens. Això ningú en parla, perquè si el papa no ha tingut nassos de rebre aquí a Catalunya cap de les víctimes dels abusos, per exemple, sí que s'ha dedicat a fer, això sí, gestos i tal, però rebre la gent aquesta, no, ara sí que ha rebut privadament, sens dubte, com sempre fan el senyor Feiner, per exemple, el president de CaixaBank, perquè és una de les entitats que finança el Vaticà, etcètera.
0: Evidentment.
2: I aquest és l'entramat que hi ha al darrere. Si mireu la visita del papa i aparteu la vista del senyor aquest de blanc per un moment i veureu tot el voltant, la cúria i tot el que porta aquest senyor, us adonareu del poder que hi ha allà, que és molt, enteneu? I és un país no democràtic, és un país que té molt poder però que és incapaç de fer res perquè les desigualtats econòmiques del món no siguin les que són. Ara, gestos, sí, clar, jo també puc anar fent gestos de visita als pobres, de visita a aquests, això són gestos que no porten enlloc.
0: Llavors, aquests acords, aquest concordat entre Espanya i la Santa Seu, s'haurien de revisar, s'haurien d'actualitzar, s'haurien d'adaptar a la realitat social actual, cosa que no s'ha fet anteriorment? Què us sembla?
3: Home, s'haurien de revisar, però quina voluntat ja pot haver-hi de revisar-ho? Jo soc del parer de que l'Església encara en aquest país, a Espanya, mana pràcticament més que el propi govern. O sigui, són poders fàctics que tenen molt de poder, i acabar amb això jo pràcticament crec que és impossible. Aleshores, parlar de concordat i de modificació d'aquest estatus, jo no ho veig, sincerament no ho veig.
0: Tu com ho veus, Enric?
1: Jo veig que hi ha un disbarat darrere l'altre. O sigui, per exemple, l'Església Catòlica no accepta ni la separació del matrimoni ni el divorci. Vale? Aquest senyor va rebre amb audiència privada a Sofia de Grècia, Helena de Borbó, Cristina de Borbó. Aquestes tres senyores estan divorciades o separades o no sé què cony foten, però, a veure, no fem conya que, a més, la ex-reina anava de blanc.

0: Traiem les caretes d'una vegada, va.
1: Hipocresia.
0: Vale, hipocresia. Exactament la paraula que tu dius és l'exacta, hipocresia.
1: Sí, i a més el que deia la Carme, jo com deia també el company Eduard, no veig que això hagi de canviar, perquè entre altres coses estem ara immersos en un moviment i això hi ha algú que ho està teoritzant, molt interessant, per exemple el periodista Enric Juliana en un llibre o escrits que està fent ho està teoritzant. És un moviment que està fent l'Església Catòlica similar al de després de la Segona Guerra Mundial en el món actual l'ultradreta, el discurs aquest desaforat està en terreny, doncs ara cal tornar a reforçar un discurs de democràcia cristiana, us en recordeu, la democràcia cristiana d'Itàlia i de que va tenir tanta força.
0: Aldo Moro.
1: I allò de parar els peus als extremismes tant d'esquerra com de dreta i tornar a guanyar poder però sense canviar masses coses. Aquest discurs de la democràcia cristiana sembla ser que l'està reforçant el Vaticà i això està quallant, perquè clar, la gent estem en un buit ètic i moral molt gran i per tant pot caure fàcilment i la gent pot tornar a reforçar la creència, aquesta falsa i hipòcrita, evidentment, no l'autèntica, amb un catolicisme.
2: Veuríem amb uns altres ulls a l'Església Catòlica si, per exemple, desapareguessin aquests privilegis, com per exemple que paguessin l'IBI, impostos sí. De successions, de donacions, sí. I l'Estat, si és un estat aconfessional, doncs pot tenir una altra sèrie d'acords, però no que tingui a veure amb les arques públiques. Això canviaria? Què penseu?
3: Bueno, podria arribar a canviar el que és la percepció, però fins a quin punt estaria disposada l'Església Catòlica a renunciar a això? Jo no he estat mai al Vaticà, però jo crec que és l'empresa més rica, si no del món, com a mínim d'Europa. Parlem del Vaticà.
2: Sí.
3: Allò és infranquejable, o sigui, les riqueses que tenen allà i d'on han vingut, expropiacions i demés. Jo només parlo de la Santa Seu, ja no em poso amb esglésies, sobretot a Espanya també, perquè es van expropiar molts terrenys i demés. Aleshores, fins a quin punt ells estarien disposats a fer un pla, diguéssim, per obrir les portes, no? Per saber què és tot el que ha passat. Jo crec que tot això és més un negoci que una altra cosa. I el que estem dient als companys també, no? Vull dir, és tot pura parafernàlia, és a dir, un bany de masses, que se'n parli i, escolta, mentre ve el papa aquí, estem una setmana que s'acaben tots els problemes. Ja en parlarem la setmana que ve.
1: Mano,
3: per tant, és un tema
1: avui, de discussió. Avui ha caigut una part del taló, mig punt més del Banc Europeu, perquè pujaran els crèdits.
2: Sí.
1: Això sembla que no... Es llegeix com una notícia que no ens afecta.
3: No, ja se'n parlarà, això ja se'n parlarà molts altres dies. Ara no toca,
1: exactament.
3: Ara no toca. Ara hi ha papa i no toca.
2: Ara continuem el núvol, no?, encara, durant uns dies.
3: Sí.
2: Mirant la creu.
0: Sí, però cal baixar del núvol.
1: Exacte,
0: cal baixar del núvol. Cal saber quanta gent som, m'entens? O sigui, i això una manera bastant fàcil de saber-ho és agafant la declaració de renda, a veure quanta gent posa la creu a l'Església Catòlica. Vull dir, mireu si és fàcil això, eh? I que els creients mantinguem el que creiem. O sigui, si nosaltres creiem en l'Església Catòlica, doncs que la mantinguem. I si no tenim prou calés, doncs ens dediquem al parxís. Vale? Però el que no pot ser és que aquí venga, després els anirem donant tots els diners que vulguin, tots els diners que necessitin o els diners que els hi facin falta. No fotem conya. Si a mi em toca pagar l'impost de successions, ells també l'han de pagar. Si a mi em toca pagar l'IBI, ells també l'han de pagar. Vull dir, a veure, és com una empresa, una altra empresa, vull dir, ho sento, que ells venen ànimes, doncs endavant que venguin ànimes, però vull dir, el que no pot ser és que deixin de pagar amb diners. No vulguin pagar amb ànimes.
3: No, però això és una empresa només a beneficis, o sigui, tot el que recauden és net, no tenen cap gasto.
0: Sí, esclar.
3: Tots són ingressos, el que tenen.
0: A mi també m'agradaria això.
3: Sí, clar, home.
1: Però li pregunto, Li volia preguntar a l'Enric, com a creient,

0: coneix millor, que com està actualment, bueno, tots aquests moviments que històricament ens havien esperançat molt, de moviments socials cristians de base, que al voltant de parròquies o de barris o d'allò, doncs, que sé que hi ha gent que ho està fent, però això té una força real, molt gran, o no, o va menys?
1: Dintre l'Església Catòlica està afusellat i enterrat. El que hi ha són grups adjunts a algunes parròquies que segueixen treballant amb el caire social, amb el caire humanístic, amb totes aquestes coses, m'entens? Però de l'església està afusellat. Tota aquella sèrie de capellans obrers que hi havia fa 40-50 anys, tots ara aquests són molt grans o són morts, m'entens? Són homes de 80 i pico d'anys que ja no tenen força, vull dir, ells ja fan la missa cada dia i van venir a Barcanova, però no els hi demanis peres a l'olmo, m'entens? Com aquell qui diu. I aleshores em queda aquesta dona, la Sor Lucía de Caram, que sembla que faci moltes coses, però jo, per mi, aquesta dona, la meitat de coses és fum també, perquè vull dir, això de beneir aquestes ambulàncies que van portar no sé on, a veure, escolta, no fa falta, però aneu, comenceu a passar i ja les beneirem un altre dia, m'enteneu? O sigui, no perdem el temps en benediccions.
0: O sigui, que el Pere Casaldàliga, per exemple, queda amb mera anècdota i
1: no,
0: és una llàstima.
1: Va ser un home que va treballar molt i que va treballar molt pels pobres, i per exemple mossèn Ballarín aquí a Catalunya també va treballar molt, m'entens? Però vull dir, mossèn Ballarín va dir una frase lapidària, va dir, diu, calen més rectors i menys bisbes, vale? I ara que estan fotent molts bisbes i pocs rectors, o sigui, just el contrari. I amb això què vol dir? Que el capellà, el rector, estava al costat dels feligresos aquells, i quan tenien un mal de ventre, doncs ell intentava ajudar-los, m'entens? Tu no vagis, cal que vagis al bisbe perquè et traurà el garrot i et fotrà un cop de garrot.
2: Bé, doncs el debat podríem dir que està servit, no sé si durarà uns dies, si després desapareixerà com el fum, o si donarà lloc a altres debats. No, deies, Eduard?
3: No, deia fumata blanca, això que deies de fer un portal al cortina de fum. Una fumata blanca.
2: Sí, sí.
1: Jo us vaig dir una altra, cosa que a mi em sap molt de greu dir-ho. No és que desapareixi com el fum, és que és fum. I em sap molt de greu dir-ho,
2: O sigui, no hi ha consistència tampoc en aquests debats.
1: No, amb el tema aquest que han vingut amb aquest home, que l'han portat amb el Papa Mòbil i que han portat no sé quants avions i no sé quants bisbes amunt i quants bisbes avall. Tot això és fum, la gent necessita coses que puguin tocar, no tanta gent amb barretines allà entrant a la Sagrada Família amb allò, aquells tricornis que porten allò tan extraordinari. Vull dir, no fotem conya. A més a més, després desallotgen 600 cantaires perquè volien cantar el cant de la senyera, i els tracten de criminals quasi bé, que els foten en allà arraconats i no els deixen cantar.
2: No estaven al programa, Enric.
1: I què?
2: Aquest és l'argument que s'ha donat i ja està, no hi ha més.
1: Bueno.
2: No hi ha més.
3: Bueno, això seria ja un altre debat polític,
1: Sí, sí, sí, sí. Teniu tota la raó, però a mi m'agradaria...
2: És que és política. Però
1: m'agradat...
3: Però que és vergonyós, també us ho dic.
1: M'ha agradat fer un tram, avui, m'entens? Sí, sí.
3: Mm. Bueno, de fet, avui hi ha una cantada dels segadors aquí a la Sagrada Família.
2: Ah, sí? La que no van poder fer ahir, la faran avui.
3: Sí. I a més, està tothom convidat, o sigui que...
1: I a quina hora és això?
2: Molt bé.
3: L'hora no la sé, però ho he llegit en algun mitjà, i sobretot per xarxes socials,
1: sí,
3: que hi ha la cantada de segadors pels 600 de la coral que ells van fotre fora.
1: Sí, sí, els 600 cantaires, que eren de diverses corals, no eren només d'una, eren de diverses.
2: Que a més participaven, estaven participant.
1: Sí.
2: No?
1: Sí, quan va cantar l'Escolania de Montserrat al final, hi havia dues escalinates al costat, buides, que aquelles escalinates havien d'estar plenes dels cantaires, tots amb una llàntia fent llum. I com que va passar el que va passar, que es veu que van dir que volien cantar els segadors, bueno, van dir, els hi van treure un paper amb els segadors i la senyera per darrere, els van fotre tots al carrer, i aquests pobres ja no els van deixar sortir, els van fotre al darrere i avall.
3: Permeteu-me, perquè ho acabo de comprovar, la convocatòria està prevista a les 7 en punt. El lloc de reunió és la Cruïlla, dels carrers Mallorca i Sardenya.
1: Perfecte.
2: Molt bé. Perfecte.
0: Mar, aquest,
3: és una notícia d'ara de VilaWeb, eh?
1: Sí, sí.
0: No, que aquest acte que dieu és repressiu, s'hagués pogut solucionar d'una altra manera, evidentment, i no de la manera que es va resoldre, però clar, què pots esperar d'una església que manté des de fa tants anys el paper de la dona dintre l'església no existeix, el tema de l'avortament, l'eutanàsia, els privilegis econòmics, bueno, clar,
2: tants altres debats, que els va tocar també quan va anar al Congrés dels Diputats i va tenir per tots, però tots van quedar contents. Ho deixarem aquí, Enric, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar molt bona tarda.
1: Bona tarda, una abraçada per tothom.
3: Bona tarda.
2: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La penya en joc.
1: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
3: Aquí Badalona.
4: Són les 5.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per a prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest abril amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals per als veïns.
8: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
7: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura, a més, que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista a demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana. El Papa Lleó XIV, en la seva visita d'ahir a Barcelona, va fer una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que va protagonitzar l'Església de Sant Agustí de Barcelona. Durant el seu discurs, el pontífex va advertir que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. A l'acte, els agustins de Badalona van aprofitar per fer-li entrega a Lleó XIV d'una pintura de l'Església de Sant Agustí. A canvi, van rebre una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que van compartir, van intercanviar unes paraules en què Lleó XIV els va transmetre el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc. Una trobada que Denis Pineda, rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
9: Muy personal, muy íntimo, él muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerda su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Cinc de la tarda i tres minuts. Reprenem el Connectats i anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment hem de parlar de problemes a la 2, a Cervera, on hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit lliure i això provoca aturades. També una avaria al grup en sentit lliure, vehicles a l'oral, també lentitud. Pel que fa a altres punts amb problemes, ens anem ja a la demarcació de Tarragona, on a la 7 a Mont-roig del Camp està pendent de ser retirats els vehicles accidentals, un carril tallat i lentitud, i pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les dues rondes que presenten força mobilitat, però especialment al tram sud, a la B23, on a Sant Just desvert cap a Tarragona, de sortida hi ha un carril tallat i un quilòmetre i mig d'aturades. Normalitzat també un problema que hi havia al Papiol, però encara hi ha 3 quilòmetres, i pel que fa als accessos nord, hem de mencionar les vies habituals, AP7-30 a Barberà i C33 i C58 vies que venen del Vallès. Molt bona tarda.
11: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Ens agrada conèixer la trajectòria de les entitats i persones de les nostres ciutats, però també descobrir noves propostes que tot just estan començant. És el cas de Dance Prat Revolution, nou grup de ball del Prat de Llobregat, que a més es pren molt seriosament la inclusió en la seva activitat. En parlem amb la Isa Gonzalo, del Prat Ràdio. Isa, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de la nova escola de dansa Dance Prat Revolution. Està preparant també quines seran les seves classes i fins i tot on podeu accedir a un càsting per animar-vos a competir. De tot plegat en parlem amb la Sílvia Vázquez i l'Andrea Salcedo. Què tal? Benvingudes.
2: Buenos días. Bon dia. Muy bien. Emocionadas.
1: Sí, no? Sí. Un projecte que comença. Comencem per explicar ganas. Com va sorgir aquesta idea de fer una nova escola de ball aquí al Prat.
2: Pues mira, la idea es que, bueno, tenemos niñas, yo por ejemplo tengo mi hija, que le encanta todo esto, y hemos estado en varias escuelas del Prat donde ella ha participado y nos encantaba lo que es el verlas bailar, disfrutar, los campeonatos, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar nosotras en montar algo así, una asociación bonita para disfrutar aquí en el Prat, donde las niñas puedan sobre todo disfrutar, sin ánimo de lucro, solo para disfrutar y enseñar, pues bueno, un poquito el tema de bailes. También haremos motricidad, que ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, queríamos probar y la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos teniendo buena vibra con la gente del Prat, que es lo más importante.
1: Heu agafat un local. ¿Per quan està previst que podeu obrir?
2: Septiembre. Perfecto. En cuanto comiencen las clases de rutina de colegio, también nosotras empezaremos ya las clases para que sea un extraescolar también, donde ellas puedan venir detrás, después del colegio, a disfrutar del baile.
1: On estarà situat el local?
3: Estarà situat al carrer Jaume Casanovas 270-280.
1: Que això és la part nova del Prat,
3: sí.
1: No? Per tota aquella zona, perquè la gent ubiqui a la zona del sud, que ara estan doncs, obrint-se diferents negocis i diferents propostes i donant vida també a tota aquella part. Parlem una mica de quines classes fareu, què és el que doncs, us distingirà una mica de les propostes que hi ha al Prat, Andrea.
3: Vale, doncs mira, a la nostra escola podreu trobar doncs, des de classes d'iniciació a la dansa, on els més petits podran començar a donar els seus primers passos de ball des de 3 anys. Després trobarem doncs, classes de júnior, infantil, juvenil, les mamis també poden venir a ballar amb nosaltres. Tenim classes d'urbano, classes de ballet, classes de contemporani, classes de salsa, de bachata, etcètera. I a més sorpreses que anem traient doncs, amb el pas del temps.
1: O sigui, la idea és poder cobrir quasi totes les edats, no? Des de ben petites que es comencen als 3 anys ja pots començar a ballar tranquil·lament, a doncs, al màxim, a que les iaies també puguin anar a fer les seves activitats. Sí. Per què heu decidit també tirar endavant una escola d'aquestes característiques? Perquè no hem parlat de la part competitiva, que crec que intentareu, no?, que pugui haver, tot i aquesta part una mica més amateur de gaudir amb el ball, que puguis competir si se't dona bé i al final doncs, t'impliques, que també sabem que això requereix molta implicació.
2: Sí,
1: no?
2: Esto va a través d'unos càstings que hacen las profesoras cualificadas, serán las que estén allí haciendo casting, y de ahí elegirán, bueno, seleccionarán a las que se vean. No es que se vean las mejores, porque no, las niñas tienen derecho todas a disfrutar, sino las que se vean, bueno, pues con un poquito de actitud para salir delante de tanta gente a bailar,
1: no es fácil.
2: Que tengan ganas, claro, sobre todo que tengan ganas de eso, de disfrutarlo, de salir en los campeonatos. Es muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo. Yo esta semana he estado de jurado popular en uno de ellos y lo he disfrutado muchísimo. Entonces las veo con esas caritas de emoción y eso es lo que queremos, que no se quede ninguna nena del Prat sin ganas de poder acceder a ello. Y tenemos un casting ya mismo, en breve.
1: Com serà aquest càsting també per preparar-nos? Perquè crec que queda molt poquet, no?, per aquest càsting i, per tant, si li podem donar una mica de canya i anar sabent què és el que s'espera de nosaltres, què és el que es prepara?
3: Sí, doncs, mira, el càsting en el nostre cas és el 21 de juny, a les 10 del matí, i el que es fa és arribar, bueno, arribem a la classe i principalment estirem una mica amb les nenes, les coneixem una mica, que no se sentin molt nervioses de cop, i llavors les professores que estaran allà fent el càsting demostren una coreografia, una petita coreografia perquè el que doni temps, i després les noies surten soles o en grups petits a fer la coreografia elles soles.
1: Ho hauran de replicar.
3: Sí, llavors un cop elles ho estan fent soles, les professores van anotant, doncs, el que demostren les noies, si tenen molta actitud, si de cop estan una mica nervioses i llavors no estan capacitades al 100% per sortir en un escenari on et pots trobar milers de persones mirant-te. Llavors, un cop ja les noies han sortit, nosaltres fem apunts i ja després se'ls dona la notícia a elles.
1: Per tant, es valorarà tècnica, es valorarà també actitud, que és una part molt important, perquè puguin formar part dels diferents grups competitius.
2: Sí, que les que no salgan seleccionada tindran unes oportunitats i se poden quedar en l'escola haciendo extraescolar, aprendiendo, absorbiendo de las profesoras técnica y todo esto. O sea, que siempre hay posibilidades para todas.
1: Clar que sí. A nivell de competició, quin és el circuit competitiu on voleu anar? Hi ha circuit de campionat de Catalunya, d'Espanya? Com funciona això?
3: Sí, nosaltres volem anar doncs, a campionats de Catalunya, volem accedir a algun campionat d'Espanya, a campionats més petitons que fan diverses escoles de fora del Prat, sinó de Barcelona o d'altres llocs. I així també demostrar doncs, el que tenim al Prat, també demostrar-ho fora.
1: Què és el que aporta la competició, Andrea? Què és el que també t'ensenya a competir?
3: Bueno, competir, a més, també t'ensenya... a part de que coneixes més gent, socialitzes més amb la gent i comences a tenir relacions doncs, amb gent de fora, que potser un dia et trobes en una classe que fas al Prat i que ve gent de fora a provar amb tu... quan ets més petit, doncs fas molts amics.
1: Clar.
3: Ja, no sé, vas a les competicions i et trobes una persona que potser no la veus molt perquè no és del Prat o no és de la mateixa ciutat on estàs tu, però fas més amics. També, al valorar-te tu mateix, estàs davant de moltíssima gent i estàs ensenyant tot el que tu saps, tot el que has estat preparant durant molt de temps. I també, com això, valorar-te tu, demostrar el que tu pots fer.
1: És una seguretat, no?, al final, i un repte, no?, el fet de sortir damunt d'un escenari i haver de competir, de demostrar, i també doncs, tot un ensenyament de disciplina que tothom que hem competit a la vida sabem doncs, com això després s'aplica a tots els altres àmbits. A part de competir, que hem dit, el càsting de competició serà el proper 21 de juny a les 10 del matí. Es demanarà que es repliqui una coreografia i a partir d'aquí doncs, es decidirà quines noies, però també suposo que nois poden participar,
3: sí, sí, sí.
1: No? Però és massivament noies les que es presenten, doncs, que tothom pugui competir i trobar el seu espai. Però si no volem competir, què és el que ens aporta ballar? I també què els hi pot aportar ballar a la gent que digui «Ostres, és que jo vull anar a passar l'estona allà».
2: És un espai on vienen a disfrutar, a desconectar del col·legio, poder disfrutar del baile, aprender, sobretot disfrutar. Queremos que todas las nenas y nenes del Prat puedan venir a disfrutar. Ya tenemos algún grupito de nenes de 3 añitos, así que va a ser muy guay y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Vamos con esa actitud, a disfrutarlo, a que sea algo bonito. También es una asociación donde hay más mamis que participan con nosotras y bueno, es una escuela pero una asociación donde lo vamos a disfrutar a tope. Vamos con eso, con ganas de cada vez que haya una fiesta en el Prat poder participar, que nuestras nenas y nenes se luzcan bailando y lo disfruten y muestren sus trabajos, porque también trabajan mucho y muy duro. No se ve detrás lo que hay, pero en cada ensayo las mismas profesoras y los nenes están ahí a pie de cañón.
1: Clar, a més, si no competeixes, també pots exhibir, no?
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: les
2: sí.
1: Exhibicions que hi ha al Prat també són molt maques, hi ha molta gent que balla al Prat i cada cop s'estan fent més esdeveniments per poder ensenyar, no?, tot el que es fa. Parlem també de la gent una mica més gran que tindrà el seu espai, no? Què és el que heu pensat?
2: Ahí entro yo por las mañanas. Yo estoy titulada desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo que no estoy dando porque he tenido otros negocios, pero estaré yo por las mañanas con una profesora cualificada siempre de baile y yo estaré dando motricidad a personas mayores. O sea, aquella zona es muy guay porque también hay 2 residencias de personas mayores, ya se ha puesto algún papá en contacto con nosotras para que puedan venir una horita, ese ratito a disfrutar, sacarlas de allí del centro de mayores y va a ser un espacio donde van a poder disfrutar un poquito del baile, adaptado a su edad y un poquito de motricidad que también va muy bien.
1: Sí, que voleu que sigui bastant inclusiu.
2: Un poquito de memòria, que ellos se sientan activos y activas, habrán tanto señores como señoras, y es un espacio para ellos a primera hora de la mañana donde lo van a disfrutar. Es que tenemos, yo creo que tienen derecho todos a disfrutar del baile.
1: Y tú segurament també,
2: Sí, jo soy la que más lo disfruta, me encanta.
1: Com ens podem informar una mica més? Teniu xarxes socials?
2: Sí, tenemos redes sociales. donde ya están bastante activas, estamos poniendo que ya mismo en la inauguración, damos un poquito de pistas, como digo yo, pero dejamos ahí el morbo de todo poquito a poco, con muchas sorpresas. Tenemos también a Jordi, que será el nuevo profesor de salsa y bachata, que ya ha dado clases en el Prat. Y pues mira, ya conoce gente, ya tiene algunos chicos y chicas que ha tenido dando clase y tenemos ya algún grupo que otro montado. Y yo creo que va a estar muy bien, porque hay de todo un poquito. Hay para mayores, para gente más joven, para niñas, para babies, que es muy bonito los grupos de pequeñines, verlos bailar, bueno.
1: Doncs Dance Prat Revolution, a partir del mes de setembre, que es prepara al carrer Jaume Casanovas, el número
3: 270-280.
1: Perfecte, doncs 270-280, i sobretot recordar que si voleu doncs, apuntar-vos a aquesta part de competició, de quines edats busqueu?
3: De totes les edats.
1: Les
3: nosaltres
1: edats.
3: Farem grups de baby, que són les petitones, després tenim infantil, tenim júnior, tenim juvenil, si sortís el cas de tenir moltíssima gent, podíem fer una mega crew, que bueno, es veu tota la gent de tota l'escola, de totes les edats diferents, ballant en un mateix grup.
1: Això és totes. Maquíssim.
3: Sí, el que passa que hem de ser moltíssima Clar. Gent. Després també tindrem alguna mini parella, es poden fer també parelles, o sigui, busquem de qualsevol edat.
1: Doncs el 21 de juny a les 10 del matí, aquest càsting per poder accedir a la part competitiva, però si no, no us preocupeu perquè segur que trobeu el vostre encaix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres, muchas gracias. Ya, te gusta muy revinga, vamos allá. Que mami, se lo voy a mami, que yo te respondo sin susto. Ya.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: la secció de patrimoni d'avui tornem a Terrassa i ho fem amb el nostre company Sergi Estapé, que amb en Santi Rius repassaran un dels molts magatzems del tèxtil que encara romanen a la ciutat. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs. Com deies, tornem amb el patrimoni de Terrassa i, com sempre, per fer aquesta secció aquí a Terrassa, doncs comptem amb la inestimable col·laboració del Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Santi, què tal? Com estem?
2: Molt bona tarda, tot molt bé.
1: Doncs, escolta, avui havíem parlat allà, va, de què parlem? Doncs parlarem d'un dels edificis que hi ha, que n'hi ha diversos, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, en aquest cas seria el magatzem Corcoll, no?
2: Sí, algun teníem que començar.
1: Sí.
2: I en aquest cas hem triat aquest potser perquè l'arquitectura és una miqueta diferent de la resta, no? Quan parlem de modernisme, sobretot.
1: Mm-hmm. Em deies, quan parlàvem, que és l'edifici potser més significatiu d'aquesta plaça, no? La plaça Mossèn Cinto és la que, per la gent que hagi visitat Terrassa, o la gent de Terrassa, que sàpiga, és la plaça on hi ha al costat de l'oficina gran de Correus, no?
2: Sí, la gent coneix quasi bé més la plaça de Correus que la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, sí.
1: Doncs,
2: aquí ens trobem en un edifici una miqueta especial. D'entrada hauríem de dir que l'edifici no és una casa d'habitatge, sinó que és un magatzem, o sigui, és un antic magatzem. I en aquesta zona n'hi ha molts de magatzems. Per què? Té una raó molt evident. Estem davant del que seria el començament del carrer del Nord. El carrer del Nord vol dir que anava a l'estació del Nord, als ferrocarrils del Nord, el que avui coneixem com l'estació de la Renfe. Aquest, diguem-ne, camí que venia del que és l'antiga vila de Terrassa cap a un lloc important com era una parada d'un tren, doncs servia perquè molts fabricants hi instal·lessin els seus magatzems. Els magatzems textils que servien per dues coses. Una, per emmagatzemar els productes i poder-los enviar en els períodes corresponents, i l'altra també per atendre els viatjants que venien i feien les comandes de teixits. De tal manera que era com si fos, no sé, com una rambla d'exposició dels diferents fabricants on hi tenien els seus magatzems.
1: Molt bé, qui va ser l'home que, diríem, que va vestir o que va construir aquest magatzem Corcoll?
2: Bé, doncs és un arquitecte que va ser arquitecte municipal, va vestir diferents edificis. En aquest cas ens trobem amb Melcior Vinyals i Muñoz. Aquest edifici està construït, està vestit, diguem, no ha iniciat el segle XX, perquè ens entenguem, a finals del XIX, a principis del XX. I el més curiós, jo destacaria d'aquest edifici, és que té estil modernista, però amb una estètica diferent de la que estem habituats a veure en edificis modernistes, perquè és l'estètica neoàrab. I té un sentit, el perquè es fes en neoàrab. Hem d'entendre una miqueta el moment en què es va vestir. En aquell moment doncs hi havia una referència, en aquest cas, de la guerra del nord d'Àfrica, en què doncs, bueno, hi havia una estètica que agradava o que donava, diguem-ne, una mica certa importància al que passava en aquell moment a la ciutadania, i es van fer diferents edificis en aquesta estètica. A Terrassa en tenim dos de molt significatius en aquesta estètica. Un és aquest magatzem Corcoll, i l'altre, si ho recorda algú, és la casa Bauman. La casa Bauman del passeig costat del castell de Cartoixa, que em sembla que encara no li han dedicat cap espai. No li han de dedicar.
1: Ho haurem de fer-ho.
2: Sí. Recordem-ho, quan ho dediquem, ho recordarem que també és tot aquest estil. En aquest cas, doncs, aneu ara.
1: Explica'ns una mica el que també preguntem molt sovint, que és la configuració, no? Tot el que és, doncs, quants pisos hi ha, la façana, etc.
2: Perfecte. Bé, d'entrada hem de dir que és un edifici d'aquells que en diem simètrics. O sigui, que si el partim per la meitat, veurem el mateix al cantó dret que al cantó esquerre. Això és important perquè hi ha edificis que no ho són, en aquest cas és totalment simètric. Diguem-ne que té dos pisos, però costa de veure que té dos pisos, perquè les portes, diguem, dels laterals són tan altes que realment quasi es confon el primer pis amb el segon pis. Però bé, és dos pis, és un edifici que se'n diu mitger, d'aquells que estan doncs, entre mig dels dos edificis, o sigui, no està exempt, sinó que està ubicat en el mateix carrer. Té una planta baixa i un pis. Aquest pis diguem-ne, només utilitza el que és la part central. O sigui, imaginem-nos l'edifici en tres parts, dreta, esquerra i part central. L'edifici, o sigui, el que té pis superior és el central. Els altres dos simplement són un espai de magatzem alt en què no hi ha pis superior, d'acord? O sigui, diguem-ne que només seria la part central la que té pis. També podríem dir, doncs, que bé, doncs, les finestres, les finestres en forma d'arc de ferradura, que si mirem les finestres, en aquest cas, de la primera planta, aquestes dues laterals que diem de dreta i esquerra, estan, a més, doncs, protegides per unes reixes de ferro forjat, que val la pena veure-les perquè és d'estil modernisme, i són molt boniques. L'edifici està coronat, en aquest cas, per una cornisa, és una cornisa recta, banda i banda, està situada sobre la finestra del primer pis, hi ha una barana, a més, de color blanc, que el que fa és doncs, donar-li una miqueta de prestància a l'edifici. Aquesta barana només és per protegir el que seria la teulada, no té més. Tot diríem que és un edifici que avui en dia el podem admirar amb els seus colors originals, uns colors de terra, com d'argila, de color roig. És un roig que feia servir molt en construcció d'edificis d'estil anglès d'aquella època. La resta és d'un color blanc, d'estuc, i hem de dir que fa uns anys enrere, quan passaves per aquí davant, l'edifici estava en un estat llestimós. Sí, es va arribar a degradar tant, que la gent quasi bé s'ho mirava com una obra d'aquelles que diria, a veure quan el tiren a terra, perquè fa fàstic, així se claudiria. Però el 2014, gràcies a Déu, va ser restaurat i avui el podem veure doncs, com lluïa en el seu... a la seva inauguració. I val la pena veure'l, perquè és força bonic.
1: Sí, bé, és el que a vegades hem comentat, no?, d'alguns edificis doncs, que afortunadament es van recuperar, tot i que hi ha alguns que, per desgràcia, van ser enderrocats i ja només ens queda el record d'algunes fotografies. Hem dit que aquesta plaça, doncs, la famosa plaça Cinto Verdaguer, doncs, òbviament, deu el nom al... el poeta català, no?
2: Sí, un poeta català que si bé doncs, és diguem-ne, d'Osona, va néixer a Folgueroles i diguem-ne, va treballar a Barcelona i va donar moltes voltes, va a Amèrica fins i tot, vull dir, realment és una persona viatjada, és una persona doncs, que va dir que Amèrica, però no cita Europa, França, Alemanya, Rússia, Terra Santa, vull dir, hi ha molts llocs, també va vindre a Terrassa, també en aquest cas ens va visitar l'any 1898, i es va allotjar, sabem del fet que es va allotjar, a casa del seu amic i industrial Pasqual Sala i Alzina. O sigui que, diguem-ne, també tenim una vinculació d'alguna manera amb la nostra ciutat. El fet de dedicar-li, en aquest cas, la plaça a mossèn Cinto Verdaguer, jo crec que està bé. És un lloc important de la ciutat, és una cruïlla de camins. Hem d'entendre que en aquest espai, si bé inicialment, quan hi havia aquest camí que anava al ferrocarril del nord, era un descampat, les coses com siguin, així inicialment allò era un descampat, però com que ràpidament es van bastir aquests edificis, inclús alguna casa senyorial, que del qual ja en parlarem en properes edicions, doncs ara li dona un caire important, és una zona de Terrassa amb importància. També hem de dir que en aquest lloc rural, aquesta plaça on encara no estava construït res, sí que hi havia un edifici, que val la pena, doncs, simplement no nomenar-lo, que avui en dia encara queda una miqueta amagat i que si us hi acosteu, i jo diria que us recomano que hi entreu, és un edifici que està, que per entrar, un edifici, és una construcció que per entrar és entrar per una... com si fos un graig obert. I és l'edifici de la casa, el mas de Cal Ubac. O sigui, és com si allà al mig d'aquest escampat, al costat, hi hagués una masia. També Cal Conco, això és una altra cosa que explicarem en una altra ocasió. Però aquest mas de Cal Ubac, encara si s'hi va, es pot veure com si fos una petita masia, al mig de la ciutat, inclús amb una alzina monumental a l'entrada. O sigui, és una visió d'aquestes curioses dintre d'una ciutat on no t'esperes trobar una masia amb aquesta fesomia ben bé, exactament com si fos una masia situada al mig del camp.
1: I Santi, no sé si el magatzem Colcoi actualment té algun ús o és una casa tancada o...
2: Sí, bueno, el magatzem Corcoi, en aquest cas, actualment se li ha donat diferents usos. Actualment allotja una botiga, perquè ens entenguem. Ha tingut diferents usos. S'hi van vendre aparells d'observació, d'observació del cel. S'hi ha vengut també objectes d'antiquari. Bueno, ha anat tenint diferents usos. Gràcies a Déu, d'alguna manera, doncs, bueno, no està, diguem-ne, en mal ús en aquest moment, ni molt menys.
1: De totes maneres, no deixa de ser un exemple d'aquest passat tèxtil de la ciutat, no? És un magatzem com molts que podríem, sí, pues, inclús fer un monogràfic de magatzems de Terrassa, no?
2: I val la pena, perquè d'alguna manera hem d'entendre que els magatzems servien també d'aparador. O sigui, quan un viatjant venia a Terrassa per comprar qualsevol tipus de producte, clar, tenia que anar a un lloc que era com una tenda. És com si tu anessis a un lloc, com una tenda, i t'atenguessin, t'ensenyessin el mostruari i allà triessis. Clar, aquests magatzems, d'alguna manera, hi ha alguns que dius, i per què els van construir d'aquests estils o amb aquesta forma, si l'únic que es tractava era de posar un taulell i ensenyar les teles? No, perquè, d'alguna manera, el fet de que el magatzem fos més o menys vistós també donava la importància que tenia la fàbrica que hi havia al darrere. O sigui, com més vistós era el magatzem, o com més elegant era el magatzem, com més maco era, el viatjant o la persona que comprava la roba s'emportava una imatge de que en el lloc que ho comprava, el proveïdor, doncs era una persona important, o que tenia una certa credibilitat, o que li donava importància a la presència. No? I això fa que molts dels magatzems que tenim avui en dia a la ciutat de Terrassa siguin d'això, d'estil modernista, estiguin decorats, siguin bonics.
1: També va bé de tant en tant, Santi, sempre parlem de Lluís Monconill, doncs saber que també hi va haver altres arquitectes municipals, com en el cas del Melcior Vinyals, i altres que també han deixat la seva empremta a la ciutat, no?
2: Sí, això és molt important, perquè a vegades el que ens passa és que un arquitecte famós tapa els altres com si no haguessin existit, no? Com si, no sé, aquest dia que veiem el del Gaudí a Barcelona, no? Que dius, home, el Gaudí a Barcelona, perquè ens entenguem, té 10 construccions.
1: Sí.
2: De modernisme a Barcelona n'hi ha molt més que 10, no? I en canvi, doncs, sembla que, clar, és veritat que són les 10 potser més importants, també, siguem sincers. I el mateix aquí a Terrassa, o sigui, el Lluís Monconill, doncs ens trobem que té una sèrie de construccions que són realment importants, que ens marquen el modernisme de la ciutat, però que tenim altres exemples i que val la pena recordar-los. Això avui crec que ha valgut la pena recordar aquest magatzem. Primer, per donar importància a una arquitectura feta amb un sentit, en aquest cas, doncs, per mostrar els mostruaris d'una indústria tèxtil, i per l'altra, per donar a conèixer un arquitecte com en Melcior Vinyals, que en aquest cas doncs, també era modernista i que va utilitzar aquesta tècnica o aquesta estètica neoàrab.
1: Doncs doble objectiu que ha aconseguit gràcies a, com sempre, a la col·laboració del creador del bloc de Records de Terrassa, el Santi Rius. Moltes gràcies per tornar aquí al Connectats i il·lustrar-nos sàviament de tot aquest patrimoni que hi ha a Terrassa.
2: A vosaltres. Moltes gràcies.
3: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, sóc Irene Álvarez, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui us recomanaré un llibre sobre la mitologia grega. Es tracta de Metamorfosis, d'Ovidio. És un poema èpic mitològic on es narra més de 200 històries de transformació de la mitologia des de la creació del món fins a la deificació de Juli César. En aquest, doncs, Ovidi ens narra, com ben he dit, diferents relats mitològics de diferents personatges i la seva història, i com això afecta, doncs, a la nova creació del món des de la destrucció de Zeus.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
2: La Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès celebrarà aquest dijous la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una proposta que combinarà literatura i música. L'acte comptarà amb la participació del grup Rumbesia, que presentarà l'espectacle Flama i Silenci. La nostra companya Marina Antúnez parla amb la directora Carme Muñoz. Bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs avui ens n'anem fins a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, perquè allà és on el dijous dia 18 a les 7 de la tarda doncs es fa la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una miqueta de música també. Però per conèixer-ho més bé, avui hem parlat amb la Carme Muñoz. Ella és la directora de la Biblioteca Municipal d'aquí de Castellà del Vallès. Bona tarda, Carme.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Benvinguda.
4: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
3: Doncs de res. Home, a nosaltres ens agrada molt sempre parlar amb la biblioteca, perquè sempre ens parleu de coses ben interessants.
4: Gràcies.
3: A veure, fem aquesta cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta. D'entrada, explica'ns una miqueta en què consisteixen aquests clubs.
4: Aquests clubs en concret els fem els dilluns i els dimarts, i són per a grups, per exemple, el del dilluns a la tarda el porta Suport Castellà amb persones voluntàries de l'entitat, i es troben tots els dilluns de 5 a 6 i, bueno, des de la biblioteca coordinem en aquest cas coordino jo el club, que vol dir conduir ho condueix la Montse Grau, que està al grup de Suport Castellà. Jo faig la coordinació de buscar els llibres, de tenir la sala a punt, etc.
3: Sí, digues.
4: Dilluns a la tarda. I això mateix, el dimarts al matí,

0: Ara, cadascú llegeix un trosset del llibre, o sigui, anem llegint-lo entre tots. I llavors parlem, perquè per això és un club de lectura.
1: I quins llibres trieu? O quin criteri feu servir per escollir els llibres que després llegiu aquí a la biblioteca?
0: Doncs més que lectura fàcil, que en principi és un club de són dos clubs de lectura de lectura, de lectura fàcil, intento que les històries siguin de les que criden l'atenció, de les que agraden, perquè la lectura fàcil a vegades s'entén molt bé, però llavors la història no enganxa, i ens agrada que surtin també d'haver llegit una història que els hi ha agradat, perquè si recorden la història també els hi queden les paraules.
1: Per exemple, quins llibres són els que heu fet en aquest curs?
0: En aquest curs, com que hem fet diversos, altres vegades hem fet d'un mateix autor, i la trobada la fem amb l'autor del llibre, com va venir en Roc Casagran, o va venir altres autors, la Montse Barderi també va venir en el seu moment. Doncs aquest curs hem llegit des del Ramon... Ostres, ara no em sona.
1: El Ramon Solsona?
0: Ramon Gener, que va escriure El piano. Llavors hem llegit de la Gemma Lienas La vida privada de la Carmina Massot, també hem llegit i estem llegint Aquest tros de vida de l'Esther Soler, i com que hi ha diversos autors aquest any implicats, en comptes de triar-ne un, el que hem fet és triar un grup musical que també musica poemes, o sí, bueno, generalment fan poemes el que musiquen, amb so de rumba.
1: Doncs entrem en això. La cloenda, com hem dit, tindrà lloc dijous. Heu convidat el grup Rumbasia i el seu espectacle Flama i Silenci. Posa'ns al dia una miqueta de qui són i què és el que podrem sentir.
0: Doncs en aquest cas de Rumbasia vindran dos dels músics, el José Panzano, que ja havien vingut aquí a la biblioteca i ens van agradar molt, i llavors ells agafen poemes d'autors que els agraden i els hi posen so de rumba, i són molt bons músics, doncs, vull dir que qui vingui s'ho passarà molt bé. I en aquesta ocasió porten l'espectacle Flama i Silenci, que acaren a l'Enric Granados i al Màrius Torres, i és la música d'Enric Granados amb els poemes de Màrius Torres.
1: Home, una bona combinació, no, aquesta?
0: Sí, sí, la Flama és la d'Enric Granados i el Silenci pels poemes de Màrius Torres.
1: Doncs qui vulgui anar-hi a les 7 de la tarda, aquest mateix dijous. D'altra banda, a banda de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, que hem parlat ara amb la Carme, també la biblioteca aposta per molts altres clubs de lectura. De fet, cada vegada n'hi ha més i tenen molt èxit. Explica'ns una miqueta quins clubs de lectura ara mateix teniu en marxa, Carme.
0: Doncs ara la gent s'està inscrivint de cara al proper curs per a la novel·la en anglès, la novel·la en català, però també a vegades llegim algun llibre en castellà, depèn de la lectura. Però en principi és en català, però aquest sí que ja són per llegir a casa, eh? Viatges, poesia, filosofia, i un que tenim una trobada a l'any, que li diem el Club de Lectura Fluvial, perquè està relacionat amb el projecte Llegim el Riu. A part, en fem d'altres, però ja és també un cop a l'any, com és el Club del Llibre Comarcal, que anem a la població que ens deixi el teatre i ens trobem tots els clubs de lectura de la comarca i tenim la trobada amb un autor.
1: Que xulo això del Club de Lectura Fluvial. No el coneixia, aquest.
0: Sí, és que és molt nou, eh? Serà el segon any, em sembla. Sí, el segon any.
1: Molt bé. Ara, aquests són per adults, però per nens també en teniu, oi?
0: Sí, sí, estan lligats bàsicament als premis Atrapa Llibre i Protagonista Jove. Els infantils són... Aquests premis els porta l'IBI, o sigui, la institució que està també al Consell Català de Literatura Infantil i Juvenil, i hi ha quatre categories: per 9 anys, per 10, per 11... No, aquests són 3 ara, sí, perquè ara els de 12 ja han passat a 12-14, que és Protagonista Jove, i és 12-14, i de 15-16.
1: Els nens també poden participar a aquests clubs i els van proposant reptes, no?, de lectura, i
0: exacte,
1: fins i tot hi ha premi, no?, aquí en aquests clubs.
0: Sí, bueno, més que premi, o sigui, no és que ells tinguin un premi, sinó que ells voten, perquè les lectures són llibres que han estat finalistes d'una preselecció que han fet editors, bibliotecaris, autors, en fi, hi ha una preselecció, queden 3, i els nois i noies han de llegir aquests llibres i votar-los.
1: De fet, aquí a Castellà tenim sort perquè, no?, la Gisela Pou, que és escriptora castellana, que ha estat guanyadora de Trapa Llibres, eh?
0: Sí, amb Palmira, i ara no recordo el títol del llibre.

0: llibre.
1: Pel vida i l'efecte crisàlida.
0: Crisàlida, sí senyora, sí.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
0: Sí, molt bé, sí.
1: Molt bé, aquests clubs. A veure, què ha de fer la gent? Perquè em consta que en aquests moments, qui vulgui ja es pot inscriure, no?
0: Exacte. Fins al 30 de juny està oberta la inscripció i llavors conformarem els grups, perquè ahir només hi ha 20 places i hi ha grups que estan molt demanats, clubs de lectura molt demanats. Llavors haurem de, segurament de fer una rifa, perquè no podrem tenir tota la gent en el mateix, perquè llavors és molt dificultós trobar els exemplars, etc. Llavors, doncs, es van apuntant i llavors a finals de juny mirarem com queden els grups i ja anirem avisant a la gent i ja preparant les lectures de cara al proper curs.
1: Clar, aquests clubs, en aquest cas d'adults, sí que tenen, com deies tu, jo no faig de coordinadora o condueixo aquesta lectura, però sí que
0: exacte,
1: aquests clubs tenen coordinador, oi?
0: Exacte. No, conductor en diem.
1: Ah, conductor. Molt bé.
0: Els coordinadors són els companys de la biblioteca, cadascú s'encarrega d'algun club, però hi ha persones que són especialistes, que són enteses, són experts, en novel·la, com hi ha la Joana Zoyo, que ella és, a més és llicenciada, té els estudis i a més és gestora cultural, doncs llavors a novel·la en anglès doncs hi ha idiomes castellà, a poesia tenim l'Òscar Rocabert, un reputat artista, bueno, és un
1: sí,
0: molt bon
1: poeta. És un poeta.
0: Poeta
1: molt polifacètic, podríem dir, no?
0: Sí, però és bo, vull dir que...
1: Sí.
0: De viatges tenim en Joan Vilardó, que és un entès impressionant amb viatges. A filosofia contem amb la Felicitat Llop. Vull dir que, clar, val la pena, aquests clubs de lectura estan... Hi ha alguns que els portem nosaltres humilment, com podem, els infantils i algun d'aquests de lectura en català.
1: Ara us falta encara potser un club de lectura de contes, un club de lectura de poesia, no sé si en teniu.
0: Sí, és el que porta l'Òscar Rocabert.
1: Ah, és el que porta l'Òscar, és veritat, m'ho has dit. Doncs bé, endavant amb aquests clubs. Qui vulgui inscriure's fins al 30 de juny, m'has dit a on i de quina manera ho pot fer?
0: Aquí a la biblioteca, millor si venen presencialment i amb el carnet a la biblioteca, perquè hem d'agafar les dades.
1: D'acord.
0: Sí, perquè s'ha de tenir una de les exigències és que es tingui carnet de biblioteca pública.
1: D'acord. Ara fem les inscripcions i el curs, quan diguéssim que també ara ja entenc que s'acaben els cursos d'aquests clubs.
0: Els de català són cada setmana, però la resta són cada dos mesos. I llavors doncs, hi haurà alguns que començaran al setembre i d'altres que començaran a l'octubre. Llavors anirem avisant a la gent segons el que s'han apuntat, sigui de setembre o sigui d'octubre.
1: Has dit en català cada setmana? D'acord. Passada la festa major, clar, que això serà
0: exacte,
1: 13, 14, 15 de setembre, no?
0: Exacte.
1: Molt bé. La resta de clubs, perquè ens has dit que en català i en veu alta són cada setmana, cada quant són?
0: Cada setmana.
1: Cada setmana, també.
0: Sí, però ara, o sigui, fem la cloenda el dijous amb Rumbesia i llavors ja tornem també a primers d'octubre. Sí que, perquè al ser cada setmana ens deixem de marge al mes de setembre i a l'octubre ja comencem.
1: Val. Em referia als altres, Carme? O sigui, aquests cada setmana, que ens has dit, però la resta de clubs, de novel·la...
0: Passada la festa major ja començarem.
1: És cada mes?
0: Cada dos mesos.
1: Ah, cada dos mesos, d'acord.
0: Sí.
1: Un cop cada dos mesos per tenir temps també de fer, no?, lectura d'aquests llibres recomanats,
0: sí,
1: no?
0: Sí. És que, reivindico una mica els problemes que estan havent ara amb les bibliotecàries que estem fent vaga, doncs és per això, perquè ens falta personal i no podem agafar més grups. I llavors és un dels motius, per això ho fem cada dos mesos, perquè no ens podem comprometre a fer-ho cada mes.
1: Val. Molt bé, doncs queda també aquest apunt, aquesta reivindicació de la biblioteca, que últimament sembla que el ram del magisteri, no?, és el que es manifesta més, de fet, s'està manifestant moltíssim, però que hi ha el col·lectius com el de biblioteques, també, no?, i el de metges.
0: I els metges, o sigui, hi ha més col·lectius que estem reivindicant, doncs, que per donar un bon servei han d'haver uns bons recursos.
1: I tant que sí. Doncs avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Recordem que doncs aquest dijous a les 7 de la tarda podeu acudir a la biblioteca, és gratuïta, no entenc, l'activitat?
0: Exacte, sí.
1: Val, que això no ho hem dit, però vaja. La cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta amb aquesta aportació musical de Rumbesia i el seu espectacle Flama i Silenci. No us ho perdeu, que de ben segur estarà molt bé. Carme, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i molts ànims, doncs, per les
0: gràcies
1: bibliotecàries.
0: Gràcies a tothom. Moltes gràcies. Endavant.
1: Una abraçada.

Connectats, demà tornarem, ho farem per últim cop aquesta setmana. Tancarem una nova setmana del Connectats perquè és divendres, però tornarem com sempre quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots, adeu-siau.

0: Aquí Badalona.
1: Són les 6.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els operaris ja han començat a treballar al Pont del Petroli. Aquest dijous un grup de treballadors protegien als peus de l'estàtua de l'anís del mono les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació s'ha perimetrat la zona, a la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres. Recorden que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme escolar per renovar el que hi ha vigent des de 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. El Papa Lleó XIV, en la seva visita d'ahir a Barcelona, va fer una crida a acompanyar els qui més ho necessiten durant l'acte que va protagonitzar l'Església de Sant Agustí de Barcelona. Durant el seu discurs, el pontífex va advertir que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. A l'acte, els agustins de Badalona van aprofitar per fer-li entrega a Lleó XIV d'una pintura de l'Església de Sant Agustí. A canvi, van rebre una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que van compartir, van intercanviar unes paraules en què Lleó XIV els va transmetre el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc. Una trobada que Denis Pineda, rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, ha qualificat de personal, íntima i propera.
5: Muy personal, muy íntimo, eres muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerda su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
4: I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Els verd i negres van plantar cara des del salt inicial i mai li van perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
6: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients.
4: Els triples de Parker i Hackenson i el recital Un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a una final a cara o creu, on Han va penetrar, però se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya en un 22% l'any 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. Això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatge s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Raquel Iglesias, ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: En certa manera, aquestes donacions són com una herència en vida?
4: Potser sí, perquè clar, la transmissió normalment és de pares a fills i la voluntat dels pares és ajudar els fills a adquirir l'habitatge i com que ho necessiten en aquell moment no s'esperen a la seva mort per fer-ho per successió. Però sí que és veritat que la voluntat dels pares majoritàriament és això, ajudar els fills amb el seu patrimoni, amb els seus diners, amb els seus estalvis perquè els fills puguin adquirir la propietat del seu habitatge, que és el que volen fer en aquell moment.
3: De quin tipus de donacions estem parlant? El que ha incrementat és una donació econòmica, una donació de propietat?
4: Totes dues. La veritat és que l'augment és molt, molt, molt significatiu, però sí que és veritat que majoritàriament són de diners, però també n'hi ha l'augment també significatiu per d'habitatges directament, o sigui, propietats dels pares, que afortunadament en tenen més d'un, o sigui, el seu propi i un altre, pel que sigui, pels seus estalvis, o perquè a la vegada els pares també potser han heredat, i aquesta segona propietat decideixen transmitir-la al fill perquè pugui aquest fill emancipar-se i tenir la seva propietat.
3: Un increment que de quina manera podem xifrar? Pel que fa, per exemple, a les donacions econòmiques, quina és la mitjana
4: de diners
3: que es donen?
4: Clar, tot això potser està molt, molt influenciat pels beneficis fiscals. Realment la bonificació o la reducció més important és fins 60.000 euros, però potser depèn de la necessitat dels fills i dels estalvis dels pares. Clar, potser no poden ajudar tot el que volen, però sí que és veritat que les qüestions fiscals doncs es tenen molt, molt en compte perquè fan més o menys atractiu aquesta donació.
3: I per tant entenc que menys de 60.000 euros és
4: la reducció,
3: menys diners a pagar després fiscalment. I pel que fa a les propietats, en quin tant per cent han crescut en els últims anys, la donació de propietats?
4: No tinc exactament, però em sembla que un 60% en els últims 5 anys, o sigui que això és molt, molt, és molt, molt, molt significatiu, i també demostra que hi ha una generació que potser té la possibilitat de fer aquesta donació perquè té més d'una propietat, però si no no sé què passarà en el futur, però de moment estem en una societat que la generació dels pares potser hi ha un percentatge que afortunadament té a la seva disposició, pel que sigui, una altra propietat i decideix que la transmet gratuïtament al fill.
3: Això,
4: o filla.
3: Potser la previsió d'aquí a uns quants anys, no? Veient la dificultat dels més joves a accedir al mercat del lloguer, no pugui passar, no? Diguéssim, aquest ajut de pares a fills.
4: Clar, dependrà de la generació dels pares, o sigui, si arribem a una situació que la generació que ara mateix està ajudant els fills dintre d'uns anys no té aquesta possibilitat, doncs el problema serà més greu en aquest cas.
3: De fet, en els últims 5 anys, les donacions d'habitatge de pares a fills autoritzades a les notaries d'aquí a Badalona han augmentat un 188%.
4: Clar.
3: Això és una xifra molt important, no? A què es deu aquest augment tan destacat?
4: Doncs jo crec que això, a la dificultat dels fills d'accedir per si mateixos a la propietat d'un habitatge, busquen alternatives, i les alternatives doncs estan al seu entorn, potser, no? I si tenen pares, com dic, que tenen aquesta possibilitat, doncs decideixen ajudar el fill a avançar una mica el que dèiem abans, la futura successió, i que el fill o filla pugui començar a gaudir del seu habitatge, emancipar-se i començar una vida independent dels pares.
3: Aquest és un fenomen generalitzat, podríem dir, a Catalunya, o sobretot es concentra en algunes determinades àrees? Estic pensant en àrees on el mercat de l'habitatge està més tensionat.
4: Clar, o sigui, tot això està molt, molt relacionat amb la facilitat o dificultat d'accedir al mercat de l'habitatge. En les zones més tensionades, en les que els preus són més alts, potser els estalvis dels joves no arriben a la... o no tenen suficients estalvis com per assolir tots sols les despeses i la part que no pugui obtindre financiació suficient, perquè clar, la financiació, les entitats no financien al 100% del preu, o sigui, s'ha de tenir uns certs estalvis. Si no els tenen, les solucions s'han de buscar en un altre lloc i estan arribant aquestes solucions alternatives.
3: I des d'un punt de vista notarial, com es fa aquesta operació? Quins són els impostos que hi ha sobre aquests donatius?
4: La donació es fa en escriptura pública, evidentment, s'ha de fer pels donants, pel donant o donants, per a mare o tots dos. L'ha d'acceptar en escriptura pública també el donatari. Normalment es fa, evidentment, en el mateix moment, però potser es fa una oferta de donació i després arriba l'acceptació, però el normal és que vinguin els pares i els fills contents per fer aquesta escriptura pública i el termini per fer la liquidació de l'impost en període voluntari és el de 30, o sigui, s'ha de fer la liquidació en 30 dies següents de l'escriptura i s'han de complir molts requisits per ser beneficiari dels beneficis fiscals. L'edat del donatari, el límit de l'import de la donació i els terminis. O sigui, si són de diners, s'han de fer en un moment determinat, l'escriptura s'ha de fer al cap d'un mes i l'adquisició d'habitatge s'ha de fer ara, com a màxim, 6 mesos, dintre dels 6 mesos posteriors a la transferència dels diners, o sigui, a l'entrega dels diners.
3: I heu detectat altres fórmules, no?, que s'hagin vist, diguéssim, doncs, empeses per aquesta dificultat d'accés a l'habitatge pel que fa a la donació o a la transmissió de patrimoni de pares a fills?
4: A Intervius és que no hi ha moltes possibilitats, o sigui, o li donen o li venen. O sigui, podem buscar figures alternatives, però no estem detectant figures especialment... O sigui, el préstec també, el préstec personal també. O sigui, hi ha pares que tenen més fills i diuen, bueno, jo t'ajudo, però m'has de tornar perquè tinc més fills i no tinc la possibilitat d'ajudar a tots de la mateixa manera. O sigui, els préstecs personals també són freqüents, però ara estem parlant d'actes gratuïts i el que hem detectat és clarament aquest increment significatiu, però d'altres figures, doncs això, o sigui, o pot ser onerós o gratuït, préstec o donació.
3: Segons els notaris, l'any passat el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya va ser de 2.628 euros. Aquesta és una xifra que, en el cas de la capital catalana, Barcelona, doncs s'enfila fins a més dels 4.500 euros al metre quadrat i, en el cas de Badalona, els 2.900. No? Mm-hmm. Veuen un escenari de bombolla immobiliària?
4: No, jo crec que són realitats molt diferents de la bombolla que vam patir fa uns anys. Jo crec que ara el problema és que no hi ha oferta i, per tant, hi ha molta més demanda que oferta. La solució jo crec que està si aconseguim entre tots que al mercat hi hagi més oferta. I això supondrà una estabilització del mercat, jo crec. Però ara mateix el problema és una manca d'oferta claríssima.
3: Per tant, s'ha d'apostar per la construcció d'habitatge.
4: Creiem que sí, clar. Per assolir tota aquesta demanda es necessita la construcció d'habitatges, però un plan molt important, perquè això no és immediat. O sigui, ja anem tard, però bueno, s'ha de començar d'alguna manera per assolir tota aquesta demanda.
3: Quines altres mesures pensen que poden ajudar, Fran, aquest augment de preus?
4: Doncs jo crec que, o sigui, això i que la societat i el ciutadà no tingui com a prioritat viure a les grans ciutats. És a dir, tenim també l'estadística dels preus per metre quadrat i a 40 quilòmetres de Barcelona, doncs el descens és molt important, a 60, o sigui que els mitjans de transport juguen aquí un paper fonamental, perquè si algú pensa que vivint a 25, 30, 35 quilòmetres, per exemple, de Barcelona, pot arribar a treballar, si treballés a Barcelona, doncs es pot replantejar viure en zones menys tensionades, encara que també ho siguin, però menys tensionades que a Barcelona, Badalona, grans ciutats que tenen moltíssima pressió en aquest
3: per
4: mercat
3: tant, ajudaria,
4: de l'habitatge.
3: No? El tenir un bon desplegament de la xarxa ferroviària,
4: això
3: per exemple,
4: fonamental.
3: No? En segones corones, fins i tot terceres, per mirar de...
4: Això jo creiem que és
3: agilitzar
4: fonamental.
3: Aquesta mobilitat. Sí, sí. No? El mercat immobiliari s'està moderant aquest inici de 2026 i el primer trimestre de l'any han baixat un 4% les operacions de compra-venda respecte al mateix període del 2025, no? Mm-hmm. A què ho atribueixen, això? El preu pot ser un dels motius?
4: Potser sí, però jo creiem que és, o sigui, si no canviem la projecció, cada vegada el problema és més gran. I, per tant, és veritat que cada vegada hi ha més demanda, menys oferta, els preus, per tant, estan molt més tensionats també, mm-hmm. i les dificultats d'accés cada vegada són més grans. Mm-hmm. O sigui que creiem que la construcció d'habitatges és una necessitat imperiosa i la xarxa de transport també. Mm-hmm. I amb aquestes dues actuacions jo crec que es relaxarà molt aquesta tensió.
3: Mm-hmm. Deixi'm que li demani també per una altra qüestió, perquè els catalans demanen, hem llegit també amb diversos informes publicats recentment, 5 cops més informació sobre testaments solidaris que fa 5 anys, no? Com funciona aquest testament solidari i què és, perquè els oients també ens entengui.
4: Doncs això és la possibilitat que té tot ciutadà de fer testament i de deixar tot o part, o en les condicions que desitgi, part del seu patrimoni o tot el seu patrimoni a favor d'institucions o determinades institucions que tenen objectes o finalitats solidàries i bueno, més humanitàries, fundacions, mm-hmm. associacions, de tot tipus, amb tot tipus d'objectius. Sí que és veritat que hi ha una sensibilització cada vegada més gran vers aquestes finalitats i està incrementant uh-huh. el tipus de dispositiu testamentari a favor també. Jo crec que relacionat a vegades, no sempre, però a vegades, perquè hi ha persones amb un patrimoni potser interessant, però que no tenen un entorn familiar que sigui destinatari final d'aquest patrimoni. Uh-huh. I bueno, volen fer aquesta última disposició d'una manera totalment altruista i beneficiar algun tipus de fundació o algun tipus d'institució amb una finalitat doncs, social... i sí que és veritat que estem, bueno, la percepció és que està augmentant i clar, és molt, molt interessant i molt d'agrair també.
3: Clar, saben si la demanda d'informació s'ha convertit realment en l'execució d'aquests tipus de testaments?
4: Com?
3: Es correspon la demanda d'informació diguéssim, l'execució d'aquest testament?
4: Sí. Normalment, qui té aquesta inquietud no ho deixa només en informació. Sí que es trasllada a la disposició testamentària corresponent. El que passa és que això no ho sabem, o sigui, no es pot tenir aquesta informació fins que sobre el testament.
3: Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
3: Adéu, bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I a aquesta hora, quan passen 5 minutets de les 11 del matí, ens disposem una mica a tenir aquesta última conversa de la temporada, no?, sobre urbanisme i sobre la ciutat de Badalona, que, doncs, mira si hem anat allargant al llarg d'aquesta temporada. Vam arrencar el setembre i estem ja al mes de juny amb en Josep Maria Massot. Ell és urbanista, exarquitecte municipal, i ja sabeu, doncs, que ens agrada això de... Imagina la ciutat de Badalona, no podríem dir. I en aquestes últimes sessions ho hem anat fent en relació al PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, que a més, doncs, ara és període també d'al·legacions, que n'hem anat parlant, no?, d'aquestes al·legacions que s'han anat presentant i que s'han articulat també a través, doncs, de diversos, podríem dir que experts o actors de la ciutat de Badalona, no?, que han mirat també d'articular una proposta d'al·legacions que millori aquest pla, diguéssim, inicial, no? Hem comentat diversos aspectes, ens quedava sobre la taula alguns, també, com per exemple el de la C31, no, Josep Maria? Aquesta gran avinguda metropolitana, que podria ser?
2: Evidentment, falten 4 coses que tinc apuntades en el guió. Uh-huh. Evidentment, el centre de tot és la gran avinguda metropolitana que proposen, gran avinguda metropolitana, a on avui, que estem parlant
3: que
2: tu i jo...
3: Que suposa fer permeable aquesta
2: una vida, proposta. Avui, que estem parlant, és una via que es diu segregada, uh-huh. una via que van com una autopista,
3: sí, sí.
2: Autopista una C31, però és clar...
3: Que divideix la ciutat.
2: La reflexió... Jo, per mi, ara, que és un moment, avui en dia, que estem parlant tu i jo, et comentava fora d'antena, s'està enviant la resposta de l'Ajuntament de Badalona a tots els aspectes importants que d'alguna manera han de configurar la Badalona del 2050. Avui, ara, s'està signant. Vaig parlar amb els professionals que estaven fent i diu, estem acabant i demà s'entrega. Fantàstic. Jo el que voldria conèixer, a part d'aquest que ens arribarà, i a vosaltres també us arribarà, el que pensen tots els partits polítics que deuen haver presentat, em consta, alguns, les seves al·legacions. Clar, llavors, ahir em sembla que sentia l'Enric Juliana o Euroscrit que cada grup té el seu ninxo de gent que espera que li diguis el que ells volen sentir. Mm-hmm. I ell amenaçava que cada ninxo d'aquests poden convertir tot en un cementiri. Doncs a mi em sembla que aquí està passant a Badalona. Està passant a Badalona que cadascú pensa en el seu grup afí per poder comunicar coses. Aleshores, un tema tan senzill que és la unió de cara a fets per la ciutat, que són fonamentals, i aquest és l'últim que anàvem... Començàvem avui per la C31. Tu creus que hi ha un grup polític que estigui en contra de transformar la C31 en una gran via metropolitana, que, per altra banda, ja figura amb el propòsit del PDUM? No hi ha ningú. Vaja, jo no conec ningú. Cap força política. A mi em va desencadenar un desencís molt gran, i ara t'explico per això, aquesta contraposició en què ningú es posa d'acord amb unes coses que segur que estan d'acord, o amb la serralada de Marina, o amb el que parlàvem l'altre dia de continuació del passeig marítim. Uh-huh. O sigui, jo crec que tothom està d'acord. I com deia, parafrasejant en català una cosa que deia, qui pugui fer alguna cosa, que la faci. Tenim prous elements de la Diputació, de la Corporació, dels partits, que tots podien anar conjuntament, com fan, em consta, altres ciutats del Baix Llobregat, anar d'acord perquè això esdevingui.
3: Per tant, continuar amb aquest desenvolupament. De la ciutat,
2: per continuar aquest desenvolupament, però que, a més, es faci palès que tot Badalona vol que... I llavors aquí hi ha totes aquestes al·legacions que es va fer des de la Federació Associacions de Veïns, que varen col·laborar i que s'ha expandit amb els grups, diríem, de les diferents associacions de la ciutat. Però el govern i els partits em sembla que tenien obligació, per mi, de fer-ho palès i de posar-se d'acord amb temes que segur que estan d'acord. El que passa és que la gent ni ho sap, perquè no hi ha un manifest conjunt dient, escolta, tots, i com dic tot, tots anem per... I aquí hi ha coses com aquestes, no? Com la serralada tal. Llavors, que la guerra política, i ara et dic, sobre la ciutat, o sigui, com et deia abans, una cosa ideològica que cadascú legítimament defensa sobre la immigració el que vol, o l'últim parc, que és l'asfaltat del carrer o la vorera, o si hi ha, doncs, un desaguàs que no funciona, entremig d'aquestes dues coses...
3: Que el dia a dia no acabi de tapar, no?
2: Que hi ha una cosa que és la projecció
3: de
2: la ciutat del 2050. Ja saps que l'altre dia va haver un enfrontament en el ple, que a mi va ser una mica el que em va solivientar, no? Hi havia un tema molt domèstic, que era important, evidentment, que era una al·legació que no s'havia contestat sobre un pla de Callet. No sé si et sona, però va haver molt rebombori i tal, un acusant que no sabia que era veritat, que no s'havia tingut en compte una al·legació que era una al·legació que havia anat corrent. I, bueno, el resum d'això, no saps quin va ser, un expedient a l'última funcionària. Això a mi em va, perquè sé com funciona la casa, perquè he patit aquestes coses, i que la solució de l'enfrontament de forces polítiques, la solució sigui l'última peça, que a més, la pobra té una sèrie de circumstàncies que són la manera de... Ho entens? O sigui, que el món real, aquest món real, bueno, jo estic molt desanimat.
3: Vinga, anem a intentar aixecar aquests ànims, no? Una mica per la via de posar el focus en els diferents aspectes, diguéssim, de l'urbanisme de la ciutat que es tracten en aquest PDU, no? Sí. I que podrien, doncs, suposar també, diguéssim, una millora, també, de cara a aquesta Badalona del futur, no? Per exemple, parlàvem d'aquest eix vertebrador, aquesta conversió de la C31 en un eix urbà vertebrador del territori. territori, no?
2: La Gran Via, figura així és el nom, eh? No, és que jo faci èmfasi.
3: Com ens hem d'imaginar?
2: Aquest és el tema.
3: Aquesta via, no?
2: Jo, aviam, si tu et pregunto tu, no, perquè no m'ho preguntis a mi, a tothom, com s'imagina? El que s'imagina primer és una cosa important, que el que hem estat suportant de tall d'una banda de la ciutat, la llaga que separa, que això l'he parlat, parlat tothom, és que a més, aquesta paraula, no sé, no me la vaig inventar jo, però vam començar-la a parlar de la llaga que talla, i jo ho he sentit per tothom, perquè és que és veritat, o sigui, és una cosa, un fenomen que ens separa la ciutat i que a través d'uns túnels que hi havia al començament ens connectava, però que fa que la ciutat sigui dos coses. Això que hem suportat s'ha de solucionar. I quan parlen de lligar, i aquest és el concepte que voldria que aviam si em sé explicar, que a vegades no em sé explicar ja, d'una gran via de ciutat i, com a, una via segregada, que és a on passen els cotxes, pot ser que hi hagi gent molt intel·ligent i que s'hagi estudiat i tal. No hi ha, per mi, i per molta gent que he parlat, com una solució real al soterrament. O sigui, i això, o sigui, si tothom... No sé si et sona que Hospitalet s'ha soterrat coses i passen per sota i que hi ha una connectivitat per la banda de dalt. Poso com a exemple, n'hi ha més, no?
3: L'ideal seria el soterrament.
2: Per mi és que és l'única que hi ha per fer que a nivell de lo que és la rasant natural tu puguis caminar d'un lloc de dalt al lloc de baix a través d'un passeig que és el que va seguint, diríem, l'element vertebrador, que llavors sí que seria un element vertebrador, que te podies anar amb bicicleta, amb tal, o sigui, un parc que anés lligant totes aquestes coses. Però, evidentment, ara i avui, fins que el món no es mogui per drons pel cel, el cotxe és un element que encara existeix. I llavors, s'ha de donar una solució. Jo crec que l'única solució que hi ha... Llavors, hi ha tres trams, que a més un s'està ja posant en marxa i ningú en parla. O sigui, hi ha un tram, que és el tram des del riu, per entendre'ns, fins al que seria la Salut. És el que està amb pilots, pilots, amb uns pilars que es converteixen en pilots, i que té una permeabilitat, a lo millor, per sota. Això s'està integrant amb un pla d'actuació municipal en la qual el lideratge no és de Badalona, és de Sant Adrià del Besòs. Aleshores, clar, quan aquest element fonamental, que és la primera part d'un projecte, ja hi ha diners per fer una part, em sembla que hem d'estar amatents molt per veure que s'adecui. No n'hi ha prou, em diu, és que asfaltarem el Fons 13. Això és la... Sí que hi ha una part de Badalona, però hi ha elements de connectivitat que s'han de preparar per segon tram, que seria entre el que és la Salut i la Riera Canyador, que aquí no hi ha més discurs que d'anar per sota. Que d'anar per sota per intentar que tots els barris connectin amb la ciutat i que allò es converteixi en un passeig. Si tu ara t'has de fer la casa amb els solars que hi ha, parlo de Canllames, per exemple, no? Tu...
3: A més, soterrar permetria guanyar molta superfície, també.
2: Home, completament, a dalt. Però és que, imagina't la imatge diferent. Tu has de fer uns pisos ara a Canllames. Pots orientar amb un parc o pots orientar amb una autopista. Entens? O si no, jo giro tot i no vull veure l'autopista. O sigui, hi ha decisions que s'han de començar a prendre ara perquè configuraran la nostra ciutat. Entens? I aquestes són... I això sí que... No sé com explicar-t'ho. No hi ha ningú que digui que no hi està d'acord. Bueno, doncs, que la ciutat vibri d'això. La gent, bueno, parla que un ho diu. Tothom ho diu alguna vegada, eh? Això ho ha sentit per tothom. Bé, una mica això el que volia dir.
3: Com que ens queden pocs minutets, avancem i parlem també del cicle de l'aigua, perquè és aquesta un altre, diguéssim, un altre dels ítems, aviam, no?, que s'inclouen en el PDU.
2: Sí, aquest ítem, a més, també l'hem parlat aquí, el cicle de l'aigua, aviam, estem en època que no ens en recordem, de sequera, o sigui, ja estem en època d'inundació, o sigui, el canvi climàtic dona aquestes coses, no? Aleshores, amb aquestes dues accions que ens venen a sobre, ens sembla que han d'estar molt pensats i molt controlats els elements que estem fent. Te'n recordes dels anti-DCU que dèiem, o les estanys de laminació per abocar els abocaments d'aigua al mar? Aquesta seria una equació, encara que no sigui, és més petit que el que vol abarcar el PEDUM, però la situació d'aquests elements s'hauria d'intentar col·locar en el PEDUM. Senyors, per exemple, hi ha d'haver un anti-DCU a la banda de la pista Iris. No, s'ha de fer davant. Doncs això que figuri, perquè tot el que està sobre un plànol després té repercussions a l'hora de fer el pla. En aquest cas seria el Poumet que ho fixarà. Fixar aquestes coses. I després, evidentment, tots els elements de pares i tal... Aviam, clar, no sé si estem al tanto, però ara amb tota la... amb tot l'arranjament del que és el gran col·lector que porta aigua, que perdia i que teníem la riera de Canyet amb aigua i que alimentàvem el freàtic, quan això estigui acabat, que s'estarà acabant aquest final
3: d'any... La canonada de Canyet, parlàvem l'altre dia amb el gerent de l'aigua, Esther Llobregat.
2: No, que no hi haurà aigua. Llavors, tots els pous que alimenten aquests elements de drenatge que van a parar als parcs, que serveixen... Doncs hem de pensar en aquestes que canviaran. I em sembla que no hem de perdre punt per fer-ho.
3: Una aigua que es perd a milers de litres d'aigua al dia, però que s'aprofita per rec freàtic o per rentat de carrers.
2: Però és que a Badalona, jo estaré content com a ciutadà del món que s'arregli i que no la perdo, però com a badaloní i la gent de Canyet no podrà regar els horts. Enteneus? Vull dir, parlo molt, molt domèsticament i potser no, egoístament no em sembla, perquè em sembla que Badalona també tenim dret, diríem, a aprofitar els recursos hídrics que tenim, m'entens? O sigui, què hem de preveure? Jo només dic que hem de preveure que passaran coses i encara que sigui una eina potser massa gran per lo que volem, jo m'agradaria que constés, m'entens el que vull dir? I que almenys sapigués, en un debat que no hi ha estat, si els partits i el govern li interessa ficar-ho o no.
3: Un altre capítol parla d'energia i dades.
2: Sí.
3: Aviam, a què fa referència?
2: L'energia i dades, evidentment... una ciutat com la nostra, parlo de la nostra, això passa en general, avui en dia hi ha dos elements fonamentals. La informació, que va per xarxes i necessites uns grans cables que portin la 5, 7, 10G que vindran, i això és necessari, i després una energia que ens faci garantir que quan hi hagi una apagada puntual d'una cosa tinguis un recurs d'atendre una altra línia que la substitueixi. Això és fonamental, això avui en dia és fonamental. Per això, amb aquests projectes que parlàvem, per exemple, del sòcol de Sant Jeroni, que lligava tota la banda de Santa Coloma amb Can Ruti, i doncs per allà podia passar enterrat, soterrat, totes unes línies d'aquestes que ens lliguessin una cosa amb l'altra. Tot això va lligat. Per tant, la part energètica i la part de dades, quan això és fonamental i s'ha de preveure ja, entens? Encara que no hi hagi responsabilitat directa del PEDUM, o sigui, no, però si quan es faci el pas diguis, oh, ja tinc preparat, que això sí que té obligació el PEDUM, preparar el territori perquè hi passin aquestes coses quan ho vulguin fer. No, és que no ho sabem per on. I acabo. Habitatge. No, ho dic perquè és l'últim i que sembla important i l'he resumit en molt poc. Vam parlar amb el representant de l'àrea metropolitana que ens va atendre com a autors d'aquesta del document, i el que em va sorprendre, o sigui, una mica la importància que tenia per nosaltres, per la ciutat, tenir la documentació de totes aquestes coses. Llavors, clar, em va dir, diu, és que, per exemple, tenim unes dades fonamentals i grandioses d'habitatge de Badalona. Parlo d'habitatge, Diu, però quan hem comparat amb totes les dades que tenim, envelliment de població, les cases que estan en mal estat, quan hem, de tota l'àrea metropolitana, no hem sapigut com puguem afrontar-ho, perquè té una complexitat que no podem totes les dades creuar-les per intentar sectoritzar a Badalona, concretament. I llavors només han decidit una cosa que em sembla bé, que és el de la Serra d'en Mena, que és el que surt en el planejament. Em sembla bé en el concepte. Que dius? Fixa-t'hi. Tenim una zona que hi ha zones de les ciutats que són barraques, però com que tenen unes expectatives d'edificació, la transformació d'aquest lloc que té un ús ja determinat és tirem una barraca, fem quatre pisos, un promotor privat, li donem amb el de la barraca uns diners o una planta, el que sigui, i ja tenim allò. Per tant, la regeneració està garantida. El tema és un altre. Quan ja tenim aquestes autoconstruccions de quatre o cinc plantes, és impossible fer res, perquè ja ha superat els paràmetres, el que en diem els paràmetres actuals. Per tant, al revés, tindríem que enderrocar i, per tant, tindríem un problema afegit.
3: Clar, s'ha de reendreçar, eh?
2: S'ha d'endreçar, canviant igual. La solució és fer un trasbàs d'edificabilitat. Això en podíem parlar potser l'any que ve.
3: Doncs vinga, així sí, ens igual. Emplacem. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Cuida't i fins la propera.
2: Bueno, espero que estigui encara amb capacitat sí. d'articular un mínim discurs.
3: No
2: gràcies.
3: Dubto pas, que vagi bé. Adéu.
2: Gràcies, gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El
0: Badalona Matí.
3: El 16 de juliol, el Centre Sociosanitari del Carme comença una nova etapa, ho fa actualitzant el seu nom per reflectir el nou model assistencial que allà s'hi desenvolupa, i és que a partir d'ara ja funciona com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig, a cavall, de l'hospital i del centre d'atenció primària, l'ambulatori, el CAP. Un model assistencial que pretén tenir cura i alhora acompanyar els pacients fins que es recuperen de les seves patologies, no? I que s'està implantant a tot el territori, tenint en compte que l'any 2030 a Catalunya hi viuran més de 2,5 milions de persones majors de 65 anys. Per tant, el repte de l'envelliment és important. Per saber a qui està adreçat aquest nou model assistencial i com funciona, avui parlem amb la Mònica Polo. Ella és fisioterapeuta al Centre d'Atenció Intermèdia al Carme de Badalona Serveis Assistencials. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Mònica, primer de tot, per situar-nos, no? Què és la intenció? Què s'entén per intenció intermèdia? A qui va adreçada?
5: Doncs l'atenció intermèdia és el pont que tenim, no?, com a assistència sanitària entre l'hospital d'aguts i el domicili o els centres d'atenció primària. Uh-huh. Aquest pont és per a aquells pacients i per a aquelles persones que han patit alguna patologia, un ictus, algun tipus de fractura, que estiguin en un procés oncològic, o que tinguin un deteriorament cognitiu, però que no necessitin les prestacions o la intensivitat d'un hospital d'aguts, però que no estiguin en condicions de tornar a domicili. I és per això que l'atenció intermitja inclou també aquest programa de rehabilitació, una rehabilitació integral per ajudar que el retorn a domicili sigui de la millor manera possible.
3: Per tant, entenc persones majoritàriament ja d'edat avançada que afronten la recuperació d'una patologia, també potser malalts crònics que necessiten d'aquesta cura, no?, més extensiva, o fins i tot per persones que estan en cures pal·liatives?
5: Sí que és veritat que la major part de la població i dels pacients que tenim i de les persones que ingressen són persones amb edat avançada, perquè, com tu ben deies, l'envelliment cada vegada tenim una progressió, una població molt més envellida, i arribem amb una edat molt més avançada però amb pluripatologies, que això fa que els ingressos puguin ser més intensos, no?, als hospitals aguts, i necessitem una derivació i millorar aquests pacients. Però sí que és veritat que tenim de tot tipus de pacients, no? Qualsevol pacient amb un ictus, qualsevol pacient amb un estat o amb una situació de cures pal·liatives que necessiti un tractament i que sigui unes cures perquè no puguin assumir a domicili, doncs nosaltres tenim tota aquesta atenció.
3: Clar, estem parlant d'aquest entremig entre un hospital i un centre d'assistència primària, no? De l'antiga atenció sociosanitària, a vegades es fa complicada aquesta paraula, però modernitzada, no? Sí. A partir de quina visió? De quina tecnologia, també? O quina actualització de recursos es modernitza?
5: A veure, sobretot a partir d'un canvi de visió. Un canvi de visió en la nostra actuació, nosaltres com a fisioterapeutes, però amb tot l'equip de rehabilitació tenim una nova mirada, no només una mirada en la patologia, sinó una mirada a l'atenció centrada a la persona i sobretot a la fragilitat. No? Crec que la paraula fragilitat és una de les coses que està lligada amb l'envelliment i és per això que hem de lluitar, no?, perquè aquest envelliment i aquesta fragilitat ens pugui aportar des de l'atenció intermitja, no?, una millora funcional i una millora de la capacitat del pacient perquè pugui tornar a domicili.
3: I quins professionals intervenen en aquest nou model assistencial? Som multidisciplinaris, no?, m'imagino?
5: Sí, som un equip multidisciplinar amb metge, terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, TCA és molt important.
3: La ubicació recalcar. És la mateixa, eh?
5: La ubicació és la mateixa. Sí que és veritat que en aquests anys hem fet una distribució de gimnasos, no? Tenim, abans era un únic gimnàs, i ara tenim dos gimnasos dividits en les dues plantes, vale? Un es situa a la planta baixa i l'altre a la segona planta, i sí que és veritat que com a diversitat és que treballem conjuntament teràpia ocupacional i fisioteràpia, amb la qual cosa això sí que ens fa que puguem unificar molt més els tractaments i anar a una. Però sí que és necessari el tema de treballar amb equip, perquè treball social tots tenen el seu paper dintre d'aquesta atenció a la persona.
3: I una vegada, diguéssim, el pacient ja ha recuperat aquesta autonomia, confiança, no? Aquest benestar que el permet tornar al seu domicili, hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment domiciliari també?
5: Sí que hi ha tema de rehabilitació ambulatòria, domiciliària, que nosaltres, si escau i si el pacient ho necessita, nosaltres sí que fem aquesta derivació, vale? Perquè sí que aquest programa de rehabilitació intensiva, l'UIO que ha estat fent-se a l'atenció intermèdia, doncs potser necessita continuar. No perquè necessiti més funcionalitat, però sí una adaptació domiciliària, que a vegades són persones que els fa por tornar a casa, no? Llavors jo crec que és un benefici tenir aquest interpàs, no? de l'atenció intermèdia, que estan molt protegits, al pas a la domiciliària perquè sí, es vegin més acompanyats i amb més seguretat.
3: Deia al començament també que de cara al 2030 a Catalunya hi han de viure més de 2,5 milions de persones, no? de més de 65 anys. Aquest és un model que s'anirà implantant, penseu, al conjunt del territori català, a Europa, i el món hauria d'anar cap a doncs aquesta línia, també, si ens fixem en aquest envelliment de la població.
5: Jo crec que Catalunya hauria de ser un pioner, no?, en aquest model. Crec que és l'estratègia sanitària, no només de Catalunya, sinó dels diferents països europeus, més que res pel que tu dius, per al tema de l'envelliment, però també una miqueta per treballar sobre la prevenció, no? Que és una cosa que no incidim molt, però jo crec que des de l'atenció intermèdia també és un dels projectes que potser tenim en un futur, no? De poder, per què no, treballar la prevenció i continuar dintre d'aquesta recuperació funcional, que és el seu pilar dintre l'atenció intermèdia.
3: De fet, el dia 16 serà l'acte institucional, la inauguració, coincidint amb la Mare de Déu del Carme, i es podrà visitar aquest espai amb una jornada de portes obertes que, imagino, ens portarà a visitar espais que poden ser singulars, no? Com la sala immersiva emotiva, no? De què disposeu, sí. Perquè val la pena dir que en els últims anys s'han incorporat serveis com aquest, o també la teràpia assistida amb gossos, no?
5: Sí. Nosaltres estem treballant a la sala immersiva amb diferents grups. Un dels grups són aquelles persones que han tingut una fractura i que no poden fer una càrrega de l'extremitat, i llavors es basa en un programa de potenciació muscular guiada amb una persona, i dintre d'aquesta sala doncs sempre es fa més amè, i sí que hem vist que hi ha una millor adhesió al tractament. També amb pacients amb necessitats de que sigui una activitat física guiada, vale? Perquè són pacients amb un deteriorament cognitiu que per ells sols potser no tenen la capacitat de dirigir això, i com és una potenciació guiada en un entorn diferent que no sigui un hospital, no? Amb imatges molt maques, doncs això els fa que els hi agradi més. El tema de la teràpia amb gossos, com tu deies, està funcionant bé. Aquest any, si no recordo malament, és la tercera edició, jo no ho porto directament, i la veritat és que s'està tenint molt bons resultats. I amb les persones, amb els pacients que estan ingressats, i també en el personal sanitari. Jo crec que és un moment en el que ho vivim d'una manera molt grata.
3: Doncs recordeu que aquest 16 de juny, amb aquesta inauguració, teniu oportunitat de conèixer de més a prop, en primera persona, aquest centre d'atenció intermèdia que ens explicava ara la Mònica Polo, fisioterapeuta del Centre d'Atenció Intermèdia del Carme, així com se li diu ara, de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies, que vagi bé.
5: Gràcies.
3: Adéu.
5: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
6: Del Badalona Matí.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí. Ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal. I aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És Dead Locomotion. És una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin. I quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar. I llavors, quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs publicar-la tal i com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és de fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions, ens anem cap a la segona, aquesta amb un altre idioma.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se
0: n'allunyi. Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan. Va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per els seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt
1: sí.
0: Dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I si vols ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
2: Juntamos el dinero para la reunión.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però a mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens anem una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja aquí. Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaya, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols,
1: jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, i

0: La va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim.
1: Més balada, no? Sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la làgrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gustos Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola, el seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de, com a cantant, bastant important. I si vols ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. Són Junker, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, que és aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens n'anem encara a una altra, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Una mostra, no?, que aquesta cançó continua encara amb
0: sí, continua vigent, sí, sí,
1: d'avui en dia.
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas doncs anem a una de les últimes, les dedico ja a Cosa Més Dura. Si vols, l'escoltem.
1: Cosa Més Dura, diu. Aquesta és...
0: No acaba, no acaba. Comença.
1: Everybody do it. Sempre perdona més a Green Day, coses així, no?
0: Sí. Et sorprendrà perquè les dues bandes de les quals en parlarem ara, d'aquestes dues últimes versions, són bandes japoneses. Per què les bandes japoneses decideixen fer una versió de
1: Locomotion? Jo m'estava imaginant un californià fent surf, saps?
0: No, doncs no. És una banda japonesa de punk rock melòdic, es diuen Good for Nothing, que van incloure aquesta versió accelerada i molt punk del seu, en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols ens anem, seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Qui són aquests? Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll de Tòquio. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tingerenate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska-punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garatge.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
4: Ens posem en marxa.
5: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
5: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdn.com.cat.
6: Badalona passa aquí.
8: Aquí Badalona.
9: Temperatura a Badalona.
8: 21 graus.
10: Bona tarda, són les 7.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
12: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
13: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
10: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
12: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
14: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
12: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
10: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
15: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada a motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
10: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
12: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
16: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
10: I en esport, Janire Gallut arrenca en les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
17: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa la que hi ha a hores d'ara i, de fet, ja aquest dijous que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continuar bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Pateta de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep d'Esvern cap a Tarragona i que provoca aturades, i també que sortiran encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir, a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere, hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a Pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juani Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar en dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2'07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1 a 1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espar Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els operaris ja han començat a treballar al pont del petroli. Aquest dijous un grup de treballadors protegien als peus de l'estàtua de l'anís del mono les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació s'ha perimetrat la zona. A la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres. Recorden que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final, on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen Xavier García Albiol de fer demagògia amb la lluita contra l'absentisme escolar. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme escolar per renovar el que hi ha vigent des de 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. I en esports, la penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verdinegres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà també al Roig Arena hi haurà el segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. Els verdinegres van plantar cara des del salt inicial i mai li van perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
2: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients.
1: Els triples de Parker i Hackenson i el recital Un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració van donar vida als verdinegres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a una final a cara o creu, on Han va penetrar, però se li van tancar 3 jugadors i va errar el tir guanyador. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
5: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
5: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
7: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
4: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
5: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
4: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
8: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
4: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
5: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
9: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
4: I en esport, Jan Ire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
10: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i, de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres. I continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la trànica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la B30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Girona. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda. En el cas dels accessos sud mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
5: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
4: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
13: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026, n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
13: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
4: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
8: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
14: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
7: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
14: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
4: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar als segadors al final de l'acte.
5: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
5: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
15: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
4: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
5: Aquest matí, al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
4: Esther Vinguell.
16: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguin, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
17: Son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
16: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
4: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
5: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP empuja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
4: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa a Lleó 14, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
18: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
19: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
18: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
4: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
5: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
4: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
20: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
21: Sempre també m'agradaria destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
4: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
5: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
6: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
4: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
7: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
4: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
8: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
9: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
8: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
10: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges

0: americans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
1: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
4: Bona tarda. En joc les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts, 33 punts. Els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
5: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
4: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit de l'eliminatòria i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
6: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
7: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
4: I Marta Canella no continuarà a l'Esport Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de quarts de 8 tenim la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
3: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Consells per fer esport a l'estiu.
2: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici i, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dijous 11 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. La 8a edició del míting d'auto ha reunit una 60ena d'empreses del sector automobilístic al Becín. La transició cap a una mobilitat sense emissions i la irrupció de noves marques xineses al mercat són alguns dels reptes que s'han analitzat. Aquesta trobada anual, organitzada pel clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, s'ha celebrat per primera vegada a Badalona. També han analitzat la transició cap als vehicles sense emissions, que l'any passat van batre rècords. El 2025, els turismes híbrids no endollables van liderar el mercat amb més del 40% de les vendes, mentre que els elèctrics van superar per primer cop les 225.000 matriculacions. El clúster creu que la societat ja ha fet un canvi de mentalitat per deixar enrere els vehicles de combustió. Josep Maria Vall n'és el president.
5: Abans tenia por de l'autonomia de les bateries, teníem por dels punts de recarga. Això s'està superant, anem cap amunt en quant a venda d'automòbils elèctrics, anem cap amunt en quant a punts de recarga a tot el territori nacional i, per tant, la gent ha perdut la por.
4: Aeronet i l'Associació de Veïns del Remei reclamen la reobertura de la causa judicial contra l'empresa Teneco. Les dues entitats han presentat un recurs contra l'arxivament provisional dictat pel jutjat d'instrucció número 3 de Badalona amb una investigació que consideren insuficient per esclarir els possibles riscos per a la salut i el medi ambient. Els denunciants sostenen que el cas no s'ha acabat i que han quedat pendents diligències que consideren clau, com ara peritatges i informes tècnics que marquen nivells excessius de partícules contaminants. Els operaris ja han començat a treballar al pont del petroli. Aquest dijous, un grup de treballadors protegien els peus de l'estàtua de l'Anís del Mono, les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació, s'ha perimetrat la zona. A la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres. Recordant que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. Pel que fa als esports, la penya hi va perdre el primer partit de les semifinals de l'ACB al Roig Arena contra el València Bàsquet per 118-117 després d'una pròrroga. Els de Dani Miret afronten demà el segon partit de la sèrie. En cultura destaquem el projecte Herois i Heroïnes contra el canvi climàtic, amb el qual l'Ajuntament de Badalona arriba a la recta final amb una acció de neteja al mar i al litoral de la ciutat. I pel que fa al temps, demà tornen a pujar les temperatures que poden arribar fins als 28 graus. Tindrem cel serè durant tot el dia.
3: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Els esports amb Ramon Duran.
7: El Joventut ja es troba a València. Aquest matí hi ha hagut entrenament al Roig Arena i aquest vespre, a partir de les 8, comença aquesta sèrie de semifinals. El millor de 5 partits, València-Penya. I en futbol, el Badalona, que ha començat a preparar avui de ple l'enfrontament al camp del Compostela, on hi ha algunes baixes confirmades, com per exemple les de Josu i de Pol Júnior, que estaran sancionats i no podran disputar aquest partit d'anada. I a més, avui també tornem a tenir notícia en el Badalona Women perquè Cristina Cubedo, la defensa central, una de les defenses centrals de l'equip badaloní, ha renovat el seu contracte per una campanya més. Ens en farem ressò de tot això i és que avui el Joventut comença aquesta sèrie de semifinals amb el València. Ara mateix està clar que la fita és extremadament complicada. Derrotar a un dels equips, guanyar-li 3 partits a un dels equips punters de l'Eurolliga. De fet, va jugar la final a 4 de l'Eurolliga, no? Però el Joventut ha demostrat no tan sols en l'eliminatòria contra el Baskonia, sinó en els seus millors moments d'aquesta temporada, que és capaç de qualsevol cosa i de qualsevol gesta. El Joventut, que debutarà avui al Roig Arena, ho farà a partir de les 8, el divendres hi haurà un segon compromís, i el que és segur, el que sabem segur fins ara, és que diumenge a les 8 hi haurà el partit, el primer que es disputi a Badalona. La il·lusió del Joventut, com a mínim, ara mateix, en aquests dos duels que es disputaran a València, és portar també dos partits a Badalona. Després ja veurem què passa, però en tot cas aquesta és una de les il·lusions, un dels objectius del Joventut. La tasca de guanyar a València, insistim, no és fàcil, però el Joventut, doncs, que ara mateix està demostrant que ha assolit un nivell impressionant, un nivell de molt bé en l'àmbit físic, en l'experiència, no cal ni parlar-ne, en jugadors com Ricky Rubio, que és un autèntic director d'orquestra, i per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués, doncs el Joventut que arriba en un moment molt dolç. En tot cas, com dèiem, avui el primer duel d'aquesta sèrie, el millor de 5, i el que sobretot celebrava en aquestes últimes hores el tècnic del Joventut, Dani Miret, és que, com a mínim, Badalona pugui veure, doncs, aquest partit de diumenge i, si pot ser, també un altre de semifinals.
2: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí...
7: Doncs la febre verdinegra, que és molt gran, sembla ser, doncs, que ja s'ha confirmat que hi haurà, doncs, la possibilitat que pugui viatjar més gent divendres en el segon partit. Segurament, doncs, divendres, com a dia ja, tocant el cap de setmana, és que per la gent és molt més còmode que no pas anar-hi avui, però bé, doncs el Joventut, que també estarà acompanyat avui d'un parell d'autocars al Roig Arena per aquest primer partit d'aquesta sèrie de semifinals al millor de 5. Recordem que aquesta temporada tots dos equips s'han enfrontat ja tres cops. En el Roig Arena dues vegades, un de Lliga i un de Copa del Rei. En les dues ocasions ha guanyat el conjunt local al València i a Badalona va guanyar l'equip verd i negre. Ara mateix, el que sí que ha deixat clar que és molt important en quant al detall que no es va poder veure en els partits disputats, per exemple, la Copa del Rei a València, ha dit Dani Miret, el tècnic del Joventut, és que a l'equip verd i negre li mancava un americà.
2: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors, també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
7: Doncs aquest enfrontament, avui a partir de les 8, un Joventut que ja es quedarà fins divendres, després del segon partit a València, tornarà tot just després del segon partit, i recordem, doncs, aleshores ja dissabte preparant el tercer assalt, que serà a Badalona el pròxim diumenge.
8: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
8: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
7: En futbol femení, el Badalona Women, que continua anunciant gairebé cada dia, almenys durant aquesta setmana i part de l'anterior, novetats, ja sigui en forma de baixes, de renovacions. Encara no s'han concretat, tot i que sembla, doncs, que pel que fa al tema dels fitxatges ja hi ha alguna cosa més que tancada. Com dèiem, avui s'ha pogut, en aquest cas, anunciar la renovació de la defensa central Cristina Cubedo, que ja ha complert dues etapes amb el Badalona Women, anteriorment ja va en Badalona, una Cristina Cubedo, doncs, que aquesta temporada ha jugat 22 partits. És veritat que una lesió, doncs, li ha impedit poder disputar més compromisos i, en tot cas, com dèiem, doncs és una de les jugadores fonamentals en els esquemes de Marc Ballester. Una Cristina Cubedo que destacava el fet que la temporada que ve han de fer un pas endavant i tornar aquesta confiança que el club està demostrant amb elles.
9: Al final, el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar, també.
7: Doncs el que està clar, com dèiem, és que aquest Badalona Women no es conforma en qualsevol cosa, que ara mateix, segurament, tot i que encara no s'hagin fet oficials algunes renovacions, també podríem dir que María López Valenzuela, la portera, també renovarà, i que en aquest cas el club, insisteixo, no ha fet encara oficial el fitxatge, però tot sembla indicar que compartirà porteria amb Txell Font, la portera del filial del Barça, que s'ha entrenat pràcticament tota la temporada amb el primer equip i que seria, doncs, la incorporació a la porteria del Badalona Women i formaria parella sota pals amb María López Valenzuela. I dit això, ens posem a parlar del Badalona, que avui s'ha entrenat al Municipal. Demà està previst que hi hagi, doncs, un entrenament en una superfície de gespa natural. Aquesta és la previsió. En tot cas, moltes coses, perquè pel que fa a la preparació del partit contra el Compostela, un Badalona que ara ho prepara amb alguns dubtes, no? Com, per exemple, sense anar més lluny, la del porter Carlos Azón, que, recordem, li va rebre un cop a la cara en el passat partit contra el Cornellà. Ara mateix, doncs, també, com dèiem, amb dubtes sobre la seva participació, una Azón que ho ha jugat absolutament tot. Baixes segures, les de Pol Júnior i la de Josu Rodríguez, que estaran sancionats. En el cas de Pol Júnior, 3 amonestacions en el playoff, i en el cas de Josu Rodríguez, que va veure una doble amonestació en el partit contra el Cornellà. Sembla ser que Pinyol podria tornar a l'equip de cara a aquest compromís de diumenge a Galícia. Aquesta seria una bona notícia, i que cauria allà si hi ve també per un petit problema, doncs, muscular a la cuixa. També va abandonar el terreny de joc a la primera part del darrer partit contra el Cornellà. Per tant, com dèiem, amb aquests problemes, recordem ja les baixes segures de Rocafull. Veurem si Morales pot arribar en condicions al partit. També d'Òscar Gómez, que no podrà disputar ja minuts en aquest playoff. I, en definitiva, doncs, amb algunes baixes i amb alguns integrants del juvenil Lliga Nacional reforçant el Badalona de cara a aquesta eliminatòria final. Ahir en parlava de tot plegat Tom Diawara, l'extrem del Badalona, que ens visitava el programa Minut 91, un Tom Diawara que feia un resum de com s'havia viscut aquesta eliminatòria contra el Cornellà.
10: Ja va ser molt especial, va ser una locura com es va viure tot, i a sobre vam marcar al principi de la segona part i el públic ens va portar amb volandes a remuntar. I sí, l'anada, jo crec que el resultat va ser una mica més avoltat del compte, però bueno, el Cornellà va fer la seva feina, que va ser els gols, i a vegades el futbol és com psicològic, que si et donen un cop, a vegades costa doncs, aixecar-se, i a nosaltres ens van marcar dos gols molt ràpid i ja vam tenir que accelerar, i ens van marcar el tercer i és com si, què faig ara?
7: Doncs al final el Badalona, que es va poder refer amb una gran segona part contra el Cornellà, un Tom Diawara que considera que aquest sistema d'ascensos en 3 eliminatòries és més difícil optar de la tercera a la segona federació que no pas de la segona a la primera, on només hi ha 2 eliminatòries.
10: Sí, jo crec que és més difícil el playoff de tercera a segona que el de segona a primera, perquè són 3 rondes i a sobre són rivals que ja t'has enfrontat, que t'he estudiat molt més, ajustes de cara del que va passar a la Lliga, i penso que el millor, jo no conec el nivell d'altres comunitats, però per exemple hi ha comunitats que penso que ja pujant un, perquè és el campió, penso per exemple en altres comunitats que tinguin l'oportunitat quan a Catalunya hi ha molt, un nivell altíssim.
7: Tom Diabora, el jugador terrassenc que està gaudint en aquests moments de poder participar al llarg dels 90 minuts dels partits, fins i tot de les pròrrogues, perquè evidentment ho tenia difícil, amb la competència no era dels jugadors que comptava amb Pedro Dolera habitualment, sí que gaudia de minuts a les segones parts, un parell o tres de titularitats i fins i tot alguns partits sense convocar. Diu ara que ha tingut la sort que l'arribada d'Esparren doncs, l'està fent poder gaudir de minuts.
10: Sí, molt content. He tingut la sort de que Miquel, que bueno, va entrar per futbol base, va agafar el lloc d'entrenador com a interí i bueno, ja em coneixia perquè la temporada passada em va entrenar i sap molt bé com jugo, com estic còmode i el que vol de mi i, bueno, i em va ser clar que jugués com sàpigués i bueno, ja intento fer-ho així en el camp.
7: I amb tota la il·lusió del món afronta aquesta eliminatòria contra el Compostela.
10: Quan vam veure que es tocava Galícia i vam veure que el Compostela estava allà lluitant, a mi em feia molta il·lusió perquè tenen un camp molt, molt, molt bonic, és un estadi on jo, per exemple, vaig veure que Ronaldo en el Barça va fer un
11: gol històric,
10: sí. Gol històric i molta il·lusió, queda una ronda i ho donarem tot per... doncs per pujar, que era l'objectiu principal del club i nostre.
7: Doncs Tom Diawara, esperem que estigui prou inspirat en aquesta eliminatòria contra el Compostela, que s'iniciarà el diumenge a partir de les 6 de la tarda al Estadi Municipal Vero Boquete. Recordem avui, a partir de les 8, un quart d'hora, com sempre, Ràdio Ciutat de Badalona, aquest partit de bàsquet, el primer de les semifinals, sèrie el millor de 5, València-Joventut. Esperem que la penya es pugui apuntar la primera victòria. Ho deixem aquí, fins demà, adeu-siau.
3: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
12: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya l'Ambròs Martínez, en Gavi Ramírez, en Marc Aluma i l'Isidre Sala. Què tal? Molt bon dia, com esteu?
13: Bon dia.
12: Avui us veig una mica afligits, eh? Si més no, uns quants. Isidre, tu, potser tu te n'escapes.
13: A mi m'agrada més el bàsquet, el futbol, no, però el bàsquet m'agrada.
12: El bàsquet t'agrada, sí. Doncs, per tant, comparteixes la pena que avui a la taula.
13: Sí. Sí, fa molta passar? Ràbia, fa molta ràbia.
12: Fa molta ràbia aquesta perda d'un punt només que es va escapar aquest partit, un partit molt intens, també, entre la penya i el València, i veurem què passa demà.
14: Complicat, perquè era una oportunitat. Jo crec que el Joventut va competir, jo els he vist bastant tots els partits de la temporada, va competir com mai amb un equip d'Eurolliga i amb opcions, potser això són petits detalls i al final, doncs no sé, una jugada 2-1 del Han que no fa el tir lliure i aquella jugada no sé què, vas a la pròrroga. Jo pensava que la pròrroga potser ens passaríem per sobre, però no, el Joventut va seguir competint amb un Ricky excel·lent i també, doncs no sé, va sortir un jugador de molt talent com el Jabari Parker que va enxufar algunes impressionants i al final, detalls, un partit espectacular, com deies, perquè clar, 117 o 118 punts és una animalada, i no és que no es defensés, el que passa que el València, amb l'Ambrós abans ho comentàvem, juga amb una intensitat que et destrossa, perquè sí, no et deixa de parar.
15: Jo crec que ens van guanyar al final físicament, és a dir, estàvem rebentats i després un partit tan llarg, tan intens, amb tantíssims punts. No, lo del Riqui va ser... Jo poques vegades l'he vist jugant així. Molt xulo, molt divertit. Gràcies pel partit que ens van donar, però hagués hagut de durar un minut menys.
12: De fet, qui posava també en valor la feina de l'equip era el mateix tècnic, en Dani Miret, ho feia així.
16: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal i com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no?, com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
12: Feia referència a aquest desgast també que assenyalava l'Ambròs, físic i mental, que no hi ha temps, diguéssim, per refer-se. La recuperació ha de ser immediata.
11: Sí, sí, va ser duríssim i jo, per desgràcia, coincideixo amb el Marc, que serà complicat el següent partit, no? que aguantar aquest ritme. I el València el que passa és que té jugadors com el Montero aquest, que és que a aquest tio li hauríem de prohibir jugar al bàsquet, perquè és massa bo, i no, o sigui, aquest tio que marxa a la NBA ja, on sigui, sisplau, perquè a nosaltres han marxat les estrelles i no els hi marxa mai.
14: No, és bo que Montero té moltes ofertes d'equips d'Eurolliga, inclús de NBA, i no sé si podran retenir-lo.
11: Però, a València. Tot, el València és un dels equips...
12: De fet, no sé si el pressupost està al darrere, no? De la resposta.
11: És un dels equips amb més pressupost d'Europa, el València.
14: No, i el que es demostra que ells tenen 10 o 11 jugadors a un nivell brutal. El Mur, que no juga gaire, és boníssim. És que jugadors que no juguen moltíssim són jugadors excel·lents. No.
15: Veurem els resultats finals, amb la final, si aquesta era la final, és a dir, si els dos equips més potents, que jo crec que podria ser-ho, eren València i Joventut.
11: Jo tinc claríssim que si haguéssim guanyat, si hagués entrat el tir lliure de Cameron ahir, haguéssim guanyat la Lliga. Sí. O sigui, aquell tir lliure podria haver fet guanyar la Lliga.
12: I participar a la Supercopa de Badalona com a campions de Lliga.
11: Participaríem dues vegades, jugaríem amb dos equips, un no com a anfitrió i l'altre com a campió.
14: No sé, si em sembla que el Montero al final no va de tirs de dos, no, crec que no en va fallar, no va fallar cap.
11: És absurd, o sigui, és
14: brutal.
11: És
12: Isidre.
13: No, està bé, no. És igual.
11: A favor, no?
13: No, si s'ha perdut, bueno, tampoc no passa res. La gent ha disfrutat amb el partit, competeix, jo què sé, que és el que volem, no? Vull dir, no sé, no, tampoc no, cap drama.
14: Però aquí te n'adones del que deia Guardiola, de competir a nivells. O sigui, jo ahir miro el partit i objectivament dius, ui, València són duríssims i ens costarà molt. Però l'orgull de pertànyer i de seguir el Joventut en un partit... És que vam competir a un nivell brutal d'intensitat i d'esforç de tothom, i vaig veure un equip tots motivats, fent els tirs lliures, no fallant tirs lliures, pocs tirs així mal seleccionats i lluitant molt. Ah, el València t'exigeix tant que, malgrat fer un superpartit amb un tant percent de 3, que vam tenir un tant percent de 3 espectacular, doncs no guanyes. I fas 117 punts a camp contrari, que normalment de cada 10 vegades 9 fent 117 punts, sí, guanyaràs. No?
11: I ser de la penya té molts inconvenients, però té un avantatge, que és que pots perdre aquest partit i ser feliç. Saps? O sigui, podem estar tots superfeliços havent perdut aquest partit d'un.
15: Sí, però té un inconvenient, que és que els medis de comunicació, i no incloc Ràdio Ciutat de Badalona per descomptat, no es fan ressò mai de les bonances de la penya, ni animen com animen altres equips catalans. I és important, i és greu, i no ens va a favor, això, perquè no estic queixós, el que dic és que ens hauríem de posar les piles per intentar, no sé com, que els altres, que la gran majoria de medis de comunicació tractessin a la penya. Evidentment, el que passa és que té menys seguidors i pitjors resultats, i això és un bucle, un cercle tancat, que fa que sigui molt difícil sortir d'aquí. Però tot equip necessita el soroll mediàtic, el suport mediàtic, els comentaris de comentaristes experts, perquè fa que els jugadors se sentin més involucrats que mai, i treguin partits com el que vam treure ahir.
12: Per això és tan important, connectar amb Ràdio Ciutat de Badalona,
15: sí,
12: amb les retransmissions del company Xavi Ballesteros i tot l'equip.
14: No, però el fitxatge del Riqui ha canviat una mica això, perquè sobretot la CB, en els mitjans de comunicació de la CB, el Riqui, en tots... que s'ho mereix, en tots els resums es parla del Riqui. O sigui, el Riqui jo crec que li ha donat una dimensió al Joventut brutal, que a més té molt de mèrit, perquè tu arribes a les fases finals sense l'Ante Tomic, que ha estat el teu referent durant molt de temps, i jugant tots, no? I donant un plus tots, perquè no tens el pivot allà de 30 minuts i que et feia uns números... Bueno, de fet, dels màxims valorats de la CB els darrers anys, i per tant, té mèrit, No?
13: Tenim que subvencionar uns quants periodistes i que ens facin una bona campanya.
15: Sí, hauríem de fer això. Resolutivo Regium, els hi regalem una botelleta cada matí, i que és d'aquí de Badalona.
13: Per les pedres del ronyó.
15: Pedra del Ronyó.
12: M'agrada començar amb bon humor el dia. El que avui també arrenca és el Mundial de Futbol amb el partit de Sud-àfrica i Mèxic, i que s'allargarà doncs aquesta competició fins a finals de mes de juliol, que es posava doncs, o que arrencava aquesta difusió també amb vinculació amb la ciutat de Badalona, de la mà doncs aquell spot que es va fer a la pista verda del barri de Llefià. Entenc que vosaltres sereu més de bàsquet, no? Que no pas de futbol, però no sé si penseu que també doncs, una competició com aquesta, com la del Mundial, arrossega doncs, milers de persones, perquè fa afició, no? Milions.
11: Home, és una competició maquíssima, un Mundial. És una pena que el meu país no tingui selecció, no? Llavors et viu una mica en la distància, perquè al meu país no li deixen tenir selecció. I és una mica complicat gaudir d'un Mundial així. Però a banda d'això, jo crec que el que realment destacable d'aquest Mundial són les restriccions i dels Estats Units, els problemes que estan tenint equips per poder anar als Estats Units, i crec que ha quedat demostradíssim que els Estats Units no és capaç de conviure amb la resta d'estats del món i que no pot organitzar un Mundial.
15: De fet, ja és Estats Units, Mèxic i Canadà, perquè ell sol... Sí, estic d'acord. El que passa és que, clar, els mundials s'han d'anar fent, doncs, com l'Eurovisió. Ara aquí, ara allà, un cop a cada lloc.
11: Ho has clavat, eh? És exactament la mateixa merda que Eurovisió.
15: Jo les Olimpiades les disfruto molt, per la tele i tal. Els mundials estan bé, però no els disfruto tant. La veritat, soc molt poc futboler, jo disfruto molt poc del futbol, no m'agrada massa, és massa llarg el partit i si poso a mirar un partit a l'amics, doncs soc el típic pesat que parla de qualsevol altra cosa que menys del que està passant en el camp, no?
17: Jo del futbol, de futbol soc del Barça, tinc aquestes coses que ens passen alguns socis del Joventut, no? que som del Barça i de la penya, i quan juga el Barça de bàsquet, excepte quan juga contra el Madrid, crec que vull que jo vaig amb el Tenerife, per exemple, aquestes
15: contradiccions mentals.
17: Temes mentals complicats de resoldre. En tot cas, a casa tinc els meus dos fills que són superfutboleros i que potser els hi preguntes tres jugadors de Curaçao i els saben, no? Que és una selecció superpetita. I en això que dèieu dels Estats Units, doncs home, mira, la prova és que hi ha un àrbitre somalí que no ha pogut entrar als Estats Units perquè diu que no sé què dels antecedents penals no quedaven acreditats. Jo crec que també això és una mica de posar una mica de... Jo estic aquí, eh? Vull dir, jo soc als Estats Units i jo, a mi, per molt que hi hagi un Mundial, les meves normes d'entrada al país són les que són i no me les saltaré, no? En els impactes de publicitat, de dimensió, els Mundials són una barbaritat a nivell d'impacte econòmic, no? No arriba als nivells, perquè són anuals, de les grans lligues americanes, que a nivell d'impacte, no?, de la NFL i companyia són brutals, però clar, un Mundial cada 4 anys, a més aquest que l'han fet amb molts més equips, doncs és brutal. A casa meva, el meu fill petit, que ja ha acabat fa quart d'ESO, ja m'ha dit que papa, jo em miraré gairebé tots els partits, eh? T'aviso, t'informo perquè ho sàpigues, o sigui, estan molt pendents a casa, sí.
12: Isidre.
18: És l'hora de tancar la tele i ja hem fotut 3 dies del papa i ara només ens falta això. Home, per favor, tanqueu la tele, agafeu la cadira, aneu al carrer, us poseu a la fresca i parleu amb els veïns de coses, aneu a les places i ja està, i això està. És una menjada de coco.
12: No et va aquest entreteniment, Anna, tu, eh? Doncs mira, anem a parlar del papa. Posem-ne un altre, perquè ahir precisament el papa Lleó XIV es feia acompanyar per una norantena d'entitats, entre les quals es trobava també la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, amb un espai, diguéssim, del Raval, també, al barri del Raval de Barcelona, on assistien, com deia, membres d'aquesta entitat del barri de Sant Roc, i es posava en de manifest, el papa posava manifest doncs la necessitat d'assistir les persones més vulnerables, parlava de la gent gran, en parlava també d'aquesta trobada doncs el rector de la parròquia de Sant Roc, en Denis Pineda, però també el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, el Salva Figuerola, que definia la trobada com a molt familiar i propera. L'escoltem.
19: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el Papa està en sintonia en la feina que fa, es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar a treballar en aquesta línia. No? Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen i aquest nen li ha donat una carta al Papa.
12: Deia que trobades com aquesta ajuden a dignificar la feina diària d'entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc.
17: Sí, és cert, és cert. No, aviam, hi ha opinions contradictòries. Jo crec que la majoritària és a favor de... Jo, de fet, ahir, l'empresa en què treballo és patrona de l'Abadia de Montserrat, I em va tocar representar l'empresa i estar allà dalt, i vaig tenir el Papa a un metre i durant bastanta estona, ell allà i jo aquí, però i la veritat és que l'ambient que genera al voltant d'una visita d'aquest tipus, que no és més que un espectacle, aquí estic jo i veniu a veure'm, és unidireccional. Tothom mira cap a un punt i aquest punt, si vol, que crec que ho va fer molt bé, perquè no hi ha hagut queixes, els catalans són molt queixosos amb les coses nostres, dic que aquest punt mirat, que és el Papa, si ho fa bé, pot acabar traslladant valors, cultura, temes d'actualitat a la resta de la gent, donant un missatge docent del que ell creu que ha de ser les coses i com han de ser. Si estàs d'acord amb com ell creu que han de ser les coses, doncs et sembla que tot està bé o que la visita ha anat bé. En el cas de que s'apropés a l'Ateneu de Sant Roc, que també anés al Raval a fer aquestes visites, bueno, no calia. Per tant, jo agraeixo que hagi tingut aquest gest. Tinc el dubte de si és una campanya de màrqueting o realment és un... Bueno, no ho sé, Isidre. Igual aquest senyor realment demana a ell que vol apropar-se a la gent que està malament perquè els vol escoltar o que sigui. Però, esclar, tal com està muntat tot, és molt difícil escoltar...
12: De fet, aquesta visita a Sant Roc ja s'havia produït l'any 2016, quan era prior dels Agustins.
17: Sí, per això dic que probablement sigui ell que hagi dit, escolta, jo vull... I també vull anar a la catedral, com es diu, a l'església dels Filipins, la Raval, li diuen...
14: Sí, la catedral dels pobres, li diuen.
17: La catedral dels pobres, exacte. Bueno, el que vull dir és que celebro que ho hagi fet així. I a mi, inclús m'hagués agradat... És a dir, quan estàs a Montserrat, a dins de l'abadia, i veus que van llegir el rosari, que van cantar, com es digui, que van fer el rosari, i tota la litúrgia que hi ha al voltant, realment impacta, esclar, impacta. Tu estàs allà dintre i dius, fas petit, és, ostres, que xulo, és molt maco. Però esclar, també això em fa pensar... I l'acte de la Sagrada Família de la nit, que van ajuntar llums, càntics, un espectacle visual brutal al voltant també d'una litúrgia eclesiàstica, amb el màxim representant de l'Església Catòlica i Apostòlica Romana sentat en allà i veient-ho tot.
20: Una pel·lícula en Sorrentino.
17: Bueno, sí, però realment va ser impactant. Jo et reconec que estava amb la penya i amb la tele posada mirant les dues coses, perquè volia veure com s'il·luminava la Sagrada Família per primera vegada, i a nivell arquitectònic em va impactar. Va ser molt xulo. Ara bé, jo hagués preferit algú més, com l'Isidre deia. Ja que ell ve, anem a seure'ns tots a les places dels pobles i a parlar i a explicar-nos els nostres problemes, perquè precisament ve el Papa i li volem donar una llista de problemes que a tal barri de Badalona i a tal altre i a tal altre temps hagués preferit actes més socials. Jo abogo per tots aquells membres eclesiàstics que se'n van a fer tasques no publicitades a llocs missioners i companyia. Aquesta part de l'Església és la que a mi em toca molt la fibra, gent que voluntàriament s'hi posa i se'n va i ho deixa tot altruistament per ajudar els altres, que no pas aquesta màxima representativitat d'or, plata, brillants i no sé què.
20: Però és que, a més, em sembla que, no sé si ho recordo bé, però som un país aconfessional, no? Aconfessional, doncs no entenc per què... paralitzen tot una ciutat i no que sé, no ho sé.
0: Perquè
20: no,
0: que jo penso, això
20: ho fan entre ells, la gent que és d'ells, doncs pues, molt bé, pues, em sembla molt bé, però hi ha llibertat de culte, no? Però no ho entenc encara, perquè hi ha tanta...
17: Perquè jo crec que, de fet, diríem que jurídicament, no per la Constitució espanyola, és un estat confessional, però té una tradició catòlica evident, l'estat espanyol i Catalunya, evidentment, també. I, per tant, malgrat que formalment som confessionals, aquesta tradició hi és.
20: Allò és que ets ateu i et cases per l'Església.
17: No, però jo vull... que l'estat ho és, de confessional. De fet, pocs estats són confessionals, l'Iran i algun altre més, però no Israel, però vull dir que la majoria d'estats del món no són confessionals d'una religió concreta. I, per tant, això, en teoria, és un signe de modernitat, però la tradició hi és. Jo crec que, en el que deia l'Ambròs, l'Església Catòlica són els reis de la litúrgia. De fet, han durat tants anys perquè la litúrgia és part de la seva manera de funcionar, i no entendria jo una celebració sense litúrgia, que en això som molt bons o els millors, o dels millors. També vull posar en valor que crec que, si comparem, que a mi sí que m'agrada a vegades comparar, per lo bé i per lo dolent, a l'estança del Sant Pare a Madrid o a Catalunya, doncs a Catalunya el tipus d'actes ha estat per mi molt millors i amb un punt, sobretot el tema de la Sagrada Família, amb un punt de brillantor i de fer-ho diferent.
0: L'estadi olímpic no sé jo, eh?
17: L'estadi olímpic no ho sé, tampoc no hi vaig anar, no... perquè jo no hi vaig... Ah, altra cosa és, només que és curiós, en un estat confessional, que vagi el Sant Pare al Congrés dels Diputats i faci un discurs en el qual es carrega 3 o 4 o 5 articles de la Constitució, l'eutanàsia, l'avortament, no sé què, una sèrie de coses que són lleis vigents a l'estat espanyol. És la gran hipocresia del tema, no? I que, a més, surti, per exemple, el líder de l'oposició i digui: ui, si ho subscric de dalt a baix.
0: Sí, ah, sí,
17: vostè ho subscric de dalt a baix? Bueno. Pues deu saltar no sé quants articles de la Constitució, no sé quantes lleis. Però és així, és la gran hipocresia, no? Perquè suposo que no queda bé pels votants, per exemple, del PP o de Vox, dir que el 80% sí, però hi ha un 20 o 30% del discurs que no hi estic d'acord, no? Bé, és així.
21: A mi, com a persona profundament atea, amb despertar sentiments oposats a vegades, no? O sigui, em sembla magnífic que vingui el Papa i que es reuneixi amb la seva gent i que es reuneixi amb la gent de la seva religió i tal, igual que em semblaria fantàstic que vingués qualsevol de qualsevol altra religió. Em sembla fantàstica la feina que fa algunes esglésies de base per suplir la manca de serveis socials i la manca d'atenció a la ciutadania de les administracions. I matiso només una cosa que ha dit el Marc, que ha dit no em sembla bé que vagi al Congrés. Jo ja ho deixaria aquí. O sigui, a mi és que ja no em sembla bé que vagi al Congrés. O sigui, és que què pinta aquest senyor fent una missa al Congrés explicant tota la seva ideologia allà? O sigui, en quin moment...
17: Bueno, el van convidar, eh?
21: Per això et dic que en quin moment, de quina manera, en un estat confessional amb un govern teòricament d'esquerres, ha d'anar aquest senyor a fer un discurs, que després va fer un discurs d'extrema dreta, però potser això no ho sabien quan el van convidar, potser els va sorprendre i pensaven que parlaria dels pobres i d'això i de tal, i de la periferia, un mea culpa pels casos de pederàstia, sí? Però sorprenentment va fer un discurs d'extrema dreta. Però és que ja no l'has de convidar, aquest senyor, a un lloc on m'han de representar a mi. O sigui, és que la gent que hi ha allà m'ha de representar a mi, no a cap religió ni a res. O sigui, és que qualsevol diputat de Cuenca té més credibilitat que un papa que no l'ha escollit ningú, no? Bueno, l'haurà escollit l'Esperit Sant, i jo ho respecto que sigui el gran líder de la seva religió, però no ha de ser un referent moral per les democràcies o pseudodemocràcies com la nostra.
12: Anem a una altra qüestió, perquè avui hem tingut ocasió d'entrevistar just abans de la tertúlia de Raquel Iglesias, ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, i parlàvem amb ella sobre les donacions en vida, una tipologia de donacions de pares a fills que s'ha disparat a Catalunya en aquests últims 5 anys, deien, un 60%, ha arribat en el seu màxim històric l'any 2025, i el motiu seria doncs l'escalada de preus de l'habitatge, no? Cada cop són més els pares i fills que han d'ajudar els pares que han d'ajudar els seus fills, perdó, per poder comprar-se un pis, i això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatges s'estiguin fent, o podria ser una explicació, s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Ella deia que cal insistir en la construcció d'habitatges, que hi ha molta més demanda que no pas oferta, al seu parer, i que cal incentivar també tot el desplegament, diguéssim, de la xarxa de transport públic cap a segones corones metropolitanes, on l'habitatge és més barat i s'hauria de poder garantir aquesta millor connexió també amb, diguéssim, la metròpoli, no? Diguéssim, l'àrea metropolitana de Barcelona. A tot això, l'altre dia també es feia públic un informe de l'Observatori de l'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya que, per ajudar també a entendre aquestes dades, estima que només el 15% dels menors de 35 anys viu, diguéssim, per compte aliè, no? Vull dir que 3 de cada 4 joves amb feina no té capacitat econòmica per emancipar-se. No sé si coincidiu amb la recepta de la Raquel Iglesias, no?, que assenyalava aquesta necessitat de construir més immobles.
17: Bé, això a l'Ambròs... Per feina en sap una mica més. Jo només tres elements. Primer element, crec que s'ha demostrat que el sistema de... Com poses més habitatge al mercat, no? Com poses més habitatge, disposició d'habitatge... Hi hauria moltes fórmules, una es pot ser construir, l'altra podria ser potenciar els ajuntaments als canvis d'ús de locals determinats, que ha canviat també la manera que tenim de comprar, i potser això seria una altra via... I el tercer punt podria ser que durant molts anys vam tenir un concepte d'accedies a l'habitatge privat al preu lliure, o si estaves ostensiblement fotut econòmicament, podries, si tenies sort, anar amb una llista i poder accedir a l'habitatge públic amb unes condicions X. En tot això, i jo crec que s'ha demostrat el fracàs, hi ha jo diria, la majoria d'un sector de la societat que no està ni molt fotut econòmicament ni té recursos per comprar tranquil·lament amb hipoteca o amb ajuda familiar o amb el que sigui, i que és transversalment la majoria de la gent que es troba en aquesta situació, i especialment els joves, no? Doncs això, fins ara, com que no hi ha hagut, jo crec, un pla d'habitatge global, doncs no ha funcionat. I després una altra cosa per mi que relleven les dades i que per mi és important és que hi ha molta gent que està donant diners, hi ha molts pares o avis, o quan reps en herència un habitatge dels avis o no sé què, per la incertesa jurídica, per la inseguretat jurídica de posar el pis en lloguer, per moltes circumstàncies, especialment a Catalunya, mega regulat i molt complicat, hi ha gent que diu, saps què, el pis de l'avi, que se'l quedi el net o la neta o qui sigui, encara que ens en pagui una part o no sé què, per no el posem al mercat, i, escolta, com que això és molt complicat i hi ha mil problemes, doncs hi ajudem ja un net o una neta o el que sigui a fer-ho. I la donació de pares, doncs clar, amb el preu de l'habitatge, doncs els progenitors ajuden els fills, que això és una cosa bastant habitual, no?
12: Ambròs.
0: Sí, aviam, el problema és econòmic i de indicatiu governamental central d'Espanya. És a dir, cal indicar que la vivenda és un problema estructural, subvencionable, i que l'Estat ha de destinar diners per salvar un problema que fa que el 70% de les famílies de Catalunya estiguin en un règim gairebé de pobresa per culpa de que no poden pagar el cost de l'habitatge. Els ingressos del 70%, ni avui a l'avantguardia, del 70% de les famílies no cobreixen, o sigui, entren en pobresa cada cop que paguen el preu del seu habitatge, ja sigui hipoteca, ja sigui per lloguer. La cultura està subvencionada, la sanitat està subvencionada, El transport públic està subvencionat. L'educació està subvencionada. La cultura, he començat dient cultura, és menys que la resta, però ho està. L'habitatge no. L'habitatge no. Al contrari, està només regulat. O sigui, els polítics diuen, aquí hi ha un problema gravíssim, vaig a regular-lo. No, no vaig a posar diners, no. Vaig a regular-lo. Tinc uns ingressos descomunals gràcies a la construcció d'habitatge, perquè cobro impostos, i gràcies als propis habitatges, perquè cobro des dels ajuntaments també impostos pel fet de tenir un metre quadrat propietat meu, cada any, però no torno un duro a la ciutadania per ajudar-los a poder pagar els seus habitatges o a comprar els seus habitatges o a pagar els seus lloguers. Per tant, hi ha una hipocresia brutal per part de tots els partits des de fa, pues, 70 anys. En Franco va morir el 75, cap a 1950, ell va crear aquest sistema de los privados son los que van a hacer pisos, el Estado no va a poner un duro, solo dará ayudas a los privados que hagan pisos a nivell impositivo para que les salga mejor. I des de llavors fins avui seguim igual. Però ara s'ha revertit i diuen aquell senyor del puro i el sombrero barret i la jaqueta, com jo porto ara, que és un promotor, com jo soc, aquest senyor és el dimoni, perquè ell, i només per culpa d'ell, tot el país està malament. Anem a regular l'activitat d'aquest senyor per prohibir-li tota una sèrie de coses. A Barcelona no pots fer un bloc de vivendes nou si no destines el 30% a preus regulats per mi a la baixa, protecció oficial, que calen tenir-los, eh? Però ho ha de pagar qui faci l'edifici amb els seus diners. No l'Estat. No ajuda en res. Què ha passat a Barcelona? Que no es fan habitatges. Que és un dels municipis on menys habitatges es fan a l'any a tota Catalunya.
12: Ajudes, per això, Ambrós repassava, i n'hi ha d'àmbit català, tant pel que fa al lloguer i també estatal, ho dic perquè hi ha les ajudes d'emancipació amb aquests préstecs joves.
0: Sí, però és que el lloguer té un problema gravíssim, pervers. És a dir,
12: ajudes per adults de 34 a 64 anys.
0: El lloguer. Què és el que passa? Que els pisos que es posen de lloguer són privats. Què fas tu si no cobreixes els gastos d'escala, el manteniment de l'edifici, el manteniment del teu pis com a propietari, i no permeten cobrir-ho amb el lloguer? Doncs te'l vens. El parc de lloguer s'ha reduït. Tot, ja va passar amb el Franco, és que va passar el mateix. Jo no entenc com els socialistes han pogut fer això, però va passar el mateix i la història es repeteix i ningú la mira. Es redueix l'oferta de lloguer, per tant, encara que estigui regulat, hi ha molta més gent que vol llogar, menys pisos per llogar, i qui guanya? Qui pot pagar més? Els expats, la gent que té més renda, perquè al final entres en lliure mercat. Esclar, és que el que haurien de fer és injectar diners, construir ells vivendes.
21: El que haurien de fer és regular perquè no entris en lliure mercat, perquè tenim, no m'intenteu convèncer, convèncer que hi ha arrendataris que viuen de les rendes o de tenir pisos, que és que aquesta pobra gent

0: pèixol solar, proposa tu els diners
1: el que no, i fes tu. El que no podem fer és seguir construint...
0: No inverteixis, o sigui, en defensa.
1: El que no podem fer... Clar, bueno, aquí estem d'acord. No invertim en defensa, estem d'acord.
0: Ingressa 7.000 milions... Per impostos de vivenda.
1: El que no podem pretendre és
0: per què no reinverteixes?
1: que la regulació fa que s'entri en lliure mercat, perquè és que és tot el contrari.
0: El que, o sigui, trobo increïble
1: el que
0: és que
1: s'entra en lliure mercat
0: d'això.
1: Perquè qui guanya... No, com que us convenci, no. Qui guanya, que convenci, no. És qui ha de pagar el lloguer. O sigui, en el moment que jo he de pagar el lloguer el doble del que hauria de pagar fa 10 anys, que no m'enganyin, que aquí algú s'ho està portant cru. O sigui, és que és així de simple. O sigui, és que no és tan complex això, no?
0: No, aviam, l'Estat s'ho està portant cru. Que no ho veieu? Que és l'Estat qui no està invertint en una necessitat bàsica que té l'Estat espanyol.
1: El que s'està fent d'or, home, va.
2: Isidre.
3: Bueno. No, jo crec que ara l'amor canviarà, perquè ara quan es comença una relació tens que preguntar, i els teus pares com estan de diners, perquè ens tindran que deixar i tindran que tenir un pis gràcies als pares, i es convertirà com a les societats medievals. No t'enamoraràs d'una noia pobra ni d'un noi pobre, perquè tothom voldrà anar-se'n amb les famílies que tenen diners i que tenen pisos per donar, o diners per donar. Una misèria.
0: Excepte una misèria. Si l'Estat fes edificis pagats per ell, sense privats pel mig, i m'estic tirant terra a sobre, estic dient, vull que l'Estat em faci la competència i no em deixi fer a mi aquestes obres.
4: La realitat és que l'Estat espanyol, a nivell d'habitatge públic, en tots els tipus de protecció, és dels pitjors d'Europa. Té uns índexs de fer habitatge públic que no se n'han fet en molts anys. I després també et dic, la Generalitat de Catalunya, jo crec que va cometre un error brutal de fer habitatge públic de propietat, que s'adquiria la propietat al cap dels anys. És a dir, no té molt de sentit, moltes vegades, jo crec que s'ha demostrat amb els anys, que tot Sant Roc és un exemple, tot el barri de Pomar és un altre exemple, que hi ha gent que va comprar a uns preus X i la protecció durava 30 anys, i quan va acabar la protecció vam fer una inflació allà brutal. Clar. En passeta, gent de Pomar va comprar per un milió i se'ls va vendre per 30. Clar. Això no té cap sentit, perquè a mi hi ha una cosa que és la gran hipocresia també de tots plegats, no? Ens queixem del preu de l'habitatge, però quan tu ara et diuen, mira, tu ara tens el teu pis, que te l'has acabat de pagar, o així te'l vols vendre. Jo els dic, molt bé, doncs tu, que ets un tio que estàs en contra de l'especulació, fes només un càlcul econòmic i no guanyis diners a la teva venda del pis. Home, què vols dir amb això? Dic, no, tu no t'estàs queixant de l'especulació, però tu per quan el vas comprar? I ara que te'l vendràs pel doble, no? Sí, clar, però ara me'n compraré un altre que em costarà més. Bueno, estaràs en aquesta roda.
0: Especular és vendre el mateix sense donar-li valor afegit per un preu més alt. Mm. Aquesta és la definició d'especulació. Mm. Sí. Jo aquesta botella de plàstic la compro per un euro i sense fer-li cap transformació ni donar-li cap valor afegit, la venc per dos.
4: Sí.
0: Això és especular. Vendre un pis...
4: Al cap de 25 o 30 anys...
0: Al cap de 25 o 30 anys, si has tingut que mantenir-lo, etcètera, etcètera, no és especular. El que construir un bloc de pisos, comprar un solar, contractar una constructora, aixecar aquest bloc de pisos, pagar comercialitzadors perquè te'ls venguin, buscar-te els clients, parlar amb els bancs perquè els ajudin a tenir les hipoteques per d'allò, vendre aquests pisos, això no és especular. No. Això és crear un producte i vendre'l.
4: Home, no,
0: especular és comprar allò per 10...
4: Hi ha una altra cosa que és la gran trampa. Tu el que no pots pretendre que els promotors es dediquin a fer pisos i no guanyin diners.
0: Però llavors, vendre un cotxe és especular.
4: No, perquè em refereixo que si tu aquells diners, en lloc de fer un habitatge, fer un bloc, els poses en un lloc, en un fons d'inversió, i et surt més rendibilitat que fer un edifici, amb tots els riscos que suposa,
0: que
4: i tots els merders, no ho faràs. No, però vull dir que això és una realitat, perquè quan l'administració pública, i jo en això sí que coincideixo amb l'Ambròs, no pots traslladar tota aquesta problemàtica als privats.
0: No.
4: Això és d'una irresponsabilitat brutal. I que no hi hagi un pacte d'habitatge que s'asseguin en una taula amb diferents sensibilitats, amb diferents... Però les mesures que s'han fet fins ara s'ha demostrat que no funcionen. I, per tant, s'ha de prendre una mesura estructural important, no?
1: Et poso un altre exemple de com, si posar els teus diners a un lloc o a un altre, et dona més rendibilitat. Al moment que tu tens la ferreteria dels teus avis, sí? La ferreteria de barri dels teus avis, i posar allà un local turístic o llogar-ho a una empresa d'empanadilles argentines, et donarà més benefici que continuar el negoci, ens estem carregant tots els negocis. Doncs són coses

0: que s'han de negociar, i això tot ve del preu del lloguer, del, de, tant del lloguer dels habitatges...
1: No, no, això ve d'Amazon, i de que els locals
0: tant
1: xinesos
0: venen
1: més barat a la ferreteria.
0: Com dels lloguers.
1: Això va tancar la ferreteria.
0: Tant del lloguer dels habitatges, com dels lloguers dels locals, com dels lloguers que
2: està... Els meus fills
0: està,
2: no han comprat
0: que
2: un producte...
0: Trinxant.
2: Els meus fills no han comprat un producte en una botiga física.
0: Com molt malament.
2: No, no, bueno, molt malament. Seran uns tios molt flipats de la vida. Però és una realitat així, i no els meus fills. És a dir, que quan jo alguna vegada els dic d'anar a una botiga a comprar, em miren, però què vols dir? I per mi és un drama, jo els dic, què vols dir? Però anem aquí, anem allà. I acabem anant, però que ells em miren, però que estem fent una cosa de boomer i dels 80. Perquè jo, en el meu mòbil, tinc accés, com deia l'Ambròs, amb l'Amazon, al que em dona la gana, o a totes les pàgines aquestes. Que... I la manera de comprar, sobretot de la gent jove, és diferent. I això repercuteix en
3: la modifica també la fesonomia de la ciutat.
2: Del centre de Barcelona, clar. Per exemple, que jo hi treballo, doncs clar, ha canviat el tipus de botiga i la tipologia. I per això jo també parlava de que si tenim necessitats d'habitatge i tenim locals comercials o en edificis locals, doncs tècniques que es poden fer de canviar l'ús d'una cosa per destinar-lo a habitatge, que és el que et falta, i tens aquí una sèrie de locals comercials que en molts llocs no s'hi acabarà posant cap botiga, i no, doncs, tot això sí que és una opció.
3: Ara s'ha de valorar el risc, no?, de no caure en una ciutat dormitori.
0: Clar, és que estem convertint la ciutat, allò que deia de sortir al carrer amb la cadira i tal, és que és impossible ja, perquè és que ja no hi ha, és que no tenim res, o sigui, és que ja no hi ha vida als carrers, o sigui, molts carrers estan quedant autènticament deserts, i és una pena, ¿vale?, perquè estem perdent la ciutat.
3: Ja que hem acabat parlant de carrers, deixeu-me, si no voleu afegir res a aquest debat, que us demani també per la zona verda. Zona verda que la primera que s'instaurarà a la ciutat de Badalona serà el barri d'Artigas, amb un consens en què ha arribat l'Ajuntament amb l'Associació de Veïns, i no descarta l'executiu doncs, ampliar-la a altres zones, amb aquest estacionament regulat també a altres barris de la ciutat. No sé si penseu doncs, això que pot ser beneficiós implantar zones verdes en altres indrets.
1: Zona verda d'aparcament, eh?
3: Zona verda d'aparcament, sí, sí, no d'arbres.
2: Que li han posat aquest nom perquè sembli una altra cosa, no, potser?
3: Zona verda a l'asfalt.
1: He llegit el... Bueno, perdoneu, que estem parlant molt.
4: No.
1: He llegit aquest al detall, em sembla que és a 0,90 cèntims una setmana, si ets veí de la zona.
3: Són uns 45 euros l'any.
1: Uns 45 euros l'any, bueno.
0: El tema de les zones verdes i les zones blaves és que han d'estar molt ben planificades a tota la ciutat. O sigui, en el moment que tu poses una zona blava al carrer Martí Pujol, què passa? Pues que tots els carrers dels voltants es converteixen en llocs on hi ha cotxes sempre circulant i donant voltes per intentar aparcar per allà per no aparcar a la zona verda. Llavors, quan tu poses una zona verda, que té tot un sentit per la gent que ve una estona i vols un aparcament de rotació, has de complementar-ho amb unes zones verdes al costat pel veïnat, perquè el veïnat no hagi d'estar... perquè aquelles places no s'omplin de gent de fora, i que quan algú ve per fer un tràmit a l'Ajuntament 30 minuts, no l'aparqui, no estigui mitja hora donant voltes per no aparcar a la zona blava, sinó que vegi forçat a aparcar a la zona blava i que la zona verda sigui pel veïnat. Aquesta planificació no s'ha fet, i a Badalona tenim zones verdes en diferents llocs, però no hi ha, perdona, al revés, tenim zones blaves a diferents llocs, però no tenim la zona verda que el complementa al costat, no? Llavors, jo crec que el que cal no és tant idees de ara posar una zona blava, ara posar una zona verda, sinó una planificació realista que contempli aquesta conjunció entre zona blava i zona verda, complementada amb aparcaments dissuasoris perquè la gent no entri amb el cotxe al centre, i al centre, que al centre no vull dir al centre, al barri centre, eh? Aquí tenim un barri que et diu centre, i al centre vol dir a les zones més cèntriques de qualsevol barri, sí?
3: Sí, o als passejos comercials,
0: que
3: no?
0: Hagi, que hi hagi aparcaments dissuasoris d'aquestes zones, que hi hagi un transport públic de qualitat que et permeti arribar a tot, i tot això necessita una planificació de mobilitat conjunta, i aquesta planificació de mobilitat, històricament a Badalona, no l'hem tingut.
1: Mm-hmm. Tota la raó.
0: Sí. Amb això sí que ens posarem d'acord. Amb els pisos, no veus?
1: Amb els pisos, tots
0: sempre d'acord. Sempre hi ha alguna cosa.
1: Hauríem d'estar fent manifestacions perquè l'Estat posés diners pels pisos. Ostres, que és que ens estan desviant la mirada.
2: Jo suposo que, a més, s'ha fet això, dius que és Artigas, això.
3: S'havia parlat també, veïns del Progrés havien demanat zones verdes, s'havia parlat de la possibilitat també al barri de Casagemes, però de moment, el que deia l'altre dia en aquests mateixos micròfons, la primera tinent d'alcaldia, Cristina Güera, és que em posaran allà on els veïns ho demanin.
2: El que passa que això és una mica complicat, perquè si vas per Llafià, precisament que Llafià té el gran problema que es van fer tots aquells habitatges amb molta densitat, però no hi havia aparcaments, hi ha molt pocs aparcaments a la zona de Llafià. Jo tinc la sensació que els cotxes aparcats per allà són dels veïns, o sigui que realment, en el fons, ja no hi caben els vehicles dels veïns mateixos, no? No és una saturació per gent...
0: La problemàtica d'Artigas és que està tocant a Sant Adrià, i llavors que el que volen és, m'imagino, que veïnat de Sant Adrià no aparqui en aquesta banda, i d'aquesta manera et treus la gent de Sant Adrià.
1: Si ets d'allà, et surt econòmic aparcar. Si no ets d'allà, pagues més car. Per tant, s'entén que la gent de Sant Adrià...
2: I si és de Sant Adrià, posa-li més car, no?
1: Si ets de Sant Adrià, pagaràs més car. Sí, bueno, de Sant Adrià...
2: No, no,
1: no ets d'allà.
2: O de Casagemes.
1: O d'on siguis, o de Casagemes, o d'on siguis, sí. Llavors, si és per aquest cas, jo trobo correctíssim. És a dir, miri, a vostè li costarà 45 euros a l'any tenir prioritat absoluta per aparcar aquí, perquè vostè pagarà molt menys que els altres, que suposem que no vindran a aparcar perquè ho farem verd. És una mica l'explicació és aquesta.
3: Sí. Isidre.
4: No, res, no, sí, si vols tenir bona salut mental, millor no agafis el cotxe per la ciutat, perquè et tornes boig, és impossible, i no saps on aparcar, què fer-ne. Que les famílies tenen dos o tres cotxes tots, aleshores això es multiplica i és, bueno, no sé.
1: Ja no, la gent jove està deixant de...
4: Sí, menys mal, doncs.
1: Sí.
3: Ho hem de deixar aquí. Gràcies als quatre.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdn.com.cat.
5: Badalona passa aquí.
7: Temperatura a Badalona...
8: 21 graus.
9: Són les 9.
10: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Avui parlarem de moltes alegries perquè tenim bones notícies per explicar-vos pel bàsquet d'aquí, de casa nostra. D'entrada, saludar el nostre tertulià avui, Carles Duran, exentrenador de joventut. Carles, molt bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
1: I gràcies per venir.
2: Un plaer.
1: I felicitats perquè vam veure que vas fitxar per l'Udisburg alemany, per tant, un nou repte després de Turquia i, per tant, amb feina.
2: Sí, és el més important, feina en un club que m'he sentit molt estimat i amb una lliga doncs, que està creixent, que jo crec que amb l'arribada de l'Aito encara li va donar un plus i bueno, veurem quines opcions podem tenir, però amb moltes ganes de començar.
1: De seguida parlarem amb el Carles Durant sobre la temporada, sobre la penya, sobre tota l'actualitat, però l'altre dia aquí vam tenir una situació on el Ferran Gobern, en Mangui, l'hem portat només per aviam si vull anar amb la samarreta del Alimir Caoviedo. Mangui, tot atents.
3: No la tinc, però vam lluitar, vam estar allà lluitant i donant la cara contra els estudiants, no va poder ser, però bueno, content perquè el resultat final ens va acompanyar.
1: Vols felicitar algú?
3: Sí, i tant. En el Carles Marco, perquè a més la pressió de jugar a casa, que això molta gent no... Quan tu jugues una final fora a casa et passa que estàs molt més pressionat que altra gent. I jo tenia els meus dubtes i ho ha tret endavant amb una solvència a la pròrroga, fins a la pròrroga ens va fer patir, però ens ha donat una alegria. Jo crec que l'alegria més gran és a tu.
1: Perquè vaya any de patir. Vaya any de patir, que bueno, se'm va tancar l'estómac, però no, ni així ho vaig aconseguir. Carles Marco, felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Nou entrenador a Badaloní a l'ACB, després de 15 temporades a les banqueres. Ho explicaves al final del partit. Home, com a jugador vas haver de treballar molt i com a entrenador també. Quin pes, no?
4: Sí, no, content de tot l'any. Hem disfrutat, hem patit, hem gaudit, però bueno, crec que mereixer és una paraula una miqueta, no?, que tothom pot pensar que es mereix alguna cosa, però sí que és cert que havent perdut només 4 partits a la Lliga regular, havent estat al nivell que ha estat a l'altre equip que ha pujat, que és Obradoiro, que no haguéssim pujat per la Final Four, doncs, bueno, hauria sigut una decepció i bueno, vam saber jugar amb aquesta pressió aquests dos partits a casa, fer-ho amb la nostra gent i ha valgut la pena esperar perquè bueno, mai havia viscut una situació així de guanyar bueno, de pujar, no?, amb un equip a casa teva, que va ser brutal.
1: Carles, va baixar l'any passat a Corunya i a l'estiu hi havia el club havia decidit si seguien en aquest camp de 8.500 espectadors o anar en el que jugaven abans. Al final van decidir aquí, ostres, a Corunya o el bàsquet, eh?
4: Bueno, és bastant al·lucinant perquè ja directament després de baixar vam fer en 2 setmanes 5.300 socis. Hi ha hagut una mitja quasi de 6.000 persones al camp. Han disfrutat amb nosaltres, ens han ajudat. Hi ha hagut algun partit que ha estat ple. El dia d'Obradoiro hi havia 9.500 persones i a la Final Four, cert que el primer partit hi havia 3 aficions diferents, però l'últim partit contra Estudiantes, l'Alimer Caoviedo, que no hi era, i Palencia, la gent va vendre les entrades a gent de Corunya i es va omplir. Bueno, hi ha afició, hi ha cultura esportiva, hi ha el Depor.
1: Ha pujat el Depor?
4: Sí, hi ha el Depor, però el bàsquet també li agrada a molta gent, el hockey, bueno, és una ciutat molt poliesportiva.
1: Carles, tu ets un entrenador ja consolidat a l'elit, a quin mèrit li dones al que ha fet el Carles? Perquè és que hi ha molta competència també a les banquetes i entrar a la roda és molt difícil.
2: Bueno, jo li dono 2 mèrits al Carles. Primer, el guanyar. Guanyar és molt difícil, perquè només guanya un. I el segon és fan un any extraordinari i per petits detalls no acaben de pujar i tenir la mentalitat de bueno, no passa res, continuem fins al final. Per tant, bueno, és molt difícil guanyar i encara més amb les circumstàncies que ells ho han fet, no? Com deia el Mangui, la pressió la tenien ells i crec que l'han portat molt bé i no només això, jo he tingut la sort de poder-los veure durant l'any i han jugat un bon bàsquet i jo crec que si a sobre guanyes i jugues bé, doncs la satisfacció és més gran i crec que el Carles està content i ara entra en un altre món que ell ja coneix perquè ha sigut molts anys jugador i un gran jugador de la Lliga, ha sigut ajudant, però ara bueno, pues tindrà una mica més de protagonisme i espero que li continuï anant bé.
1: Magui, el qui no ha pujat a l'Estudiantes un any més, és que això de l'AEP no, no
3: passa. Això de l'AEP cada any és més difícil pujar.
1: Guanyava de 15, ja, sí. És que és molt bèstia, eh? Sí, sí. Fa tant 6 minuts, guanyava de 15,
3: sí, perquè...
1: i hi havia Canguelo gegant a Corunya.
3: Sí, sí.
1: I remunten i guanyen.
3: Per això dic que té molt de mèrit, perquè amb la pressió que tenia a sobre i tal, donar-li la volta. I, però bueno, cada vegada és més difícil, i l'any que ve encara serà més difícil, perquè hi ha la Gran Canària, que només segur que un conegut, un amic meu, sigui el nou director esportiu de la Gran Canària, i clar, ja és un altre rival. Granada també, a l'AEP sempre ha sigut un equip punter que sempre han pujat.
1: Que saben estar aquesta categoria.
3: Sí, que és complicat, és complicat. El mateix Palència, el mateix Fontlabrada, que no acaba, o sigui, no acaba d'arrencar, però algun any arrencarà també, no?
1: Sí. Estudiantes, Oviedo, que està fent apostes. Sí, sí. Però és que Estudiantes ja porta 5 temporades, eh?
3: Ja, sí, sí, sí.
1: Allò de baixeu, però per tornar a pujar.
3: Com deia el Jesús Gil, no? Otro año nomás en el infierno, no?
4: Sí, sí, totalment.
1: El Mangui, que no ho diu, és el Francesc Solana, que va deixar el Morabanc a Andorra i me'l va deixar, o no segueix a Andorra, i segurament podria estar a Gran Canària.
3: O a Sevilla.
1: O a Sevilla, al Caja 87.
3: Que ha pujat a l'Eport, també.
1: Amb el Josep Frank, el felicitem des d'aquí, perquè...
3: I ell és el jugador, ell és el jugador de Sevilla, va estar molts anys a Sevilla amb l'Ivan Corrales.
1: Sí, és veritat, és veritat. Carles, com està el bàsquet, com està la Lliga? Estàs seguint el play-off, perquè és increïble el que vam viure ahir a València, el que vam viure en Tenerife a Madrid...
2: Bueno, jo crec que els play-offs han sigut uns, estan sent uns play-offs de molt de nivell, i el que no ha jugat bé ha perdut. Jo crec que sí que ja semblava que hi havia una diferència d'equips, lògicament, per exemple, el Madrid contra el Tenerife, no? Però al final, com parlàvem amb el Carles, es tracta de jugar bé a bàsquet. I jo crec que ara mateix els 4 millors equips estan a semifinals, i ahir pues, va ser també un exemple, no? Dos equips amb molt de talent, molt ben entrenats, però sobretot amb un talent individual. Jo m'ho estic passant molt bé amb la penya i sobretot amb el Riqui. Crec que l'aficionat o el soci de la penya ha d'estar molt content que el Riqui estigui, i esperem que continuï, perquè està marcant una diferència bueno, d'un jugador especial.
1: Tu coneixes molt en el Riqui? T'esperava jugar aquest nivellàs que està jugant?
2: Bueno, jo pensava que el Riqui, ja ho vam intentar quan jo encara hi era, jo crec que el Riqui quan està content, està feliç, és capaç de moltes coses, no només ho ha demostrat a la penya, estem parlant d'un jugador que ha sigut MVP d'un Mundial, vull dir que no és un jugador... molt normal, però sí que crec que aquests partits de màxima competició el Riqui li dona un plus, i jo crec que durant l'any ha fet molt bones coses, però jo crec que ara en el play-off estem veient el millor Riqui, no?
1: A més estem veient a Parker, aquí veiem una imatge, el Carles Marco va estar al Barça d'ajudant amb Jabari Parker, va tenir una bona relació, i estem veient avui, per cert, Partizan ha dit que li vol rescindir l'any de contracte que li queda, un any altíssim. Jabari Parker, que, Carles, una cosa que no descobriré jo ara, però explica't una miqueta com el que vas viure tu, perquè té tant de talent.
4: Sí, té molt de talent. Jo crec que són anys diferents. Era la primera vegada que aterrissava una miqueta a Europa. M'escoltava... bueno, va estar a un nivell físic una mica millor que ha estat aquests dos últims anys, i el talent pues, ja el veieu. Pues, ahir surt i fica tirs, no?, d'un 1 contra 1, sense pràcticament ni votar ni tindre espais, és capaç de notar. Jo el que li trobo una mica és la falta de consistència una miqueta defensiva que està tenint ara. Però bueno, que està ajudant moltíssim, i que bueno, el que diu el Carles, que aquests talents individuals que van sorgint, i que ahir, per exemple, era bàsquet de València o bàsquet de penya, doncs, clar, el Jabari és un d'ells, no? El que després d'anotar el Montero, ell arribava i als 5 segons estava anotant amb una facilitat increïble.
1: València té la pressió, Mangui, de ser campió de Lliga? Ja no parlo d'aquesta eliminatòria.
3: Pressió campió de Lliga no, perquè sempre els favorits són el Barça i el Madrid. Passa que si arribes a la final i és, bueno, pues, la vols guanyar, però o sigui, els favorits sempre són el Barça i el Madrid.
1: El factor que va el tindria el València en el cas de contra el Barça.
3: Sí, però tampoc. És, o sigui, en aquest esport, quan juga el Barça i el Madrid, sempre són favorits. Eh? I el que els vulgui treure a l'entrenador del Barça o del Madrid, que es tregui la pressió, que canviï d'equip. Ara sí que té pressió per guanyar, però jo crec que jo vaig veure el partit d'ahir, va ser un partidàs, jo estic d'acord, va ser un partidàs, però jo crec que València ja és un equip gran, i llavors un equip gran que vol dir que té un pavelló gran, que juga finals furs, i llavors i que té arbitratges favorables. I jo crec que ahir les decisions dubtoses sempre anaven a favor del València. I inclús el dia de Bilbao, l'arbitratge va ser també Caserín. Llavors, bueno, és un equip gran. Ara és un equip gran. No és tan gran com el Barça i el Madrid, però ja és un equip gran que, com el seu moment el Baskonia, que també era un equip gran i que les influències arbitrals també els ajudaven.
1: Carles, tu has estat entrenador Joan de Pedro Martí, que també de Jaume Ponsarnau, aquesta eliminatòria, parlant del Bilbao-València. Bilbao guanyava 13 a l'últim quart i se't fa de nit, eh?
4: Bueno, ens ha passat a tots. Quan hem jugat amb equips una miqueta més petits, van estar 5 minuts amb una intensitat, un puntet més, van pujar un puntet més d'aquesta intensitat defensiva. Falles els dos o tres primers tirs, ells els anoten, se't posen a 6 o 7 i, bueno, aguantar aquest últim tiron d'un equip gran és difícil. És difícil, poden haver-hi accions o no que piten o deixen de pitar, però bueno, se't posa el culet petit i dius, bueno, ja estan aquí i més juguen fora, no? Però bueno, té molt mèrit el que està fent el València, perquè...
1: I el Bilbao també.
4: I el Bilbao també, però parlant de València, que està a les semifinals, un equip que ha jugat i que ha donat espectacle tot l'any, ha jugat increïble, ha jugat una Final Four quan no tothom ho esperava, és la seva primera presència a l'Eurolliga jugant 38 partits des de fa uns anys i han estat molt consistents i ara aguantant una mica la pressió aquesta. No són un equip gran, però tothom pensa, no, però com que juguen tan bé i sempre guanyen, han de guanyar, no? Bueno, doncs tampoc és així, no?
1: 85 partits ja porten jugats a València aquesta temporada, que no és fàcil. Després parlarem de la competició europea, perquè l'Ludisburg esteu en competició europea en principi?
2: No, l'Ludisburg no jugarà.
1: No jugarà europeu?
2: No.
1: Carles, el que parlaves abans de Ricky Rubio i parlàvem ara de Bilbao, de Marcelinho Huertas, té 43 anys, en els quarts de final Madrid-Tenerife. Aquest tio què menja?
2: Bueno, jo crec que ara menja poc. Jo me'n recordo encara com el vam anar a buscar a la Can, a l'Aito i jo, el Marcelinho tenia una altra estructura i va coincidir amb el Carles, sí, a l'equip.
4: La primera pretemporada que va fer.
1: Vam anar a buscar a la Can, això ara m'he perdut, eh?
2: Sí, el Marcelinho va jugar en Brasil, un torneig a la Can.
1: Ah, vale, sí, correcte.
2: I l'Aito i jo, doncs, vam anar a conèixer-lo personalment i a partir d'allà va tot. I el Marcelinho era un físic totalment diferent del que és ara, no? Per tant, el menjar no ha canviat, però jo, lògicament, ell té una mentalitat extraordinària, però amb talent es poden fer moltes coses, no? I el Marcelinho, el Ricky, el Jabari, el Jean Montero, és, com deia, o com diu l'Aito, amb bons jugadors sempre passen coses. I llavors, bueno, pues és més fàcil, no? Però sí que crec que ara, per exemple, no, veurem aquesta nit què passarà o què està passant, però lògicament el Marcelinho, si pot jugar còmode, pues encara més. I a mi em va donar la sensació que el Madrid no el va apretar. O millor dit, va fer que ell se sentís còmode.
1: Sí. La primera partida contra el Barça no, eh?
3: La gran cagada és del Madrid. Sí, jo vaig veure el primer partit del Palau. Si tu jugues fort, aquests de Tenerife, amb tots els respectes del Xus, amb el Marcelinho Huertas, no passen de mig camp. O sigui, el Madrid, o sigui, et poden guanyar un partit de playoff, però no et poden guanyar dos partits de playoff. I el Barça l'altre dia els va arrasar i avui els tornarà a arrasar. O sigui, els passarà per sobre, estic convençut.
1: Bueno, perquè van posar Juan i després...
3: Clar, no, i perquè juguen fort i juguen dur, perquè és un play-off, i aquests del Madrid estan vivint encara de la Final Four del partit que van jugar contra el València, que van guanyar.
1: I Carles, tu que ets entrenador i vas coincidir amb el Marcelinho, precisament, clar, tothom diu, home, però amb 43 anys, apreta'l, sí.
4: Estic una mica d'acord, amb el Mangui. El Madrid jo crec que no ha fet aquest canvi de xip. Després de la Final Four s'ha deixat anar, com diguem, anem a recuperar-nos per jugar al playoff. I el playoff s'ha de jugar amb un puntet més. I no l'han jugat. I el Marcelinho, tots el coneixem, té 43, però saps què passa? És que li agrada tant el que fa. Quan t'agrada una cosa tant i ja ni físic ni res, el tio està tot el dia... pensant en el que ha de fer la pista i en el que pot fer per ajudar en els seus companys, i si el deixa jugar com el van deixar jugar, que té raó el Mangui, doncs passen les coses que passen. I no només ell, va ser el Patty Mills també. O sigui, que també, si l'apretes, és veritat que pot treure més tirs potser que el Marcelinho. Però bueno, clar, el Barça pues no ha sigut així.
3: Van guanyar el segon partit a Tenerife molt fàcil i van pensar que aquests estan morts ja.
4: Segurament.
3: Sortir de Campo i Playa.
1: Això és veritat, quan t'agraden molt les coses acostumen a sortir, menys en Mangui quan fa patir de vela, que no hi ha manera de sortir a l'aigua.
3: He tingut un cap de setmana amb un campionat de Catalunya que ho he fet i he sigut furgon de cola total.
1: Sí, no? Sí. Sense aire. Carles, això del món dels entrenadors és molt dur, perquè Galbiati, és que, bueno, un ídol a Vitoria, perden els quarts i Galbiati vaig veure allà que hi havia una reunió al final del partit i ara ho qüestionen. Baskonia ve a guanyar la Copa, però un equip molt físic. Per què la penya és capaç de guanyar, eliminar el Baskonia? També per tipus de joc?
2: Bueno, jo no he estat en viu en aquesta situació, però jo sóc molt pesat amb el fet de jugar bé a bàsquet, no? Jo crec que el joventut té un mètode molt clar i té una manera de fer, doncs que contra equips... Sí, segurament més físics, però també alhora una mica més anàrquics, no? Doncs el joventut, jo crec que la manera que té, històricament, a més s'ha demostrat, no? Però jo crec que a l'entrenador hem de viure el moment. Per això crec que el Carles ha de disfrutar molt ara, perquè el guanyar és molt difícil i quan es perd, ràpidament tothom mira l'entrenador. És veritat que Galbiati ha guanyat la Copa, Galbiati i Baskonia, i doncs, és el mateix entrenador que ha perdut, vull dir que ni millor ni pitjor, però sí que és veritat que segurament hi ha a vegades en equips, no, que et sents més còmode i segurament doncs, el joventut se sent més còmode jugant contra el Baskonia que pot ser que contra un altre, no? Però bueno, la temporada de Baskonia també pot ser que va arribar en el seu pic a la Copa del Rei i a poc a poc s'han anat diluint i com ha dit el Carles, al playoff ha de donar un plus i donar la sensació que els jugadors de la penya eren veteranos de playoff i hi són, Adam Hanga, Simon Birgander, el Ricky, no? I semblava que els de Baskonia encara no tenien on estaven jugant, no? Jo vaig veure el partit en directe del segon partit i, ostres, semblava un equip de playoff contra un equip que acabava de començar la temporada, quasi, no?
3: Bueno, que juguen 21s.
2: Però insisteixo, el jugar bé et dona un plus i la penya està jugant molt bon bàsquet.
3: De totes maneres, jo les notícies que tinc és que en el cas del Galbiati és que el novembre ja el van a fer fora i el van aguantar independentment que hagi guanyat la Copa, i abans de jugar al playoff ja corre la veu que ja comença la quarta etapa per a Sovic, o sigui, estava sentenciat abans de jugar al playoff. Sí, això t'ho puc dir jo, més les meves fonts ja saps que són
2: sí,
3: bones.
2: Sí, però cada casa és un món, però guanyar la Copa del Rei no és fàcil.
3: Ja,
2: i
3: ja
2: ho han fet.
3: Sí, sí, sí. No li trec mèrit a guanyar la Copa del Rei.
4: Aquest any dic... ha jugat la Copa del Rei i l'ha guanyat, que altres anys no ho han fet. I ha jugat playoff, que portaven en un parell d'anys que no ho havien fet,
1: eh? Sí, o sigui... sí, això és veritat, això és veritat. Per cert, el Carles Blanca ha tingut d'ajudant a Àlex Formentor, felicitem des d'aquí, Formentor, un entrenador a Mallorca, per tant, també, no només formant jugadors, sinó també entrenadors, eh? Queda Formentor? Doncs
2: pues molt bé.
1: Pot ser un bon entrenador? Primer entrenador?
2: Bueno, ja ho ha sigut.
1: Sí, sí, sí.
2: I ho ha fet bé, i, per exemple, ja ha guanyat la Lliga a Mèxic, però també és veritat que per guanyar, i això ho tindria que dir també el Carles, per guanyar, a part de ser un bon entrenador i tenir una bona idea, necessites bons jugadors. Perquè si no tens bons jugadors és molt més difícil, no? Però, bueno, tinc la sort de que he après d'un molt bon mestre, però no només a l'Àlex, que ha sigut ajudant meu, és primer entrenador, sinó hi ha entrenadors a la Lliga CB que també han sigut ajudants meus, i me n'alegro molt que els meus companys pues, puguin seguir treballant.
1: Carles, parlàvem del bàsquet físic que hi ha a la Lliga CB. A l'EP és diferent. Com planifiqueu? I deia, necessitem jugadors bons a la Lliga. Tindreu jugadors bons a l'EP Catalunya? Com veus?
4: No ho sé encara, però sí que és cert que hi ha una diferència.
1: Però són conscients, entenc, no? Van baixar
4: sí,
1: l'any passat.
4: Són conscients. Tenen un clar exemple fa dos anys per com els hi va anar i la seva primera experiència a la Lliga. Per tant, ja tenen una primera experiència. jo també he estat alguns anys d'ajudant i de jugador i també tinc alguna d'experiència, per tant esperem que l'equip faci les coses millor del que ho van fer fa dos anys. Bueno, és difícil, és diferent. Sí que és cert que hi ha molts jugadors de la Lliga de Primera FEB que han jugat a la Lliga CB, però bueno, que el cas d'Estudiantes, no? Està el Sergi García, està el Granger, està el Garino, està el Baulet, n'hi ha molts, però sí que hem de donar un salt qualitatiu, físic i tècnic, i que ens podem quedar alguns jugadors, però no...
1: Sí, no pot mantenir-ho.
4: Si fan com l'any fa dos anys, no? Que van tirar, i és normal, perquè jo també estic en aquest cas i em treu el son el tindre-li que dir a alguna persona de les que ha estat amb mi aquest any que no continua quan ha estat un èxit, no? el que hem fet, però bueno, doncs haurem de prendre decisions. L'any que van pujar crec que es van quedar 8 jugadors de la Lliga i crec que són molts, i hem de fer una mica un canvi. Però bueno, tot just acabo d'aterrar, tot just han de fer mil coses encara per poder passar auditories i fer coses que les passaran, perquè és un club solvent, però bueno, sí que hem de pensar en que el canvi i el nivell de joc i de físic és diferent.
1: Pangui, què s'ha fet? Tu has estat director esportiu. És que...
3: Bueno, nosaltres... Bueno, jo la meva experiència que tinc, jo no estava, quan va pujar a l'Andorra, jo vaig incorporar-me després de l'ascens, o sigui, l'Edu Torres va pujar amb el... de l'EP, això, i la primera reunió que vam fer vam decidir anar a buscar dos jugadors contrastats de la Lliga ACB perquè els àrbits ens respectessin. Perquè dic, si no portem dos tios, que... i vam tindre la gran sort, que vam fitxar dos cracs, que era el Picolín i el Joe Llorente. Ja tenia, el Margall ja venia, que ja estava a primera B, però ja venia de jugar a primera B. Llavors vam tindre, la veritat és que el primer any, uns arbitratges boníssims, perquè, clar, imposaven dos tios, a part del Pepe, que també...
1: És curiós, això jo no hi havia pensat, clar.
3: Que el Picolín, que havia jugat al Barça, i jugat al Madrid, havia jugat a Saragossa, i llavors vam tindre, la veritat és que ens van salvar molt, molt... Després la calda de Sergi vam baixar, però el primer i el segon any...
1: A Carles, per cert, no tindràs vacances perquè te'n vas dimarts ja amb la selecció espanyola. A quin equip vas i què jugueu?
4: Amb la Sub-20 i...
1: A molts jugadors dels Estats Units o no?
4: Uns quants. Crec que hem convocat a 16 jugadors i n'hi ha... No t'ho sé dir ben bé, però 7 o 8 que provenen dels Estats Units. I sí, fem un europeu a Eslovènia, de l'11 al 19 de juliol, i anem el 16 de juny ens concentrem a Saragossa. Sí, poques vacances, però bueno, benvingut, perquè, com diu la Carles, mentre hi hagi feina, sí que és cert que ara mateix estic amb ganes d'estar a casa, amb la família, de desconnectar, però no podré desconnectar perquè estarem aquí i, a part, haurem d'estar fent l'equip, evidentment.
1: 11 al 19 de juliol. Mira, tinc sort, tinc lliure i no sabia què fer.
4: T'espero, Xavi, t'espero.
3: Anem a Eslovènia?
1: Anem a Eslovènia. Després aniré a Ludisburg i així acabo de...
3: No, però ell, el Carles, em sembla que farà l'estage... O sigui, els equips alemans de futbol i de bàsquet fan els estages a Canàries, normalment.
1: Sí? Ah, bueno, pel temps.
3: Podem anar al mes d'agost a Canàries a veure.
1: Pel temps. L'experiència, vens de Drusafaga, vens de Mersin, una altra lliga i molt diferent, no? La lliga turca, que ara ens queden dos minuts. Volia preguntar-te com t'ha anat l'experiència i que cada vegada és més habitual que els entrenadors aneu fora d'Espanya. Que això semblava fa uns anys que era només Pep Clarós i ara és molt habitual, no?
2: Sí. Bueno, per un costat m'ha anat molt bé, perquè quan les coses eren normals, però sí que és veritat que he estat en dos clubs que han passat moltes coses. Per posar un exemple, en aquest últim club, quan estava en el meu moment, doncs el president va anar a la presó per temes polítics i això va afectar molt a l'equip i al grup, no? Però sí, hi ha molts entrenadors que hem de marxar perquè ens hem de guanyar la vida i perquè a fora també, millor dit, a fora paga molt bé. I llavors l'entrenador espanyol...
1: Es valoren els entrenadors espanyols?
2: Moltíssim, moltíssim. I sobretot jo crec que els que estan sortint també ho estan fent molt bé a tot arreu, no? Llavors, bueno, jo crec que el problema de Turquia és l'educació que tenen, no? I el jugador no té l'hàbit molt de treballar, el jugador té uns contractes molt alts, i això és un petit hàndicap, però bueno, el Pablo Laso ha estat a Efes, ho ha fet molt bé, ha competit fins al final amb Fenerbahçe, per tant, no només el Roger Grimau va anar al tram final, ho va fer bé, per tant, jo crec que és una lliga molt important, molt, molt divertida, però alhora té uns hàndicaps que si no les coneixes, pues, pateixes, i en aquest cas jo les he patit.
1: Perquè, Carles, Marco, tu que has estat a Estrella Roja, has estat a París, per cert, Splitter, què?
4: Bueno, a veure...
1: El Barça estem... podria ser un bon destí, no, per Splitter?
4: Jo crec que... A veure, no seré jo, perquè sí que parlo amb ell...
3: El Barça no saben, no, no saben on van.
4: Ell està intentant quedar-se a la NBA, té... la possibilitat de poder continuar amb algun altre entrenador a Portland, té algun altre com es diu?
1: Opció,
4: opció o franquícia que el volen, que li fan les entrevistes aquestes que fan a 7 o 8 més i no et diré el nom, però no, la sé, no, no, no. Llavors jo crec que la seva intenció...
1: No és els Nets, no? No són els Nets, no?
4: No són els Nets, el Jordi, els Nets, eh? El Jordi està allà...
1: En Jordi Fernández, per cert, felicitem el seu mestre, el mestre de Carles Durant Slaito, de Jordi Fernández Mike Brown, que han remuntat avui 29 punts. Me'n vaig anar a dormir, venia de València, perdia de 30, eh? Perdia de 30. I remunten 29 punts, es posen 3-1 als Knicks de Mike Brown, del mestre de Jordi Fernández, de James Sordes d'aquí.
3: Si has vist el partit... El que...
1: Tens 5 segons.
3: El que es torna boig és el base de Sant Antonio, que precisament té experiència, que perd 3 pilotes, que és per matar-lo. I és el que té més experiència de tot.
1: I això és el bàsquet, que es tracta de guanyar. Això ho deia Carles Oleta i l'altre Carles, i desitgem sort a tots ells a les seves noves etapes. Carles Durant, que vagi molt bé per Alemanya. Gràcies per venir.
2: Un plaer.
1: Carles Marco, felicitats per l'ascens.
4: Moltes gràcies.
1: Que vagi amb la selecció espanyola.
4: Moltes gràcies.
1: Mangui, segueix patinant en petita vela. Que
3: et recordo que vas dir que si Corunya pujava a la Copa del Rei, encara que no hi anés Corunya, aniries amb la camiseta de Corunya.
1: Ho faig normalment.
3: Jo t'acompanyaré.
1: Ja ho feia aquesta temporada. Nosaltres tornem dijous vinent amb més tertúlia, amb més bàsquet.
0: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i als viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això, ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
1: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
2: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos, en juliol i agost, venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres, i està dintre de la nostra finca. Això ja, d'entrada, limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa, i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses al dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'1,5 km aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, eh? I que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort,

0: la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere, i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins els parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, vam veure també algun llangardaix, algun cocodril, no vam veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 11 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. La 8a edició del míting d'auto ha reunit una 60ena d'empreses del sector automobilístic al Becín. La transició cap a una mobilitat sense emissions i la irrupció de noves marques xineses al mercat són alguns dels reptes que s'han analitzat. Aquesta trobada anual, organitzada pel clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, s'ha celebrat per primera vegada a Badalona. També han analitzat la transició cap als vehicles sense emissions, que l'any passat van batre rècords. El 2025, els turismes híbrids no endollables van liderar el mercat amb més del 40% de les vendes, mentre que els elèctrics van superar per primer cop les 225.000 matriculacions. El clúster creu que la societat ja ha fet un canvi de mentalitat per deixar enrere els vehicles de combustió. Josep Maria Vall n'és el president.
2: Abans tenia por de l'autonomia de les bateries, teníem por dels punts de recarga. Això s'està superant, anem cap amunt en quant a venda d'automòbils elèctrics, anem cap amunt en quant a punts de recarga a tot el territori nacional i, per tant, la gent ha perdut la por.
1: Aeranet i l'Associació de Veïns del Remei reclamen la reobertura de la causa judicial contra l'empresa Teneco. Les dues entitats han presentat un recurs contra l'arxivament provisional dictat pel jutjat d'instrucció número 3 de Badalona amb una investigació que consideren insuficient per esclarir els possibles riscos per a la salut i el medi ambient. Els denunciants sostenen que el cas no s'ha acabat i que han quedat pendents diligències que consideren clau, com ara peritatges i informes tècnics que marquen nivells excessius de partícules contaminants. Els operaris ja han començat a treballar al Pont del Petroli. Aquest dijous, un grup de treballadors protegien els peus de l'estàtua de l'Anís del Mono, les fustes del terra amb suro i altres materials. També es podia veure operaris a la meitat del pantalà que retiraven fustes malmeses. Per protegir l'actuació, s'ha perimetrat la zona. A la part esquerra del pont, unes tanques impedeixen l'accés de qualsevol persona aliena a les obres, recordant que l'actuació té una durada de 4 mesos i consisteix en la rehabilitació total del pont, en especial la part final on s'instal·larà una plataforma rodona i pilones estructurals noves. També seran substituïdes les baranes, l'enllumenat i el terra de fusta. Pel que fa als esports, la penya hi va perdre el primer partit de les semifinals de l'ACB al Roig Arena contra el València Bàsquet per 118-117 després d'una pròrroga. Els de Dani Miret afronten demà el segon partit de la sèrie. En cultura destaquem el projecte Herois i Heroïnes contra el Canvi Climàtic, amb el qual l'Ajuntament de Badalona arriba a la recta final amb una acció de neteja al mar i al litoral de la ciutat. I pel que fa al temps, demà tornen a pujar les temperatures que poden arribar fins als 28 graus. Tindrem cel serè durant tot el dia.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: International Vibes.
1: Temperatura a Badalona
2: 20 graus.
3: Són les 10.
4: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Funky Tracks Radio.
6: ¿Has oído lo que dice la radio? Me gusta. Me encanta.

the dance music.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya en un 22% l'any 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge, cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. Això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatge s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Raquel Iglesias, ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: En certa manera, aquestes donacions són com una herència en vida?
5: Potser sí, perquè clar, la transmissió normalment és de pares a fills i la voluntat dels pares és ajudar els fills a adquirir l'habitatge i com que ho necessiten en aquell moment no s'esperen a la seva mort per fer-ho per successió. Però sí que és veritat que la voluntat dels pares majoritàriament és això, ajudar els fills amb el seu patrimoni, amb els seus diners, amb els seus estalvis perquè els fills puguin adquirir la propietat del seu habitatge, que és el que volen fer en aquell moment.
4: De quin tipus de donacions estem parlant? El que ha incrementat és una donació econòmica, una donació de propietat?
5: Totes dues. La veritat és que l'augment és molt, molt, molt significatiu, però sí que és veritat que majoritàriament són de diners, però també n'hi ha de l'augment també significatiu per d'habitatges directament, o sigui, propietats dels pares, que afortunadament en tenen més d'un, o sigui, el seu propi i un altre, pel que sigui, pels seus estalvis, o perquè a la vegada els pares també potser han heredat, i aquesta segona propietat decideixen transmetre-la al fill perquè pugui aquest fill emancipar-se i tenir la seva propietat.
4: Un increment que de quina manera podem xifrar? Pel que fa, per exemple, a les donacions econòmiques, quina és la mitjana
5: de diners
4: que es dona?
5: Clar, tot això potser està molt, molt influenciat pels beneficis fiscals. Realment la bonificació o la reducció més important és fins 60.000 euros, però potser depèn de la necessitat dels fills i dels estalvis dels pares. Clar, potser no poden ajudar tot el que volen, però sí que és veritat que les qüestions fiscals doncs es tenen molt, molt en compte perquè
4: fan
5: més o menys atractiu aquesta donació.
4: I per tant, entenc que menys de 60.000 euros és
5: la reducció,
4: menys diners a pagar, després fiscalment. I pel que fa a les propietats, en quin tant percent han crescut en els últims anys, la donació de propietats?
5: No ho tinc exactament, però em sembla que un 60% en els últims 5 anys, o sigui que això és molt, molt, és molt, molt, molt significatiu, i també demostra que hi ha una generació que potser té la possibilitat de fer aquesta donació perquè té més d'una propietat, però si no no sé què passarà en el futur, però de moment estem en una societat que la generació dels pares potser hi ha un percentatge que afortunadament té a la seva disposició, pel que sigui, una altra propietat i decideix que la transmet gratuïtament al fill.
4: Això,
5: o filla.
4: Potser la previsió d'aquí a uns quants anys, no? Veient la dificultat dels més joves a accedir al mercat del lloguer,
5: clar,
4: no pugui passar, no? Diguéssim, aquest ajut de pares a fills.
5: Clar, dependrà de la generació dels pares, o sigui, si arribem a una situació que la generació que ara mateix està ajudant els fills dintre d'uns anys no té aquesta possibilitat, doncs el problema serà més greu en aquest cas.
4: De fet, en els últims 5 anys, les donacions d'habitatge de pares a fills autoritzades a les notaries d'aquí a Badalona han augmentat un 188%.
5: Clar.
4: Això és una xifra molt important, no? A què es deu aquest augment tan destacat?
5: Doncs jo crec que això, a la dificultat dels fills d'accedir per si mateixos a la propietat d'un habitatge, busquen alternatives, i les alternatives doncs estan al seu entorn, potser, no? I si tenen pares, com dic, que tenen aquesta possibilitat, doncs decideixen ajudar el fill a avançar una mica el que dèiem abans, la futura successió, i que el fill o filla pugui començar a gaudir del seu habitatge, mm-hmm. emancipar-se i començar una vida independent dels pares.
4: Aquest és un fenomen generalitzat, podríem dir, a Catalunya, o sobretot es concentra en algunes determinades àrees? Estic pensant en àrees on el mercat de l'habitatge està més tensionat.
5: Clar, o sigui, tot això està molt, molt relacionat amb la facilitat o dificultat d'accedir al mercat de l'habitatge. En les zones més tensionades, en les que els preus són més alts, potser els estalvis dels joves no arriben a la... o no tenen suficients estalvis com per assolir tot sols les despeses, i la part que no pugui obtindre financiació suficient, perquè clar, la financiació, les entitats no financien el 100% del preu, o sigui, s'ha de tenir uns certs estalvis. Si no els tenen, les solucions s'han de buscar en un altre lloc, i estan arribant aquestes solucions alternatives.
4: I des d'un punt de vista notarial, com es fa aquesta operació? Quins són els impostos que hi ha sobre aquests donatius?
5: La donació es fa en escriptura pública, evidentment, s'ha de fer pels donants, pel donant o donants, per a mare o tots dos. L'ha d'acceptar en escriptura pública també el donatari. Normalment es fa, evidentment, en el mateix moment, però potser es fa una oferta de donació i després arriba l'acceptació, però el normal és que vinguin els pares i els fills contents per fer aquesta escriptura pública, i el termini per fer la liquidació de l'impost en període voluntari és el de 30, o sigui, s'ha de fer la liquidació en 30 dies següents de l'escriptura, i s'han de complir molts requisits per ser beneficiari dels beneficis fiscals: l'edat del donatari, el límit de l'import de la donació i els terminis. O sigui, si són de diners, s'han de fer en un moment determinat, l'escriptura s'ha de fer al cap d'un mes, i l'adquisició d'habitatge s'ha de fer ara, com a màxim 6 mesos, dintre dels 6 mesos posteriors a la transferència dels diners, o sigui, a l'entrega dels diners.
4: I heu detectat altres fórmules, no?, que s'hagin vist, diguéssim, doncs, empeses per aquesta dificultat d'accés a l'habitatge pel que fa a la donació o a la transmissió de patrimoni de pares a fills?
5: A Intervius és que no hi ha moltes possibilitats, o sigui, o li donen o li venen. O sigui, podem buscar figures alternatives, però no estem detectant figures especialment... O sigui, el préstec també, el préstec personal també. O sigui, hi ha pares que tenen més fills i diuen, bueno, jo t'ajudo, però m'has de tornar perquè tinc més fills i no tinc la possibilitat d'ajudar a tots de la mateixa manera. O sigui, els préstecs personals també són freqüents. Però ara estem parlant d'actes gratuïts, i el que hem detectat és clarament aquest increment significatiu, però d'altres figures, doncs això, o sigui, o pot ser onerós o gratuït, préstec o donació.
4: Segons els notaris, l'any passat el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya va ser de 2.628 euros. Aquesta és una xifra que, en el cas de la capital catalana, Barcelona, doncs s'enfila fins a més dels 4.500 euros al metre quadrat, i en el cas de Badalona, els 2.900. No? Uh-huh. Veuen un escenari de bombolla immobiliària?
5: No, jo crec que són realitats molt diferents de la bombolla que vam patir fa uns anys. Jo crec que ara el problema és que no hi ha oferta, i per tant hi ha molta més demanda que oferta. La solució, jo crec que està, si aconseguim entre tots que al mercat hi hagi més oferta, i això supondrà una estabilització del mercat, jo crec. Però ara mateix el problema és una manca d'oferta claríssima.
4: Per tant, s'ha d'apostar per la construcció d'habitatge.
5: Creiem que sí, clar. Per assolir tota aquesta demanda es necessita la construcció d'habitatges, però un plan molt important, perquè això no és immediat. O sigui, ja anem tard, però bueno, s'ha de començar d'alguna manera per assolir tota aquesta demanda.
4: Quines altres mesures pensen que poden ajudar a frenar aquest augment de preus?
5: Doncs jo crec que, o sigui, això i que la societat i el ciutadà no tingui com a prioritat viure a les grans ciutats. És a dir, tenim també l'estadística dels preus per metre quadrat, i a 40 quilòmetres de Barcelona, doncs el descens és molt important, a 60, o sigui que els mitjans de transport juguen aquí un paper fonamental, perquè si algú pensa que vivint a 25, 30, 35 quilòmetres, per exemple, de Barcelona, pot arribar a treballar, si treballés a Barcelona, doncs es pot replantejar viure en zones menys tensionades, encara que també ho siguin, però menys tensionades que a Barcelona, Badalona, grans ciutats que estan, tenen moltíssima pressió en aquest
4: per
5: mercat
4: tant,
5: de l'habitatge.
4: Per tant, ajudaria, no?, tenir un bon desplegament de la xarxa ferroviària,
5: això
4: per exemple,
5: fonamental.
4: No? En
5: crec...
4: segones corones, fins i tot terceres, per mirar
5: d'agilitzar
4: aquesta mobilitat. Sí, sí. No? El mercat immobiliari s'està moderant aquest inici de 2026 i el primer trimestre de l'any han baixat un 4% les operacions de compra-venda respecte al mateix període del 2025, no? Uh-huh. A què ho atribueixen, això? El preu pot ser un dels motius?
5: Potser sí, però jo creiem que esto, o sigui, si no canviem la projecció, cada vegada el problema és més gran. I, per tant, és veritat que cada vegada hi ha més demanda, menys oferta, els preus, per tant, estan molt més tensionats també, uh-huh. i les dificultats d'accés cada vegada són més grans. Uh-huh. O sigui que creiem que la construcció d'habitatges és una necessitat imperiosa i la xarxa de transport també. Uh-huh. I amb aquestes dues actuacions jo crec que es relaxarà molt aquesta tensió.
4: Uh-huh. Deixi'm que li demani també per una altra qüestió, perquè els catalans demanen, hem llegit també amb diversos informes publicats recentment, 5 cops més informació sobre testaments solidaris que fa 5 anys, no? Com funciona aquest testament solidari i què és perquè els oients també ens entenguin?
5: Doncs això és la possibilitat que té tot ciutadà de fer testament i de deixar tot o part, o en les condicions que desitgi, part del seu patrimoni o tot el seu patrimoni a favor d'institucions o determinades institucions que tenen objectes o finalitats solidàries i bueno, més humanitàries, fundacions, mm-hmm. associacions, de tot tipus, amb tot tipus d'objectius. Sí que és veritat que hi ha una sensibilització cada vegada més gran vers aquestes finalitats i està incrementant uh-huh. el tipus de dispositiu testamentari a favor. També jo crec que relacionat a vegades, no sempre, però a vegades, perquè hi ha persones amb un patrimoni potser interessant, però que no tenen un entorn familiar que sigui destinatari final d'aquest patrimoni. Uh-huh. I bueno, volen fer aquesta última disposició d'una manera totalment altruista i beneficiar algun tipus de fundació o algun tipus d'institució amb una finalitat doncs, social... i sí que és veritat que estem... Bueno, la percepció és que està augmentant i, clar, és molt, molt interessant i molt d'agrair, també.
4: Clar, saben si la demanda d'informació s'ha convertit realment en l'execució d'aquests tipus de testaments?
5: Com?
4: Es correspon la demanda d'informació diguéssim, l'execució
5: sí,
4: d'aquests
5: sí,
4: testaments?
5: Sí, sí, sí. Normalment, qui té aquesta inquietud no ho deixa només en informació. Sí que es trasllada a la disposició testamentària corresponent. El que passa és que això no ho sabem, o sigui, no es pot tenir aquesta informació fins que sobre el testament.
4: Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Del Badalona Matí.
4: I a aquesta hora, quan passen 5 minutets de les 11 del matí, ens disposem una mica a tenir aquesta última conversa de la temporada, no?, sobre urbanisme i sobre la ciutat de Badalona, que, doncs, mira si hem anat allargant al llarg d'aquesta temporada. Vam arrencar el setembre i estem ja al mes de juny amb en Josep Maria Massot. Ell és urbanista, exarquitecte municipal, i ja sabeu, doncs, que ens agrada això de... Imagina la ciutat de Badalona, no podríem dir. I en aquestes últimes sessions ho hem anat fent en relació al PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, que a més, doncs, ara és període també d'al·legacions, que n'hem anat parlant, no?, d'aquestes al·legacions que s'han anat presentant i que s'han articulat també a través, doncs, de diversos, podríem dir que experts o actors de la ciutat de Badalona, no?, que han mirat també d'articular una proposta d'al·legacions que millori aquest pla, diguéssim, inicial, no? Hem comentat diversos aspectes, ens quedava sobre la taula alguns, també, com per exemple el de la C31, no, Josep Maria? Aquesta gran avinguda metropolitana, que podria ser?
3: Evidentment, falten 4 coses que tinc apuntades en el guió. Uh-huh. Evidentment, el centre de tot és la Gran Avinguda Metropolitana que proposen, Gran Avinguda Metropolitana, a on avui, que estem parlant
4: que
3: tu i jo...
4: Que suposa fer permeable
3: aquesta vida, avui, que estem parlant, és una via que es diu segregada, uh-huh. Una via que van com una autopista,
4: sí, sí.
3: Autopista una C31, autopista. Però, esclar...
4: Que divideix la ciutat.
3: La reflexió... Jo, per mi, ara, que és un moment, avui en dia, que estem parlant tu i jo, et comentava fora d'antena, s'està enviant la resposta de l'Ajuntament de Badalona a tots els aspectes importants que d'alguna manera han de configurar la Badalona del 2050. Avui, ara, s'està signant. Vaig parlar amb els professionals que estaven fent i diu, estem acabant i demà s'entrega. Fantàstic. Jo el que voldria conèixer, a part d'aquest que ens arribarà, i a vosaltres també us arribarà, el que pensen tots els partits polítics que deuen haver presentat, em consta, alguns, les seves al·legacions. Clar, llavors, ahir em sembla que sentia l'Enric Juliana o Euroscrit que cada grup té el seu ninxo de gent que espera que li diguis el que ells volen sentir. Mm-hmm. I ell amenaçava que cada ninxo d'aquests poden convertir tot en un cementiri. Doncs a mi em sembla que aquí està passant a Badalona. Està passant a Badalona que cadascú pensa en el seu grup afí per poder comunicar coses. Aleshores, un tema tan senzill que és la unió de cara a fets per la ciutat, que són fonamentals, i aquest és l'últim que anàvem... Començàvem avui per la C31. Tu creus que hi ha un grup polític que estigui en contra de transformar la C31 en una gran via metropolitana, que per altra banda ja figura amb el propòsit del PDUM? No hi ha ningú. Vaja, jo no conec ningú. Cap força política. A mi em va desencadenar un desencís molt gran, i ara t'explico per això, aquesta contraposició en què ningú es posa d'acord amb unes coses que segur que estan d'acord, o amb la serralada de Marina, o amb el que parlàvem l'altre dia de continuació del passeig marítim. O sigui, jo crec que tothom està d'acord. I com deia, parafrasejant en català una cosa que deia, qui pugui fer alguna cosa, que la faci. Tenim prous elements de la Diputació, de la Corporació, dels partits, que tots podien anar conjuntament, com fan, em consta, altres ciutats del Baix Llobregat, anar d'acord perquè això esdevingui. Per tant,
4: continuar amb aquest desenvolupament.
3: Desenvolupament, però que, a més, es faci palès que tot Badalona vol que... I llavors aquí hi ha totes aquestes al·legacions que es va fer des de la Federació de Associacions de Veïns, que varen col·laborar i que s'ha expandit amb els grups, diríem, de les diferents associacions de la ciutat. Però el govern i els partits em sembla que tenien obligació, per mi, de fer-ho palès i de posar-se d'acord amb temes que segur que estan d'acord. El que passa és que no, la gent ni ho sap, perquè no hi ha un manifest conjunt dient, escolta, tots, i com dic tot, tots anem per... I aquí hi ha coses com aquestes, no? Com la serralada tal. Llavors, que la guerra política, i ara et dic, sobre la ciutat, o sigui, com et deia abans, una cosa ideològica que cadascú legítimament defensa sobre la immigració el que vol, o l'últim parc, que és l'asfaltat del carrer o la vorera, o si hi ha, doncs, un desaguàs que no funciona, entremig d'aquestes dues coses...
4: Que el dia a dia no acabi de tapar, no?
3: Que hi ha una cosa que és la projecció
4: de
3: la ciutat del 2050. Ja saps que l'altre dia va haver un enfrontament en el ple, que a mi va ser una mica el que em va solivientar, no? Hi havia un tema molt domèstic, que era important, evidentment, que era una al·legació que no s'havia contestat sobre un pla de Callet. No sé si et sona, però veieu molt rebombori i tal, un acusant que no sabia que era veritat, que no s'havia tingut en compte una al·legació que era una al·legació que havia anat corrent, i, bueno, el resum d'això, no saps quin va ser, un expedient a l'última funcionària. Això a mi em va, perquè sé com funciona la casa, perquè he patit aquestes coses, i que la solució de l'enfrontament de forces polítiques, la solució sigui l'última peça, que a més, la pobra té una sèrie de circumstàncies que són, la, la manera de... Ho entens? O sigui, que el món real, aquest món real, bueno, jo estic molt desanimat.
4: Vinga, anem a intentar aixecar aquests ànims, no? Una mica per la via de posar el focus en els diferents aspectes, diguéssim, de l'urbanisme de la ciutat que es tracten en aquest PDU, no? I que podrien, doncs, suposar també, diguéssim, una millora, també, de cara a aquesta Badalona del futur, no? Per exemple, parlàvem d'aquest eix vertebrador, aquesta conversió de la C31 en un eix urbà vertebrador del territori.
3: La Gran Via, figura així el nom, no, no és que jo faci èmfasi...
4: Com ens hem d'imaginar aquesta...
3: Aquest és el tema.
4: Aquesta via, no?
3: Jo, aviam, si tu et pregunto tu, no, perquè no m'ho preguntis a mi, a tothom, com s'imagina? El que s'imagina primer és una cosa important, que el que hem estat suportant de tall d'una banda de la ciutat, la llaga que separa, que això l'he parlat, ho ha parlat tothom, és que, a més, aquesta paraula, no sé, no me la vaig inventar jo, però vam començar-la a parlar de la llaga que talla, i ho he sentit per tothom, perquè és que és veritat, o sigui, és una cosa, un fenomen que ens separa la ciutat i que a través d'uns túnels que hi havia al començament ens connectava, però que fa que la ciutat sigui dos coses. Això que hem suportat s'ha de solucionar. I quan parlen de lligar, i aquest és el concepte que voldria que aviam si em sé explicar, que a vegades no em sé explicar ja, d'una gran via de ciutat i, com a, una via segregada, que és a on passen els cotxes, pot ser que hi hagi gent molt intel·ligent i que s'hagi estudiat i tal. No hi ha, per mi, i per molta gent que he parlat, com una solució real al soterrament. O sigui, i això, o sigui, si tothom... No sé si et sona que Hospitalet s'ha soterrat coses i passen per sota i que hi ha una connectivitat per la banda de dalt. Poso com a exemple, n'hi ha més, no?
4: L'ideal seria el soterrament.
3: Per mi és que és l'única que hi ha per fer que a nivell de lo que és la rasant natural tu puguis caminar d'un lloc de dalt al lloc de baix a través d'un passeig que és el que va seguint, diríem, l'element vertebrador, que llavors sí que seria un element vertebrador, que te podies anar amb bicicleta, amb tal, o sigui, un parc que anés lligant totes aquestes coses. Però, evidentment, ara i avui, fins que el món no es mogui per drons pel cel, el cotxe és un element que encara existeix. I llavors s'ha de donar una solució. Jo crec que l'única solució que hi ha... Llavors, hi ha tres trams, que, a més, un s'està ja posant en marxa, i ningú en parla. O sigui, hi ha un tram, que és el tram des del riu, per entendre'ns, fins al que seria la Salut. És el que està amb pilots, amb uns pilars que es converteixen en pilots, i que té una permeabilitat, a lo millor, per sota. Això s'està integrant amb un pla d'actuació municipal en la qual el lideratge no és de Badalona, és de Sant Adrià del Besòs. Aleshores, clar, quan aquest element fonamental, que és la primera part d'un projecte, ja hi ha diners per fer una part, em sembla que hem d'estar amatents molt per veure que s'adecui. No n'hi ha prou, em diu, és que asfaltarem el Fons 13. Això és la... Sí que hi ha una part de Badalona, però hi ha elements de connectivitat que s'han de preparar per segon tram, que seria entre el que és la Salut i la Riera Canyador, que aquí no hi ha més discurs que d'anar per sota. Que d'anar per sota per intentar que tots els barris connectin amb la ciutat i que allò es converteixi en un passeig. Si tu ara t'has de fer la casa amb els solars que hi ha, parlo de Canllames, per exemple, no? Tu...
4: A més, soterrar permetria guanyar molta superfície, també.
3: Home, completament, a dalt. Però és que, imagina't la imatge diferent. Tu has de fer uns pisos ara a Canllames. Pots orientar amb un parc o pots orientar amb una autopista. Entens? O si no, jo giro tot i no vull veure l'autopista. O sigui, hi ha decisions que s'han de començar a prendre ara perquè configuraran la nostra ciutat. Entens? I aquestes són... I això sí que... No sé com explicar-t'ho. No hi ha ningú que digui que no hi està d'acord. Bueno, doncs... Que la ciutat vibri d'això. La gent, bueno, parla que un ho diu. Tothom ho diu alguna vegada, eh? Això ho ha sentit per tothom. Bé, una mica això el que volia dir.
4: Com que ens queden pocs minutets, avancem i parlem també del cicle de l'aigua, perquè és aquesta un altre, diguéssim, un altre dels ítems, aviam, no?, que s'inclouen en el PDU.
3: Aquest ítem, a més també l'hem parlat aquí, el cicle de l'aigua, aviam, estem en època que no ens en recordem, de sequera. O sigui, ja estem en època d'inundació. O sigui, el canvi climàtic dona aquestes coses, no? Aleshores, amb aquestes dues accions que ens venen a sobre, ens sembla que han d'estar molt pensats i molt controlats els elements que estem fent. Te'n recordes dels anti-DCU que dèiem, o les estanys de laminació per abocar els abocaments d'aigua al mar? Aquesta seria una equació, encara que no sigui, és més petit que el que vol abarcar el PDUM, però la situació d'aquests elements s'hauria d'intentar col·locar en el PDUM. Senyors, per exemple, hi ha d'haver un anti-DCU a la banda de la pista Iris. No, s'ha de fer davant. Doncs això que figuri, perquè tot el que està sobre un plànol després té repercussions a l'hora de fer el pla. En aquest cas seria el Poumet que ho fixarà. Fixar aquestes coses. I després, evidentment, tots els elements de pares i tal, veiem, clar, no sé si estem al tanto, però ara amb tot l'arranjament de lo que és el gran col·lector que porta aigua, que perdia i que teníem la riera de Canyet amb aigua i que alimentàvem el freàtic, quan això estigui acabat, que s'estarà acabant aquest final
4: d'any... La canonada de Canyet, parlàvem l'altre dia amb el gerent de l'aigua, Esther Llobregat.
3: No, que no hi haurà aigua. Llavors, tots els pous que alimenten aquests elements de drenatge que van a parar als parcs, que serveixen... Doncs hem de pensar en aquestes que canviaran. I em sembla que no hem de perdre punt per fer-ho.
4: Una aigua que es perd a milers de litres d'aigua al dia, però que s'aprofita per rec freàtic o per rentat de carrers.
3: Però és que Badalona... Jo estaré content com a ciutadà del món que s'arreglin que no la perdo, però com a badaloní i la gent de Canyet no podrà regar els horts. Enteneu? Vull dir, parlo molt, molt domèsticament i potser no, egoístament no em sembla, perquè em sembla que Badalona també tenim dret, diríem, a aprofitar els recursos hídrics que tenim. M'entens? O sigui, què hem de preveure? Jo només dic que hem de preveure que passaran coses i encara que sigui una eina potser massa gran per el que volem, jo m'agradaria que constés, m'entens el que vull dir? I que almenys sapigués, en un debat que no hi ha estat, si els partits i el govern li interessa ficar-ho o no.
4: Un altre capítol parla d'energia i dades.
3: Sí.
4: Aviam, a què fa referència?
3: L'energia i dades, evidentment, una ciutat com la nostra, parlo de la nostra, això passa en general, avui en dia hi ha dos elements fonamentals. La informació, que va per xarxes i necessites uns grans cables que portin la 5, 7, 10G que vindran, i això és necessari, i després una energia que ens faci garantir que quan hi hagi una apagada puntual d'una cosa tinguis un recurs d'atendre una altra línia que la substitueixi. Això és fonamental, això avui en dia és fonamental. Per això, amb aquests projectes que parlàvem, per exemple, del sòcol de Sant Jeroni, que lligava tota la banda de Santa Coloma amb Can Ruti, i doncs per allà podia passar enterrat, soterrat, tot unes línies d'aquestes que ens lliguessin una cosa amb l'altra. Tot això va lligat. Per tant, la part energètica i la part de dades, quan això és fonamental i s'ha de preveure ja, entens? Encara que no hi hagi responsabilitat directa del PDUM. O sigui, no, però si quan es faci el pas, diguis, oh, ja tinc preparat, que això sí que té obligació el PDUM, preparar el territori perquè hi passin aquestes coses quan ho vulguin fer. No, és que no sabem per on. I acabo. Habitatge. No, ho dic perquè és l'últim i que sembla important i l'he resumit en molt poc. Vam parlar amb el representant de l'àrea metropolitana que ens va atendre com a autors del document, i el que em va sorprendre, o sigui, una mica, la importància que tenia per nosaltres, per la ciutat, tenir la documentació de totes aquestes coses. Llavors, clar, em va dir, diu, és que, per exemple, tenim unes dades fonamentals i grandioses d'habitatge de Badalona. Parlo d'habitatge, eh? Diu, però quan hem comparat amb totes les dades que tenim,
4: per envelliment, no?
3: Envelliment de població, les cases que estan en mal estat, quan hem, de tota l'àrea metropolitana, no hem sapigut com puguem afrontar-ho, perquè té una complexitat que no podem totes les dades creuar-les per intentar sectoritzar a Badalona, concretament. I llavors només han decidit una cosa que em sembla bé, que és el de la Serra d'en Mena, que és el que surt en el planejament, em sembla bé en el concepte. Què dius? Fixa-t'hi. Tenim una zona que hi ha zones de les ciutats que són barraques, però com que tenen unes expectatives d'edificació, la transformació d'aquell lloc que té un ús ja determinat és, tirem una barraca, fem quatre pisos, un promotor privat, li donem amb el de la barraca uns diners o una planta, el que sigui, ja tenim allò. Per tant, la regeneració està garantida. El tema és un altre. Quan ja tenim aquestes autoconstruccions de quatre o cinc plantes, és impossible fer res, perquè ja ha superat els paràmetres, el que en diem els paràmetres actuals. Per tant, al revés, tindríem que enderrocar i, per tant, tindríem un problema afegit.
4: Clar, s'ha de reendreçar, eh?
3: S'ha d'endreçar, canviant igual. La solució és fer un trasbàs d'edificabilitat. Això en podíem parlar potser l'any que ve.
4: Doncs vinga, així sí, ens emplacem. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, cuida't i fins la propera.
3: Bueno, espero que estigui encara amb capacitat d'articular un mínim discurs.
4: No
3: gràcies.
4: Dubto pas, que vagi bé. Adéu.
3: Gràcies, gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: El 16 de juliol, el Centre Sociosanitari del Carme comença una nova etapa, ho fa actualitzant el seu nom per reflectir el nou model assistencial que allà s'hi desenvolupa, i és que a partir d'ara ja funciona com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig, a cavall de l'hospital i del centre d'atenció primària, l'ambulatori, el CAP. Un model assistencial que pretén tenir cura i alhora acompanyar els pacients fins que es recuperen de les seves patologies, no? I que s'està implantant a tot el territori, tenint en compte que l'any 2030 a Catalunya hi viuran més de 2,5 milions de persones majors de 65 anys. Per tant, el repte de l'envelliment és important. Per saber a qui està adreçat aquest nou model assistencial i com funciona, avui parlem amb la Mònica Polo. Ella és fisioterapeuta del Centre d'Atenció Intermèdia al Carme de Badalona Serveis Assistencials. Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
4: Mònica, primer de tot, per situar-nos, no? Què és la intenció? Què s'entén per intenció intermèdia? I a qui va adreçada?
0: Doncs l'atenció intermèdia és el pont que tenim, no?, com a assistència sanitària entre l'hospital d'aguts i el domicili o els centres d'atenció primària. Aquest pont és per a aquells pacients i per a aquelles persones que han patit alguna patologia, un ictus, algun tipus de fractura, que estiguin en un procés oncològic o que tinguin un deteriorament cognitiu, però que no necessitin les prestacions o la intensivitat d'un hospital d'aguts, però que no estiguin en condicions de tornar a domicili. I és per això que l'atenció intermitja inclou també aquest programa de rehabilitació, una rehabilitació integral per ajudar que el retorn a domicili sigui de la millor manera possible.
4: Per tant, entenc persones majoritàriament ja d'edat avançada que afronten la recuperació d'una patologia, també potser malalts crònics que necessiten d'aquesta cura, no?, més extensiva, o fins i tot per persones que estan en cures pal·liatives?
0: Sí que és veritat que la major part de la població, dels pacients que tenim i de les persones que ingressen, són persones amb edat avançada, perquè, com tu ben deies, l'envelliment cada vegada tenim una progressió, una població molt més envellida, i arribem amb una edat molt més avançada però amb pluripatologies, que això fa que els ingressos puguin ser més intensos, no?, als hospitals aguts, i necessitem una derivació i millorar aquests pacients. Però sí que és veritat que tenim de tot tipus de pacients, no? Qualsevol pacient amb un ictus, qualsevol pacient amb un estat o amb una situació de cures pal·liatives que necessiti un tractament i que sigui unes cures perquè no puguin assumir a domicili, doncs nosaltres tenim tota aquesta atenció.
4: Clar, estem parlant d'aquest entremig entre un hospital i un centre d'assistència primària, no? De l'antiga atenció sociosanitària, a vegades es fa complicada aquesta paraula, però modernitzada, no? Sí. A partir de quina visió? De quina tecnologia, també? O quina actualització de recursos es modernitza?
0: A veure, sobretot a partir d'un canvi de visió. Un canvi de visió en la nostra actuació, nosaltres com a fisioterapeutes, però, però amb tot l'equip de rehabilitació tenim una nova mirada, no només una mirada en la patologia, sinó una mirada a l'atenció centrada a la persona i sobretot a la fragilitat. No? Crec que la paraula fragilitat és una de les coses que està lligada amb l'envelliment i és per això que hem de lluitar, no?, perquè aquest envelliment i aquesta fragilitat ens pugui aportar des de l'atenció intermitja, no?, una millora funcional i una millora de la capacitat del pacient perquè pugui tornar a domicili.
4: I quins professionals intervenen en aquest nou model assistencial? Són multidisciplinaris, no?, m'imagino.
0: Sí, som un equip multidisciplinar amb metge, amb terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, TK és molt important.
4: L'ubicació és la mateixa, eh?
0: L'ubicació és la mateixa. Sí que és veritat que en aquests anys hem fet una distribució de gimnasos, no? Tenim, abans era un únic gimnàs i ara tenim dos gimnasos dividits en les dues plantes, ¿vale? Un es situa a la planta baixa i l'altre a la segona planta. I sí que és veritat que com a diversitat és que treballem conjuntament teràpia ocupacional i fisioteràpia, amb la qual cosa això sí que ens fa que puguem unificar molt més els tractaments i anar una. Però sí que és necessari el tema de treballar amb equip, perquè treball social tots tenen el seu paper dintre d'aquesta atenció a la persona.
4: I una vegada, diguéssim, el pacient ja ha recuperat aquesta autonomia, confiança, no?, aquest benestar que el permet tornar al seu domicili, hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment domiciliari també?
0: Sí que hi ha tema de rehabilitació ambulatòria, domiciliària, que nosaltres, si escau i si el pacient necessita, nosaltres sí que fem aquesta derivació, ¿vale? Perquè sí que aquest programa de rehabilitació intensiva, l'UIO que ha estat fent-se a l'atenció intermèdia, doncs potser necessita continuar. No perquè necessiti més funcionalitat, però sí una adaptació domiciliària, que a vegades són persones que els fa por tornar a casa, no? Llavors jo crec que és un benefici tenir aquest interpàs, no?, de l'atenció intermèdia, que estan molt protegits, al pas a la domiciliària perquè sí, es vegin més acompanyats i amb més seguretat.
4: Deia al començament també que de cara al 2030 a Catalunya hi han de viure més de 2,5 milions de persones, no?, de més de 65 anys. Aquest és un model que s'anirà implantant, penseu, al conjunt del territori català, a Europa i al món hauria d'anar cap a aquesta línia, també si ens fixem en aquest envelliment de la població.
0: Jo crec que Catalunya hauria de ser un pioner, no?, en aquest model. Crec que és l'estratègia sanitària, no només de Catalunya, sinó dels diferents països europeus, més que res pel que tu dius, per al tema de l'envelliment, però també una miqueta per treballar sobre la prevenció, no?, que és una cosa que no incidim molt, però jo crec que des de l'atenció intermèdia també és un dels projectes que potser tenim en un futur, no?, de poder, per què no, treballar la prevenció i continuar dintre d'aquesta recuperació funcional, que és el seu pilar dintre l'atenció intermèdia.
4: De fet, el dia 16 serà l'acte institucional, la inauguració, coincidint amb la Mare de Déu del Carme, i es podrà visitar aquest espai amb una jornada de portes obertes que, imagino, ens portarà a visitar espais que poden ser singulars, no?, com la sala immersiva emotiva, no?, de què disposeu, sí, perquè val la pena dir que en els últims anys s'han incorporat serveis com aquest o també la teràpia assistida amb gossos, no?
0: Sí. Nosaltres estem treballant a la sala immersiva amb diferents grups. Un dels grups són aquelles persones que han tingut una fractura i que no poden fer una càrrega de l'extremitat, i llavors es basa en un programa de potenciació muscular guiada amb una persona, i dintre d'aquesta sala doncs sempre es fa més amè i sí que hem vist que hi ha una millor adhesió al tractament. També amb pacients amb necessitats de que sigui una activitat física guiada, ¿vale?, perquè són pacients amb un deteriorament cognitiu que per ells sols al millor no tenen la capacitat de dirigir això, i com és una potenciació guiada en un entorn diferent que no sigui un hospital, no?, amb imatges molt maques, doncs això els fa que els hi agradi més. El tema de la teràpia amb gossos, com tu deies, està funcionant bé. Aquest any, si no recordo malament, és la tercera edició, jo no ho porto directament, i la veritat és que s'està tenint molt bons resultats. I amb les persones, amb els pacients que estan ingressats i també en el personal sanitari. Jo crec que és un moment en el que ho vivim d'una manera molt grata.
4: Doncs recordeu que aquest 16 de juny, amb aquesta inauguració, teniu oportunitat de conèixer de més a prop, en primera persona, aquest centre d'atenció intermèdia que ens explicava ara la Mònica Polo, fisioterapeuta del centre d'atenció intermèdia del Carme, així és com se li diu ara, de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
7: Del Badalona Matí.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí. Ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal. I aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És de The Locomotion. És una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin. I quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar. I llavors, quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs, publicar-la tal com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs, swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions, ens anem cap a la segona, aquesta en un altre idioma.
2: Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais.
3: Versió francesa, eh?
1: Versió francesa que...
3: Molt coquet.
1: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit que va arribar al número 1 francès. I si vols anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se
0: n'allunyi. Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan. Va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per als seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt
1: sí.
0: Dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs, va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I, si vols, ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
2: Juntamos el dinero para la reunión.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens n'anem a una altra versió, en aquesta també del 1987. Everybody's doing and a brand new day's now.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja aquí. Sí. El grup és de Dinamita pa los Pollos. Va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaia, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols,
1: jo em quedo amb el nom, per això.
0: Sí, Dinamita pa los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Ocean, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim.
1: Més balada, no, sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gusto es Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola, el seu nom real és María del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema.

0: que totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, aquesta, aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens anem encara a un altre, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Una mostra, no?, de que aquesta cançó continua encara...
0: Sí, continua vigent, sí, sí, sí.
1: D'avui en dia.
0: Doncs aquesta versió és de The Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas doncs anem a una de les últimes, les dedico ja a Cosa Més Dura. Si vols, l'escoltem.
1: Cosa Més Dura, diu.
0: Aquesta és... No acaba, no acaba. Comença. Everybody
1: do it. Estem recordant a Green Day, coses així, no?
0: Sí. Et sorprendrà perquè les dues bandes de les quals en parlarem ara, d'aquests dos últimes versions, són bandes japoneses. Per què les bandes japoneses decideixen fer una versió de
1: Locomotion? Jo m'estava imaginant un californià fent surf, saps?
0: No, no, no, doncs no. És una banda japonesa de punk rock melòdic, es diuen Good for Nothing, que van incloure aquesta versió accelerada i molt punk del seu, en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del, poc, del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols ens anem, seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody.

0: són aquests?
1: Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll d'Art Tokyo. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tingerenate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garatge.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya l'Ambròs Martínez, en Gavi Ramírez...

0: Marc Alumà i l'Isidre Sala, què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Avui us veig una mica afligits, eh? Si més no, uns quants. Isidre, tu, potser tu te n'escapes.
2: A mi m'agrada més el bàsquet, el futbol, no, però el bàsquet m'agrada.
0: El bàsquet t'agrada, sí. Doncs, per tant, comparteixes la pena que avui a la taula.
2: Sí. Sí, fa molta ràbia, fa molta ràbia.
0: Fa molta ràbia aquesta perda d'un punt només que es va escapar aquest partit, un partit molt intens també entre la Penya i el València, i veurem què passa demà.
3: Complicat, perquè era una oportunitat. Jo crec que el Joventut va competir, jo els he vist bastant tots els partits de la temporada, va competir com mai amb un equip d'Eurolliga i amb opcions, potser això són petits detalls, i al final, doncs, no sé, una jugada 2-1 del Han, que no fa el tir lliure, i aquella jugada, no sé què, vas a la pròrroga. Jo pensava que la pròrroga potser ens passaríem per sobre, però no, el Joventut va seguir competint, amb un Riqui excel·lent, i també, doncs, no sé, va sortir un jugador de molt talent com el Jabari Parker, que va enxufar algunes impressionants, i al final, detalls. Un partit espectacular, com deies, perquè, clar, 117 o 118 punts és una animalada. I no és que no es defensés, el que passa que el València, amb l'Ambrós abans ho comentàvem, juga amb una intensitat que et destrossa, perquè sí, no et deixa de parar.
4: Jo crec que ens van guanyar al final físicament. És a dir, estàvem rebentats, i després un partit tan llarg, tan intens, amb tantíssims punts... No, lo del Riqui va ser... Jo poques vegades l'he vist jugant així. Molt xulo, molt divertit. Gràcies pel partit que ens van donar. Però hauria hagut de durar un minut menys, eh?
0: De fet, qui posava també en valor la feina de l'equip era el mateix tècnic, eh? En Dani Miret ho feia així.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
0: Feia referència, eh, a aquest desgast també que assenyalava l'Ambrós, físic i mental, que no hi ha temps, diguéssim, per refer-se. La recuperació ha de ser immediata.
6: Sí, sí, va ser duríssim, i jo, per desgràcia, coincideixo amb el Marc, que serà complicat el següent partit, no? que ha aguantar aquest ritme. I el València, el que passa és que té jugadors com el Montero aquest, que és que a aquest tio li hauríem de prohibir jugar al bàsquet, perquè és massa bo, i no, o sigui, aquest tio que marxa a la NBA ja, on sigui, sisplau, perquè a nosaltres han marxat les estrelles i no els hi marxen mai.
3: No, és bo que Montero té moltes ofertes d'equips d'Eurolliga, inclús de NBA, i no sé si podran retenir-lo.
6: Però, si tot, el València és un dels equips...
0: De fet, no sé si el pressupost està al darrere, no? De la resposta que està...
6: És un dels equips amb més pressupost d'Europa, el València.
3: No, i el que es demostra que ells tenen 10 o 11 jugadors a un nivell brutal. El Mur, que no juga gaire, és boníssim. És que jugadors que no juguen moltíssim són jugadors excel·lents. No.
4: Veurem els resultats finals, amb la final, si aquesta era la final. És a dir, si els dos equips més potents, que jo crec que podria ser-ho, eren València i Joventut.
6: Jo tinc claríssim que si haguéssim guanyat, si hagués entrat el tir lliure de Cameron ahir, haguéssim guanyat la Lliga. Sí. O sigui, aquell tir lliure podria haver fet guanyar la Lliga.
0: I participar a la Supercopa de Badalona com a campions de Lliga.
6: Participaria amb dues vegades. Jugaria amb dos equips. Un no com a anfitrió i l'altre com a campió.
3: No sé si em sembla que el Montero al final no va fallar de tirs de dos, no, crec que no em va fallar, no va fallar cap. No?
6: És absurd, o sigui, és absurd,
3: brutal.
6: És absurd.
0: Isidre.
1: No, hòstia, està bé. No, és igual.
6: A favor, no?
1: No, si s'ha perdut, bueno, tampoc no passa res. La gent ha disfrutat amb el partit, competeix, jo què sé, que és el que volem, no? Vull dir, no sé, no, tampoc no, cap drama.
3: Però aquí te n'adones del que deia Guardiola, de competir a nivells. O sigui, jo ahir agafo, miro el partit, i objectivament dius, ui, València són duríssims i ens costarà molt. Però l'orgull de pertànyer i de seguir el Joventut amb un partit... És que vam competir a un nivell brutal d'intensitat i d'esforç de tothom, i vaig veure un equip tots motivats, fent els tirs lliures, no fallant tirs lliures, pocs tirs així mal seleccionats, i lluitant molt. Ah, el València t'exigeix tant que malgrat fer un superpartit amb un tant per cent de 3, que vam tenir un tant per cent de 3 espectacular, doncs no guanyes. I fas 117 punts a camp contrari, que normalment de cada 10 vegades 9 fent 117 punts, sí, guanyaràs. No?
6: I ser de la penya té molts inconvenients, però té un avantatge, que és que pots perdre aquest partit i ser feliç. Saps? O sigui, podem estar tots superfeliços havent perdut aquest partit d'un.
4: Sí, però té un inconvenient, que és que els medis de comunicació, i no incloc Ràdio Ciutat de Badalona per descomptat, no es fan ressò mai de les bonances de la penya, ni animen com animen altres partits, altres equips catalans, i és important i és greu i no ens va a favor això, perquè no estic queixós, el que dic és que ens hauríem de posar les piles per intentar, no sé com, que els altres, que la gran majoria de mitjans de comunicació tractessin a la penya. Evidentment, el que passa és que té menys seguidors i pitjors resultats, i això és un bucle, un cercle tancat, que fa que sigui molt difícil sortir d'aquí. Però tot equip necessita el soroll mediàtic, el suport mediàtic, els comentaris de comentaristes experts, perquè fa que els jugadors se sentin més involucrats que mai, i treguin partits com el que vam treure ahir.
0: Per això és tan important, connectar amb Ràdio Ciutat de Badalona, amb les retransmissions del company Xavi Ballesteros i tot l'equip.
3: No, però el fitxatge del Riqui ha canviat una mica això, perquè sobretot l'ACB, en els mitjans de comunicació de l'ACB, el Riqui, en tots... que s'ho mereix, en tots els resums es parla del Riqui. O sigui, el Riqui jo crec que li ha donat una dimensió al Joventut brutal, que a més té molt de mèrit, perquè tu arribes a les fases finals sense l'Antetòmic, que ha estat el teu referent durant molt de temps, i jugant tots, no? I donant un plus tots, perquè no tens el pivot allà de 30 minuts i que et feia uns números... Bueno, de fet, dels màxims valorats de la CB els darrers anys, i per tant, té mèrit, No?
1: Tenim que subvencionar uns quants periodistes i que ens facin una bona campanya.
4: Sí, hauríem de fer això. Resolutivo Regium, els hi regalem una botelleta cada matí, i que és d'aquí de Badalona.
1: Per les pedres del ronyó.
4: Pedres del ronyó, sí.
0: M'agrada començar amb bon humor el dia. El que avui també arrenca és el Mundial de Futbol, amb el partit de Sud-àfrica i Mèxic, i que s'allargarà aquesta competició fins a finals de mes de juliol, que es posava, o que arrencava aquesta difusió també amb vinculació amb la ciutat de Badalona, de la mà aquell spot que es va fer a la pista verda del barri de Llefià. Entenc que vosaltres sereu més de bàsquet, no? Que no pas de futbol, però no sé si penseu que també una competició com aquesta, com la del Mundial, arrossega milers de persones, perquè fa afició, no? Milions.
6: Home, és una competició maquíssima, un Mundial. És una pena que el meu país no tingui selecció, no? Llavors el viu una mica en la distància, perquè al meu país no li deixen tenir selecció, i és una mica complicat gaudir d'un Mundial així. Però a banda d'això, jo crec que el que realment destacable d'aquest Mundial són les restriccions i dels Estats Units, els problemes que estan tenint equips per poder anar als Estats Units, i crec que ha quedat demostradíssim que els Estats Units no és capaç de conviure amb la resta d'estats del món i que no pot organitzar un Mundial.
4: De fet, ja és Estats Units, Mèxic i Canadà, perquè ells sol... Sí, estic d'acord. El que passa és que, clar, els mundials s'han d'anar fent, com l'Eurovisió. Ara aquí, ara allà, un cop a cada lloc.
6: Ho has clavat, És exactament la mateixa merda que Eurovisió.
4: Jo, les Olimpiades les disfruto molt, per la tele i tal. Els mundials estan bé, però no els disfruto tant. La veritat, soc molt poc futbolero, jo disfruto molt poc del futbol, no m'agrada massa, és massa llarg el partit, i si poso a mirar un partit amb amics, doncs soc el típic pesat que parla de qualsevol altra cosa que menys del que està passant en el camp, no?
3: Jo del futbol, de futbol soc del Barça, tinc aquestes coses que ens passen a alguns socis del Joventut, no? que som del Barça i de la penya, i quan juga el Barça de bàsquet, excepte quan juga contra el Madrid, crec que vull que jo vaig amb el Tenerife, per exemple. Aquestes
4: contradiccions mentals.
3: Temes mentals complicats de resoldre. En tot cas, a casa tinc els meus dos fills que són superfutboleros i que potser els hi preguntes tres jugadors de Curaçao i els saben, no? Que és una selecció superpetita. I en això que dèieu d'Estats Units, doncs home, mira, la prova és que hi ha un àrbitre somalí que no ha pogut entrar als Estats Units perquè diu que no sé què dels antecedents penals no quedaven acreditats. Jo crec que també això és una mica de posar una mica de... Jo estic aquí, vull dir, jo soc als Estats Units i jo, a mi, per molt que hi hagi un mundial, les meves normes d'entrada al país són les que són i no me les saltaré, no? En els impactes de publicitat, de dimensió, els mundials són una barbaritat a nivell d'impacte econòmic, no? No arriba als nivells, perquè són anuals, de les grans lligues americanes, que a nivell d'impacte, no?, de la NFL i companyia són brutals, però clar, un mundial cada 4 anys, a més aquest que l'han fet amb molts més equips, doncs és brutal. A casa meva, el meu fill petit, que ja ara ha acabat fa quart d'ESO, ja m'ha dit que, papa, jo em miraré gairebé tots els partits, t'aviso, t'informo perquè ho sàpigues, o sigui, estan molt pendents a casa, sí.
0: Isidre.
1: És l'hora de tancar la tele i ja hem fotut 3 dies del papa i ara només ens falta això. Home, per favor, tanqueu la tele, agafeu la cadira, aneu al carrer, us poseu a la fresca i parleu amb els veïns de coses, aneu a les places i ja està, i això està. És una menjada de coco.
0: No et va aquest entreteniment, Anna, tu, eh? Doncs mira, anem a parlar del papa. Posem-ne un altre. Perquè ahir, precisament, el papa Lleó XIV es feia acompanyar per una norantena d'entitats, entre les quals es trobava també la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, amb un espai, diguéssim, del Raval, també, al barri del Raval de Barcelona, on assistien, com deia, membres d'aquesta entitat del barri de Sant Roc, i es posava el papa posava de manifest doncs, la necessitat d'assistir les persones més vulnerables, parlava de la gent gran, en parlava també d'aquesta trobada, doncs, el rector de la parròquia de Sant Roc, en Denis Pineda, però també el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, el Salva Figuerola, que definia la trobada com a molt familiar i propera. L'escoltem.
7: La veritat és que tenir aquesta oportunitat de poder entendre i veure que el papa està en sintonia amb la feina que es fa cada dia en situacions difícils, doncs és molt, per nosaltres ens encoratja a continuar treballant en aquesta línia. Una cosa que ens ha impactat molt és que ha baixat de l'altar i s'ha apropat a un nen i aquest nen li ha donat una carta al papa.
0: Deia que trobades com aquesta ajuden a dignificar la feina diària d'entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc.
4: Sí, és cert, és cert. No, aviam, hi ha opinions contradictòries. Jo crec que la majoritària és a favor de... Jo, de fet, ahir, l'empresa en què treballo és patrona de l'Abadia de Montserrat, I em va tocar representar l'empresa i estar allà dalt, i vaig tenir el papa a 1 metre i durant bastanta estona, ell allà, jo aquí, però i la veritat és que l'ambient que genera al voltant d'una visita d'aquest tipus, que no és més que un espectacle, aquí estic jo i veniu a veure'm, és unidireccional, tothom mira cap a un punt i aquest punt, si vol, que crec que ho va fer molt bé, perquè no hi ha hagut queixes, els catalans són molt queixosos amb les coses nostres, dic que aquest punt mirat, que és el papa, si ho fa bé, pot acabar traslladant valors, cultura, temes d'actualitat a la resta de la gent, donant un missatge docent del que ell creu que ha de ser les coses i com han de ser. Si estàs d'acord amb com ell creu que han de ser les coses, doncs et sembla que tot està bé o que la visita ha anat bé. En el cas de que s'apropés a l'Ateneu de Sant Roc, que també anés al Raval a fer aquestes visites, bueno, no calia. Per tant, jo agraeixo que hagi tingut aquest gest. Tinc el dubte de si és una campanya de màrqueting o realment és, home, és un... Oh, no, no ho sé, no ho sé, Isidre. Igual aquest senyor realment demana a ell que vol apropar-se a la gent que està malament perquè els vol escoltar o que sigui. Però, és clar, tal com està muntat tot, és molt difícil escoltar...
0: De fet, aquesta visita a Sant Roc ja s'havia produït l'any 2016, quan era prior dels Agustins.
4: Sí, per això dic que probablement sigui ell que hagi dit, escolta, jo vull... i també vull anar a la catedral, com es diu, a l'església dels Filipins, la del Raval. Li diuen...
3: Sí, la catedral dels pobres, li diuen.
4: La catedral dels pobres, exacte. Bueno, el que vull dir és que celebro que ho hagi fet així, i a mi inclús m'hagués agradat... És a dir, quan estàs a Montserrat, a dins de l'abadia, i veus que van llegir el rosari, que van cantar, com es digui, que van fer el rosari, i tota la litúrgia que hi ha al voltant, realment impacta, esclar, impacta. Tu estàs allà dintre i dius, fas petit, és, ostres, que xulo, és molt maco. Però esclar, també això em fa pensar... i l'acte de la Sagrada Família de la nit, que van ajuntar llums, càntics, un espectacle visual brutal al voltant també d'una litúrgia eclesiàstica, amb el màxim representant de l'Església Catòlica i Apostòlica Romana sentat en allà i venint-ho tot.
1: Una pel·lícula en Sorrentino.
4: Bueno, sí, però realment va ser impactant. Jo et reconec que estava amb la penya i amb la tele posada mirant les dues coses perquè volia veure com s'il·luminava la Sagrada Família per primera vegada i a nivell arquitectònic em va impactar. Va ser molt xulo. Ara bé, jo hagués preferit algú més com l'Isidre deia, ja que ell ve, anem a seure'ns tots a les places dels pobles i a parlar i a explicar-nos els nostres problemes, perquè precisament ve el Papa i li volem donar un seguit, una llista de problemes que a tal barri de Badalona i a tal altre i a tal altre temps hagués preferit actes més socials. Jo abogo per tots aquells membres eclesiàstics que se'n van a fer tasques no publicitades a llocs missioners i companyia. Aquesta part de l'Església és la que a mi em toca molt la fibra, gent que voluntàriament s'hi posa i se'n va i ho deixa tot altruistament per ajudar els altres, que no pas aquesta màxima representativitat d'or, plata, brillants i no sé què.
1: Però és que a més em sembla que no sé si ho recordo bé, però som un país aconfessional, no? Aconfessional, doncs no entenc per què paralitzen tot una ciutat i no ho sé, no ho sé.
4: Perquè fixa't
1: no,
4: que jo penso, això però ho vaig
1: anar.
4: Fan
1: entre ells, la gent que és d'ells, doncs molt bé, doncs em sembla molt bé, però hi ha llibertat de culte, no? Però no ho entenc encara, perquè hi ha tanta...
3: Perquè jo crec que, de fet, diríem que jurídicament, no per la Constitució espanyola, és un estat confessional, però té una tradició catòlica evident en l'estat espanyol i Catalunya, evidentment, també. I, per tant, malgrat que formalment som confessionals, aquesta tradició hi és.
1: Allò és que ets ateu i et cases per l'Església.
3: No, però jo vull... que l'estat ho és de confessional. De fet, pocs estats són confessionals, l'Iran i algun altre més, però no Israel, però vull dir que la majoria d'estats del món no són confessionals d'una religió concreta. I, per tant, això, en teoria, és un signe de modernitat, però la tradició hi és. Jo crec que, en el que deia l'Ambròs, l'Església Catòlica són els reis de la litúrgia. De fet, han durat tants anys perquè la litúrgia és part de la seva manera de funcionar i no entendria jo una celebració sense litúrgia, que en això són molt bons o els millors, o dels millors. També vull posar en valor que crec que, si comparem, que a mi sí que m'agrada a vegades comparar, per lo bé i per lo dolent, a l'estança del Sant Pare a Madrid o a Catalunya, doncs a Catalunya el tipus d'actes ha estat per mi molt millors i amb un punt... sobretot el tema de la Sagrada Família, amb un punt de brillantor i de fer-ho diferent.
4: L'estadi olímpic no sé jo, eh?
3: L'estadi olímpic no ho sé, tampoc no hi vaig anar, no... perquè jo no hi vaig... Ah, altra cosa és, només que és curiós, en un estat confessional, que vagi el Sant Pare al Congrés dels Diputats i faci un discurs en el qual es carrega 3 o 4 o 5 articles de la Constitució, l'eutanàsia, l'avortament, no sé què, una sèrie de coses que són lleis vigents a l'estat espanyol. És la gran hipocresia del tema, no? I que, a més, surti, per exemple, el líder de l'oposició i digui, ui, si ho subscric de dalt a baix. Sí, ah, vostè us cuida de la baix? Bueno. Pues deu saltar no sé quants articles de la Constitució, no sé quantes lleis, però és així, és la gran hipocresia, no? Perquè suposo que no queda bé pels votants, per exemple, del PP o de Vox, dir que el 80% sí, però hi ha un 20 o 30% del discurs que no hi estic d'acord, no? Bé, és així.
0: Gavi.
6: A mi, com a persona profundament atea, desperta sentiments oposats a vegades, no? O sigui, em sembla magnífic que vingui el Papa i que es reuneixi amb la seva gent i que es reuneixi amb la seva... la gent de la seva religió i tal, igual que em semblaria fantàstic que vingués qualsevol de qualsevol altra religió. Em sembla fantàstica la feina que fa algunes esglésies de base per suplir la manca de serveis socials i la manca d'atenció a la ciutadania de les administracions. I matiso només una cosa que ha dit el Marc, que ha dit no em sembla bé que vagi al Congrés. Jo ja ho deixaria aquí. O sigui, a mi és que ja no em sembla bé que vagi al Congrés. O sigui, és que què pinta aquest senyor fent una missa al Congrés explicant tota la seva ideologia allà? O sigui, en quin moment...
3: Bueno, el van convidar, eh?
6: Per això et dic que en quin moment, de quina manera, en un estat confessional amb un govern teòricament d'esquerres, ha d'anar aquest senyor a fer un discurs, que després va fer un discurs d'extrema dreta, però potser això no ho sabien quan el van convidar, potser els va sorprendre i pensaven que parlaria dels pobres i d'això i de tal, i de la periferia, un mea culpa pels casos de pederàstia, sí? Però sorprenentment va fer un discurs d'extrema dreta. Però és que ja no l'has de convidar aquest senyor a un lloc on m'han de representar a mi. O sigui, és que la gent que hi ha allà m'ha de representar a mi, no a cap religió ni a res. O sigui, és que qualsevol diputat de Cuenca té més credibilitat que un papa que no l'ha escollit ningú, no? Bueno, l'haurà escollit l'Esperit Sant, i jo ho respecto que sigui el gran líder de la seva religió, però no ha de ser un referent moral per les democràcies o pseudodemocràcies com la nostra.
0: Anem a una altra qüestió, perquè avui hem tingut ocasió d'entrevistar just abans de la tertúlia de Raquel Iglesias. Ella és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, i parlàvem amb ella sobre les donacions en vida, una tipologia de donacions de pares a fills que s'ha disparat a Catalunya en aquests últims 5 anys, deien un 60%, ha arribat en el seu màxim històric l'any 2025, i el motiu seria l'escalada de preus de l'habitatge, no? Cada cop són més els pares i fills que han d'ajudar els seus fills, per poder comprar-se un pis, i això també explica que ara mateix el 46% de les compravendes d'habitatges s'estiguin fent, o podria ser una explicació, s'estiguin fent sense necessitat d'una hipoteca. Ella deia que cal insistir en la construcció d'habitatges, que hi ha molta més demanda que no pas oferta, al seu parer, i que cal incentivar també tot el desplegament, diguéssim, de la xarxa de transport públic cap a segones corones metropolitanes, on l'habitatge és més barat i s'hauria de poder garantir aquesta millor connexió també amb, diguéssim, la metròpoli, no? Diguéssim, l'àrea metropolitana de Barcelona. A tot això, l'altre dia també es feia públic un informe de l'Observatori de l'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, que per ajudar també a entendre aquestes dades, estima que només el 15% dels menors de 35 anys viu, diguéssim, per compte aliè, no? Vull dir que 3 de cada 4 joves amb feina no té capacitat econòmica per emancipar-se. No sé si coincidiu amb la recepta de la Raquel Iglesias, no?, que assenyalava aquesta necessitat de construir més immobles.
3: Bé, això a l'Ambròs... Per feina en sap una mica més. No, jo només tres elements. Primer element, crec que s'ha demostrat que el sistema de... Com poses més habitatge al mercat, no? Com poses més habitatge, disposició d'habitatge, hi hauria moltes fórmules. Una es pot ser construir, l'altra podria ser potenciar els ajuntaments els canvis d'ús de locals determinats, que ha canviat també la manera que tenim de comprar, i potser això seria una altra via. I el tercer punt podria ser que durant molts anys vam tenir un concepte d'accedies a l'habitatge privat al preu lliure, o si estaves ostensiblement fotut econòmicament, podries, si tenies sort, anar amb una llista i poder accedir a l'habitatge públic amb unes condicions X. En tot això, i jo crec que s'ha demostrat el fracàs, hi ha un, jo diria, la majoria d'un sector de la societat que no està ni molt fotut econòmicament ni té recursos per comprar tranquil·lament amb hipoteca o amb ajuda familiar o amb el que sigui, i que és transversalment la majoria de la gent que es troba amb aquesta situació, i especialment els joves, no? Doncs això, fins ara, com que no hi ha hagut, jo crec, un pla d'habitatge global, doncs no ha funcionat. I després una altra cosa per mi que relleven les dades i que per mi és important és que hi ha molta gent que està donant diners, hi ha molts pares o avis, o quan reps en herència un habitatge dels avis o no sé què, per la incertesa jurídica, per la inseguretat jurídica de posar el pis en lloguer per moltes circumstàncies, especialment a Catalunya, mega regulat i molt complicat, hi ha gent que diu, saps què, el pis de l'avi, que se'l quedi el net o la neta o qui sigui, encara que ens en pagui una part o no sé què, per no el posem al mercat i, escolta, com que això és molt complicat i hi ha mil problemes, doncs hi ajudem ja un net o una neta o el que sigui a fer-ho. I la donació de pares, doncs clar, amb el preu de l'habitatge, doncs els progenitors ajuden els fills, que això és una cosa bastant habitual, no?
0: Ambrós.
4: Sí, aviam, el problema és econòmic i de indicatiu governamental central d'Espanya. És a dir, cal indicar que la vivenda és un problema estructural, subvencionable, i que l'Estat ha de destinar diners per salvar un problema que fa que el 70% de les famílies de Catalunya estiguin en un règim gairebé de pobresa per culpa de que no poden pagar el cost de l'habitatge. Els ingressos del 70%, venia avui a La Vanguardia, del 70% de les famílies no cobreixen, o sigui, entren en pobresa cada cop que paguen el preu del seu habitatge, ja sigui hipoteca, ja sigui per lloguer. La cultura està subvencionada. La sanitat està subvencionada. El transport públic està subvencionat. L'educació està subvencionada. La cultura, he començat dient cultura, és menys que la resta, però ho està. L'habitatge no. L'habitatge no. Al contrari, està només regulat. O sigui, els polítics diuen, aquí hi ha un problema gravíssim, vaig a regular-lo. No vaig a posar diners, no. Vaig a regular-lo. Tinc uns ingressos descomunals gràcies a la construcció d'habitatge, perquè cobro impostos, i gràcies als propis habitatges, perquè cobro des dels ajuntaments també impostos pel fet de tenir un metre quadrat propietat meu, cada any, però no torno un duro a la ciutadania per ajudar-los a poder pagar els seus habitatges o a comprar els seus habitatges o a pagar els seus lloguers. Per tant, hi ha una hipocresia brutal per part de tots els partits des de fa, 70 anys. En Franco va morir el 75, cap a 1950, ell va crear aquest sistema de los privados son los que van a hacer pisos, el Estado no va a poner un duro, solo dará ayudas a los privados que hagan pisos a nivel impositivo para que les salga mejor. I des de llavors fins avui seguim igual. Però ara s'ha revertit i diuen, aquell senyor del puro i el sombrer de barret i la jaqueta, com jo porto ara, que és un promotor, com jo soc, aquest senyor és el dimoni, perquè ell, i només per culpa d'ell, tot el país està malament. Anem a regular l'activitat d'aquest senyor per prohibir-li tota una sèrie de coses. A Barcelona no pots fer un bloc de vivendes nou si no destines el 30% a preus regulats per mi a la baixa, protecció oficial, que calen tenir-los, Però ho ha de pagar qui faci l'edifici amb els seus diners. No l'Estat. No ajuda en res. Què ha passat a Barcelona? Que no es fan habitatges. Que és un dels municipis on menys habitatges es fan a l'any a tota Catalunya.
0: Ajudes, per això, Ambrós repassava, i n'hi ha d'àmbit català, tant pel que fa al lloguer i també estatal, Ho dic perquè hi ha les ajudes d'emancipació amb aquests préstecs joves,
4: però és que el lloguer té un problema gravíssim, pervers. És a dir,
0: ajudes per adults de 34 a 64 anys.
4: Limiten el lloguer. Què és el que passa? Que els pisos que es posen de lloguer són privats. què fas tu si no cobreixes els gastos d'escala, el manteniment de l'edifici, el manteniment del teu pis com a propietari i no et permeten, no permeten cobrir-ho amb el lloguer? Doncs te'l vens. El parc de lloguer s'ha reduït. Tot, ja va passar amb Franco, és que va passar el mateix. Jo no entenc com els socialistes han pogut fer això, però va passar el mateix i la història es repeteix i ningú la mira. Es redueix l'oferta de lloguer, per tant, encara que estigui regulat, hi ha molta més gent que vol llogar, menys edifici, menys pisos per llogar, i qui guanya? Qui pot pagar més? Els expat, la gent que té més renda, perquè al final obre, entres en lliure mercat. Esclar, esclar, és que el que haurien de fer és injectar diners, construir ells vivendes.
6: El que haurien de fer és regular perquè no entris en lliure mercat. Perquè tenim, o sigui, que ara, o sigui, no m'intenteu convèncer, no m'intenteu convèncer que hi ha arrendataris que viuen de les rendes o de tenir pisos, que és que aquesta pobra gent no arribarà a final de mes. Home, no m'intenteu convèncer d'això. O sigui, els preus dels pisos estan pujant d'una manera absurda. I no té sentit que un pis valgui al lloguer el doble del que valia fa 10 anys. Vale? Llavors, que algú m'intenti convèncer de que la culpa d'això és de la regulació i de que el que hauria de fer, el que hauria de fer les administracions és
4: posar diners.
6: Donar diners als arrendataris encara els hi surti millor,
4: m'explota
6: el cap.
4: Amb haurien això. De fer ells els blocs de vivendes i ells llogar els blocs de vivendes.
6: Això ho podrem fer d'avui per demà?
4: El senyor Illa ha fet alguna cosa similar, que és... Us cedeixo el solar, però posa tu els diners
6: i fes-t'ho. El que no podem fer és seguir construint...
4: No inverteixis en defensa.
6: El que no podem fer... Aquí estem d'acord. No invertim en defensa, estem d'acord.
4: Ingressa 7.000 milions per impostos de vivenda. Per què no
6: el
4: reinverteixes?
6: Que la regulació fa que s'entri en lliure mercat, perquè és que és tot el contrari.
4: El que trobo increïble és que us convencin d'això.
6: S'entra en lliure mercat perquè qui guanya... No, és qui ha de pagar el lloguer. O sigui, en el moment que jo he de pagar el lloguer el doble del que hauria de pagar fa 10 anys, que no m'enganyin, que aquí algú s'ho està portant cru. O sigui, és que és així de simple. O sigui, és que no és tan complex això, no?
4: L'estat s'ho està portant cru. Que no ho veieu? Que és l'estat qui no està invertint en una necessitat bàsica que té l'estat espanyol.
6: El que s'està fent d'or, home, va.
0: Isidre.
4: Bueno.
1: No, jo crec que ara l'amor canviarà, perquè ara, quan es comença una relació, tens que preguntar, i els teus pares com estan de diners? Perquè ens tindran que deixar i tindrem que tenir un pis gràcies als pares i es convertirà com a les societats medievals. No aniràs, no t'enamoraràs d'una noia pobra ni d'un noi pobre, perquè tothom voldrà anar-se'n amb les famílies que tenen diners i que tenen pisos per donar o diners per donar. Una misèria.
4: Excepte una misèria. Si l'Estat fes edificis pagats per ell sense privats pel mig, i m'estic tirant terra a sobre, estic dient, vull que l'Estat em faci la competència i no em deixi fer a mi aquestes obres perquè els farà.
3: La realitat és que l'Estat espanyol, a nivell d'habitatge públic, en tots els tipus de protecció, és dels pitjors d'Europa. Té uns índexs de fer habitatge públic que no se n'han fet en molts anys. I després també et dic, la Generalitat de Catalunya, jo crec que va cometre un error brutal de fer habitatge públic de propietat, que s'adquiria la propietat al cap dels anys. És a dir, no té molt de sentit, moltes vegades, jo crec que s'ha demostrat amb els anys, que tot Sant Roc és un exemple, tot el barri de Pomar és un altre exemple, que hi ha gent que va comprar a uns preus X i la protecció durava 30 anys i quan va acabar la protecció vam fer una inflació allà brutal. Clar. En passat, a gent de Pomar va comprar per un milió i se'ls va vendre per 30. Clar. Això no té cap sentit, perquè a mi hi ha una cosa que és la gran hipocresia també de tots plegats, no? Ens queixem del preu de l'habitatge, però quan tu ara et diuen, mira, tu ara tens el teu pis, que te l'has acabat de pagar, així te'l vols vendre. Jo els dic, molt bé, doncs tu que ets un tio que estàs en contra de l'especulació, fes només un càlcul econòmic i no guanyis diners a la teva venda del pis. Home, què vols dir amb això? Dic, no, tu no t'estàs queixant de l'especulació, però tu per quan el vas comprar? I ara que te'l vendràs pel doble, no? Sí, clar, però ara me'n compraré un altre que em costarà més. Bueno, estaràs en aquesta roda.
4: Però especular és vendre el mateix sense donar-li valor afegit per un preu més alt. Mm. Aquesta és la definició d'especulació. Mm.
3: Sí. Però jo
4: aquesta botella de plàstic la compro per un euro i sense fer-li cap transformació ni donar-li cap valor afegit, la venc per dos. Sí. Això és especular. Vendre un pis...
3: Al cap de 25 o 30 anys...
4: Al cap de 25 o 30 anys, si has tingut que mantenir-lo, etcètera, etcètera, no és especular. El que construir un bloc de pisos, comprar un solar, contractar una constructora, aixecar aquest bloc de pisos, pagar comercialitzadors perquè te'ls venguin, buscar-te els clients, parlar amb els bancs perquè els ajudin a tenir les hipoteques per d'allò, vendre aquests pisos, això no és especular. No. Això és crear un producte i vendre'l.
3: Home, no,
4: especular és comprar allò per 10...
3: Hi ha una altra cosa que és la gran trampa. Tu el que no pots pretendre que els promotors es dediquin a fer pisos i no guanyin diners.
4: Però és que llavors vendre un cotxe és especular.
3: No, perquè em refereixo que si tu aquells diners, en lloc de fer un habitatge, fer un bloc, els poses en un lloc, en un fons d'inversió, i et surt més rendibilitat que fer un edifici, amb tots els riscos que suposa,
4: que
3: tots els merders, no ho faràs. No ho faràs. No, però vull dir que això és una realitat, perquè quan l'administració pública, i jo en això sí que coincideixo amb l'Ambròs, no pots traslladar tota aquesta problemàtica als privats. No. Això és d'una irresponsabilitat brutal. I que no hi hagi un pacte d'habitatge que s'asseguin en una taula amb diferents sensibilitats, amb diferents... Però les mesures que s'han fet fins ara s'ha demostrat que no funcionen. I, per tant, s'ha de prendre una mesura estructural important, no?
6: Et poso un altre exemple de com si posar els teus diners a un lloc o a un altre et dona més rendibilitat. En el moment que tu tens la ferreteria dels teus avis, sí? La ferreteria de barri dels teus avis i posar allà un local turístic o llogar-ho a una empresa d'empanadilles argentines et donarà més benefici que continuar el negoci, ens estem carregant tots els negocis. Doncs són coses que s'han de negociar, i això tot ve del preu del lloguer, tant del lloguer dels habitatges...
4: Això ve d'Amazon i que els locals xinesos
6: venen
4: més barat a la ferreteria.
6: Com dels lloguers.
4: Això va tancar la ferreteria.
6: Tant del lloguer dels habitatges com dels lloguers dels locals, com dels lloguers que
3: està trinxant. Els meus fills no han comprat un producte en una botiga física.
6: Molt malament.
3: No, molt malament. Seran uns tios molt flipats de la vida. Però és una realitat així, i no els meus fills. Que quan jo alguna vegada els dic d'anar a una botiga a comprar, em miren, però què vols dir? I per mi és un drama, i els dic, què vols dir? Però anem aquí, anem allà. I acabem anant, però que ells em miren, però que estem fent una cosa de boomer i dels 80. Perquè jo, en el meu mòbil, tinc accés, com deia l'Ambròs, amb l'Amazon, el que em dona la gana, o a totes les pàgines aquestes. I la manera de comprar, sobretot de la gent jove, és diferent. I això repercuteix en la
0: modifica també la fesonomia de la ciutat.
3: Del centre de Barcelona, clar. Per exemple, que jo hi treballo, doncs clar, ha canviat el tipus de botiga i la tipologia. I per això jo també parlava de que si tenim necessitats d'habitatge i tenim locals comercials o en edificis locals, doncs tècniques que es poden fer de canviar l'ús d'una cosa per destinar-lo a habitatge, que és el que et falta, i tens aquí una sèrie de locals comercials que en molts llocs no s'hi acabarà posant cap botiga, i no, doncs, això sí que és una opció.
0: Ara s'ha de valorar el risc, no?, de no caure en una ciutat dormitori.
6: Clar, és que estem convertint la ciutat, allò que deia de sortir al carrer amb la cadira i tal, és que és impossible ja, perquè és que ja no hi ha, és que no tenim res, o sigui, és que ja no hi ha vida als carrers, o sigui, molts carrers estan quedant autènticament deserts, i és una pena, ¿vale?, perquè estem perdent la ciutat.
0: Ja que hem acabat parlant de carrers, deixeu-me, si no voleu afegir res a aquest debat, que us demani també per la zona verda. Zona verda, que la primera que s'instaurarà a la ciutat de Badalona serà el barri d'Artigas, amb un consens en què ha arribat l'Ajuntament amb l'Associació de Veïns, i no descarta l'executiu doncs ampliar-la a altres zones, amb aquest estacionament regulat també a altres barris de la ciutat. No sé si penseu doncs això, que pot ser beneficiós implantar zones verdes en altres indrets.
4: Zona verda d'aparcament,
0: Zona verda d'aparcament, sí, no d'arbres.
3: Que li ha posat aquest nom perquè sembli una altra cosa, no? Potser.
0: Zona verda a l'asfalt.
4: He llegit el... Bueno, perdoneu, que estic parlant molt.
1: No.
4: Aquest el detall, em sembla que és a 0,90 cèntims una setmana, si ets veí de la zona.
0: Són uns 45 euros l'any.
4: Uns 45 euros l'any.
6: El tema de les zones verdes i les zones blaves és que han d'estar molt ben planificades a tota la ciutat. O sigui, en el moment que tu poses una zona blava al carrer Martí Pujol, què passa? Pues que tots els carrers dels voltants es converteixen en llocs on hi ha cotxes sempre circulant i donant voltes per intentar aparcar per allà, per no aparcar a la zona verda. Llavors, quan tu poses una zona verda, que té tot un sentit per la gent que ve una estona i vols un aparcament de rotació, has de complementar-ho amb unes zones verdes al costat pel veïnat, perquè el veïnat no hagi d'estar... perquè aquelles places no s'omplin de gent de fora, i que quan algú ve per fer un tràmit a l'Ajuntament 30 minuts, no l'aparqui, no estigui mitja hora donant voltes per no aparcar a la zona blava, sinó que es vegi forçat a aparcar a la zona blava i que la zona verda sigui pel veïnat. Aquesta planificació no s'ha fet, i a Badalona tenim zones verdes en diferents llocs, però no hi ha... Perdona, al revés. Tenim zones blaves a diferents llocs, però no tenim la zona verda que el complementa al costat, no? Llavors, jo crec que el que cal no és tant idees de ara posar una zona blava, ara posar una zona verda, sinó una planificació realista que contempli aquesta conjunció entre zona blava i zona verda, complementada amb aparcaments dissuasoris perquè la gent no entri amb el cotxe al centre, i al centre, al centre no vull dir al centre, al barri centre, aquí tenim un barri que et diu centre, i el centre vol dir a les zones més cèntriques de qualsevol barri, sí?
0: Sí, o als passejos comercials,
6: que
0: no?
6: Que hi hagi aparcaments dissuasoris d'aquestes zones, que hi hagi un transport públic de qualitat que et permeti arribar a tot, i tot això necessita una planificació de mobilitat conjunta, i aquesta planificació de mobilitat històricament a Badalona no l'hem tingut.
4: Tota la raó.
6: Sí. Amb això sí que ens posarem d'acord. Amb els pisos, no veus?
4: Amb els pisos tertulians
6: sempre d'acord. Sempre hi ha alguna cosa.
4: Hauríem d'estar fent manifestacions perquè l'Estat posés diners pels pisos. Ostres, que és que ens estan desviant la mirada.
3: Suposo que, a més, s'ha fet això, dius que és Artigues, això.
0: S'havia parlat també, veïns del Progrés havien demanat zones verdes, s'havia parlat de la possibilitat també al barri de Casagemes, però de moment el que deia l'altre dia en aquests mateixos micròfons, la primera tinent d'alcaldia, Cristina Güera, és que em posaran allà on els veïns ho demanin.
3: El que passa que això és una mica complicat, perquè si vas per Llafià, precisament que Llafià té el gran problema que es van fer tots aquells habitatges amb molta densitat... però no hi havia aparcaments, hi ha molt pocs aparcaments a la zona de Llafià. Jo tinc la sensació que els cotxes aparcats per allà són dels veïns, és a dir, que realment, en el fons, ja no hi caben els vehicles dels veïns mateixos, no? No és una saturació per gent...
6: La problemàtica d'Artigas és que està tocant a Sant Adrià, i llavors que el que volen és, m'imagino, que veïnat de Sant Adrià no aparqui en aquesta banda, i d'aquesta manera et treus la gent de Sant Adrià.
4: Si ets d'allà, surt econòmic aparcar. Si no ets d'allà, pagues més car. Per tant, s'entén que la gent de Sant Adrià...
3: I si és de Sant Adrià, posa-li més car, no?
4: Si ets de Sant Adrià, pagaràs més car. Sí, bueno, de Sant Adrià...
3: No
4: ets d'allà.
3: O de Casagemes.
4: On siguis, o de Casagemes, o d'on siguis, sí. Llavors, si és per aquest cas, jo ho trobo correctíssim. És a dir, miri, a vostè li costarà 45 euros a l'any tenir prioritat absoluta per aparcar aquí, perquè vostè pagarà molt menys que els altres, que suposem que no vindran a aparcar perquè ho farem verd. Una mica l'explicació és aquesta.
0: Sí. Isidre.
1: Si vols tenir bona salut mental, millor no agafis el cotxe per la ciutat, perquè et tornes boig, és impossible, i no saps on aparcar, què fer-ne. Que les famílies tenen dos o tres cotxes tots, aleshores això es multiplica i és, bueno, no sé.
4: Ja no, la gent jove està deixant de...
1: Sí, menys mal, doncs.
4: Sí, perquè...
0: Ho hem de deixar aquí. Gràcies als quatre per haver-nos acompanyats, a veure si demà hi ha més sona amb el partit de la penya, que començàvem parlant d'això també. Vinga, que vagi molt bé el dia. Nosaltres tanquem la tertúlia. Espera, Ambrós, espera, no corris. Amb la música del bateria dels Manel, l'Arnau Vallvé, que és el segon component del Quartet Barceloní, que engega proposta artística en solitari, publicat Mentre el Monstre, i sona així. De seguida tornem amb informació local. Fins ara.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.